Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Ella m'ha captat a l'alterrat, fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: sí.
1: Tinc els meus límits, Alberto.
2: Ui, ui, que...
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
2: Wow, wow, what the fuck?

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tellera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic...
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch.

0: Aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el GRAE subaquàtic i drons per localitzar la víctima, que han trobat de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella. Aquest accident mortal ha estat l'incident més greu d'una nit i matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya. A la nit, Protecció Civil va enviar un SOS alert per advertir de pluges torrencials a comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental, i un altre per temps violent que també es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Els bombers han fet més de 200 actuacions. Al barri d'Horta de Barcelona, per exemple, han caigut 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf s'han superat els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat. Hi va haver talls a Rodalies i es van tancar diverses estacions de metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
1: Donald Trump amenaça Europa amb forts aranzels i estreny els seus vincles amb el Canadà. El president nord-americà ha carregat contra la proposta de la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, d'estendre la mà al Canadà i convertir-lo en membre associat de la Unió Europea. El president dels Estats Units, que manté una guerra comercial amb el Canadà, ha qualificat d'hostil la proposta d'ajuda de Brussel·les.
0: La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència. El president dels Estats Units ha demanat una baixada del preu del diner que assegura hauria d'estar per sota de l'1%.
1: La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí un o dos anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i en tots els tipus de malalts. També explica que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció que ajuden a evitar la malaltia, com millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa.
0: Lucía del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic, qüestionant amb el seu espectacle què és un concert. Fins diumenge, una setantena d'actuacions ompliran de música la capital d'Osona en una fira que, a més de ser un aparador, també vol provocar la reflexió sobre aquest sector. Els afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro a Sant Gervasi i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions.
1: Ho assegura l'advocada que representa els veïns després de la primera reunió mantinguda ahir amb representants de la Generalitat. Carmen Pérez Pozo denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any vinent.
2: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
1: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 i 5 anys després de fer les obres, per si apareixen noves afectacions. La propera reunió entre les dues parts serà dimecres de la setmana que ve.
0: Esports, golejada del Barça 7-2 al Camp Nou contra el Racing de Santander a la sisena jornada de Lliga. Rafinha amb un hat-trick i Karim Adeyemi han sigut els més destacats de l'equip. El Barça és líder en solitari de la Lliga. Ha guanyat els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions, en el que és el millor inici de la història del club.
1: Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT a la prèvia del Barça Racing.
0: Jugats també aquest dimecres a la primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja que va caure al València al partit entre el Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao.
3: Fins aquí les notícies.
4: Sí, la setmana passada vaig perdre 5 anys de vida amb el port senglar que vaig estar a punt d'atropellar a la Ronda de Dalt. He perdut 5 anys de vida avui amb l'SOS alert que ha sonat quan alguns matiners ja estàvem dormint. Gràcies per comentar la jugada a tots.
5: Pues ja no,
6: jo no m'he enterat.
4: Està molt bé, que xerri sol.
5: Jo t'anem a dir que ja no te'n queden tants, eh?
4: Sona molt fort, eh, l'Alert. Realment, te n'assabentes bastant de que t'estan avisant, eh?
5: Tu estaves dormint, però els que estàvem desperts, potser 5 no, però 2 i mig.
4: Hem perdut anys de vida, però estem encantats de començar els matiners.
7: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dijous 17 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui encara quedarà algun ruixat matinal amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà més suportable i costarà arribar als 30 graus. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Lleida el sol sortirà a les 7:40 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 24 minuts.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto un titular que hem llegit a La Vanguardia, que ens ha cridat molt l'atenció. És un titular d'una entrevista. Entrevisten a la Meritxell Moment, que ho
0: tinc aquí. Meritxell Martorell, que és la fundadora i directora de Ioga Sense Fronteres.
1: I ella diu que quan ajudem ho hem de fer doncs, tenint en compte a qui estem ajudant i per què ho fem, sobretot si ho estem fent per ajudar els altres o per ajudar aquella persona. I diu que aprendre a ajudar no és decidir per algú com ha de viure la seva vida.
0: Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs seguirem l'evolució de les pluges i de les conseqüències, especialment dels aiguats que hi ha aquesta nit. Tindrem a la cap de dades del Meteocat, també parlarem amb un catedràtic en física, després entrevista al ministre Ernest Urtasun i al guionista i escriptor Eduard Sola.
0: A partir de les 6 del matí, com sempre, amb Ricard Ostrell, arrenquem el programa de dijous amb la música d'un parell de germans que, en els últims anys, per no dir dècades, s'han fotut els mobles pel cap, però, com molt bé predicava Manel, vindran els anys i amb els anys la calma. I sembla que també ha tornat la calma a Can Gallagher.

0: Look Back in Anger, els Oasis passaran per Barcelona el 10 i 11 de juliol. Però més enllà d'aquest retorn, m'agradaria començar el programa parlant de la reconciliació i del perdó. Perquè si ells, si Oasis, han pogut demanar-se perdó i posar les coses a lloc, també ho pot fer la majoria dels mortals. Si esteu enfadats o enfadades amb un familiar, un amic, una parella o exparella, perdoneu o demaneu perdó. Segur que sereu una mica més feliços i, el més important, viureu una mica més tranquils.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Al matí 10 minuts, Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el món mentre dormia amb Àlex Bosch, el nostre Matías Prats dels matiners?
2: Avui no n'he preparat cap, eh? Avui us porto una notícia que, a veure, us agraden aquests restaurants que es diuen amb estrella Michelin?
0: Sí.
2: Sí,
0: sí, doncs, som una mica fodis aquí al programa.
2: Doncs jo us adverteixo que alguns d'aquests restaurants ja no són el que eren.
0: Per què?
2: Us explico. Aquesta matinada hem sabut que un restaurant, atenció, de dues estrelles Michelin, el restaurant Ebet, ha estat condemnat a pagar uns 18.000 euros de multa per haver servit formigues comestibles.
0: No ho entenc.
2: Formigues comestibles.
0: Sí, però vull dir...
3: Si són comestibles,
0: clar,
3: quin
0: això...
3: és el problema? A veure,
0: hi ha el problema amb les
2: us
0: formigues.
2: Explico. Això ha passat a Seul. A Corea del Sud hi ha 10 espècies d'insectes que són legals.
0: Ah.
2: Com, per exemple, les pupes de cuc de seda.
0: Que bones. Oh.
2: Molt bones, eh?
0: Entrepam
2: són una mena de crisàlida marronosa, que es veu que és un tipus de menjar molt apreciat als carrers de Seul. Però les formigues... Concretament, les formigues es veu
0: formigues,
2: que no.
0: Formigues, eh?
2: Sí, sí, formigues.
0: No una espècie de formiga...
2: No, no,
0: formiga.
2: Formigues comestibles. El cas és que hi servien un menú degustació de 15 plats, incloent-hi unes postres delicioses amb sorbet i skai, que és una beguda tradicional coreana, que es veu que també duien formigues.
0: Val.
2: El jutge també ha dit que, a més, els insectes contenien uns nivells de metalls pesants superiors als permesos per la llei. La fiscalia demana, fins i tot, un any de presó per a la responsable del restaurant.
0: A Lleida estaríeu tots tancats a la presó. Doncs.
2: Per menjar cargols. Sí, ja.
3: A Lleida estem tots els cargolets.
2: En tot cas, n'ha sortit barata, perquè ha sortit amb una multa.
0: Déu-n'hi-do, tot i així la multa, déu-n'hi-do, 18.000 euros.
2: M'ha agradat molt l'argument de la defensa. Assegurava que les formigues s'oferien només com a opció. I que el 60% dels clients...
0: Volia les formiguetes, clar, que estaven. Ja que pagues pel bon plat, almenys que et fotin les formigues. Gràcies, formigueta meva.
2: Fins ara.
0: Fins ara. El món pot ser un lloc una mica millor si s'aplica la restricció anunciada per la Unió Europea a les xarxes socials. Andreu Merino.
4: La Comissió Europea ha anunciat que té intenció de prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i de limitar-ne l'ús que en facin els menors de 15. Cal veure com es concreta avui l'anunci i quin grau de responsabilitat es diposita sobre usuaris, famílies i les grans empreses tecnològiques. Ara bé, sens dubte estem parlant d'un pas endavant per regular el consum d'unes xarxes que sovint està relacionat amb processos d'addicció i problemes de salut mental. De fet, des de la Comissió Europea han assegurat que algunes de les coses que es volen evitar són la pèrdua de son, l'ansietat i les autolesions.
0: 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Busquen voluntaris per viure gratis en una illa grega a canvi de cuidar gats, Marta.
5: No sé si teniu plans de cara al 2027. Buf. Això passarà a l'illa de Siros. No és un voluntariat de només uns quants dies. L'organització demana que hi hagi una estada mínima d'un mes. En aquest cas tenen preferència les persones més grans de 25 anys i valoren també que la gent tingui experiència prèvia en refugis i en coneixement sobre gats. Això, com deia, passarà durant el primer semestre del 2027. El termini per presentar les sol·licituds, si ens esteu escoltant, ho podeu enviar fins el dia 30 de setembre a les 12 de la nit, a les 11:59 en concret, i recordar que l'organització ofereix allotjament, menjar i subministraments bàsics a canvi de feina.
0: Doncs si sou amants dels gats, ja ho sabeu. No teniu res més a fer, podeu anar a veure i a cuidar aquesta illa grega, tots aquests gatets simpàtics.
5: Ai, jo hi aniria, eh?
0: Cau un premi d'un milió d'euros a Sant Cugat, tot serra.
6: Un milionari més en aquesta ciutat del Vallès Occidental després que hi hagi caigut el premi del sorteig Euromilions de dimarts. Es va vendre a l'establiment del carrer Pous, a tocar de l'estació. Tal com llegim al Tot Sant Cugat, en aquest punt de venda reparteixen sort de tant en tant. Fa un parell de setmanes hi van tocar 170.000 euros de la Bono Loto i fa 6 anys també hi va tocar un milió.
0: Doncs mira que augmentem la renta per càpita dels habitants de Sant Cugat del Vallès. I per acabar, tenim una bona notícia per una biblioteca que ens queda una mica lluny, als Estats Units, on un ciutadà ha retornat una revista que s'havia prestat fa 132 anys.
5: Sí, John Hanson ha retornat a la biblioteca pública de Concord, a l'estat nord-americà de New Hampshire, una revista que havien agafat familiars seus el 1894. Oh, aquesta revista feia tants anys que rondava per casa seva que simplement ell pensava doncs, que era seva, que era de la família, fins que un dia va obrir la primera pàgina i va veure un segell de la biblioteca. Aleshores va sentir la responsabilitat de tornar el document. Als Estats Units s'ha de tenir en compte que tornar un llibre tard a la biblioteca suposa una multa econòmica. En aquest cas, com que la revista havia trigat 48.220 dies en ser retornada al centre, la multa era de més de 10.400 euros. La biblioteca, però, li ha perdonat la sanció a Hanson per haver estat tan bon ciutadà.
3: Molt bé, aquesta biblioteca.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: A veure, tal dia com avui, del 1976, els Sex Pistols tocaven a la presó de Jamesfort, Anglaterra.
1: Ho van fer davant de 500 presos en una presó de màxima seguretat. Aquell concert amb els anys es va acabar convertint en un disc en directe, però no va ser tan èpic com podria semblar. La gravació original es veu que va ser realment un desastre. El públic estava molt i molt fred, no els interessava gens aquell concert. Hi va haver fins i tot xiulets i el so del baix durant aquella gravació no es va gravar bé. Després de tot, quan es va decidir publicar, doncs s'hi van afegir sorolls del públic, sirenes i altres elements per fer que el directe doncs sonés una mica millor. La versió sense retocs, per cert, no es va publicar fins al 1995.

0: s'ha despertat amb la música de Sex Pistols. Nosaltres ja no sabem què fer.
1: Vinga, va, que passen 2 minuts d'un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners, benvinguts a Catalunya Ràdio. És moment de repassar alguns continguts en català que ens hem trobat a TikTok. Comencem parlant d'un home que té un missatge en què segur molts us hi sentiu representats.
2: És Carles Espinal i ha publicat un vídeo on fa aquesta reflexió sobre els gossos.
3: Si al cel no hi ha gossos, quan mori vull anar on hagin anat ells. Després de més de 40 anys ajudant a néixer gossos i dedicant pràcticament una vida a ells, he entès que hi ha una cosa que els gossos saben fer millor que nosaltres. Estimar. Al teu gos no li importa quan guanyes, ni què tens, ni els errors que has comès. Ell només sap que ets tu. I amb això en té prou. Potser per això ens canvien tant, perquè ens ensenyen una cosa que als humans ens costa tota una vida aprendre. Estimar algú sense intentar canviar-lo.
1: Bon missatge per començar el matí d'aquest usuari de TikTok i, de fet, de la reivindicació dels gossos a la catalanitat.
2: Això és el que explica a través del seu compte de TikTok en Tofu Girona. És un català amb descendència xinesa que reivindica el que tothom hauria de tenir clar.
4: Hi ha un sector de gent que diu que no som catalans perquè tenim ascendència xinesa. I vinc a donar-vos uns quants motius per dir-vos que això no és cert. Ens sentim catalans perquè hem anat a l'escola pública catalana. Bueno, era concertada. Perquè pensem en català i, de fet, entre els 3 germans només ens parlem en català. També pels nostres valors i perquè la cuina catalana ha estat una gran influència en el nostre projecte. Avui sempre estem super orgullosos de reflectir aquesta dualitat cultural en el nostre restaurant, combinant dues cultures que comparteixen una cosa, i és l'amor per la cuina. I dir, amb molt d'orgull, que visca Catalunya.
1: I acabem passant pel compte de TikTok d'una catalana molt catalana.
2: És la Betty Enfruns, que a vegades té alguns curts circuits a l'hora de parlar en castellà.
5: Un bon català sempre va lligat d'una bona castellanada i avui us porto les castellanades més històriques, jo crec, que he arribat a dir al llarg de la meva vida. Comencem. Desenvolupamiento. És que, a més, desenvolupamiento, com que no queda malament, no? En plan, sembla col·loquial i tal. Mai olvidaré el dia que li vaig dir a un amic meu de la uni, dame un golpe de mano, va ser històric. No me viene de gusto és també espectacular. Castellanada històrica, les meses de multiplicar. Ho sento. Primera vegada que vaig estar a Madrid vaig anar a un bar i vaig demanar un tallado. Aquesta és bona. Vaya en surt medio, també l'he dita.
1: 10 minuts. 5:45 del matí, quan sona aquesta música vol dir que obrim inevitablement la revista del cor dels matiners. Sharon Stone ha parlat obertament de les seves relacions amoroses.
2: Ho ha fet als 68 anys, s'ha sincerat com mai i ha explicat que porta bastant temps d'abstinència.
6: Ho ha dit
2: en un podcast que va fer la setmana passada.
7: I've been a girlfriend to bad boyfriends.
8: He sigut una nòvia amb mals nòvios i he sigut una bona nòvia amb bons nòvios.
7: I've had good luck and
8: he tingut
7: bad
8: bona
7: luck
8: sort i mala
7: no
8: sort. I també hi ha vegades que directament no he tingut
7: I've been
8: sort.
7: Celibate for quite a while now.
8: Porto bastant temps de celibat, perquè ha arribat el moment en què només vull estar amb algú que m'importi.
1: Moltes actrius, que hem anat escoltant al llarg d'aquesta temporada que estan en celibat absolut, és que el tema de les relacions està fatal.
2: No és fàcil.
1: Vull dir, ja pot ser Sharon Stone o... igual, persona que no és coneguda.
2: Sí.
1: Està fatal. I avui també parlem de l'actriu catalana Mercè Arànega, que ha confessat en una entrevista a Ràdio 4 que està oberta a l'amor, mira.
2: Doncs sí, Arànega, precisament igual que Sharon Stone, ha explicat que fins ara no ha estat gaire afortunada en l'amor, ha assegurat que les parelles mai li han durat més de 3 anys i mig, i alerta, perquè també li han preguntat la típica pregunta de per què no has tingut fills, i aquesta ha estat la seva resposta.
9: Mira, la meva mare deia el movimiento se demuestra andando. Tu ja pots anar dient que vols tenir fills, que si arribes als 40 i pico, i ara per una cosa, després per una altra, jo sé que les que han volgut tenir fills els han tingut contra viento y marea. No pots anar dient que vols una cosa si no fas el possible per aconseguir-la. Vol dir que no la volies tant. Ens enganyem.
1: Vinga, va, fent camí cap a 5:45 del matí i arribem només amb 8 minuts. És moment de saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
10: Al matí de Catalunya Ràdio, l'expresident José Montilla, parlant de Zapatero, va denunciar que quan es tenen enemics t'investiguen fins al final.
11: Hi ha algunes coses que has de pensar que poden passar si fas determinades coses. I ell té també enemics poderosos. Si tens amistats a la Xina, a Venezuela i enemics a Israel i a Washington, doncs... ja saps que et miraran fins al color dels calçotets.
10: A la tarda, Francesc Garriga va juntar la cap de comunicació dels Mossos durant els atemptats del 17 d'agost, Patricia Plaja, amb l'actriu Diana Gómez, que interpreta el paper de Patricia Plaja a la pel·lícula Cronos, que s'ha estrenat fa uns dies.
6: Clar, per tu, que et truqui i digui, mira, que et vol conèixer l'actriu Diana Gómez, que com et quedes? D'entrada, ho veies gaire clar, això?
12: No.
6: Perquè, clar, els Mossos,
12: gaire,
6: en general,
12: no.
6: Gaire espectacle no donen.
12: Gaire clar, no, gens clar. Sí que és veritat, vull dir que no ho negaré, a mi me va fer especial il·lusió i especial gràcia que a mi m'interpretés la Diana. Jo sí que l'havia seguit. Jo sóc molt fan de Valèria. I, per tant, ostres, la Valèria, parada Patricia, clar. No?
10: I més enllà d'aquesta casa, Madrid trinaven ahir amb la negativa de tres jugadors del Real Madrid a dur una samarreta d'homenatge a Ceuta. Federico Jiménez Los Santos, a Es Radio, carregava contra Kylian Mbappé.
13: Él ni siquiera es magrebí. Él no es marroquí. Entonces, ¿por qué lo hace? Ah, es que es progre. Es que es un millonario rojo. Es woke. Él y la nena Expósito, que habla de la justicia social. La última vez que vio justicia social sería una película medio porno de estas que hace. Y hay 80.000 españoles machacados, encerrados en sus casas, y un niñato multimillonario, progre y agilipollado, como Mbappé, desde luego, no se va a burlar de ellos.
1: M'encanta perquè sempre del comentari de Jiménez Los Santos Herrera arriba després la sintonia esotèrica, que jo crec que estaria per fer un cara a cara entre Jiménez Los Santos i Herrera aquesta temporada, perquè 100%. No sé qui s'emporta la palma, t'ho dic.
12: No, estan els dos. Mira. Sembraus, què diuen?
1: 17 de setembre, mira que s'està fent llarg aquest mes de setembre, però comença.
12: Verge
1: que no sé
12: santa.
1: Com estaran el mes de maig aquests dos.
12: Ui.
1: Mora meva, relaxeu-vos, carinyo.
12: Que agafin vacances ja,
1: I sobretot connecteu-vos amb els astres, us ho recomano, perquè toca saber, com sempre, quin dia ens espera, astrològicament parlant i també enèrgicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
14: Bon dia, matiners. Ja som a dijous i amb la lluna passant per Sagitari, avui toca aixecar una mica la mirada. Potser no pots agafar un avió i marxar a l'altra punta del món, però sí començar a pensar en aquell viatge, aquell projecte o aquella experiència que et faria il·lusió viure. Sagitari ens recorda que tenir alguna cosa que ens entusiasmi a l'horitzó també ens canvia l'ànim. Així que avui no et tallis, pensa una mica en gran. Bon dijous!
1: Doncs vinga, pensarem en gran, que avui és dijous, que tenim el cap de setmana a la cantonada, i escolta'm, les coses el dijous tenen un altre color, també t'ho dic.
12: Home, i tant.
1: Esteu d'acord amb mi?
12: Sí. No, fem una altra cara avui.
1: Pensava que deies...
12: Sí, no, ja veus com la llum, saps?
1: Saps que s'està fent llarg aquest mes, també t'ho dic.
12: Ui, sí.
1: Vinga, qui li diem en Gens per molts anys, Lara?
2: Doncs avui, 17 de setembre, felicitem la nostra estimada, admirada i respectadíssima Elena García Medina. La periodista suma un any més i arriba als 58.
12: No m'ho puc creure!
2: Doncs creu-t'ho, Elena, perquè estàs estupenda. Qui comparteix dia amb la Melero és el còmic i presentador de televisió Jimmy Fallon, en fa 52, i acabem dient anys i anys per molts anys a l'actor britànic Jeremy Irons, avui bufa 78 espelmes.
12: No m'ho puc creure!
2: Que sí, Elena, que sí, que estàs estupenda, creu-t'ho.
1: Hi ha moltes notes de veu en aquest món. Hem començat el programa, el vam començar el 31 d'agost, i pels matiners han passat moltíssimes persones que molts de vosaltres coneixeu. Avui tenim una nota de veu que, si no us desperteu, jo no sé què feia. És a dir, que és l'últim recurs que em queda aquesta temporada. Perquè avui tenim una nota de veu i una cançó que és pura cafeïna.
15: Bon dia, matiners.
16: Judit Mascó, col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio i una de les top models més top de totes les top.
15: La cançó que em fa començar el dia amb molt bona energia és... És una mica friqui, però a mi m'encanta, és una ranxera, la típica de mariachi, que es diu Allà en el Rancho Grande. I és algo així com... Allà en el Rancho...

el motiu del per què he triat aquesta cançó, aquesta ranxera, és per un estrany motiu, però que m'evoca la meva infantesa. Nosaltres viatjàvem tota la família en un cotxe i teníem sempre un cançoner. I així, quan fèiem llargs viatges, doncs cantàvem cançons del cançoner. I en el cançoner, una de les cançons que hi havia era aquesta. I em sé tota la lletra, de per vida se'm quedarà. I a més, això m'aboca a records boníssims, perquè és molt divertida de cantar. Els Matiners.

0: els més matiners.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 17 de setembre. En Alfonso, bon dia.
2: Bon dia.
1: Impossible no despertar-se amb aquesta ranxera.
2: I tant.
1: Que ens ha proposat Judit Mascó. Ara, mentrestant, és moment de repassar els titulars d'aquestes hores del matí. De fet, aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf.
2: Poc després de les 11 d'aquesta nit, un testimoni va alertar els serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el graer subaquàtic i drons per localitzar la víctima i la van acabar trobant de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella.
1: Aquest accident mortal ha estat l'incident més greu d'una nit i matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya.
2: A la nit, Protecció Civil va enviar missatges SOS alerta a diverses comarques per pluges torrencials i temps violent, i els bombers han fet més de 200 actuacions. Al barri d'Horta de Barcelona han caigut 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf s'han superat els 80. També s'ha haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat, i va haver talls a Rodalies i es van tancar diverses estacions del metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols.
1: La tempesta també va provocar problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, però l'activitat per avui està garantida.
2: Ahir va entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. El gerent de l'hospital, Albert Salazar, diu que no són afectacions greus.
3: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització, les zones més afectades han sigut en l'Hospital Infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
1: Salvador Illa acaba avui el seu viatge a Extremadura, on el govern ha celebrat per primera vegada els actes institucionals de la Diada.
2: Des d'allà, el president de la Generalitat ha elevat el to per defensar el nou finançament autonòmic després que la presidenta extremenya, del PP, li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport.
4: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España.
1: Aquest matí el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
2: El primer ministre canadenc oferirà un discurs a l'Eurocambra. Ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà. No va esmentar els Estats Units.
1: I Donald Trump no s'ha pres bé l'acostament entre la Unió Europea i el Canadà.
2: El president dels Estats Units s'ha recorregut el seu modus operandi habitual i ha amenaçat Brussel·les amb noves taxes.
5: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
1: La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí 1 o 2 anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts.
2: És una bona notícia i actualment hi ha en marxa 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials. També s'han identificat fins a 14 factors de prevenció, com la dieta, estudiar, fer exercicis, socialitzar i tractar la sordesa.
1: La pel·lícula La bola negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya en la pròxima edició dels Premis Òscar.
2: L'Acadèmia de Cine Espanyola ha triat l'últim film dels Javis, dedicat a la figura de Federico García Lorca, al davant de les altres dues candidates, que eren Los Domingos i El ser querido. Els dos directors han valorat així la nominació que els impulsa cap a Hollywood.
6: A partir de hoy, si me quiero permitir el lujo de pensar que es posible, pero no he querido, me lo he anulado a mí mismo diciendo ojo, Javi, pero hoy sí que quiero trabajar para que sea una realidad.
7: Me hace muchísima ilusión, es un sueño estar ahí con nuestro maravilloso equipo y representar al cine español.
1: Gracias, en Alfonso, bon dijous.
2: A vosaltres.
1: 6:15, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia.
1: Avui amb Ursula von der Leyen arreu.
8: Sí, von der Leyen obre la porta al Canadà com a país associat, diu La Vanguardia, accelera les noves aliances de seguretat sense els Estats Units, afegeix al país i vol prohibir l'accés a les xarxes als més petits de 13 anys. Titula el periòdico, la veiem en tots tres diaris i també a l'Ara, on se la veu donant la mà al primer ministre canadec, Marc Carney.
2: Un diari, l'Ara, que obre edició, però explicant que el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes. I és que l'executiu vol que s'endureixi el codi penal i que es creï un nou delicte per exhibició d'armes. I al periòdico també llegim que els Mossos no troben indicis que Andic pogués caure per motius de salut.
8: El temporal de les darreres hores també treu el cap en alguna portada. Molts diaris proven tancar edició abans de saber-se, per exemple, que hi havia un mort a Olivella. La Vanguardia sí que titula, però en foto inclosa, que el temporal col·lapsa l'àrea metropolitana.
2: I Barça, per acabar, un Barça que s'abona a les golejades, diu l'Ara, i de rècord, i que va oferir un recital golejador, sentencia La Vanguardia.
1: Avui diversos articles d'opinió sobre el discurs d'Ursula von der Leyen sobre l'estat de la Unió.
2: L'editorial de La Vanguardia exposa que la Unió Europea prioritza seguretat i fronteres.
8: I resumeix així el discurs de von der Leyen: suport a Espanya sobre Ceuta, més mesures d'emergència migratòria i porta oberta al Canadà.
2: L'editorial del País es titula Vot de confiança per a la UE.
8: I diu que l'acostament entre Brussel·les i Ottawa és un senyal que les potències mitjanes com el Canadà comencen a moure's i buscar fórmules imaginatives per aliar-se amb la Unió Europea.
2: A El Mundo, l'exministra d'Assumptes Exteriors, Ana Palacio, troba paradoxal que s'obri la porta al Canadà mentre hi ha 10 estats membres que encara no han ratificat el CETA, l'acord comercial que s'aplica des del 2017.
8: Palacio critica que Ursula von der Leyen centrés el seu discurs en temes com la defensa, Ucraïna i aliances externes i deixés en segon pla, diu, àmbits com el mercat interior, l'energia i la sobirania tecnològica.
2: L'editorial de l'Ara diu que és necessari endurir les penes per portar armes il·legals després que el govern, com diu en portada, hagi proposat a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes.
8: Remarca que la nostra societat, al contrari que altres, com la dels Estats Units, rebutja de forma molt majoritària la presència normalitzada d'armes a l'espai públic.
2: Mentrestant, Joan Tàpia, membre del comitè editorial del periòdico, es pregunta si el discurs de Salvador Illa va ser massa general i si el president peca de filòsof.
8: Tàpia apunta que per guanyar Espanya, Catalunya necessita més consens intern i en el finançament les principals forces polítiques han d'anar de la mà.
1: I a aquestes hores del matí, quan passen ja 7 minuts a 2:15, li dic, com sempre, bon dia a la Sílvia Solanes.
9: Bon
1: dia,
9: Sílvia. Hola,
1: a veure, premsa digital. Unes cendres enfronten dos germans alacantins.
9: Sí, un home ha demandat la seva germana per incomplir l'acord d'escampar les restes de la seva mare, que va morir el 2025 al castell de Santa Bàrbara, i ara li reclama 10.000 euros per danys morals. Havien acordat fer-ho junts, però van començar a tenir desavinences econòmiques sobre la venda del pis i mobles del pis on vivia la mare, i van acabar sortint draps bruts del passat. Total, que final ella hauria tirat pel dret, una història que explica el periòdico.
1: Alerta, alerta, alerta, alerta boletaire.
9: Per la poca quantitat de bolets sí. Que es troben a l'Alt Urgell i a la Cerdanya. Ho llegim al Segre, que diu que això ha propiciat que el CEP sigui ara mateix un producte de luxe. Conversen amb un boletaire que diu que hi ha establiments de restauració que li compren aquesta varietat, el CEP, a 45 o 50 euros al quilo. I que ha d'anar fora de Catalunya a buscar-ne, perquè aquí, diu, literalment escassegen per la falta de pluges, tot i els capítols d'ahir la nit. Encara confien, això sí, en les pròximes setmanes, les pròximes pluges i comarques veïnes que tinguin més sort.
1: A qui li agrada massa l'embotit?
9: Doncs un home nord-americà que va aterrar a l'aeroport de Seattle amb gairebé 9 quilos d'embotit del Mercadona sense declarar. Els portava amagats i li han posat una multa de $500. A la imatge que ha publicat el servei de duanes s'hi veuen fuets, xoriços, sobrassades, entre d'altres. El Departament d'Agricultura dels Estats Units en restringeix i supervisa l'entrada per prevenir l'arribada de plagues i malalties vegetals i animals. Ho veiem al Mundo.
1: Què podria tenir els dies comptats?
9: Doncs els destins valencians de la Imserso. La patronal dels hotels del País Valencià avisa que si no hi ha millores econòmiques, es retiraran del programa. Cada vegada hi participen menys establiments, i és que el govern els paga, atenció, menys de 35 euros per persona i dia. I amb això no cobreixen unes despeses que no paren de créixer. És una de les zones, a més amb més oferta, sobretot per Benidorm. Per cert, les vendes a Catalunya de la Imserso ja estan obertes. Ho llegim a les províncies.
1: Mica a mica, a poc, com cada dia de dilluns a divendres, arribem a 6:15 del matí. De fet, ens hi plantem ja en 6 minuts. Bon dia, Catalunya, també els que ens escolteu a través d'ICAT. I a aquestes hores, moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta Viana. Marta, amb què comencem?
10: Doncs mira, comencem una mica tranquil·lets, però amb un gran tema com és aquest.

0: tranquil, eh?
1: Home, Ànecs Ubago, el tenim avui al Palau de la Música. És un concert que farà dins del marc del Guitar BCN. Per tant, si podeu i teniu ocasió d'anar-lo a veure, segur que està molt i molt bé. Avui també més coses. Al Teatre Apolo s'estrena el musical Sonrises i Làgrimes.

0: musical que es podrà veure fins a finals de setembre al Teatre Apolo, com dèiem, i una membre de l'equip ens ha enviat aquest missatge pels matiners.
1: Hola, sóc la Gisela Villamayor i interpreto la baronessa Sonrisas y Lágrimas, el musical by Theater Properties. Venim a Barcelona per oferir-vos aquesta superproducció d'aquest clàssic dels musicals, de la que tots sortireu cantant i ballant. Més de 20 artistes en escena per recrear la vida de la família Von Trapp. No us ho podeu perdre. Us hi esperem!
0: Doncs això passarà al Teatre Apolo i al Parc del Fòrum comença el Festival B.
2: Ella és mi Tatiana, ella és mi Daisy, ella és mi mundo.
0: Més de 30 artistes passaran pel aquest festival, amb Guitarrica de la Fuente, amb Rusowski, que sentim ara, Maria Arnal i Young Beef com a caps de cartell. I deixa'm, Canalies, acabar parlant d'un llibre, que és el llibre El Niu, que arriba avui a les llibreries. És el debut literari de l'Eduard Soles, el guionista de la pel·lícula sí. Casa en Flames. Doncs bé, avui al matí a Catalunya Ràdio l'entrevistarem a partir de les 11 del matí.
3: Estigueu atents, doncs, a partir de... Vaja... Estigueu atents a partir de les 6 del matí, també a partir de les 5, però l'entrevista que li farà Ricard Ostrell, evidentment, a l'Eduard Sola amb aquest llibre que presenta, que es diu El Niu.
0: I acabem parlant també de les nominacions dels Premis Grammy que hem conegut.
4: Yo me llamo Santa, Santa María, porque mi coño está apretado como el primer día. Este coño te hace bajar down low. Él es jamaicano, pero se lo come todo.
3: Déu-n'hi-do, per fer el cartell de nominats, eh?
0: Déu-n'hi-do, i Batiel està d'enhorabona perquè per primera vegada té dues nominacions a millor àlbum de música urbana i millor interpretació de reggaeton. Per tant, veurem què acaba passant. També entre elles Rosalía, que té 7 nominacions. També Karol G, Catriel i Paco Amoroso o Jorge Drexler. Estarem atents i us ho explicarem aquí. Això passarà el proper 12 de novembre a Las Vegas.
3: Vinga, en 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Torna a entrar Lara García a l'estudi. També tinc per aquí la Maria Fernández Noguera. Per tant, això vol dir que arriba el moment de la Dada Maria. Bon dia, Maria. Com estàs?
5: Ai, molt bé.
3: Molt bé. Doncs si estàs bé, perfecte. Ara falta que nosaltres estiguem bé després de contestar o d'intentar... Ui, la Lara, que pujadeta. Digueu el cara pujadeta.
5: Estic nerviosa, ja.
3: Des que està al palmarès d'aquest moment del programa...
5: Em porta 6, vosaltres dos 3.
3: Gràcies també, Maria, per ser el nostre coach optimista que ens fa avançar l'alegria al matí. Recordem als oients que podeu participar també des de casa amb el vostre cafè, escolteu el que ens explica la Maria i a veure si ho afineu, això.
5: Aviam, el president de la Generalitat aquests dies és de viatge a Extremadura, en sí. un viatge institucional. Ahir va visitar la Zarza i Mèrida, i avui segueix a Mèrida. Va a Mèrida perquè és la capital d'Extremadura, malgrat que no és la ciutat més poblada, que és Badajoz. Bueno, avui us pregunto...
3: Tens en Llàcer escoltant, un altre cop t'aviso, que s'ha fet fan, s'ha fet fan. Diu, la Dada Maria, és el que m'està dient. A veure, cuidado, diu.
5: Quants metres fa la muralla de Badajoz?
0: Maria, et passes?

0: la ciutat, diguéssim, és a dir,
1: dona'ns alguna pista.
2: Clar, jo pensava que era un trosset, allò...
0: L'altre dia vaig donar una pista i va sortir molt malament,
1: doncs
0: això.
1: Doncs jo diria que 5, jo diria 5 quilòmetres.
0: 5 quilòmetres, que n'alies, vinga.
1: Espera't un moment, que tinc el llàser per aquí que em diu... Espera't, perquè jo ja no dono més
2: l'abast. A veure què diu l'Àngel, i així ens aproximarem.
1: 5. L'Àngel diu 1.500, 1.500 quilòmetres.
0: Metres, deu voler dir.
1: Deu voler dir metres, sí. No? Quilòmetre i mig, l'Àngel.
0: Si no, seria la muralla de Xina, no?
1: Exacte. Ah, diu que m'esperi. A veure, va, anem-hi.
2: Ostres, tu, que és complicat. 4.5.
1: Bé, la Lara sentencia 4... Però escolta, m'hi ha dit 5, és que de veritat.
2: Marta. Doncs 3.
3: Seran 10, eh?
1: I l'Àngel què diu? A veure, Àngel, per favor, és que sembles la Lara i la Marta. 13.000, per tant, 13 quilòmetres.
0: 13 quilòmetres, Àngel, molt bé.
2: És que clar, és que és poca, jo crec que el que hem dit, l'Àngel està bastant a prop. Es pot canviar?
1: No, no em vas deixar canviar. No em vas deixar canviar.
2: Tranquil, jo només ho pregunto. Jo almenys ho he preguntat, cosa que tu ahir ja vas dir.
1: Home, perquè sóc el presentador del programa, escolta'm una cosa.
2: I nosaltres esteu aquí.
1: Des del dia que tu vas crear el precedent de que no es canvia, vale, no es canvia. No. I això ho vas crear tu, Marta?
2: 3, que és el meu número preferit.
1: Doncs vinga, a veure si la cagues.
2: Tranquil·la, eh? Vinga.
1: A veure, és que l'Àngel m'està enviant tants whatsapps. Àngel, et quedes amb què? 9 notificacions. A veure, espera't, que s'està posant nerviós. No, no, 13.000, 13.000.
0: Vinga, vale. Som-hi.
1: I qui guanya la dada Maria d'avui és...
0: Canalia!
1: Feliciteu-me i estigueu feliços per
2: mi. Molt bé, per tu, sí.
0: Fa 6.500 metres, 6 quilòmetres i mig, envolta la ciutat, i és la fortificació més llarga de tota Europa, per això us ho preguntava.
1: Ah, és que jo ja ho sabia, avui ja estava assertiu, jo.
0: Heu de saber que es remunta al segle IX, a l'època del domini musulmà a la península Ibèrica, però no va ser fins al segle XVII quan, després del conflicte que hi va haver amb Portugal, es va emprendre la construcció d'aquesta muralla com la coneixem avui en dia. Té 8 baluarts principals i diversos semibaluarts, per això es diu muralla abaluartada.
1: L'Àngel diu, joder.
0: Déu-n'hi-do, quantes coses aprenem.
1: No, i et dic una cosa, és que dada Maria, a part que aprenem, tenim allà tothom enganxat perquè tothom vol saber la dada Maria.
2: Doncs deu ser maca, la muralla.
0: Sí, la veritat que no hi he estat mai.
2: No hi he estat mai, jo. No ho conec gens. Ara hi pensava, dic...
1: Busca-la,
2: busca-la.
1: Ara la buscarem. Clar, busqueu-la. Vinga, va, que passa un minut de 3:15 del matí. Gràcies, Maria. Fins demà. Adéu. Ai, avui el tornem a recordar perquè sempre, sempre és un bon moment per tornar-lo a escoltar. Us parlem de l'enyorat Pere Tàpies i el seu Tàpies Variades. Avui recolem fins l'any 2004.
4: Bon dia i benvinguts a Tàpies Variades, un programa de Catalunya Ràdio que només de sentir-lo se'ns fa la boca aigua. Després d'un dinar copiós i pausat, un d'aquells dinars que acaben amb un cafè i una copeta... Ai, la ciutat, la ciutat... La ciutat, especialment la ciutat mediterrània, es queda per uns instants endormiscada. És un moment únic de calma. M'ho passant el descrivia com aquell benestar animal que produeix l'alcohol després de menjar. I és veritat, és veritat, és com si la bèstia que jau a l'ombra estigués païnt aquella presa que acaba d'endrapar-se. Ai, però aquell moment sempre s'acaba, sempre s'acaba. I aleshores la ciutat surt del seu endormiscament i torna a la feina. Torna a la feina com si res no hagués passat. Així que, saps què dic? Som-hi!
1: I 13 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
5: Bon dia.
1: Què ens heu preparat per avui, Maiol?
5: Doncs mira, molt pendents de les conseqüències dels aiguats d'ahir. Aviam com arrencar el dia, especialment pendents de la mobilitat i de les carreteres. També en parlarem amb el cap de dades del Meteocat i amb el catedràtic de física David Pino per saber una mica com ens hem d'esperar aquests fenòmens cada cop més freqüents a la tardor. Després tindrem el ministre Ernest Urtasun. Interessant també serà sentir un ministre de Sumar aquí al matí de Catalunya Ràdio. I després parlarem, farem debat sobre què passa a les universitats. Hi ha cada cop més preocupació pel nivell amb el que arriben els alumnes. Hi ha una mescla del nivell a les escoles que ja hem parlat en PISA, de la influència de la intel·ligència artificial, que fa que hi hagi millors treballs però pitjors exàmens, sí, perquè la IA fa els treballs, i això està preocupant als professors. Després obrirem la taverna aquest dijous i acabarem amb l'humor, però abans tindrem Eduard Sola, el guionista que estrena el llibre El Niu, i que sempre és interessant sentir-lo. Tot això avui per tenir un dijous completet.
1: Penúltim dia de la setmana, d'aquí uns moments...

0: ens escoltem. Aiol, moltes gràcies.
1: Fins ara.
0: 93207474, el telèfon per participar, com cada matí, els matiners de Catalunya Ràdio. Esperem les vostres trucades i el més important, que ens expliqueu per què esteu desperts a aquestes hores del matí.
2: Avui hem quedat a les 4.
3: Sí, cada tarda a les 4 tens una cita amb el Francesc Garriga.
4: T'imagines que amb la IA poguessis trobar la teva mitja taronja dins de 3CAT? I si el teu gran amor està en aquesta casa?
5: Uau!
6: Home, tant de bo!
5: Tenim que anar... Per què em mires amb aquesta mirada de...
4: És la cara, Francesc, de qui descobreix un amor. Perquè ara feia tant que no venia que t'estic redescobrint.
7: Garriga, el que sí que t'haig de dir és que surts molt bé a la foto que t'han fet aquesta nova temporada.
3: La tarda de Catalunya Ràdio.
5: Tot amb aquesta música, no sé si ens posarem a plorar o no sé què, com què acabarem fent, eh?
8: Acabarem com el perfum aquí tots.
3: Un programa per trobar la teva mitja taronja. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Vinga, va, que en 10 minuts arribem ja a les 6 del matí. Que ràpid que passa el temps. Quan ens ho estem passant bé, Eloi Cordomí, molt bon dia. Tinc per aquí l'Eloi. Eloi, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Ara sí que et sento. Què tal, Eloi?
9: Aquí a punt. Molt bé, i vosaltres?
0: Déu-n'hi-do la matinada que hem tingut pràcticament a... jo diria que tot el país, amb aquestes pluges que hem tingut.
9: Sí, pluja que ha quedat sobretot aquesta matinada ja concentrada al litoral i prelitoral. És aquí on hi ha hagut la pluja més forta, més o menys tal com estava previst. I ara queden les escorrialles, eh? Encara no acaba de fer net perquè tenim alguns ruixats, algunes precipitacions que avui es poden anar repetint. Entre Barcelona, Tarragona, litoral i prelitoral, bàsicament en aquesta àrea, els ruixats no acabaran de marxar. És veritat que la part forta del temporal ja ha marxat, però queden aquestes precipitacions que durant el dia poden anar repetint-se. I a més també paral·lelament al Pirineu i a les comarques de Girona creixeran algunes nuvolades que avui podrien tornar a deixar alguns ruixats. I això hi hem de sumar la baixada de la temperatura, que encara no es nota gaire.
0: Home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
9: Ha refrescat una mica, però no tot arreu, eh? I allò és que fins i tot ha pujat una mica respecte ahir. Vaja, encara és una mica irregular el termòmetre, però sí que avui notarem doncs, que no s'enfila tant com aquests últims dies. En general quedarà al voltant dels 25 a 28 graus les més altes.
0: I escolta'm, Eloi, quins dies ens esperen? Perquè hi vaig escoltar també que hi hauria una repuntada de les temperatures, sobretot al llarg del cap de setmana.
9: Sí, sobretot a partir de diumenge i una part de la setmana que ve. A partir de dissabte el temps serà totalment estable. Dissabte, diumenge, sol a tot arreu, tranquil·litat absoluta, i llavors va pujant la temperatura. Una miqueta dissabte, una miqueta més diumenge, i sembla que el pic, el màxim d'aquesta nova pujada de temperatura, el tindrem de cara dilluns-dimarts de la setmana que ve. I després ja tornaria a baixar una miqueta.
0: Esperem aquella espècie de muntanya russa descendent, no?, d'aquest final d'estiu, entenc?
9: Seria això. Tinc la línia de les temperatures a davant i és exactament això. Ara fa una pujada i després una altra baixadeta. Vaja, va fent.
0: Doncs vinga, com la vida mateixa, pujades. Gràcies, Eloi.
9: Vinga, fins ara, Canàries.
0: Que vagi bé, adéu.
9: Adéu.
0: Aquestes hores del matí segurament hi ha molts oients que són a punt de sortir de casa, preparats per engegar una nova jornada. També molts heu d'agafar el transport públic. Us informem, com sempre, a aquesta hora de quina és la situació. Maria Fernández Noguera, com ho tenim tot plegat?
10: Ara mateix de cues encara no n'hi ha perquè és molt d'hora, però sí que hem de tenir en compte, per aquells que hagin de sortir en cotxe, que hi ha una calçada tallada al Garraf, és la C15B. La carretera està tallada entre Canyelles i Sant Pere de Ribes per inundació. I d'altra banda, pel que fa al transport públic, Adif avisa que avui el servei ferroviari es pot veure afectat. De fet, ahir hi va haver problemes, sobretot a l'R4. A causa del temporal de pluja, doncs hi va haver problemes en els problemes de senyalització entre Molins de Rei i Castellbisbal. I també ahir al vespre es va haver d'interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada. Bifurcació sí que hi ha, però transport alternatiu entre aquestes dues estacions.
0: Molt bé, doncs, pendents al llarg del matí us anirem informant, com sempre, puntualment del temps, del trànsit i de tota la informació que cal perquè comenceu el dia ben informats. Gràcies, Maria.
10: Fins ara.
3: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: Et juro que jo aquests riures no sé si els hem arribat a fer en directe en aquest programa, eh? Cada vegada que escolto aquest separador de les trucades em pregunto qui ha fotut aquest
4: crit. Jo pateixo per si sóc jo, eh?
0: Jo també. Jo crec més que va per la Marta, eh? Això també t'ho dic.
4: Sí, no ho he pogut escoltar bé. Però bueno, jo crec que sí que som nosaltres, eh?
0: Sí, no, sí, segur, tant. Però quin dels tres fot aquest crit? 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores del matí, i saludant Pep. Pep, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Ui, quina veu més animada que fas, Pep, si estàs més que desperto.
1: Home, ja fa un rato que estic despert, eh?
0: A veure, des d'on ens truques i a quina hora et despertes, Pep?
1: Des de Cambrils.
0: Des de Cambrils. I què fas despert tant d'hora, Pep?
1: Home, perquè, doncs... Primer que no dormo, molt no dormo.
0: Sí.
1: Després que m'agrada aixecar-me aviat perquè faig gimnàsia, canto, faig coses alegres, miro d'alegrar-me el dia.
0: Això està molt bé.
1: Ja, d'entrada.
0: M'ha sorprès especialment que cantes. Quin tipus de música cantes, Pep?
1: No, jo canto de tonteria, eh? No, si és que jo que sóc cantant, eh? Ni tonteria, eh?
0: Però escolta'm...
1: Mira, te cantaré la felicitació del programa. Perquè et felicito pel programa, perquè feu un programa fantàstic.
0: Que bé, Pep.
1: Això és fabulós, el programa que feu.
0: Veus?
1: Un 10, un 10.
0: Home, un aplaudiment, sisplau, per en Pep.
4: Gràcies, Pep. Moltes gràcies.
0: Aquestes hores del matí s'agraeix també que ens felicitin de tant en tant, que també ens agrada.
1: I ara, per exemple, te canto.
0: Vinga, va.
1: Una tonteria, eh?
0: Sí.
1: Les felicitacions. Moltes felicitats, moltes felicitats, et desitgem, Javi, Marta i Lara. Moltes felicitats.
0: Quina maravilla.
1: I d'aquí una entranyada... que ens hi puguem trobar.
0: M'encanta.
4: Ets el millor, Pep.
0: Escolta'm, Pep, t'agraeixo aquest optimisme, aquesta energia, aquestes hores del matí. Gràcies per seguir-nos cada dia de dilluns a divendres i nosaltres ho seguirem fent i et seguirem acompanyant en aquest primer tram del dia.
1: Sí, sí, bueno, perquè és que doneu molta alegria, eh?
0: Això és el més important.
1: Soc molt, molt alegre.
0: Veus?
1: És que la perfecció mata i l'humor salva vides.
0: Bo, amor.
1: El que feu és salvar vides, vosaltres.
0: És meravellós això que ens dius i ens encanta escoltar-ho. Una abraçada, Pep, gràcies per trucar-nos.
1: Va bé, de res.
0: Que vagi bé, bon dia, matiner.
1: Una abraçada a tots.
4: Adéu.
0: Veus que bé?
4: Ja està. Ja tenim el dia fet.
0: Encara ens espera el matí de Catalunya Ràdio. Marta Viana, bon dia, fins demà.
4: Adéu, fins
0: Lara
4: demà.
0: Lara García, també,
4: adéu,
0: que vagi molt bé.
4: Demà.
0: I alerta que engeguen els primers compassos d'un artista que ens encanta. És la música i el so de Pau Vallvé. Quina meravella.

0: la música optimista de Pau Vallvé amb aquesta cançó carregada d'energia positiva que es diu Això ja està. Nosaltres sí que estem, però arrenca ara mateix el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon dia, Ostrell.
1: Encara et jove per
0: sí,
1: estar.
0: Sí, i tant. Però escolta'm, de moment el programa ja el tinc fet.
1: Ah, sí, el d'avui sí.
0: Sí, encara queda el matí de Catalunya Ràdio. Queden coses. Queda
1: moltes,
0: molt dia.
1: Moltes.
0: Avui pendents del matí de Catalunya Ràdio dels Aiguats, però també la visita d'Ernest Urtasun i d'Eduard Sola. Déu-n'hi-do el menú d'avui, Ricard.
1: Sí, avui a partir de... Bé, anirem fent, eh?
0: Sí.
1: Aquest és el menú d'ara, però com que van passant coses, doncs l'anem adaptant també a les circumstàncies. Això és el que té l'actualitat. Per tant, sí, de moment és aquest, però podria ser que canviéssim de dalt a baix.
0: Hem d'estar pendents de tot el que passi a partir d'ara mateix i fins les 12. Tot teu, Ricard, que vagi bé el programa.
1: Fins ara.
0: L'actualitat arriba amb el matí de...
2: Hola, Morgades. Te faig un àudio que així acabo més pront, eh? Escolta, estava pensant que a Rambla 54 podríem parlar de la garrofa. Ara és temporada de la garrofa aquí a les Terres de l'Ebre, però he pensat que li podríem donar una volta i fer un breu explicant una miqueta les utilitats. Jo no sé si ho sabeu a Barcelona, però de la garrofa, per exemple, se'n fa una farina que se'n fa xocolata. Ah, i faig un coc que la propera vegada que vindré a les Barcelones em porto per a tota la xarxa en ple. Això sí, en la condició de que m'acceptis el reportatge. Va, mira-te-ho en carinyo, vale? I em diràs alguna cosa.
3: A veure, parla'm una mica tu.
4: Hola, sóc el López.
3: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
4: Vale.
3: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
4: Em van a Morgades Valldosera.
3: Sí, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
4: Sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
3: Vale, doncs ja està.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
1: Benvolgut oient o oienta? Puc dir oienta? Arnau, apunta, que el consultarem al TermCat. De moment, benvolguda audiència. Tens clar que jo sóc de Vilanova i la Geltrú, oi? Viure a Barcelona potser em treu algun punt del carnet, però quan puc, vilanovisme. Doncs bé, el nostre gran convidat d'avui no és de la capital del Garraf, però és el nivell prèmium dels ismes. És tortosí, tortosista, i això és el més top, cronista oficial d'aquella ciutat. És el periodista Josep Bayerri Raga, que ja és als estudis de Ràdio Tortosa, al costat del David Benito. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
2: Què tal, com estem?
1: Doncs molt bé. David, quin luxe de convidat, no?
2: Sí, sí. El Josep és una institució amb majúscules. Té 82 anys i fa més de mig segle que es dedica al periodisme a seguir de prop la realitat política, social i cultural de Tortosa i de les Terres de l'Ebre. I l'he portat avui aquí al Rambla per això i perquè, a més, l'ha nomenat cronista oficial de la ciutat. Una distinció que el reconeix en el seu profund coneixement de la història contemporània tortosina.
1: Doncs de seguida en parlem, però abans, David, com que avui tu i Ràdio Tortosa doncs us estreneu el programa, podries fer-nos 5 cèntims o fer-li 5 cèntims a l'oient de qui sou tots dos, tu i la ràdio, què hem de saber?
2: Mira, doncs us puc explicar que Ràdio Tortosa és una emissora municipal des del 1999, ja fem 27 anys, déu-n'hi-do, amb una programació molt variada, en una vintena de col·laboradors del territori, i està dirigida per Núria Mora, que fa el programa insigne d'esta casa, que és La Punta del Diamant. I si voleu que us expliqui alguna cosa de mi, doncs us puc dir que sóc periodista, col·laborador en diversos mitjans del territori, i que a més també havia col·laborat i havia treballat en tots vosaltres a la xarxa des del recinte de la maternitat.
1: Efectivament, et teníem aquí al costat a la redacció. Ara et saludem des de la distància. David, doncs fetes aquestes presentacions, anem per feina. Josep, quina gran responsabilitat ser cronista oficial del lloc on vius i estimes, no?
3: Bueno, més que responsabilitat, una alegria molt gran, perquè, a veure, a la meva edat, després de tota la vida dedicada al periodisme, que l'Ajuntament de Tortosa el reconegui en un càrrec honorífic, perquè, de fet, ser cronista oficial de la ciutat no suposa cap cosa rellevant, però...
1: I no hi ha calés, Diem que no hi ha calés.
3: No, en absolut no. És un càrrec honorífic i gratuït. Uh-huh. Però la veritat és que a mi m'ha complagut molt, moltíssim. És a dir, quan arribes a certa edat, el problema més important ja no és ni els calés ni la situació social en què et mous, sinó és el reconeixement públic i el nomenament com a cronista per unanimitat. Jo ja vaig dir que si no era per unanimitat, pues que no m'interessava. Que des de la CUP està Junts, tots els socialistes i Esquerra, tots accepten que jo sigui el cronista oficial de Tortosa després d'un munt d'anys en què este càrrec estava, o esta funció estava vacant. Bueno, és una satisfacció que no us podeu imaginar lo gratificant que és quan s'arriba a cert estadi de la vida en què mirar el futur és ja gairebé poc rellevant i comences a mirar en reticència al passat, no? I això vol dir que et reconeixen el passat.
1: I què és exactament el que t'han encarregat? Què ha de fer un cronista oficial?
3: Bé, diu que és emetre opinió i resoldre consultes sobre temes relacionats en el passat de la ciutat. És a dir, jo estic a disposició de l'Ajuntament sempre que em preguntin el que sigui, sempre que vingui alguna autoritat de fora i volen que l'acompanyi, participar en la divulgació, donar xerrades, si convé, col·laborar en actuacions del patrimoni documental, bibliogràfic i artístic, estar en un contacte més directe en les biblioteques, en el museu de la ciutat, en l'arxiu del territori, territorial, i com a obligació, diríem, més rellevant, és al final de l'any redactar un informe valoratiu de com anar la vida cultural de la ciutat durant aquest any.
2: Sí. Anna, heu de saber que Tortosa recupera esta figura després de 50 anys sense cronista oficial. De fet, ho deia el mateix protagonista, que va ser a través del ple municipal que es va aprovar en la majoria absoluta, en unanimitat, i també a proposta del Col·legi de Periodistes d'aquí de la demarcació de les Terres de l'Ebre. Sí. Josep, per què és important recuperar esta figura de cronista?
3: A veure, històricament vol dir, no hi ha dades concretes, però sempre es diu que el primer cronista de Tortosa va ser Cristòfol Despuig, l'autor dels col·loquis, un dels actors més rellevants de la literatura catalana durant el Renaixement, Despuig, no? Això és una referència històrica, perquè la funció de cronista oficial no existia. Els cronistes oficials de la ciutat apareixen a mitjans del XIX, a les ciutats més grans. Per exemple, com a dates que us situaran, el primer cronista oficial de Valladolid va ser José Zorrilla, el dramaturg. El de Madrid va ser Mesonero Romanos. A totes les ciutats van haver més importants. A Tortosa se va crear el càrrec, van haver diversos cronistes entre l'any 1870 i l'any 1970, els 200 anys, entre ells personatges tan significatius com Mestre i Noé, Francesc Mestre i Noé, que és l'intel·lectual més rellevant de la Renaixença a les Terres de l'Ebre, autor d'infinitat de llibres i mogut en els moviments culturals, en els moviments polítics catalanistes dels primers anys del segle XX. Un antecedent familiar meu, que era Enrique Bayarri, que és aquell cèlebre historiador que va dir que Colón era de Tortosa, va escriure un llibre, este era cosí germà de Montrevés Gaia, de situar-nos a la relació familiar. I el darrer cronista va ser Manuel Beguer, que va morir l'any 70 i que era director de la revista La Zuda, que era la revista més cultural més important d'aquells anys, i quan va morir, no sé per què, l'Ajuntament va deixar la funció de cronista en via morta, i va estar un munt d'anys en via morta. Llavors ja feia de periodista, ja escrivia a La Vanguardia, estava, i vaig proposar o suggerir diferents noms com a cronista, entre ells Jesús Massip, Gerard Vergés, Manuel Pérez Bonfill, i sigui pel que sigui, l'Ajuntament no va voler i va quedar en via morta. I hasta que ara fa un parell d'anys el Col·legi de Periodistes de les Terres de l'Ebre, Josep Bauví, que és el president, van assumir el compromís de tornar-lo a reactivar, perquè van dir que no podia ser que Tortosa no tingués aquesta funció de cronista, quan no tenia altres ciutats. Per exemple, Lluís Permanyé va ser proposat com a cronista oficial de Barcelona, que passa que sembla que no hi havia unanimitat en la seva designació i ell se va negar. Huerta Esclaveria també va passar el mateix, també va estar proposat com a cronista de Barcelona, i també l'últim que va haver va ser Abel Artís Sempronio, l'últim del que es té constància, no? Però és una història molt de gent gran, per dir-ho. No, a la gent jove aquestes coses no els suposen massa.
1: Bé, has de tenir una mica de trajectòria, suposo, perquè et facin cronista, perquè et donguin aquesta mena de reconeixement, que com tu deies és tot un honor. Aquesta feina de cronista, com t'aproximes als fets? S'ha de limitar a documentar tot allò que passa a la teva ciutat, que seria el cas de Tortosa, o has de fer interpretació, donar context i, quan calgui, ser crític?
3: A veure, jo vaig començar als 18 anys a fer de cronista a La Vanguardia. És una anècdota que l'explico sempre. Un bon dia vaig ser agosarat i vaig escriure una carta al director de La Vanguardia, li vaig dir: veig que Tortosa en estos moments no tenen corresponsal i jo m'oferixo. La sorpresa meva va ser que al cap d'una setmana vaig rebre una carta. No em van demanar cap explicació ni currículum, no em van demanar res, i em van dir que ja podia començar a escriure. L'alegria que vaig tindre quan vaig veure a La Vanguardia estàvem a l'any 63, 64, cap allà, 60 i pico, vaig veure a La Vanguardia crònica de nuestro corresponsal José Bayarri, llavors era en castellà. L'alegria que vaig tenir als 19 anys va ser enorme, no? Vaig estar a La Vanguardia 18 anys i vaig fer el mateix que faig ara, que és fer carrer. Fer carrer és anar pel carrer, moure molt, parlar amb la gent, parlar molt amb la gent, saludar a uns... L'avantatge que té una ciutat com Tortosa és que...
2: Coneixes a tothom, no?
3: Exacte, exacte. I que tothom t'atura, tothom te diu coses, i tu dius coses i comentes, i això és molt bonic. En determinats moments és molt bonic, perquè ja no entres en confrontacions, ja vas estar molt posat en política, però desenganyat. Però ara no, ara estic content, vaig pel carrer i parlo amb la gent, els companys periodistes primer, perquè són els meus companys, en ells me vaig fer gran, al món del periodisme i en altres mons, però el periodisme és el porto dins, va, el porto a l'ànima.
2: I per això precisament segurament t'han nombrat aquest cronista que parla, com has dit, de documentar i divulgar el passat, però també el present de Tortosa. Com se fa de cronista d'uns fets que encara estem vivint actualment?
3: Bueno, jo intento sobretot moure'm en el món del consens. Jo estic prenent notes, vaig apuntant cada dia les coses que passen en previsió de que al final de l'any me tocarà resumir-ho en la crònica anual, no? Vaig prenent, i mentrestant, quan vaig pel carrer i pregunto, la gent m'explica, ara, per exemple, el problema de seguretat a Tortosa és important, doncs, bueno, la gent m'ho explica. Era, potser, el problema que no és de Tortosa, que està en moltes ciutats de Catalunya. És on l'estudi d'opinió diu que és el problema més important que té, que considera era la gent. El problema és de per què la ciutat no creix més, o perquè continuem estant ancorats en el món de l'agricultura i no fomentem altres... perquè no es fa un hospital nou com s'havia de fer i no es fa més que apedaçar l'hospital vell que hi havia. I tot això són coses que la gent te va dient i que tu vas assumint. Procurant fer opinions doctorals, no dogmatitzar sobre les respostes. Escoltar, però no vull que ningú digui, mira, et dona la raó a l'esquerra, o dona la raó al Movem Tortosa, que és l'antic iniciativa, no?
2: No fer una crònica de part.
3: Exacte, no, estic fugint molt d'això, molt, molt, sí.
1: Una de les teves responsabilitats, com ens explicava, serà elaborar aquest informe anual sobre el més destacat que ha passat a Tortosa, que és una mica el que fem els mitjans de comunicació amb el resum de l'any, però clar, a nivell local, a mi això em sembla francament difícil tenir un criteri per dir això sí que hi va i això no, perquè són els teus veïns, són la gent que et trobes al forn de pa o al bar fent un cafè, no?
3: Sí, per això pregunto a la gent, per això prenc nota, me vaig apuntant coses, veure tot lo de l'eclipse, el moviment que va haver, la importància que va tindre la veïna ciutat de Roquetes, perquè va ser on la Generalitat va centralitzar la seva presència en l'eclipse, l'arribada de la Volta a Espanya, i tot això són històries que a la gent del carrer els hi dona importància. Els polítics només se mouen en recursos de si hi ha pressupost, no, la gent del carrer a vegades parla de coses que sembla que tinguin menys importància, però que en realitat és la que tenen, és la que fa l'entramat i el teixit, el que teixís la ciutat i teixís la gent. I en això estem. A veure, escolta, ja i la companya ha dit que jo tinc 82 anys, no? A veure, als 82 anys el que es té és perspectiva, és el més important. Ja es veuen les coses en perspectiva.
2: Perquè moltes coses s'acaben repetint. Mira, això va profundament bé per dir que actualment, en l'època que estem vivint, sobretot la gent més jove està abocat al món efímer de les xarxes socials, on tot es resumeix a través d'un tuit. Això fa més difícil construir-ne una crònica?
3: Se fa difícil, sí, perquè és que, a més, el problema que té la gent jove és que no llitx. Nosaltres, quan teníem 18 o 19 anys, jo recordo, quan vaig fer periodisme a l'escola, que una assignatura que es diu Literatura Universal, l'escola, estic parlant de l'escola de les Rambles, la de periodisme, no la facultat. I ens van donar un llistat de llibres d'autors contemporanis per a que llegiguéssim i féssim una valoració. Llavors no hi havia el Google i, per tant, no podíem copiar no podíem anar a buscar un resum al Google, sinó que teníem que llegir, almenys encara que fos en diagonal. Me va ajudar molt i em fa pensar que el que fa falta avui en dia al món de l'ensenyament, jo també vaig ser professor, vaig estar uns anys de professor, el més important és que la gent pugui llegir, que llitgui. Que llitgui i que llitgui en paper, no? No a la pantalla, no. Davant d'un paper. I que després faci una valoració del que llitgi. I això, penso que això és una de les coses més greus que tenim ara. No, la gent no llitgi, no llitgi. I jo a vegades tinc un net d'uns anys i li dono un paper i dic, llitgi este paper i fes-me una valoració. I al cap de dos dies o tres li pregunto, ja has llegit? I m'has fet la... Diu, sí, diu, això és molt antiquat. És la seva resposta que fa, és que és molt antiquat.
2: De fet, això va sortir l'informe PISA, no? Que la comprensió lectora és un de les falles que tenim actualment en el nostre sistema educatiu.
3: Sí, també, bueno, és el que això. Hi ha, clar. I la sort que vaig tindre va ser que els anys que vaig estar posat al món de l'educació vaig estar a la formació professional a diversos llocs, a París, a Madrid, en fi, a molts llocs. I en la formació professional l'important és la competència, no pas els continguts, no pas els coneixements, sinó les competències que assumeixes quan estudies. Això és molt important. La gent ha d'aprendre a fer coses. No cal que sàpiga coses. Les coses ja les sabrà quan les necessite, no? Bueno, això és una altra història, no?
1: Perquè no sé si... el periodisme, tu que tens, permet-me l'expressió, tanta mili, al final és un ofici. Per això és important llegir, com és important per un ofici treballar amb les mans la matèria que sigui, no? L'hem de concebre així?
3: El periodisme, a veure, per a ser periodista s'ha de fer el que fem a la meva generació, que és cada dia llegir 3 diaris o 4. Això és fonamental. Jo recordo que va haver una època en què cada dia me llegia per suposar el periòdico El País i el català, el que llavors era que també vaig escriure el Punt. Vaig escriure molt de temps i Le Monde, perquè nosaltres som de cultura francesa. Jo l'inglès no el sé parlar, ni l'he sapigut, ni tinc cap interès en saber-lo. Saben tots els que estan al meu costat. No, jo sóc de cultura francòfona, perquè a l'època nostra la segona llengua era el francès. I en francès llijo els llibres originals. I llegia Le Monde cada dia. I de veritat, t'enriquís molt. Llegir diversos diaris al dia, compartint les opinions diverses de gent sobre temes que és el mateix tema, és fonamental. I això, els nois que estudien periodisme haurien de fer-ho des del primer dia, llegir cada dia diversos diaris de diferents orientacions ideològiques, inclús de diferents països. I no sé si ho fan, perquè suposo que ho fan. Ja no ho sé, això, vosaltres els que som més joves ho direu, si ho feu o no ho feu.
2: Aquest és un dels problemes també de les xarxes socials, que al final el teu algoritme només et fa llegir allò que tu vols sentir, no?
3: Les xarxes socials són una trampa. Ser una trampa, perquè és que fan dogmatitzen el que pensa la persona que ho escriu, i no tens no ho pots contrastar, perquè si tu llegis al mateix temps el periòdico, l'Avui i La Vanguardia, per exemple, per dir alguna cosa, tres catalans, i ja saps que són d'ideologia diferent, que cada un està en una línia ideològica i tu les contrastes, tu saps de què va la cosa. Però si tu només llegis una cosa, i a més el que t'escriu com si fos el dogma de la Santíssima Trinitat, llavors no te n'enteres. Coneixes només una part de la qüestió. I jo penso que el periodisme, l'important és que sigui capaç de contrastar, sobretot, les opinions de la gent. Abans a Tortosa hi havia 2 seminaris, ara només n'hi ha un. Jo preferia l'època que n'hi havia 2, jo era director dels 2,
2: Més pluralitat,
3: Hi havia 2, un de dretes i l'altre d'esquerres, i claro, era interessant contrastar, veure què passava.
2: Josep, per anar acabant, este nomenament de cronista oficial és per a 5 anys, fins a l'estiu del 2031. Quan acabes, quina és la feina que t'agradaria haver deixat feta?
3: Bueno, lo que m'ha manat la norma de Constitució, que és haver escrit durant 5 anys la crònica anual del d'això, i ja està, perquè escriure... Jo tinc escrit les meves memòries, però no les penso publicar. No penso publicar un llibre. Les està escrites i als amics i companys els hi dono, els hi envio, perquè les tinguin i les puguin llegir. O sigui que ja no estic en l'època d'escriure memòries. Vull acabar de fer esta funció. Tindré 87 o 88 anys quan acabi la meva trajectòria de cronista. No sé llavors si aniré amb bastó o aniré encara a cadira de rodes o no. O
2: segurament
3: no
2: que ve com, no com te podem veure ara.
3: No ho sé. No
1: Josep,
3: ho sé.
1: Bueno, una cosa. Em parlaves que a Tortosa només hi ha un setmanari. Jo no sóc tortosina, però sí. Em permets un comentari perquè l'apuntis a la teva llibreta a veure si a final d'any tinc sort? Jo volia explicar-te que teniu una immensa sort a Tortosa, que és la de tenir aquesta emissora que està parlant amb nosaltres, Ràdio Tortosa, que fan una feina de formigueta absolutament increïble amb els quatre que són, amb el David Benito, amb la Núria Mora, em deixaré gent, però reconec la feina de tots. Crec que estaria bé que els veïns de Tortosa se'ls estimin i els reconeguin aquesta feina.
3: Sí, no el reconeixen prou, no està prou reconeguda la Tortosa. Aquesta és la veritat. Jo trobo que els polítics dels quals de Pembre, que és una emissora municipal, haurien de fer alguna cosa per incentivar-la més, per a donar més mitjans i per a promocionar-la, perquè és que creu-me que tots ells són fantàstics. La Núria, que la conec de fa molts anys, de quan jo era director del setmanari, i el seu marit, que també treballa al setmanari, el seu fill, és una família de periodistes, marit i muller i fill. O sigui, imagina't tu a casa seva com se deuen barallar.
2: Imagina, ho parlen moltes vegades. Des de comentar aquestes converses de sobre taula.
1: Doncs au, a veure si colem dos frases a l'informe final i els hi fan una mica més de cas. Una abraçada a tots dos, a Tortosa, i moltíssimes, moltíssimes gràcies per tot aquest coneixement que heu aportat al Rambla 54. Fins aviat.
2: Gràcies, una abraçada.
3: Adéu, bona tarda.
4: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.

0: Anna, bones. Mira, ara m'estava recordant que l'altre dia ens vam quedar amb aquella pregunta vàlida de si les abelles de la mel dormen o no. I tant tu com jo vam dir, ostres, això ho hem d'investigar. Així que, saps què? Li he enviat un WhatsApp a en Jan Ister, a veure si ens en pot dir el quid de la qüestió, desentrellar, perquè jo estic amb la mosca o amb l'abella darrere l'orella. Mira què ens ha dit. Ja veuràs, ja.
1: Bon dia, Enric i Anna. Soc en Jan Ister, apicultor aficionat. I la pregunta del dia és si les abelles domèstiques, l'abella de la mel, si dormen. Doncs resulta que sí. Bueno, no és un son com nosaltres de moltes hores seguides, però sí que redueixen, bueno, es queden quiets, immòbils, no mouren antenes ni les ales, fins i tot redueixen l'activitat cerebral. Hi ha alguns estudis que suggereixen que podrien fins i tot somiar. Per tant, bueno, no és el mateix son que tenim nosaltres, però és algo similar, no? A vegades la majoria del temps és dins de la colmena, però també hi ha casos que potser fora, les abelles més grans. També les abelles més joves descansen més per intervals, i les més grans, les més veteranes, són més actives de dia i dormen més de nit. Per tant, això, bueno, em sembla més al son que tenim nosaltres. I bueno, i com tots els éssers, pues, necessiten aquest descans per recuperar bueno, per sobreviure, treballar millor i tot això. Vale? Molt bon dia, adeu.
2: L'Ambla 54, a Ràdio Rosselló.
3: Ben tornada al Rambla 54, Maria Gateu.
4: Molt bones, Anna.
3: Escolta, que et truquem perquè ens vas dir que tenies una història sonora d'Almacelles que havíem de conèixer, oi?
4: I tant, de fet, és un fenomen sonor, entre cometes, que fa molts anys que va canviar el dia a dia dels veïns i veïnes.

0: Què et sembla, Anna?
1: Doncs sembla un avís d'aquests de risc químic, rotllo gent, tots confinats a casa, com diuen, anem a morir tots, és una sirena, no?
0: Doncs sí, exacte, és la sirena del Macelles, i no és pas un indicatiu de que s'acaba el món ni res d'això, eh? Ah, de fet, porta anys marcant el dia a dia de la gent, els seus hàbits, i bàsicament la vida quotidiana dels almacellencs i almacellenques.
1: I això cada dia?
0: Sí, sí, cada dia, eh? I t'he portat algú que t'ho explicarà a la perfecció, perquè... a banda de ser músic i musicòleg, és almacellenc i ho sap de bona tinta. Eduard Morell, molt bones.
2: Bona tarda.
1: Eduard, benvingut al Rambla 54.
2: Moltes gràcies.
1: Escolta'm, d'on ha sortit aquesta sirena? Per què al Macelles teniu aquesta sirena?
2: Doncs és una cosa com molt curiosa. Va ser arran de la Guerra Civil. El juliol del 36, no? Després del cop d'estat i que comencés la guerra, el Consell Local del Fòrum Popular d'Esquerres del Macelles va decidir treure el campanar. O sigui, desmuntar el campanar, fer de l'església en va fer, la van buidar tota, van cremar tots els bancs, les imatges, tot plegat, en van fer un mercat, i això, i les campanes, les van baixar, les van deixar en un corral. Què passa? La gent... anàvem les campanes a l'hora de treballar, a l'hora d'anar a dinar, bueno, les hores marcaven... les campanes marcaven les hores. Clar. I marcaven altres avisos que la població necessités. I al 37, al gener del 37, s'instal·la efectivament una sirena de fàbrica. Uh-huh. Una sirena de fàbrica que està feta a Sabadell i que sona a les 8, a la 1, a les 3 i a les 6 per marcar les hores d'enganxar i de plegar, tant pels qui treballen al camp com pels qui treballaven a les bòbiles que hi havia a punta i punta del Macelles.
0: Llavors el seu ús era social, però també laboral.
2: Sí, bueno, marcava... No només marcava l'hora d'enganxar o de plegar, també marcava avisos tipus incendis, si tocava repetides vegades, bueno, depèn, feia també diferents avisos, això repetint el toc.
0: Uh-huh. I però, escolta, que el campanar es va acabar reconstruint el 49, no? I això sí. amb campanes incloses, però els veïns i veïnes ja s'havien acostumat a la sirena, no? I no van voler... O sigui, van voler que continués al municipi i no que la treguessin.
2: Clar, les campanes es van tornar a puesto perquè es van treure per fer munició si calia, no va fer falta, i al 49, com deies, amb això de l'auxilio de regiones devastades... Uh-huh. Es va reconstruir el campanar. Si us fixeu al Macelles, el campanar és de totxo i la resta de l'església és de pedra, diguéssim. Uh-huh. Doncs es va reconstruir i, efectivament, la gent va dir volem la sirena perquè estem acostumats a com funcionem clar, aquí, així.
1: Clar.
2: I llavors, des de llavors, campanes i sirenes simultàniament.
1: Uh-huh. Eduard, i sona la sirena a les mateixes hores, a les 8, a la 1, a les 3 i a les 6, o s'ha adaptat als horaris moderns?
2: No. Ens hauríem d'adaptar potser nosaltres a la sirena.
1: Potser sí, eh?
2: Perquè, bueno, és una altra manera. De fet, els meus padrins i padrins de molta gent, inclús ara també, a la una, quan sonava la sirena, quan sona la sirena, a parar taula. Uh-huh. Ara és impossible, perquè pleguem a les dues i mitja, a les tres, alguns, i...
0: Però llavors, una anècdota, per exemple, que te volíem preguntar també per això, és aquesta, oi? De com marcava la vida, en aquest cas, no? De la casa dels teus avis.
2: Sí, sí, o sigui, és una cosa que efectivament passava. Eh? Mm-hmm. Jo dic, passava els meus padrins perquè ja no hi són, però molta gent encara continua que potser no va a les hores que portem avui en dia, perquè està jubilat o el que sigui, i si toca la una, doncs hem de parar a taula... Si toque les 6, pues sortia fora del carrer a prendre la fresca a l'estiu, o saps?
0: Clar.
2: Però encara anem molt... se segueix anant amb la sirena. Uh-huh. Inclús també s'utilitza la sirena avui en dia quan, per exemple, venen els Reis, se fa aquest toc repetit, o per... Sí, sobretot quan venen els Reis, se fa aquest toc repetit. I ma mare m'ha explicat alguna vegada que quan siguin aquest... això que venen els Reis i se repetís el toc, se li erissa la pell perquè es pensa que un incendi o alguna cosa de quan era petita.
1: Clar. Es confon una cosa amb l'altra, no?
2: Se t'ha associat, se t'ha associat.
1: Eduard, i aquesta sirena ha deixat de sonar en algun moment? Penso en la gran apagada del 28 d'abril del 25, però no sé, francament, si la sirena va enxufada o no, si vam corrent o com funciona.
2: Sí, vam corrent la sirena, perquè al final se necessita un motor que faci girar la part que expulsa l'aire per a que soni l'instrument, diguéssim. ho desconec si va sonar durant l'apagada. Sí que és la van treure o la van apagar durant una breu temporada quan van tornar a posar les campanes el 49 i arran d'això la gent es va queixar de que la volien.
0: I escolta, abans hem parlat de fenomen, no? I és que aquest detall del municipi, aquesta sirena, no? És un fenomen sonor. I concretament això està inclòs en la categoria de paisatge sonor. Per a que ens entengui tothom, què vol dir això? Què és un paisatge sonor?
2: El paisatge sonor és tot aquell conjunt de sons que configure, que es pot escoltar en un espai i que l'identifiquen. Així explica't una mica ràpid i malament, però més o menys. Pot ser sons ambients, com pot ser, per exemple, els cotxes en una ciutat, els ocells en un poble en una hora determinada del matí, el murmuri de la gent a l'hora del mercat, o poden ser sons més puntuals, marques sonores, que aquestes identifiquen més, com pot ser un toc de campanes, la sirena d'Almacelles, els clàxons dels cotxes...
1: Però clar, els claxons dels cotxes jo crec que deuen sonar, bueno, potser és una qüestió de volum, però deuen sonar igual a Almacelles que a Barcelona.
2: Això sí, hi ha hagut una homogenització, però també és curiós, i aquí poso un parèntesis, que segons d'on ve el cotxe o segons quina marca és o en quin país està construït, els claxons sonen diferents. Per qüestions culturals de com hem assumit la música. Per exemple, un Rolls Royce són en tres terceres a la vegada, o un cotxe de l'est d'Europa té un interval de quarta, mentre que aquí és un interval de tercera. Una cosa així, més o menys, explicat ràpid i malament també.
0: Tot això, Anna, deixa'm recordar que Eduard Morell és musicòleg, sí. I això és una de les qüestions que estudien en aquesta ciència, no? Que no deixa de ser una ciència.
1: Sí, sí, i l'objectiu d'aquesta musicologia, per suposat, és evitar, suposo, que aquests sons particulars i aquests paisatges concrets doncs es perdin, no? Aquesta homogeneïtzació que ens deies, una mica combatre-la.
2: Clar, sí, al final com a científics, i això ho faig a vegades un símil, em diuen, no t'has de posar en qüestions polítiques. Bueno, sí, quan un biòleg o un meteoròleg es posa, diu, el canvi climàtic ens arrasarà a tots, doncs qüestions identitàries o qüestions simbòliques com aquestes, com el toc particular d'una campana d'un poble, perquè té aquell timbre, la campana, o en aquest cas el Almacelles, que té aquesta sonoritat perquè hi ha la sirena, és una cosa que s'ha de conservar, s'ha de reivindicar, que al Almacelles ho tenim molt assumit, però que sorprèn. Quan ve gent, alguna vegada amb l'Ateneu hem fet algun dinar a la plaça i a les 3 ha sonat la sirena, i són gent de pobles d'on sigui, s'espanten, sí, però els expliquem i és una cosa també patrimonial.
0: Escolta, Edu, ara que estem acabant ja, l'última pregunta, tenim alguna altra marca curiosa a Catalunya o podem dir que la d'Almacelles, la vostra, és la més atípica al territori?
2: Doncs és aquí ja m'agafes. Ho desconec completament. A veure, potser la d'Almacelles és atípica pel tipus d'instrument que és una sirena. Però, de totes maneres, a tots els pobles, cada campana sona diferent. Cada manera de tocar-la també. En el sentit que, a nivell tímbric, sonaran unes freqüències unes altres que farà el dibuix d'aquella campana, que serà molt identificable amb aquell poble, i també els tipus de patrons rítmics amb què es toquen aquelles campanes, que segurament entre territoris, no dic entre pobles, sinó entre territoris, per dir una cosa més ampla, canviï, i el tocar d'una manera vol dir que s'ha mort un senyor gran, tocar d'una altra manera vol dir que s'ha mort una senyora gran, o tocar d'una altra manera és una boda. I pot canviar si anem a dalt a la muntanya als Pirineus o a baix a les Terres de l'Ebre.
1: Eduard, em sembla un temasso, això. Podem tornar-te a trucar un dia per parlar de campanes i el so de les campanes?
2: I tant.
1: De moment, avui, moltes gràcies per haver-nos presentat aquesta sirena d'Almacelles. Jo no la coneixia musicalment, doncs no em sembla el so més agradable del món, però sí que m'heu fet agafar ganes de venir a veure doncs, com la integreu amb normalitat en aquest paisatge sonor. I gràcies a tu també, Maria. Per cert, ja tinc el teu poemari, o sigui que tornem a ramblejar aviat per parlar-ne.
0: Home, i tant que sí, Anna.
1: Gràcies a tots dos.
0: Adéu.
3: Vale. Heu de dir Rambla 54. Primer tu, va.
4: Rambla 54.
3: Ara tu, mama.
5: Rambla 54.
3: I ara ho dieu los dos a la vegada, quan digui 3, 2, 1, vale?
4: Rambla 54.
3: Perfecte. No veniu.
4: Jo sóc pobre, això.
6: Anna, per cert, una pregunta. On puc trobar el programa per enviar els enllaços a la gent? Perquè he trobat molts enllaços de diferents ràdios que col·laborem, que el tenim, però hi ha algun enllaç com de la xarxa directa que pugui enviar-ho perquè per enviar el tall i tot? I gràcies, abraçadota.
1: Doncs mira, Enric, si vols recuperar cap dels programes del Rambla 54 que ja hem fet, a banda de les webs de cada emissora, com dius, doncs tenim la nostra web, laxarxa.cat, i entres, i a la part superior hi ha un apartat que diu Continguts. Cliques allà i tries l'opció Àudio. A dins hi trobaràs molts productes, podcasts i programes que fan les ràdios d'arreu de la xarxa, com a les Portes de Troia, de Ràdio Castellà, el Calaix, Dona la Torre, els Moments d'Òpera de l'Albert Galzeran, des d'Olesa Ràdio, o el Paraules Habitables, que fem Servidora i l'Ivan. Per cert, Ivan, et dec encara un guió del proper. A la mateixa fila que vegis el Paraules, tres caràtules més enllà, hi ha el Rambla, que té, t'ho he de dir, una caràtula xulíssima, que és obra del Romà Pellejero, que és un company de grafisme que fa unes coses molt i molt boniques. En aquest apartat és on, en principi, l'amiga de l'Arnau, la intel·ligència artificial, hi col·loca cada dia el programa que hem fet en directe. Allà, tu, el Jan i qualsevol oient o oienta, no ho sabem, ho preguntarem, els podeu recuperar absolutament tots.
7: Anna, una cosa.
1: Digues.
7: Mira, que estàvem parlant aquí ara amb l'Arnau i la Gisela, espera, que et saluden.
8: Hola.
7: I dèiem que podries trucar demà o un dia d'aquests a la tele per parlar del que es fa amb les garrofes.
1: Ja. Vosaltres, això és un cop d'estat i vosaltres el que voleu és que ens faci aquest cop que diu, no?
7: Estaria bé.
1: Doncs, bueno, heu mirat si cap a l'escaleta anem bastant patats. No sé si l'Arnau...
7: Va, que un coc es menja sense gana.
1: Vinga, doncs mirem-ho.
9: Jo escolto Rambla 54 a Radio Ciutat de Badalona.
1: Amb aquesta música podries pensar que ara connectem amb el Japó, però seria mentida. Amb qui connectem és amb el Martí Villegas, de Badalona. Martí, benvingut a la Rambla.
10: Hola, què tal? Moltes gràcies.
1: Escolta'm una cosa, com que avui ens estem presentant encara una mica tots i, Martí, vosaltres des de Badalona encara no havíeu entrat al Rambla 54, ens pots fer 5 cèntims de la ràdio, de Ràdio Ciutat de Badalona i la seva història, una mica què feu?
10: Sí, i tant. Mira, Ràdio Badalona va néixer el 1981, una ciutat de més de 230.000 habitants, i portem, doncs, això, 140 anys formant. Formem part d'un conglomerat que es diu Badalona Comunicació. Tenim Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat de Badalona, que es pot escoltar des de Barcelona fins a Sant Pol, amb la qual cosa, doncs, és una emissora que es pot escoltar per tot el barcelonès i Maresme, pràcticament.
1: I ja posats a presentar, jo sóc de Vilanova i la Geltrú, això queda claríssim. Faig, us ho he de dir, les millors galetes de xocolata del món, Arnau apunta, i col·lecciono figures i dibuixos de Mazinger Zetas. De tu, què n'hem de saber?
10: Mira, jo a la cuina potser no sóc el millor del món. M'hauria posat molt les piles per poder fer les millors galetes de xocolata del món, però el que sí que us haig de dir és que m'encanta el futbol sala, el practico des dels 7 anys, i també, doncs, sóc entrenador d'aquest esport des dels 16. Ara en tinc 23, o sigui que ja fa uns quants anys que jugo aquest esport i que també l'entreno, i m'encanta, és un dels meus grans hobbies.
1: Doncs mira, si un dia fem reunió de ràdios, allò, un partidet després de dinar, ja sabem,
10: home, tant,
1: aquí posarem, tenim el Messi del futbol sala.
10: Bé, no, doncs... no m'atreviria tant.
1: Doncs, au, fetes aquestes presentacions, ara sí que ja podem explicar per què estava sonant música japonesa per parlar de Badalona. Què ens vols dir?
10: Doncs us vull presentar en José Luque, que és veí de Badalona. Com sempre s'ha dit, cada persona és única i estem segurs que en José també ho és, però hi ha una qüestió per la qual és realment especial, almenys arreu d'Europa. És l'únic lutier de chamisen que hi ha al continent.
1: lutier de xamisen. A veure, un lutier sé el que és. La meva filla toca el violoncel i una vegada vam haver de llimar-li el pont, que estava massa alt o no sé què, i ho vam fer en un lutier, el Guillem Jacobí, que vaig pensar que també tenia una entrevista, però ell fa violoncels convencionals, d'aquests que veiem a tot arreu, Pau Casals i aquestes coses. Això del xamisen, francament, no tinc ni idea de què és.
10: Creu-me, Anna, que jo tampoc n'havia sentit a parlar mai. És un instrument molt típic de la cultura japonesa. De fet, originalment era xinès i d'allà va fer el salt al Japó al segle XVI. És un instrument de cordes pinçades de la família dels llaüts i té una particularitat força notable. És de percussió, gràcies a la caixa de ressonància de fusta coberta amb pell i de forma rectangular que té a la part de baix, però també és de corda, tres en concret, que recorren la caixa de ressonància i el mànec de la part superior. Hi ha diversos tipus de shamisen, depenent de la regió del Japó. El José Prons en va ensenyar un de concret.
11: Aquest concretament és un tsugaru shamisen, que és un shamisen del nord del Japó. Diguem-ne, per fer un símil, és com si fos la guitarra flamenca i la guitarra clàssica, doncs és un tipus de shamisen diferent, que és una mica més potent i és més versàtil. Es pot fer, diguem-ne, el repertori tradicional o també el repertori més modern.
1: Per tant, el xamisen és un instrument de corda, de tres cordes, ens has dit, que es fan vibrar, però no sé com es fan vibrar, amb la mà, amb una pua, amb alguna mena d'arc?
10: Doncs, en aquest cas, l'element que es fa servir és el bachi, que fa la mateixa funció que els plectres o les pues amb les guitarres. Ara bé, el bachi té una forma d'espàtula amb una part superior, atenció, feta a partir de closca de tortuga.
1: I per què closca de tortuga, pobres tortugues? Què té aquesta closca que la faci tan especial?
10: Doncs, mira, en José ens va dir que aquest material garanteix una molt bona combinació de rigidesa i flexibilitat a l'hora de fer vibrar les cordes del xamisen. No és l'únic material peculiar que es fa servir per la construcció d'aquest instrument. Antigament, la pell que cobria la caixa de ressonància era pell de gos o de gat. Ara, per sort, se'n fan servir també de sintètica. Tots aquests i d'altres materials, però, són molt difícils d'aconseguir. És per aquest motiu que en José va decidir començar a fabricar els seus propis xamisens.
11: Jo volia continuar tocant, però clar, aquí a Espanya no hi havia ningú que fabriqués. Llavors vaig començar i bueno, ja em vaig ficar cap a dins fins al final i fins a construir el meu instrument. Aquest és el quart que he construït jo i bueno, que sona igual de bé com qualsevol que puguis comprar al Japó.
10: I no pensis que fabricar un xamisen es fa d'un dia per l'altre. Normalment en José triga entre 3 i 4 mesos dedicant-hi unes 5 hores al dia. Et pots imaginar la feinada que comporta això i tot depèn del nivell de detallisme que es vulgui aplicar a l'instrument.
1: Doncs estem parlant d'una persona, bé, de fet, l'única persona arreu d'Europa que fabrica des de zero aquest instrument. Però què fa que un veí de Badalona acabi tocant el xamisen i sentint-se tan arrelat a la cultura japonesa?
10: Doncs tan senzill com molta altra gent als anys 80 i 90, gràcies als animes i a Bola de Drac.
11: A mi de petit sempre m'ha agradat molt, com a tothom, no? L'anime, el Dragon Ball i tot això, però sí que quan era més adolescent i començava a veure més anime, m'agradava molt la música del Japó. A mi sempre m'ha agradat la música rock, també, però em vaig interessar per la música dels animes i hi havia grups que m'agradaven molt. Llavors

0: Zen, imitant els seus mestres, és a dir, tal com ho havia fet ell, però des de casa.
1: Déu-n'hi-do, i això li ha acabat valent fins i tot un reconeixement d'origen des del mateix Japó, no?
0: Sí, sí, el març passat la cònsul del Japó a Barcelona, Akiko Shikata, el va rebre al consolat i li va fer entrega del Premi al Mèrit per la difusió de la cultura japonesa mitjançant el shamisen. Aquest reconeixement, diu, li va fer molta il·lusió.
2: Això fa molta il·lusió i és un honor molt gran perquè, bueno, ser reconegut com, diguem-ne, per divulgar la cultura del Japó a través del shamisen, no? Perquè, clar, jo toco el shamisen, soc de les poques persones que hi ha a Espanya i a Europa que l'interpreta, però, a més, és un instrument que estàs sempre sol, no?, tocant sol, i que et reconeguin d'aquesta forma, doncs, és molt maco.
1: Martí, doncs, si et sembla, tanquem la nostra conversa amb la música del shamisen del José Luque. Saps què és això que interpreta?
0: Doncs és part d'una cançó tradicional japonesa que es diu Tsugaru Yongara Bushi. Espero haver-ho pronunciat bé. He d'afegir que Google diu que és una peça que requereix bastant de virtuosisme per interpretar-la.
1: Doncs moltes gràcies, Martí. Benvingut al Rambla 54. Tornem a parlar ben aviat. Sayonara.
0: Fins aviat. Moltes gràcies.

0: Hola, Anna. Soc la Gemma Bufies. Sí, la de Ràdio Montblanc. Com estàs? Per aquí estem una mica ressecoses, eh? Perquè tot just hem acabat la festa major i com que l'hem feta tan gros amb les decenals, però ja ho sé, ja ho sé, ja toca posar-se a la feina i aquest dijous us portaré una història la mar de guapa. Perquè durant les festes de la Mare Déu de la Serra em van presentar una dona que va fer d'ermitana al santuari durant un any i mig. I ara això és cert, però no us ho creureu potser. Eren 11:45 de la nit que vam venir a l'estudi a gravar l'entrevista. Dijous la podreu sentir. Va, una abraçada.
1: Estàs escoltant Rambla 54, AUAU, Lleida Ràdio.
2: Ja portem uns quants dies de programa i ara també em fa alguns que no revisem la guia de carrers del Rambla 54. Crec que hauríem de posar-hi remei. I per fer-ho podem saludar a l'Eric López, de Lleida Lleida. Eric, benvingut al programa.
3: Gràcies, Anna, un plaer.
2: Com que és el teu primer dia, el dia que t'estrenes al Rambla 54, ja saps que et demanarem saber quatre coses de la ràdio, d'UAU Lleida Ràdio, i de tu mateix, quan vulguis.
3: Doncs sí, mira, seré una miqueta breu. Soc l'Eric López, periodista d'UAU Lleida Ràdio, com bé has dit. Els explico, no? Una ràdio local que emet el 104.5 de la FM de les Terres de Lleida, i és un mitjà que, deixeu-me explicar-vos, que va començar com una ràdio musical l'any 2010 i que progressivament, no?, ha acabat de transformar-se en una ràdio generalista com a grup Simarlo, no? I després, doncs, per parlar de mi breument, no? Personalment, perquè em conegueu una mica, sóc un gran aficionat i també exjugador de futbol i, bueno, en general de l'esport, no? I sí, si us esteu pensant, sóc d'aquelles persones que les Olimpiades s'ho en passa tot, sí, sí.
2: I ei, que jo he dit que eres de Lleida, Lleida, i en realitat tu ets de Lleida Igualada, no?
3: Sí, Anna, però això ja són qüestions més, no?, de treballs, estudis, però tampoc hem vingut a parlar de mi, no?, sinó de la ciutat de Lleida, com deies, i d'un dels carrers, doncs, més emblemàtics de la ciutat, com és el carrer Major, Anna.
2: Doncs vinga, quan vulguis, carrer Major.
3: Mira, explico, és un carrer que marca el centre de la capital del Segrià. Aquest carrer Major del que parlem comença a la plaça de la Paeria i arriba fins a la plaça de la Catedral, doncs, on allà es converteix ja en carrer Sant Antoni, i m'agradaria destacar que es troba entre el turó de la Seu Vella i el riu Segre, que són unes vistes meravelloses.
2: I quin és l'origen d'aquest carrer Major?
3: Doncs ens hem de remuntar uns quants anys enrere, eh? Aquest carrer Major de Lleida, batejat amb aquest nom al 1946, és una via comercial des del 1166, ja fa uns quants anys. Com he comentat, aquest carrer és el centre neuràlgic de la ciutat i ja existia amb la via Augusta dels Romans. Antigament, aquesta, doncs, la travessava la capital, i fins que el marquès de Blundell, un altre carrer gran que tenim aquí a la ciutat de Lleida, no va construir la carretera de la Banqueta al 1780.

0: 87, doncs tot el trànsit rodat passava per aquest carrer major que estem parlant, Anna.
1: Marquès de Blondel és un nom també curiós. Algun dia tornem a trucar per saber-ne més. De moment ens centrem en el carrer major, que és el que ens ocupa avui. Alguna cosa més que cal destacar d'aquest carrer, del gran carrer de Lleida?
0: Doncs sí, Anna, mira, per destacar on acaba i comença aquest carrer major, doncs depèn de com ho miris, no? Depèn si ho mires per un costat o per un altre.
1: Clar, depèn d'on comenci, no?
0: Exacte. Trobem elements pictòrics de la ciutat com són la Paeria de Lleida, juntament amb l'Arxiu Municipal, a la mateixa plaça de la Paeria, i també a l'altre inici del carrer que parlàvem, no? Està la catedral nova de Lleida, a la plaça de la catedral, justament, i sí, a veure, són plaça Paeria i plaça catedral. No es van trencar massa el cap a l'hora de posar el nom, però bueno, això ja és una altra qüestió. I també, tot just davant de la catedral, trobem l'antic hospital de Santa Maria, i que actualment també és seu de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, que és un edifici que el veus des de fora i sembla, doncs, un edifici antic normal, no? Però si entres a dins, et quedes, ja us dic jo, que us quedeu meravellats amb el seu claustre i les seves columnes magnífiques que hi podeu trobar.
1: En dono fe, realment és un edifici que per dintre és molt i molt i molt bonic. Molta gent de fora de Lleida, quan escoltem parlar de la Paeria o el Paer o la Paera en cap, no sabem massa bé a què us referiu.
0: Correcte.
1: I pensem que són coses de Ponent. D'on surt això?
0: Doncs mira, deixa'm fer un petit apunt a l'UIN, Anna, que jo, encara que sigui d'Igualada, com has comentat, també em va costar una mica d'entrar a aquesta roda. Sí, per qui no ho conegui, doncs, que és una paeria, és l'Ajuntament del municipi, que a les Terres de Ponent, doncs, se li diu amb aquest nom, i també a l'alcalde o l'alcaldessa se l'anomena pae o paera en cap.
1: Sí, no és una cosa només de Lleida Ciutat, això de la paeria i el pae, em sembla, no?
0: No, a tota la demarcació de Lleida, sobretot a el que són les terres de Ponent, molts municipis li diuen així, sí.
1: D'aquesta manera. I Eric, tornant al carrer Major, pel que has comentat, ara és una via plena de botigues.
0: Exacte, a banda de ser l'eix històric, com comentàvem, és una de les artèries comercials més rendibles d'Europa, perquè cada portal, si tu passeges pel carrer, és una botiga i conflueix també, doncs, com estem comentant, amb l'eix comercial de la ciutat de Lleida, i és una de les zones de vianants de botigues més extenses de l'Estat i una de les majors d'Europa, amb més de 3,5 quilòmetres de comerços i serveis de tota mena. O sigui que, déu-n'hi-do, si voleu passejar.
1: I la de Vices, que deuen tremolar en aquests 3 quilòmetres i mig.
0: Déu-n'hi-do, sí.
1: Però el carrer Major no té 3 quilòmetres i mig de llargada, no?
0: No, aquest carrer Major conflueix, com us he dit, amb l'eix comercial de la ciutat de Lleida, que agrupa, doncs, altres 7 carrers del centre comercial de la ciutat de Lleida, no? El carrer Major forma part d'aquest eix comercial que, per als més gastadors, com deies tu, Anna, no? Podria ser el paradís a l'aire lliure per anar de compres sense estar, doncs, com estem acostumats, no?, a un centre comercial tancat. Sí.
1: Eric, doncs moltíssimes gràcies per portar-nos avui a ramblejar per aquest carrer Major de Lleida, que no es diu Rambla, no és una Rambla com a tal, però bé, fa la feina de Rambla, no?
0: Sí, doncs gràcies a tu també, Anna.
1: Vinga, doncs parlem aviat.
0: Adéu.
2: Cadena de Rambla.

Hola, Tere. Mira, per aclamació popular, demà mateix et fem un espai perquè ens parlis de l'ús de la garrofa. Vinga, fins demà, un petó. Adéu.

0: Una curiositat fascinant és la història de la Gran Esfinx de Giza, una imponent estàtua de lleó amb cap humà que es troba a les afores del Caire, a Egipte. Aquesta antiga meravella, que data del voltant del 2500 abans de Crist, ha intrigat arqueòlegs, historiadors i visitants durant segles a causa de diversos misteris que envolten la seva construcció i significat. La Gran Esfinx és una de les estàtues més grans i antigues del món, amb una longitud aproximadament de 73 metres i una alçada de 20 metres. Una de les curiositats més intrigants és que es creu que originalment estava pintada de colors vius, incloent-hi el vermell i el groc. Un dels misteris més notables és la identitat del faraó que va ordenar la seva construcció i el propòsit darrere d'aquesta majestuosa escultura. Tot i que alguns egiptòlegs creuen que representa el faraó Khafre, altres sostenen que podria ser una representació d'un déu lleó, com el déu Sekhmet. A més, s'ha especulat sobre la possibilitat de càmeres i paisatges ocults dins de l'esfinx, tot i que no s'han trobat proves conclusives. L'erosió en aquesta esfinx ha generat debat sobre la seva antiguitat i sobre la possibilitat de que hagi estat construïda molt abans del que es pensava originalment. Els patrons d'erosió a la roca suggereixen la influència de l'aigua, la qual cosa ha portat teories sobre un clima diferent a l'antic Egipte.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de persones vitamina. Imagina algú que refresca l'ànima i reanima l'esperit només amb la seva presència. Imagina algú que és com un toc de menta en un dia calorós. Imagina algú sempre amb un somriure que desglaça les preocupacions i les seves paraules sonen a música. Imagina algú que sense vareta màgica té el poder de fer-te sentir millor amb una abraçada. Imagina algú que és com aquell glob d'aigua fresca després d'una caminada sota el sol d'agost. Imagina algú que és com aquella brisa que t'acaricia la cara quan estàs assegut a la vora del mar. Aquest algú que t'estàs imaginant és una persona vitamina. Em va agradar moltíssim quan la Sílvia em va incloure en el seu grup de dones vitamina. Un grup de dones que, com aquest algú, que has imaginat. Però, clar, és que la Sílvia és una superdona vitamina. I com que la vitamina és contagiosa, al seu voltant, brilla. I ja només em queda dir-te que t'envoltis a persones vitamina, perquè la vida és més bonica, més creativa i més divertida.

0: Sabies que...
1: Si volguessis, podries escalfar una tassa de te només amb la teva veu. La veritat és que per generar la quantitat d'energia suficient per això, hauries de passar-te 8 anys, 7 mesos i 6 dies cridant sense parar. Massa temps per esperar un te calentet, oi?
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Consells de com fer porteig amb infants o nounats de manera saludable.
4: Portar els nadons a prop del cos és una pràctica que aporta grans beneficis tant per al nadó com per als pares. És important fer-ho correctament per evitar lesions i garantir la comoditat. La fisioteràpia pot oferir consells i tècniques per assegurar que es faci de manera segura i ergonòmica, afavorint el desenvolupament adequat del nadó i reduint el risc de problemes posturals per als pares.
2: Salut Activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Per fer un bon porteig d'un nounat, sobretot és important tenir en compte que els nounats s'estan formant, encara tenen les articulacions que no estan del tot desenvolupades i una correcta postura facilitarà la seva evolució correcta. Llavors, important que...

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei comencem un nou programa de La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Us el prepara i us el presenta Pere Païssa. Avui comencem amb sardanes de Josep Freixes i Vivó i amb la cobla La Principal de la Bisbal. Escoltem Nans i Gegants i després Ressons de Gara.

Avui hem començat amb dues sardanes de Josep Freixes i Vivó amb la cobla La Principal de la Bisbal, Nans i Gegants i després Ressons de Gara. Bé, i continuem amb aquest compositor i amb la cobla La Principal de la Bisbal i escoltarem Festa a muntanya i després Trenes daurades.

Hem pogut escoltar la cobla, la principal de la Bisbal, amb dues sardanes de Josep Freixes i Vivó, que es diuen Festa Muntanya i després Trenes Daurades. Bé, i ara escoltarem una gravació molt antiga amb la cobla La Principal de Barcelona. La primera es diu La Nostra Roser, d'Enric Morera, i després El Cucut Canta, de Narcís Paulís.

Hem pogut escoltar a la Cobla Barcelona amb les sardanes La nostra Roser d'Enric Morera i El cucut canta de Narcís Paulís. Bé, i ara continuarem amb aquesta cobla i escoltarem una bonica sardana de Ramon Serrat que es diu Pel fill que no vindrà. I després L'ermita vella, també una clàssica i bonica sardana de Joaquim Serra. Les dues les podrem escoltar amb aquesta cobla desapareguda ja, però excel·lent cobla que va ser la Cobla Barcelona amb un enregistrament fet ja fa molts anys.

Hem pogut escoltar la Cobla Barcelona amb les sardanes Pel fill que no vindrà, de Ramon Serrat, i l'Ermita vella, de Joaquim Serra. Bé, i ara escoltarem unes quantes sardanes interpretades per la Cobla, la principal de la Bisbal, que tenen, això sí, molts anys. La primera es diu L'Arc de Sant Martí. És de Pere Rigau, conegut com el Barretó, un home i un músic que va ser un dels músics que va fundar la Cobla Els Mongrins. I després, Nit de Lluna, de Josep Casanovas, sardanes fetes a finals del segle XIX o principis del segle XX.

Hem escoltat a la Cobla la Principal de la Bisbal, amb sardanes que tenen molts anys, l'Arc de Sant Martí, de Pere Rigau, en el Barretó, i després Nit de Lluna, de Josep Casanovas. Bé, i continuem per avui amb la Cobla Principal de la Bisbal, amb sardanes aquestes recuperades que tenen molts anys. I és les que escoltarem es diuen L'Ovella Perduda, de Josep Pi, i després La Cançó del Taper, de Cassià Casademont. Són, doncs, interpretades per la Cobla La Principal de la Bisbal.

les 8 del matí. Aquí comença el matí de Ràdio Molins de Rei. Bon dia i bona hora, amb Oriol Romeu.

0: Molt bon dia, Molins de Rei, què tal, com esteu? És dijous 17 de setembre de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa. Bon dia i bona hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei, l'equip d'aquest programa, Sílvia Artés, Roger Tuset i Oriol Romeu, amb tots els col·laboradors i col·laboradores que el faran possible un dia més. I serem fins les 12 del migdia. I ara mateix saludant-vos amb un cel ben entreninat pel que veiem des del finestral de l'estudi 1 i amb una temperatura de 18,7. No arribem als 19 graus en aquests moments després d'aquesta pluja intensa que vàrem tenir ahir al vespre nit, amb també arribada d'un S-alert a la nit, indicant doncs, de pluges fortes amb previsió fins a la una de la matinada. Ara, de seguida, ens actualitzarem amb el nostre meteoròleg, el Jordi Miralles, de la jornada d'ahir, però sobretot quin temps hem d'esperar avui dijous. Un dijous on rebrem, com cada dia d'aquesta setmana, aquest dia de la setmana, perdoneu, l'alcalde Xavi Paz. Preguntes a l'alcalde a partir de les 10 del matí, després de les notícies de les 10, i fins les 11. Per tant, us animem amb els diferents canals que tenim de contacte amb el programa, que participeu, que feu preguntes i adreceu la vostra pregunta, queixa, suggeriment, proposta, en fi, el que vulgueu a l'alcalde, ja ho sabeu, a través del telèfon del directe, que és el 93668-6161, a través del WhatsApp de la ràdio, on ens podeu escriure o enviar nota de veu, al 691-438-847, 691-438-847, a través també de l'Instagram de la ràdio. Hem fet una story ja des de fa hores on podeu fer la vostra pregunta, o també a través d'Instagram, amb la retransmissió que em fa en directe l'alcalde, si hi ha alguna pregunta també la compartirem al programa. Tot això serà, com deia, a la tercera hora del programa, entre les 10 i les 11 d'un matí, on també torno cap a enrere. Aquesta primera hora aprofitarem, després d'actualitzar la informació de servei, l'actualitat local i el repàs a l'agenda i els titulars de la premsa escrita i la premsa digital, us deia, aprofitarem per avui sí parlar del Cine Club, que també enceta temporada aquest dissabte, demà passat, a les 8 del vespre al Teatre de la Penny, amb la pel·lícula Los Músicos. N'havíem de parlar el dilluns, no va poder ser doncs el contacte amb el Pep Berguedà. Avui sí, en principi, i a partir de 8:45 parlarem amb ell i que ens doni detalls d'aquesta i de les pel·lícules que vindran ja al mes d'octubre. Després de parlar amb el Pep Berguedà, tindrem l'apunt del dia amb l'Aina Sanllehí, companya periodista des de la redacció de la revista El Llaç. Aquesta temporada ens acompanyarà, com us vam explicar, amb l'apunt del dia dels dijous. Escoltarem el Jesús Cardona amb el seu santoral, el Sant Tornem-hi. Repassarem la programació de la ràdio nostra i de la televisió per avui dijous. I acabarem aquesta primera hora del programa amb la cançó del dia que ens proposarà el Miquel Bofill. Ah, perdó, això serà immediatament després de les notícies de les 9. Abans seguirem parlant de cultura, però ho farem amb el Dani Pasqual. Disculpa, Dani, amb la recomanació teatral de cada dijous. Això serà a les 9 menys 5, a les 9 i 5, aproximadament, una mica més, el Miquel Bofill amb la cançó del dia. Després tindrem la tertúlia d'actualitat amb els companys habituals del dijous. Crec que tenim la baixa de la Nati Bofill, però en principi esperem la resta de companys i companyes. El Manel Cordero, el Josep Vinyets, el Joan Domènech, la Mercè Charres i la Núria Rubió. I serem fins a les 10 del matí. A les 10, com us deia, tindrem l'espai de preguntes a l'alcalde i després farem una pinzellada comarcal. Anirem cap a la capital de la nostra comarca, Sant Feliu, a partir de les 11, després de les notícies, per explicar-vos que la Coordinadora pel Patrimoni i Paisatge de Sant Feliu de Llobregat, que inclou diverses entitats del municipi, de la qual ja n'hem parlat en alguna ocasió en el marc de l'espai del Centre d'Estudis Comarcals, bé, ha iniciat aquest mes de setembre una campanya de recollida de signatures per evitar la imminent demolició de la cinta transportadora de la Sanson. Expliquen en un comunicat que aquesta cinta és molt més que simple ferralla i que cal protegir-la i transformar-la en un indret per preservar la història i el patrimoni. Ja vam fer també unes jornades ara fa uns mesos dedicades precisament al patrimoni i a parlar de la Sanson, i en aquesta ocasió han iniciat aquesta campanya. En parlarem doncs a partir de les 11 amb la Maria Comelles, que és membre de la COP, d'aquesta coordinadora. És un tema interessant i que ens toca doncs força de prop també, i ens ha semblat oportú posar-lo sobre la taula. En parlarem a les 11:10. A 11:15 ens acompanyarà el Jordi Beumala amb el seu espai Gastronomia Molins. Aquesta temporada serà de periodicitat quinzenal, ho combinarem amb el Parc Natural de la Serra Collserola, i ens acompanyarà els dijous i no pas els dimarts com era habitual aquests últims cursos. Però el Jordi seguirà col·laborant amb nosaltres i per tant parlarem de temes relacionats sobretot amb la vila i relacionats amb la gastronomia a partir de 11:45. I a 11:45, ja a la recta final del programa, aquesta temporada, com us he explicat, ens acompanyarà l'Héctor Zacarías, que ho feia el divendres també a aquesta hora, però ara ens acompanyarà el dijous per seguir proposant excursions. De fet, l'excursió és un pretext per parlar de diversos temes d'interès cultural en tots els sentits. I avui ens portarà l'Héctor al Pic de Costa Bona. Per tant, anirem cap a la comarca del Ripollès. Serà a 11:45 fins a arribar a les 12 del migdia, que és quan posarem punt i final al programa. Donarem pas al butlletí horari i a partir d'aquí la reemissió del programa Fora Clitxés amb la Neus Pérez i l'Arlet Valls fins a la 1. A la 1 l'informatiu Molins de Rei al dia, i a 11:45 el programa Cairós, el programa de l'Església Evangèlica, fins a arribar a les 2, que connectarem amb les notícies en xarxa. És dijous, 17 de setembre de 2026. Comencem el bon dia i bona hora. Les 8 del matí i 7 minuts. Anem a actualitzar la informació de servei i el primer que farem és conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària. Per tant, connectem amb el RAC. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga esperant per explicar-nos-ho. Què tal, Ferran? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous pendents d'algunes afectacions encara actives per les pluges d'ahir al vespre i matinada. A hores d'ara queden inundacions encara a la carretera C15B, que obliga a tallar la calçada entre Canyelles i Sant Pere de Ribes en ambdós sentits de la marxa. Més enllà d'aquesta incidència a hores d'ara, arreu de la xarxa viària catalana tenim un total de 5 accidents. El primer talla la calçada a la AP7 a l'altura de Capmany en direcció França, i la resta, doncs, a hores d'ara, un ha estat a la C32 entre Premià de Dalt i Cabrera de Mar, en direcció Barcelona, amb un carril tallat, l'altre a la C58 a l'altura de Ripollet, en direcció Sabadell, amb 6 quilòmetres de cues, l'altre a la C17 a Manlleu, amb un carril obert, en direcció Ripoll, i al darrer, en aquest cas, a la AP2 a Vilarrodona, també en direcció Lleida, amb un carril obert. Més enllà d'aquests accidents, doncs, també tenim retencions habituals molt intenses encara als accessos i voltants de Barcelona. Destaquem a hores d'ara el vessant Llobregat, que en direcció Barcelona circula amb retencions, sobretot a l'A2 i a la B23. A l'A2 hi ha retencions des de Pallejà fins a Cornellà del Llobregat durant més de 6 quilòmetres. També a la B23 hi ha retencions des de Molins de Rei fins a Sant Feliu de Llobregat. També en el tram entre Sant Just d'Esvern fins ben entrada la Diagonal de Barcelona. Per les vies costaneres hi ha 2 quilòmetres de cues, també a la C31 i C32 en sentit nord des del Prat i Gavà. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé, fantàstic. Moltes gràcies, Ferran. Bona jornada. Seguim parlant de mobilitat, en aquest cas del transport públic, perquè tenim diverses incidències. D'entrada ens quedem amb Rodalies i la R4, és la línia que ens passa per aquí a la vila. En aquests moments hi han demores de mitja hora, de 30 minuts, a causa de les limitacions de velocitat establertes per condicions meteorològiques adverses. Aquest és el protocol que comporta, doncs, precisament aquestes demores, que primer eren de 20 minuts i ara ja són de 30 minuts. Atenció, perquè és la línia que ens passa per la vila. Si heu d'anar a agafar el tren, que sàpigueu, doncs, que hi ha aquestes demores d'una mitja hora aproximadament a causa de les limitacions de velocitat establertes per condicions meteorològiques adverses. 11:45 amb els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La línia Llobregat-Anoia, el servei de trens de la R6 i la R60, funciona amb retards, en aquest cas de fins a 15 minuts, per reducció també de velocitat preventiva per les fortes pluges d'ahir. Aquí les demores, doncs, són d'uns 15 minuts i afecten a la línia Llobregat-Anoia, les línies R6 i R60. Oscil·la entre els 15 i els 20 minuts el retard, insistim, per reducció de velocitat preventiva per les fortes pluges d'ahir. També tenim freqüències de pas alterades al tramvia, al tram. Les línies T1, T2 i T3, en aquest cas és per una unitat avariada. Això és de fa menys d'una hora que s'ha produït i les freqüències de pas, doncs, en aquests moments estan alterades. També hi ha incidència al metro, la línia L4, la línia groga del metro de Barcelona. No hi ha servei entre Verdaguer i Trinitat Nova. Hi ha servei de bus alternatiu. La L4, per tant, funciona entre La Pau i Verdaguer i sense servei entre Verdaguer i Trinitat Nova. I aquestes són les incidències més destacables, segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat. Bona part, doncs, d'aquestes incidències degut a les fortes pluges d'ahir. Més coses, precisament. Anem a conèixer la previsió meteorològica, el temps que hem d'esperar aquesta jornada de dijous. Jordi Miralles, què ens expliques? Bon dia.
2: Hola, Oriol, bon dia. 28 litres d'aigua per metre quadrat van caure i a la tarda també aquesta matinada a Molins de Rei. Unes precipitacions que durant aquest matí encara ens poden afectar. Per tant, ben bé, fins a mig matí, migdia, el paraigua l'hem de tenir a prop perquè pot haver-hi pluges, però no seran ni molt menys tan intenses com les d'ahir a la tarda. Pel que fa a les temperatures, avui baixen màximes que estaran situades al voltant dels 26-27 graus a molt estirar, perquè cada vegada, com diem, tindrem més clarianes, per tant, temperatures normals. Atenció que demà al matí encara pot ploure, no de forma important, però algun ruixat el podrem tenir a qualsevol punt de la costa central i també del prelitoral de Barcelona, i això ens afecta. Demà les temperatures més o menys com les d'avui, i de cara al cap de setmana, al matí una mica de fresca, les temperatures màximes pujaran i l'ambient serà bastant assolellat amb la presència de pocs núvols.
0: Molt bé, Jordi, gràcies per la informació. 18 graus i mig ara mateix tenim a l'exterior de l'emissora. I a 3 minuts per arribar a un quart de nou, saludem també el Francesc Rueda perquè ens expliqui l'oferta de feina d'aquest dijous. Francesc, quina és l'oferta que ens destaques? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba d'una empresa ubicada a Molins de Rei. Ens demanen un repartidor, repartidora de recanvis amb furgoneta. Es busquen dues persones per treballar jornada partida, de dilluns a divendres de 8:30 a 13 i de 15:30 a 19 hores. Seria un contracte indefinit amb un període de prova i un salari d'aproximadament d'uns 17.100 euros bruts anuals. La incorporació seria immediata i les tasques, les pròpies d'un repartidor en furgoneta, que serien repartir recanvis d'automoció pel Baix Llobregat. A nivell de requisits, es demana català i castellà, d'estudis al graduat escolar, la ESO, i el carnet de conduir al de cotxe.
0: Molt bé, doncs, Francesc, moltíssimes gràcies per la informació. Informació que trobareu penjada, com sempre, al web clicfeina.cat. A aquesta hora del matí us hem d'informar que no tenim constància de cap defunció, de manera que completem la informació de servei recordant-vos la farmàcia de guàrdia per avui dijous, dia 17 de setembre. Aquí a la vila avui és la farmàcia Milà. La farmàcia Milà la trobareu al barri de les Conserves, al carrer Riera Mariona, número 3. Aquesta és la farmàcia de guàrdia que trobareu oberta des d'ara a les 9 del matí fins les 10 de la nit. A partir de les 10, si és del tot necessari, doncs, que necessiteu aquest servei, us haureu de desplaçar, com sempre diem, a les poblacions veïnes que sí que disposen de farmàcia de guàrdia oberta durant tota la nit, el cas de Sant Vicenç dels Horts o bé de Sant Andreu de la Barca. Un minut i arribarem a un quart de nou del matí.

0: Anem a fer un repàs a l'actualitat local parlant de política d'entrada, perquè la formació d'Ara Molins confirmava ahir que es presentarà a les eleccions municipals del 23 de maig. Així ho va confirmar el portaveu de la formació i candidat, en Ramon Sánchez, en un acte celebrat a la Sala Gòtica del Museu del Renaixement, que es va omplir de simpatitzants d'aquesta formació, per escoltar d'entrada els parlaments d'en Jordi Ensenyat, president de la formació d'Ara Molins, que va fer un repàs a la història del partit, un partit que naixia mesos abans de les eleccions municipals, precisament del 2023, el gener del 2023, i que aconseguia en aquelles eleccions de fa 4 anys 2.045 vots i, per tant, 4 regidors. Regidors que van intervenir també en l'acte per fer balanç de la feina feta des de l'oposició, el cas de l'Eva Genés, de la Rocío Segovia i del Joan Albert Fabra, que també doncs va aprofitar per comentar els reptes que, segons la formació, doncs té Molins de Rei i que es plantegen des d'Ara Molins. Que Molins funcioni cada dia, explicaven, que quedar-se en Molins sigui possible, que els carrers tinguin vida, que créixer no ens faci perdre qui som, explicaven, i que el 2040 comenci ara. Va tancar els parlaments, el portaveu de la formació i qui serà candidat de nou també d'Ara Molins a les eleccions del maig de l'any que ve, Ramon Sánchez, que també feia balanç de la feina feta i mirava cap al futur i, per tant, anunciava que Ara Molins, ja confirmat, es presentarà en aquestes eleccions del 23 de maig. Tanmateix, doncs, com dèiem i anunciàvem aquests dies, el partit fa una crida per millorar la vila i apel·la als vilatans i vilatanes a que facin les seves propostes a través de la pàgina web que han reformat, pàgina web d'Ara Molins, on podeu doncs, també fer-hi les vostres aportacions, com deia ahir el portaveu Ramon Sánchez. Demà el tindrem aquí al programa. Demà és el primer divendres que farem el programa habitual i, per tant, doncs, en parlarem de tot plegat a l'espai d'Ara Molins a partir de les 10:10 del matí. Però confirmat doncs, que Ara Molins es presenta a les eleccions del mes de maig. I dit això, doncs anem a fer un repàs també de l'actualitat local, molt marcada també per la festa, la celebració de la Festa Major de Sant Miquel, i parlem d'una entitat concreta, en aquest cas els Matussers, que faran actuació de la Festa Major aquest diumenge. Sílvia, bon dia.
1: Bon dia. Han convidat a 3 colles més, els Castellers d'Esparreguera, els del Poble Sec i els de Badalona. Els Matussers estan ara en plena temporada, van fer parèntesi a l'agost, però ja han dut a terme 2 actuacions aquest mes per la Diada Sant Celoni, amb Castells de Sis i a Caldes de Montbui. També van repetir Castells de Sis i la Torre de Sis aquest passat diumenge. A més de l'actuació de diumenge, també, com és habitual, faran un pilar en el Mar de la Crida aquest divendres i també un altre durant la sortida del Petit Camell, també un habitual, una activitat habitual. La d'aquest diumenge és una de les actuacions destacades de la colla dins de la seva programació. Intentaran fer novament Castells de Set. Salva Prat és el president dels Matussers.
2: I jo crec que la tècnica voldrà fer Castells de Set. El que passa que hem tingut un calendari aquest setembre una mica típic, perquè la setmana passada, divendres de la setmana passada, va ser l'11 de setembre i no vam poder assajar. Aquest divendres hi ha el pilar de la Crida, venia la Crida, que feu un pilar, i també tampoc ens treuen l'assaig de divendres. Diguéssim, ha sigut un mes estrany, perquè hem hagut d'assajar en dilluns, una mica molt estrany tot, però vaja, la idea que és portar algun Castell de Set aquí a Molins.
1: I aquesta setmana, com dèiem, van assajar el dilluns, ahir també, i diumenge tenen l'actuació a 1:45 al Pati del Palau.
0: I més coses, més enllà de la Festa Major, perquè la secció de Medi Ambient del SEM comença el curs amb una sortida a la Riera d'Arbúcies aquest proper diumenge.
1: Diumenge és una matina. La sortida recorrerà la Riera d'Arbúcies, que és una de les joies del Parc Natural del Montseny, que és Reserva Natural de la Biosfera. Maria Caimó, del SEM, ens explicava ahir les peculiaritats d'aquesta riera.
3: El tram de la riera que farem nosaltres, que justament surt del poble, d'aquí del poble d'Arbúcies, doncs aquest tram, com dèiem, és un tram que manté un ecosistema humit i totalment riberenc. La caminada nosaltres sempre serà a la vora de la riera, que podrem gaudir de diferents parcs que hi ha, espais d'esbarjo i sobretot també de contemplació de la natura, no?
1: La sortida és el diumenge. Si voleu anar, encara podeu apuntar-vos i avui i demà, de 7:15 a 9:15, al local del CEM.
0: Fem un apunt d'esports també per parlar, en aquest cas, del club d'handbol, que es prepara per començar la Lliga també aquest cap de setmana.
1: Sí, a més, el club ha canviat de junta. A finals de juliol es va fer assemblea, va sortir una junta gestora que s'haurà de ratificar en unes eleccions a finals d'any. Són 10 persones noves, encapçalades pel nou president Gerard Ruiz, que substitueix a David Martínez. Els objectius, doncs, aconseguir que el club continuï creixent, ampliar la base i donar més recursos als entrenadors per la formació dels jugadors i jugadores. I des de finals d'agost que els equips estan fent entrenaments, partits i tornejos de pretemporada. Gerard Ruiz, el nou president del club, ens ho ha explicat.
4: La pretemporada va començar a finals d'agost i aquest cap de setmana passat vam celebrar el 5è torneig de pretemporada que fem cada any. Ja és la 5a edició i realment va anar molt bé i estem molt contents de com va funcionar tot plegat. Vam tenir uns 25 clubs participants amb al voltant de 60 equips. La veritat és que estem molt contents de com ha anat. I just aquest cap de setmana ja hi ha equips que comencen a competir a diferents categories. Així que amb moltes ganes de començar a jugar i de seguir entrenant.
1: Doncs aquest cap de setmana, inici de la Lliga regular.
0: Sis minuts per sobre un quart de nou. El que avui s'inicia és el curs per l'aula d'extensió universitària, amb una conferència inaugural especial al Teatre de la Peni.
1: Doncs sí, amb el president del Parlament de Catalunya, el senyor Josep Rull i Andreu. La dimensió nacional del Parlament és el títol d'aquesta conferència inaugural, que, com dèiem, excepcionalment es fa al Teatre de la Peni i que està oberta a tothom que vulgui anar-hi. Des de l'aula d'extensió demanen a la gent que hi sigui a 6:45 perquè la conferència pugui començar a 6:45.
0: I avui és l'últim dia per poder veure l'exposició Vincles als baixos del Molí.
1: Recull tots els elements típics de la cultura popular molinenca, els gegants, el cuc, l'enxuscat, el camell i elements de les colles com els dimonis o les esventades o matussers. Avui és l'últim dia, de fet tots ells seran protagonistes de la festa major, per tant han de sortir d'aquesta exposició. Encara podeu anar-hi aquesta tarda de 5 a 8.
0: I més coses, parlem també dels cursos del Servei Local de Català que segueixen, doncs, les inscripcions.
1: Sí, avui a la tarda podeu passar, avui durant el dia podeu passar pel Servei Local de Català al matí de 9 a 2 de 9 a 1 i a la tarda de 5 a 8, si voleu fer-la presencial, si no, pel web cpnl.cat, demà també a través del web presencial. Avui és l'últim dia, en aquest cas pel nou alumnat que vulgui apuntar-se a algun dels cursos, diferents nivells per aprendre a parlar català o de gramàtica escrita. I dilluns també hi ha matrícula, però només pel curs de C2, també en el mateix horari presencial a la FEDE o a través de la pàgina web. El curs començarà el 28 de setembre.
0: I la cantant gironina Jules serà aquest divendres a la sala Liverpool de la discoteca B-Disco en el marc dels directes d'Estrella Damm 150. Serà un concert que oferirà a les 9 de la nit. Demà divendres intentarem parlar amb ella. Això, el concert és també demà mateix. I recordeu que el concert serà a la sala Liverpool de la discoteca B-Disco. Parlem també d'activitats del foment cultural i artístic per aquest cap de setmana.
1: Sí, en fan tres, divendres, dissabte i diumenge. Divendres amb Miqui Decai a les 9 del vespre, dissabte a les 8 del vespre, Remember Show amb música dels anys 70, 80 i 90, i diumenge a les 6 de la tarda, concert de Montserrat Martí Cavaller.
0: Recordar-vos també que Òmnium Cultural organitza la quarta edició, el quart torneig del Paraulògic de Molins de Rei, aquest dissabte al migdia.
1: Sí, dins del programa de Festa Major trobareu aquesta informació i la resta d'activitats al cap de setmana també al programa de la festa. Com dèiem, el Paraulògic el dissabte al migdia a la planta baixa del Molí. Podeu participar de forma individual, en parella o en trio. Hi ha diversos premis. Les inscripcions a través d'un codi QR o a través del formulari ja.cat/paraulògic26.
0: Seguirem repassant més activitats en els diferents butlletins horaris. 6 minuts i seran 9:15. El que fem ara és repassar la informació general a través dels titulars de la premsa escrita. Roger Tuset, molt bon dia.
5: Bon dia, Oriol. Europa prohibirà l'accés a xarxes als més petits de 13 anys, als menors de 13 anys. Ho diu el periòdico a la seva portada, la regulació exigirà, a més, la supervisió paterna fins als 15 anys. La comissió també limitarà el disseny addictiu de les plataformes. Assistim a una gran captura dels nostres fills, denuncia la cap de la Unió Europea. Hi ha un altre tema, icones de Barcelona. Els Premis Barcelonina i Barceloní de l'any reconeixen Sandra Bestraten, degana dels Arquitectes Catalans, i Esteve Camps, president delegat de la Junta de la Sagrada Família. Hi ha més temes. Illa defensa Extremadura el nou model de finançament i els Mossos no troben indicis que Andic pogués caure per motius de salut. També parlen de Rosalia, que tanca la gira que li ha suposat 7 nominacions als Grammy. Passem a la portada de La Vanguardia, que també té com a protagonista Von der Leyen, que obre la porta al Canadà com a país associat. La presidenta de la comissió no concreta en què consisteix l'estatus, però assegura que no va contra ningú. Proposa un Consell de Seguretat Europeu amb aliats de la Unió Europea que funcionaria com una OTAN reduïda. Defensa flexibilitzar les regles migratòries per afavorir expulsions en emergències com la de Ceuta. Aquí no em fan referència, però ja a rebequeria també de Donald Trump parlant d'aquest tema. Com tot, de fet. A Ceuta, l'Audiència Nacional frena un campament d'acollida per una denúncia policial. Parlant del recital golejador d'un Barça de rècord, que va guanyar ahir el Racing de Santander per 7-2. A Barcelona, el temporal col·lapsa l'àrea metropolitana i el Congrés reforma la llei de dependència. També parlen dels efectes de la intel·ligència artificial, les professions més exposades, les universitàries. I SEAT redueix la plantilla en 1.700 treballadors els últims 5 anys. I per últim, perquè avui tampoc tenim la portada del Punt Avui, repassarem la del diari Ara. El govern proposa a la Moncloa duplicar les penes pertinença d'armes. L'executiu català vol que s'endureixi el codi penal i que es creï un nou delicte per exhibició d'armes. L'objectiu del canvi normatiu seria posar les condemnes al nivell de països com França i Alemanya. En esports, el Barça s'abona a les golejades. Un hat-trick de Rafinha lidera la 6ª victòria en 6 partits amb 28 gols marcats. També parlant d'Europa, que s'abraça al Canadà, i de la justícia, que paralitza el campament de migrants al port de Ceuta. La Reserva Federal no fa cas a Trump i apuja els tipus d'interès i encareix el diner fins a un 3,75%, i entrevisten a Joan Maria del Pozo, president del Consell de l'Educació de Catalunya. Diu que potser cal reorientar l'escola inclusiva, però no disminuir-la. També tenim articles de Sebastià Alsamora, escriptor, a la pàgina 29, i de Joan Ridau, professor de Dret Constitucional, a la pàgina 28.
0: Continuem. 3 minuts i arribarem a 9:15 del matí. De seguida parlem amb el Pep Berguedà, però abans anem a fer un repàs als diaris digitals.
1: Comencem pel Nacional, que diu que han trobat mort el conductor d'un vehicle arrossegat per l'aigua en una riera durant el temporal. A Olivella, en concret, al Garraf, el cos ha estat trobat a uns 500 metres del punt on estava el vehicle, que havia quedat atrapat a la riera i havia estat arrossegat per la força de l'aigua. Segons les primeres informacions, un testimoni havia alertat que havia vist com l'home sortia del cotxe, que havia quedat atrapat a la riera, i el va arrossegar al cavall de l'aigua. Ara mateix es desconeix l'edat i la nacionalitat d'aquest home. 3Cat Info destaca les principals novetats de la llei de dependència, que ha obtingut llum verda definitiva al Congrés. La llei suprimeix el règim d'incompatibilitat, de manera que es podran rebre diferents prestacions de manera simultània, com per exemple en el centre de dia i tenir teleassistència. També preveu que el govern espanyol, el 50% del finançament de la dependència, i això forma part del decret que atorga 6.200 milions a la dependència. Per altra banda, també s'estableix que la teleassistència ha de ser un dret universal i que cal garantir-ne l'accés amb independència en el territori on es resideixi. La norma planteja entendre el servei de teleassistència personal de manera que es pugui acompanyar, per exemple, els usuaris al metge o en activitats bàsiques com fer la compra. També es permet que persones de l'entorn que no siguin familiars puguin ocupar-se de les cures de forma regulada. I també preveu que es pugui reclamar accessibilitat a qualsevol servei o edifici públic, per exemple, s'haurien d'instal·lar rampes o ascensors. Ho publica el 3Cat Info. Acabarem amb Catalunya Press, que destaca que la dada de l'IPC actual, almenys la que s'ha donat ara, podria elevar la pujada de les pensions per sobre del 3% al 2027. L'impacte de la guerra de l'Iran empesa els preus a l'alça a tota Espanya. L'última dada de l'IPC la situa per sobre del 4%. La revalorització de les pensions contributives es calcula a partir de la inflació mitjana i s'aplica automàticament cada gener. Dels 12, les 12 dades necessàries per fer aquest càlcul, doncs ja se n'ha calculat fins a l'agost, que ha disparat totes les alarmes, està situat l'IPC al 4,3%. De moment, amb aquests 9 mesos que portem d'any sobre la taula, la pujada provisional de les pensions se situaria ja al 3,2%.

0: Ara mateix són 9:15 del matí.
1: Vendido por 10.500.000 libras este violonchelo Stradivarius.
2: Papá pasó la mitad de su vida intentando reunir este cuarteto.
3: ¿Y qué vamos a hacer?
2: Su primer concierto.
4: ¿Un cuarteto de Charlie Beaumont? No había oído hablar de él.
2: Aún no lo ha tocado nadie.
4: Lo haré. Primer violín, supongo.
2: Sí.
5: Hola a todos, acabo de llegar y encantada de estar aquí. He quedado con el resto de los miembros del cuarteto. George Massaro, Peter Nicolescu y también Liz Carvalho.
2: No se olvide de la foto para Paris Match, ¿eh?
6: Miren todos a cámara. No se olviden de sonreír.
0: Demà passat dissabte, 19 de setembre, i atenció, a les 8 del vespre i no pas a les 7 com és habitual, el Cineclub Hall 2002 inicia temporada de nou al Teatre de la Peri. Ho farà amb la pel·lícula francesa Los Músicos. Ara n'estàvem escoltant el tràiler en versió doblada, però recordeu que habitualment el Cineclub passa la versió original subtitulada, en aquest cas a l'espanyol, i volem parlar precisament d'aquesta pel·lícula i de com es presenta aquesta nova temporada, parlant amb el Pep Berguedà, membre del Cineclub, com bé sabeu. Què tal, Pep? Bon dia i bona hora.
7: Bon dia. A punt per parlar de cine.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs escolta, d'entrada, ara en parlarem de la pel·lícula, però reforçar això, que en el marc de la Festa Major, crec, no?, que hi ha moltes activitats,
7: sí,
0: ja
7: sí.
0: Va passar l'any passat, si no recordo malament, programeu sí. A les 8 i no a les 7 la pel·lícula, eh?
7: Sí, perquè hi ha la coincidència amb la Penny Escalada, i clar, hi ha molt d'enrenou allà sí. Fora al carrer i llavors es fa difícil compatibilitzar les dues activitats. Ja l'any passat ho vam retrasar a les 8, que la sí. Penya Escalada doncs, ja acaba i nosaltres podem fer la nostra sessió tot seguit sense problemes.
0: Molt bé. Doncs parla'ns d'aquesta pel·lícula francesa Los Músicos que projecteu per començar el curs.
7: Doncs mira, és una pel·lícula francesa, la veritat que és una comèdia sense ser, o sigui, és una comèdia elegant, amb un to lleuger i emotiu, parla de música clàssica, i la història va d'una hereva d'una família doncs, amb molts diners, que per la mort del pare, bueno, l'hereva aquesta se sent, diguem-ne, obligada de fer realitat el somni del seu pare, que feia poc doncs, que s'havia mort. El seu pare era un gran aficionat a la música, ja tenia 3 Stradivarius, que són aquests instruments de corda, bàsicament violins, violes i violoncels, que són els instruments, diguéssim, més apreciats pels músics. Són construïts al segle XVII, crec, per un luthier italià i bueno, han quedat com l'exemple de l'instrument perfecte. La família ja n'havia comprat 3, amb la voluntat del pare de fer un concert amb 4, amb un quartet, amb 4 Stradivarius. En surt un a la venda i la família, bueno, la filla sobretot, que està doncs, empesa amb aquesta voluntat de fer realitat el somni del seu pare, fa que comprin aquest altre Stradivarius i munta un concert amb 4 solistes dels més reconeguts instrumentistes de cada un dels seus instruments. No? El que passa és que, clar, la pel·lícula té aquest sentit de l'humor perquè tenir 4 solistes no vol dir doncs, tenir un quartet. O sigui, 4 solistes amb els seus egos personals, els seus desitjos i les seves dèries fan que a l'hora de la veritat, un cop constituït el quartet i tot això, comencen a assajar i allò és una mica una olla de cols, cada un tira per la seva banda i no hi ha l'esperit aquest de comunió i de grup que ha de tenir un bon quartet. I clar, se suposa que el concert aixeca una expectativa enorme perquè són 4 Stradivarius, perquè és un concert que ja feia temps que se'n parlava, amb abast mundial i molt esperat i tal. I la filla, la veritat és que veu que va avançant les dates i que allò no lliga de cap manera. I al final crida el compositor de la peça que han d'interpretar, que és un compositor que ja la va fer fa molts anys, però que bueno, finalment accepta de venir a dirigir una mica aquest quartet, que no és un quartet, perquè acabi sonant conjuntat i tot això. Aquesta és la història. El que passa és que doncs, l'observació de la pel·lícula, la veritat és que està molt bé, és una sàtira sobre aquests egos, amb això hi ha una mica de tòpic, perquè és veritat que doncs, es donen aquests casos i així, però bueno, la pel·lícula està feta amb molt respecte, amb molta estimació per la música, amb una dosi de realitat, les coses són així i no és fàcil un quartet. Normalment es constitueix de gent que està predisposada a treballar junts i que està predisposada a escoltar els altres i no doncs, de quatre solistes aïllats amb les seves dèries personals. I la pel·lícula retrata tota aquesta situació, tota aquesta deriva cap al concert i ja et dic, està feta amb respecte, és divertida perquè té els seus moments aquests divertits i és una pel·lícula que sobretot ens convida a escoltar els altres, a escoltar música, a fer-nos adonar de que doncs, el món no estem sols i aïllats amb les nostres manies, sinó que formem part d'un entorn en el que cal encaixar i en el que d'alguna manera hem de posar de part nostra per ser-hi presents. No? És una pel·lícula molt maca de veure, per qui li agradi la música, doncs a més és maca d'escoltar i maca de conèixer doncs, tots aquests secrets doncs, de com funcionen aquestes històries i la veritat és que està bé, és una pel·lícula divertida, ja et dic, maca de veure doncs, per començar la temporada amb una cosa que ens engresqui a seguir davant.
0: Clar que sí, molt bé. Em sembla que és la tercera pel·lícula no, del director, veiem, del Gregori Magna.
7: Sí, és la veritat és que jo no el conec, aquest director. Sí. Sé que va fer una pel·lícula que es deia Perfumes i que va tenir una certa anomenada, però jo no recordo haver vist res anteriorment. El que sí que puc dir és que el guió també és d'ell, bueno, d'ell conjuntament amb un altre, i els actors, els quatre protagonistes i la noia, l'hereva, diguéssim, que és la que s'encarrega de posar tot això en marxa, doncs ho fan molt bé, i especialment el director aquest que ve a posar una mica d'ordre, el compositor que ve a posar una mica d'ordre i de que funcioni el quartet, que és un actor francès molt conegut, que segur que qui el vegi doncs de seguida el reconeixerà d'altres pel·lícules, que es diu Frédéric Pierrot. Està molt ben interpretada, està molt ben feta, el guió ben portat, és una pel·lícula que està molt bé, la veritat, és una bona pel·lícula per passar una estona doncs, disfrutant de la música i disfrutant d'aquesta mena doncs, de situacions a vegades una mica equívoques que fan doncs, que tot plegat tingui aquest aire també una mica de comèdia.
0: Molt bé. Serà, doncs, com dèiem, aquest dissabte a les 8 del vespre. A partir d'aquí, com es presenta la temporada, Pep? Veig que la següent cita ja serà a mitjans del mes d'octubre, no?
7: Sí. Sí, ens en anem a l'octubre. L'octubre en farem dues, el 17 i el 31. La del 17 és l'última ronda en Venècia, és una pel·lícula italiana que la veritat és que ha tingut molt bones crítiques, és una mena d'això que en diuen road movie, un parell d'homes adults, diguéssim, en una situació una mica passada de voltes, que es dediquen a anar bevent de manera descontrolada i anar de bar en bar, i amb aquesta mena de deriva arrosseguen a un noi jove estudiant d'arquitectura i bueno, tot això permet contrastar una mica la vida dels dos i o sigui, la vida entre la diferència entre el noi jove i aquestes dues persones grans una mica passades de voltes. Està bé, és una pel·lícula que està bé, ja et dic que ha tingut molt bones crítiques i bueno, és una visió una mica especial d'aquesta mena d'amistats improvisades i com acaba tot plegat, està bé. Sí. I després, el 31, fem El amor que permanece, que és una pel·lícula islandesa, amb tota, diguéssim, amb tots els tòpics o les connotacions d'aquest cine nòrdic, de països freds i amb els habitants molt aïllats. I és una història familiar d'una parella que estan en procés de separació, diguéssim, però van mantenint un cert contacte perquè hi ha els fills i així es poden veure. L'únic que fan amb aquestes trobades és evidenciar que la relació no funciona. Però tot plegat entre el lloc, la noia, que la mare, diguéssim, la parella femenina que és artista, o sigui, la fa com una mena d'escultures i pintures, enmig d'un paisatge espectacular, tot plegat fa que sigui una pel·lícula molt especial també amb la veritat és que molt ben dirigida, molt ben interpretada i bueno, amb tot aquest interès per les relacions de parella en un entorn una mica fred i distant. La veritat és que és una pel·lícula que està molt bé, també. I aquestes seran les dues d'octubre.
0: Sí.
7: I després en quedarà una al d'això, al novembre.
0: Que coincidirà també amb el tema del Festival de Terror, no? Que us heu d'aturar també sempre
7: sí,
0: unes
7: clar,
0: setmanes.
7: Això mateix, al novembre només en podem fer una perquè hi ha el Festival de Terror, més la sessió corresponent del cicle Gaudí, i el desembre aquest any no en farem. O sigui, degut una mica a la situació econòmica que s'ha de diguéssim, d'ajustar tot una mica, doncs a la sessió de desembre, que hi ha una sessió que venia poca gent, que també teníem a vegades dificultats perquè és un mes de molta activitat, alguna vegada havíem tingut que fer cine en el matinal de diumenge,
0: sí.
7: I al final doncs, la manera, diguéssim, d'intentar reconduir aquesta situació econòmica és reduir un parell de sessions, que és el que ens farà ajustar les despeses, els ingressos, és així de senzill. I llavors la pel·lícula de desembre aquest any no la farem. O sigui, no farem el desembre, s'acabarà el novembre amb la pel·lícula, que ara no me'n recordo quin dia és, però és la pel·lícula de novembre. O sigui, n'hi haurà quatre, començant la temporada, n'hi haurà quatre. Aquesta de setembre, dos d'octubre i una de novembre. I el gener continuarem, vull dir que no hi ha problema, simplement aquests ajustos per intentar fer l'activitat
0: correcte.
7: Sostenible.
0: Molt bé, doncs recordeu estrena de temporada del Cineclub aquest dissabte a les 8 del vespre al Teatre de la Penny, la pel·lícula francesa Los Músicos. Pep Bergada, doncs escolta, moltes gràcies i bona temporada, eh?
7: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Anem parlant, gràcies.
7: Bon dia.
0: Que vagi molt bé, bon dia.
7: Bon dia.

0: programa de l'Església Evangèlica a Ràdio Molins de Rei. El moment oportú per parlar tot, il·luminats per la paraula de Déu. El temps diví.
1: Cairós, amb Joan Dionís, Dolors Prieto i Esperança Heredia. Els dijous, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 2-4 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
6: T'agraden els videojocs? Està l'última del que passa?
7: Opinions, ressenyes, debats, notícies. T'ajudem a trobar el proper videojoc que encaixi amb tu.
8: No importa si vas començar amb un Atari o vas viure la batalla entre Sega i Nintendo.
9: Jo no la vaig viure, però una partida del VLC de Pokémon no en guanya ningú.
8: El programa en català de referència sobre videojocs. No t'ho perdis.
1: Joc per Randa. Amb un equip de joves, i no tan joves, experts en videojocs, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
5: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
10: Continuem endavant al Bon Dia i Bona Hora. Un minut i arribarem a 9:15. És el moment d'escoltar l'apunt del dia. Avui dijous, acompanyats de la companya periodista, valgui la redundància, l'Aina Santllehí, cap de redacció de la revista local El Llaç. Què tal, Aina? Bon dia.
11: Molt bon dia, Oriol. Doncs avui per l'apunt del dia, així com l'altre dia vam parlar una mica de la pista porcina, un tema que teníem bastant a l'ordre del dia, que d'alguna manera condiciona el nostre dia a dia. Avui m'agradaria tornar a situar-nos en aquest mes de setembre, que una mica implica aquesta tornada a Molins de Rei després que el poble durant els mesos d'estiu esdevingui un lloc una mica solitari i una mica abandonat, podríem dir. El setembre crec que és moment de tornada, és moment de tornar a agafar amb ganes això de fer poble, això de trobar-nos amb la gent amb qui vivim el nostre dia a dia i, sobretot, arran de la festa major que tenim ja a l'horitzó, doncs de pensar en les nostres tradicions i pensar en el que ens identifica com a poble. I justament per això crec que és especialment interessant recuperar

0: Vam intentar fer un recopilatori de llegendes, d'històries locals. Vam parlar, per exemple, amb el Francesc Ballester, historiador, que també ens va donar documentació històrica i ens va servir per fer una mica aquesta recerca. Per exemple, vam parlar doncs, de la història de la Teia, la coneguda com la bruixa de Can Mallol, una figura que vivia a Collserola i que ha arribat fins als nostres dies com una dona independent, una dona forta, autosuficient, i que amb el temps doncs, ha acabat convertida en personatge legendari, en una història on s'hi barreja part de realitat, de por, de conflictes entre veïns, d'imaginació popular. També vam recuperar un dels episodis més tràgics de la història recent, relativament recent, com és l'arribada del 1962, una nit de setembre en què les pluges torrencials van provocar una crescuda extraordinària dels rius i van deixar una empremta molt profunda a Molins de Rei. Van afectar les comarques del Baix Llobregat, el Vallès, i especialment doncs, a Molins de Rei es van viure fortament les conseqüències d'aquella arribada que encara avui en dia forma part de la memòria de moltes famílies. Inevitablement, també cal parlar del pont de les 15 Arcades, el pont de Carles III, que va ser durant més de dues dècades una infraestructura fonamental pel territori, que va sobreviure a guerres i transformacions fins que el 1971 una riuada en va provocar l'esfondament. És bastant interessant perquè vam intentar recopilar aquestes llegendes, però també és interessant veure com amb el pas del temps anant passant de generació a generació, doncs hi ha qui ho viu d'una manera i qui ho viu d'una altra. Vam també aquella pregunta d'on és el pont acaba convertint-se gairebé en una pregunta sobre el nostre passat. També vam recuperar la batalla de Molins de Rei el 1808 en plena guerra del francès, la llegenda de Santa Creu d'Olorda. I ens interessava això, doncs mostrar que també l'imaginari popular no és necessàriament una història única i tancada, sinó que les llegendes van canviant i transformant i passant d'unes persones a les altres. I és que no només vam parlar de relats, sinó que també, per exemple, conversant amb la Marta Espona, que és filòloga i responsable del Servei Local de Català, ella ens deia que també hi ha paraules i expressions que són especialment habituals a Molins de Rei i que ens són pròpies i que a vegades si sortim del territori doncs hi ha gent que no les acaba d'entendre o que no les fan servir, no? Podríem parlar d'ensolir, la paraula ensolir, que fem servir quan un dit queda enganxat amb una porta, una finestra, un calaix, l'expressió un tou, que utilitzem per parlar d'una gran quantitat de coses, o l'expressió marrona, quan parlem, per exemple, d'una camisa marrona, com la dels matossers, com a femení de marró. Que són paraules que potser tenim interioritzades nosaltres, però que formen part de la nostra manera concreta de parlar i que també construeixen la personalitat d'un lloc. I justament doncs, us he fet 5 cèntims perquè crec que és bastant interessant en aquest moment en què tots tenim ganes de retornar a les nostres tradicions, a la nostra identitat, a trobar-nos com a poble, doncs tenir-les presents i tenir en compte doncs, que per molt que se situïn anys enrere o fins i tot en un imaginari de ficció, doncs segueixen sent ben vives i les tenim ben presents a les nostres ments.
1: Molt bé, Aina, fantàstic. Moltíssimes gràcies, que acabis de tenir una molt bona setmana. Passen 3 minuts de 3 quarts de 9. Sant Tornem-hi, al Santoral, amb el Jesús Cardona. Què tal, Jesús? Bon dia.
2: Bon dia, Oriol, bon dia, oients. Avui, 17 de setembre, és Sant Robert. Realment, al calendari hi ha diferents Sants Roberts durant l'any, però a Catalunya s'ha popularitzat aquesta data, que correspon a Robert Bellarmino, un teòleg considerat un dels doctors de l'Església i que pel seu càrrec va prendre part en els processos que els van seguir a Galileo Galilei i a Giordano Bruno. I agafant el nom de Galileo Galilei, és un fet comú trobar persones que porten de cognom familiar el nom de pila, com és el cas del futbolista Sergio Roberto. Però el cas que s'assembla més a Galileo Galilei és Robert Robert. Aquest senyor, que avui celebraria el seu sant, per partida doble, va ser el creador d'un gènere que després es va utilitzar a gran escala. La crònica parlamentària donada de forma anecdòtica, amena i intencionada. Robert Robert va néixer a Barcelona el 1830 i va morir el 1873. Va ser periodista satíric, va ser empresonat per injúries a la corona i va arribar a tenir una gran popularitat. Robert Robert va morir el 1873 en plena Primera República d'una tisi pulmonar que havia agafat temps enrere a la presó. El fatal esdeveniment es va produir quan es disposava a prendre posició del càrrec de ministre

0: plenipotenciari a Suïssa. Realment, el nou govern de la Primera República el va enviar a Suïssa perquè es recuperés de la tisi, cosa que, desgraciadament, no va ocórrer. Ocorre. És considerat, doncs, Robert Robert, un dels grans iniciadors del periodisme modern en català i que ha vestit i que ha sigut la base de moltes cròniques actuals. Moltes gràcies i molt bon dia.
1: Gràcies a tu, Jesús. Que vagi bé la jornada. 9 minuts i les 9. Què farem avui a la ràdio nostra a partir de les 12 quan acabem el Bon Dia i Bona Hora? Doncs podreu escoltar la remissió del programa Fora Clitxés fins la 1. A la 1, l'informatiu Molins de Rei al dia, fins a quarts de 2. I a 2:15 tenim el programa Cairós, el programa de l'Església Evangèlica, fins a arribar a les 2 del migdia. Notícies en xarxa, de 2 a 3, de 3 a 4 a la migdiada. I aquesta tarda cita amb les bandes sonores de pel·lícules amb el Ferran Cardona, amb el Músic en 8 mil·límetres, de 4 a 5. De 5 a 6, el programa que hem incorporat aquesta temporada, No ho entenc, amb la Sílvia de Pares i el Jordi Roca, serà fins a les 6, com us dèiem. De 6 a 7, el Parlem de Còmics, amb el Pau Moratalla, que aquesta temporada podeu escoltar els dijous en directe, després de les notícies de les 6. A les 7 tenim el programa Molins Connection, programa dedicat a repassar els esports americans amb el David Lai, l'Ivan Beas i el company Antonio Valverde. A les 8, el Joc per Randa, com veu, escoltar la Falca fa una estona, després de les notícies de les 8 fins a 9:45 de la nit, amb el Rafael Pérez i tot el seu equip, parlant del món dels videojocs. A 9:45 repetim el Col·lectius en xarxa. Tenim cita també amb el Ramon Canal, el Món en Flames, a les 10 de la nit, i completarem la programació a les 11 amb la repetició de la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, i a mitjanit repetirem el programa La Veu amb la Margarida Casadesús. Seguim 8 minuts i arribarem a les 9. Anem a fer un repàs també el més destacat de la televisió per avui dijous. Roger.
2: Comencem amb el cinema a la televisió. A les 10 de la nit tenim 3 propostes. A Neox, Blade Trinity, de David S. Goyer, amb Wesley Snipes i Chris Christopherson, també Dominic Purcell, una pel·lícula de ciència-ficció que dura 2 hores, del 2004, americana. Blade s'uneix a 2 caçadors de vampirs que pertanyen al grup de Night Stalkers. El seu objectiu comú és eliminar Danica Talos, que té la intenció de ressuscitar el malvat Drake, el qual aspira a regnar entre la resta dels seus congèneres vampirs. L'altra proposta, L'Equipo A, a Canal Hollywood, de Joe Carnahan, amb Liam Neeson, Brandy Cooper, Jessica Biel i Quinton Rampage, entre altres, també a les 10 de la nit. Una pel·lícula americana i anglesa del 2010 d'acció que dura 2 hores, basada en la sèrie que tots coneixeu. El coronel Aníbal Smith és el líder de l'Equipo A, una unitat especial de veterans de la guerra de l'Iraq, antics soldats de les forces especials que van ser acusats d'un crim que no havien comès. L'última proposta a les 10 és After Earth, a Sci-Fi, de Michael Knight Salaman, amb Jaden Smith, que és el fill de Will Smith, que també participa en aquesta pel·lícula, Sophie Okonedo i Zoe Kravitz, una pel·lícula d'acció del 2013, també futurista, que dura 1:40, americana. Un aterratge forçós deixa atrapats a la Terra l'adolescent Kita Reitz i el seu pare, el llegendari Cypher. El planeta fa 1000 anys que està abandonat. La quarta proposta, 1:15, Avimat, Red de Mentires, de Ridley Scott, amb Leo DiCaprio i Russell Crowe, pel·lícula també americana i anglesa d'acció i thriller del 2008, que dura 2 hores. Roger Ferris és el millor agent de camp de què disposa el Servei d'Intel·ligència dels Estats Units en llocs on una vida humana val tant com una informació que pot proporcionar. Amb diferents operacions que el porten arreu del món, la vida de Ferris depèn sovint de la veu que serà a l'altre costat d'una línia de telèfon segura, la del veterà de la CIA, Ed Hoffman. I per últim, a les 11, tenim a Factoria de Ficción, El origen de un imperio, de Noam Murrow, amb Sullivan Stapleton i Eva Green, una pel·lícula d'acció que dura 1:30, 1:40 aproximadament, del 2014, i és americana. Anem als programes. Avui tenim a les 10 a Televisió de Catalunya El retorn de Polònia. Avui us podem dir amb exclusiva la sinopsis perquè no ha estat publicada encara. Avui faran una paròdia de l'Odissea amb El retorn de Puigdemont. També versionaran la cançó A House in the Middle of the Street, parlant del pis d'Ayuso. I hi haurà, entre altres, un sketch sobre els perills de la intel·ligència artificial. Això avui a les 10 al Polònia. També a les 10 al 33 La Renaixença amb el Peyu. El programa parla de la làpida i explica que una peça de pedra que marca el lloc on va ser enterrada una persona difunta és un invent força antic i senzill. Van ser els grecs els que van incorporar per primera vegada els epitafis. També l'espai rep a la Bruna Girbent, enginyera i investigadora especialitzada en, precisament, intel·ligència artificial, per veure si pot aclarir d'una vegada per totes si la IA és amiga o enemiga. Mai us parlem de sèries en aquest espai, però si deixeu-me recomanar-vos que avui a 11:45, quan acabi el Polònia, si no l'heu vist, és una sèrie molt divertida, d'Apartament Amades a Televisió de Catalunya, que parla doncs, precisament del costumari de Joan Amades i dels mites i llegendes catalans en format comèdia. Avui emeten dos episodis, si no la teniu també sencera al 3CAT. I tenim a la 1, i amb això acabarem, a les 11, El perro andaluz, by Manu Sánchez, que gira al voltant de la figura de Federico García Lorca, i a la 1, A4, Callejeros, amb les 3.000 i pico, que és les 3.000 viviendes Oriol a Sevilla.
1: Molt bé, doncs gràcies, Roger. Ens queden 3 minuts per arribar a les 9 del matí. Anem amb la recomanació cultural. Parlem de teatre avui i ho fem acompanyats del Dani Pasqual. Què tal, Dani? Bon dia i bona hora.
3: Bon dia, Oriol. Bon dia a tots vosaltres. Fill natural de l'actriu Carola Fernán Gómez, net no reconegut de la gran Maria Guerrero, Fernando Fernán Gómez es va fer actor per inèrcia, encara que aviat mostrà també el seu talent per l'escriptura i direcció. El hijo de la cómica està escrita, dirigida i actuada per José Sogestán. L'obra s'estrenà al Teatro Bellas Artes de Madrid el 7 de maig de 2026 i ara està fent gira per la península. José Sacristán capta l'essència del seu mestre i amic Fernando Fernán Gómez a El hijo de la cómica. L'obra plasma les memòries de Fernán Gómez per transmetre a l'espectador les seves vivències, fent-li un homenatge no sols a ell, sinó també a la seva mare i a tota una generació marcada per la supervivència al teatre i la dignitat de l'ofici. Sacristán afirma que Delibes l'ensenyà a mirar i Fernando Fernán Gómez a escoltar. El hijo de la cómica comença amb un escenari dominat per una senzilla escenografia que evoca una casa plena de records. Darrere una entrada senzilla i poètica de l'actor a escena, comença l'obra. I des d'aquest moment ens guia per la història d'aquest hijo de la cómica, d'aquest extraordinari actor que fou Fernando Fernán Gómez. El text funciona tant com una adaptació teatral de la vida i memòries de l'actor, com en forma de sentit homenatge a una figura absolutament fonamental de la cultura espanyola. Flueix de forma àgil, amb un llenguatge càlid, expressiu i ple de vida. El sentit de l'humor és brillant i elegant, perquè l'obra no sols explica una història, l'emplena constantment de color, humanitat i emoció. És meravellós veure com l'actor dona vida a cada personatge, cada un amb una veu específica i una personalitat perfectament reconeixible. Gràcies tant al guió com a la seva extraordinària interpretació. Hi ha alguna cosa profundament emocionant a la manera en què l'actor desapareix darrere de cada record, de cada frase i de cada personatge, convertint l'escenari en un espai ple de memòria viva. El hijo de la cómica és molt més que l'adaptació d'una biografia. És un acte d'amor al teatre, als còmics d'una altra època i a tota una generació que va sobreviure amb la imaginació, dignitat i la paraula. Sacristán aconsegueix que l'escenari sembli habitat per uns fantasmes carinyosos que encara ens segueixen parlant per fer-nos recordar. El Teatre Romea, El hijo de la cómica, fins al 4 d'octubre de 2026. Que tingueu una molt bona setmana. Bon dia i bona hora.
1: Gràcies, Dani. Cuida't, que vagi bé i bon cap de setmana. Les notícies de les 9, ara tornem.
4: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Les pluges intenses de les darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i també una víctima mortal. Un home ha mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera Olivella al Garraf quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers han localitzat el cos passada la mitjanit, uns 500 metres del punt on havia quedat el vehicle. L'episodi també ha provocat inundacions i afectacions importants en la mobilitat, especialment a Barcelona, amb talls a la Ronda de Dalt i també a diverses estacions de metro que continuen encara afectades. A banda, també, les línies R2, R3 i R4 de Rodalies han acumulat retards i s'han cancel·lat també 23 vols a l'aeroport del Prat. Pel que fa a les carreteres, les inundacions deixen encara tallada la C15B a Canyelles, tot i que ja es va recuperant la normalitat. A banda, pel que fa a la resta d'incidències, la P7 està tallada en sentit França a l'altura de Capmany per un accident. També hi ha afectacions a la C32 en sentit Barcelona per un altre accident i també hi ha retencions a la C58 en sentit Sabadell i també a la C-17 a Manlleu. I Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Victòria Ferrer Maimó, directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, creu que aquestes mesures són insuficients, ho ha dit avui al Notícies en Xarxa.
5: Per tant, el que hem de fer és trencar aquesta seqüència de revictimització de la infraestructura. I per això, si pensem que posant ara més mitjans de més patrulles de seguretat privada, de Mossos d'Esquadra, el que farem és una solució puntual en aquella vulnerabilitat, és a dir, en aquell punt crític que sabem que estan atacant. Però la xarxa és tan àmplia que mai no ho solucionem.
4: Justament aquest matí els trens d'entre Lleida i Saragossa circulen amb retards també per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. I el Congrés ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat que elimina les incompatibilitats entre prestacions i permetrà combinar diferents serveis com ara la teleassistència i els centres de dia. La norma estableix que l'Estat haurà d'assumir el 50% del finançament del sistema de dependència i reconeix la teleassistència com un dret universal. I un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport. El consistori ha expressat el seu suport a la víctima i ha reclamat que cap dona hagi de limitar la seva llibertat per por de patir una agressió sexual. Els fets van passar en una zona boscosa de la urbanització Aigua Viva a Parc, on un home hauria abordat i violat la dona després d'amenaçar-la. Els Mossos encara continuen treballant per localitzar el presumpte agressor.
6: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 9. Informació local.
7: Aquest divendres comença la Festa Major de Sant Miquel amb l'acte de la crida a la plaça de l'Ajuntament i que comptarà amb la participació de diferents entitats de la vila, els Miquels, els Dimonis, els Diables de la Grupa, el Cuc, l'Enxuscat, els Amics del Camell, la Colla Gegantera, l'Esbar d'en Saire, els Grallers, els Matossers i Esventades, les Bastoneres. La crida que començarà cap a entre 1 i 2 quarts de 9 del vespre. Després de la crida a la mateixa plaça de la vila, a partir de 2:15 hi haurà el Sarda Show electrònic, taller de sardanes, actuarà la Cobla Contemporània amb el seu Sarda Show electrònic, cançons actuals en versió sardanes, i en acabat hi haurà música amb un DJ. També divendres a la tarda el Foment fa, a la tarda vespre de fet, a les 9, el Foment fa proposta a Miqui de Cai, el reconegut monologuista gadità que farà aquest monòleg en clau d'humor al Teatre del Foment. Com sempre, les entrades al web Entràpolis. Aquestes són les propostes de divendres al vespre. Dissabte continuen les activitats, activitat familiar amb la Remolina, el Museu del Renaixement. Durant tot el matí, a la plaça 1 d'octubre, hi haurà, a partir de les 10, diferents elements de la cultura popular, sobretot les bèsties de foc, com els Diables, els Dimonis, l'Enxuscat i el Cuc. El Camell, en aquest cas, estarà, com és habitual, al pati de Can Ametller. Hi haurà altres propostes, com una visita comentada al Museu del Renaixement, una sessió de joc de Raonet, el Paralògic, que organitza Òmnium a partir de les 12 a la planta baixa del Molí, i altres activitats a la tarda com l'escalabirres, la peni escalada o altres propostes que s'allargaran durant la tarda vespre de dissabte, com el Rollover Fest al Parc del Llobregat, el Holy Fest Holy Cook al Parc de la Mariona, o un vespreig amb el Move Your Fucking Brain. Metal Defenders organitza aquest vespreig al pati de Can Amalle. També hi haurà balls, una de les activitats d'aquesta festa major, tant aquest dissabte com el de la setmana que ve. Ball molt enfocat a la gent gran, a la plaça Vicenç Fernández. També hi haurà el foment al Remember Show, amb música ball, amb música dels anys 60, 70 i 80. I també dissabte hi haurà el correfoc infantil a la plaça de la Vila. Començarà a 8:45 del vespre, aquest correfoc amb la colla infantil dels Diables, de la Grupa, la colla infantil dels Dimonis i l'Enxuscat. I finalment, les propostes de dissabte s'acabaran amb una nit de festa, amb punxadiscos, a partir de les 11 de la nit al pati de la PEN. La programació de festa major la heu de rebre a casa amb el format, amb el programa de mà, i si no també al web de l'Ajuntament. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dijous és la Milà, que està al carrer Riera Mariona, número 3.

0: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona, t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Tal com raja, 3 horetes de ràdio per compartir notícies...
5: Falses.
4: Anècdotes.
5: Avorrides.
4: Històries.
5: Pulloses.
4: Receptes.
5: Fastigoses.
4: Música.
5: Plasta.
4: Biografies.
5: Inventades.
4: Premis.
5: Ràcatos.
4: Fullet, si dius això, ningú escoltarà el programa.
5: D'això es tracta, García, opilles?
4: Has pensat que a tu tampoc t'escoltarà?
5: Retiro tot el que dic.
4: Mare de Déu, senyor.
1: Tal com raja, amb la família García, la família Riu i el Fullet. Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: La cançó del dia, amb Miquel Bofill.
1: Bon dia, bona hora i bon dijous. Avui començarem el dia a ritme de vals. Escoltarem el segon moviment, Moderato Tempo di Valse, de la serenata per a cordes composta per Pior Tchaikovsky a l'any 1880. És un vals que recorda clarament els valsos dels ballets del mateix autor, com el Llac dels Cignes, més que els tradicionals valsos vienesos de Johann Strauss. Té un aire lleuger, elegant i transparent. Pior Tchaikovsky fou un destacat compositor rus del romanticisme, considerat un dels músics més importants i populars de la història de la música clàssica. La seva música és famosa per la seva gran emotivitat, melodies inolvidables i de gran riquesa orquestral. Va ser el primer compositor rus a assolir una fama internacional. Gaudiu d'aquesta meravella musical.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dijous 17 de setembre de 2026. La compartim amb el Manel Cordero. Hola, Manel.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia. Hola, i bona hora. Mercè Charles.
2: Bon dia.
0: Bon dia. Núria Rubio, bon dia.
3: Bon dia.
0: Joan Domènec, bon dia.
4: Bon dia.
0: I Josep Vinyets, acabat d'arribar. Bon dia i bona hora.
5: Molt bon dia.
0: Estàs respirant, encara. Descansa. Tot bé, per això?
5: Sí.
0: Sort que
5: sí,
0: vas
5: sí.
0: a balnearis i et cuiden i tens bon fons.
5: Sí, sort d'això, sort d'això.
0: Sort d'això, eh?
5: Sort d'això.
0: Ara plou o no?
5: No, no plou. No. Però pinta que pot ploure.
0: Sí, bueno. Sí, sí.
2: Ara no portem paraigües, eh?
0: No porteu paraigües. Mira que diuen que...
1: Sí,
0: i sou previsors vosaltres.
1: Et mulles, jo arribo a casa, et pots assecar, aixugar,
0: sí.
1: Tornar a dutxar...
2: Clar. És que la tècnica és, si sortim i tornem cap a casa, si arribem mullats no passa res. Si és al revés, si sortim i no tornem fins molt més tard a casa, llavors paraigua, perquè, és clar no pots anar mullat tot el dia. O sigui, previsió.
0: A veure, aquesta setmana, que han començat diverses obres, unes d'elles, que ja fa temps que van, són les obres de l'estació, però ens han anunciat des de Renfe que han començat els treballs en horari nocturn.
4: Sí.
0: Des d'aquest dilluns i fins a final de gener. És aquesta nova fase d'obres a l'estació de Molins de Rei que es fa en horari nocturn per incompatibilitat amb la circulació de trens. A veure, vosaltres que sou veïns del barri de les Conserves, heu notat...
2: Aquesta nit no, perquè no, hi havia molts trons i llamps.
0: Aviam,
2: per
0: aquesta nit no, aquestes no, primeres no, nits. No.
1: Però em sembla que treballen...
0: Tu vius a les Conserves?
1: Eh? No, però
0: digues, digues.
1: Mirat... Em sembla que treballen, fan horari, un horari de nit, o de 11 a 8, o de fan 8 hores, fan 8 sí. o 9 hores, sí. o el que sigui.
6: Abans sí. de les 5 tot està sí. net i polit.
0: Clar.
1: Però preparen la feina, preparen tot, i llavors el merder, per dir-ho d'alguna manera, el fan de 1 a 4. Ah. I durant aquestes 3 hores, que sí que es concentra la feina, i després recullen i pleguen. El fer-ho de 1 a 4 segurament molestaran menys el veïnat. Aquesta és, és el diguem-ne, la seva organització de la feina, per lo que tinc entès, eh?
0: Sí, perquè t'ha arribat. En aquest cas, aquestes primeres nits no heu sentit res.
2: Nosaltres, de totes maneres, no donem exactament a davant de la via, sinó que estem en un lateral...
6: A uns 60 metres.
2: 60 metres. Sí. 60 metres. Dic que no...
6: No, que ja n'hi ha prou.
1: Però... Sí, no, home, Déu-n'hi-do.
2: Quan piten els trens sí que els sentim, eh?
6: Els pitos els tenim memoritzats.
0: Sí, però...
6: Fins i tot els que van cap a les Terres de l'Ebre sona diferent, de sí. manera que no cal mirar.
2: Si Manel és un tècnic, que acaba de passar un de...
0: Atenció, tal,
2: acaba de passar un bé. De...
1: Ui, sí, bueno, jo vivint al barri de la Granja, jo ja... Quan passen els... Jo noto quan passa un mercancies, que m'agrada molt dir mercancies.
0: Un mercancies, eh? Això és d'antes.
1: M'agrada molt dir un mercancies. Diu, mira, acaba de passar... Està passant un mercancies.
0: Un mercancies.
1: Que són aquells que duren i duren.
2: Sí,
1: duren.
2: Sí, duren.
1: Sí. M'agraden els mercancies, m'agraden molt.
0: I com perceps, doncs, el matís, Manel?
6: El matís, no, que hi ha un... Hi ha tres tipus de tren.
0: Atenció.
6: Els rodalies.
0: Tu sense veure'ls, eh?
6: Sí, rodalies, que sí. és una façana frontal on estava el conductor, que sí. fa com una pendent.
0: Sí.
6: I llavors aquests són rodalies que com a màxim arriben fins a Sant Vicenç de Calders. Va. I després hi ha uns altres que quan la costa no està correcta, és a dir, si hi ha perill de no sé què, o han robat coure o no sé què, sí. doncs aleshores passen per aquí i la façana del primer vagó és diferent. Fins i tot l'entrada, i aquests són els que van a Morla Nova.
2: I sonen diferent, no?
6: I sonen diferents, sí.
0: Molt bé, veus que bé.
6: Bueno, res, no serveix de res, però és bo saber-ho.
0: Ha coincidit també aquesta setmana que ha començat les obres del pont sobre les vies del tren.
4: Sí.
0: Important, que aquestes duraran 4 mesos, en principi.
1: I aquest... Hi ha un recorregut alternatiu, no?
0: Sí. Sí, Jaume Balmes, Penny...
1: Per la Penny.
0: O pel carreronet de la Penny, exacte, o pel Mestre Blanc, i si no, pel pas sota vies de
6: l'estació
0: de les Conserves.
2: Quin problema tenia?
0: S'havia de reformar, és del 2003, i en aquest cas doncs, la superfície ja està bastant tocada i ara formarà, si fa que sigui amb el cap.
5: No, no, és que és veritat, s'han fet
0: tu algun, com a expert
5: no, expert no, però s'han fet alguns algunes xapusses,
0: sí, alguns arranjaments, arreglos,
5: però pedaços que no,
0: i ara es fa una reforma integral
5: i, es fa tot,
2: i els ascensors tot el també els arreglaran,
0: veurem,
5: és esperar que sí.
6: I quan els espatllaran?
2: L'endemà.
1: I llavors no hi ha manteniment.
0: I què cal fer amb això, doncs? Unes càmeres seria la solució?
6: No sé, perquè
2: el educar,
6: tema de vigilància...
2: Educar.
6: Vigilància de vandalismes i tot això està...
0: Clar,
2: no tot està, està amb l'educació.
6: No està de moda intervenir-hi, perquè, per exemple, si de 10 dies, 6 dies al vespre s'ha robat coure de l'estació de França...
1: Avui s'ha tornat a robar coure.
6: Això és quasi bé, si durant 6 dies no han dit res, ni ha passat res... Això vol dir que tu pots ser el que vulguis si ho vas dosificant. Mira, aquest llom em vaig a caçar de la selva i he robat 200 d'allò. És a dir, que no notin massa freqüència, perquè això ha sigut... Jo trobo que és de cara a la galeria, perquè posar Mossos i empresa de seguretat amb això, home, és que ja hi hauria de ser-hi. No, Mossos no ho sé, però empresa de seguretat o de la mateixa Renfe, Adif o com les digui, haurien de vigilar això. I el tema dels grafitis, doncs és un tema ja molt recurrent, que doncs fa bastant lleig, eh? Suposo que el que ho fa, o els que ho fan, bueno, hi troben una certa satisfacció personal, no? No ho sé, com vulguem dir, mira quina obra més bona faig. Però aquest és un tema que no té solució. Hi ha alguns països, hi ha alguns països que no es limiten a dir, és que si han hagut actes vandàlics, no, vigilen qui són i aleshores planifiquen la cosa per veure com ho poden arreglar.
2: A mi fins al dia de l'estació de França, en certa manera, és clar, hi ha trams de vies que estan al mig del camp, al mig d'això, que dius, home, doncs potser sí que és fàcil. Però quan l'altre dia van dir que han robat a l'estació de França, vaig dir, és que això és una vergonya, a l'estació de França. Vull dir, en el centre neuràlgic. Vull dir, és que és una vergonya.
6: I a sobre, alguna emissora de ràdio, no aquesta, van dir que estan substituint molts trams amb coure, amb fil de coure, amb fil d'alumini. Caule d'alumini, perquè també és conductor d'electricitat, però no amb tanta eficiència.
2: I és més baratet.
6: I és més barat. I, per tant, no és un botí tan desitjat per als que s'hi dediquen.
0: Bé, tornem a casa nostra. Sou usuaris habituals del pont sobre les vies, vosaltres o no?
2: Jo sí.
0: Tu si marxaràs per anar cap a la piscina? O...
2: No, o sigui, normalment el divendres acostumo a anar a la piscina.
0: Ho saps.
2: I quan surto de la piscina, llavors me'n vaig als Encants.
0: Molt bé.
2: Que jo deia, sempre entre amigues diem el Mercadillo.
0: El popular Mercadillo.
2: Sí, que s'hauria de dir l'Encantillo.
0: Els Encants.
2: Encantillo, en lloc de Mercadillo.
0: La informació de l'Ajuntament sempre és mercat ambulant.
2: Sí.
0: Encants.
2: Encants en català.
0: Molt bé. I el nom popular, diguem, Mercadillo.
2: Mercadillo, sí. Encantillo.
0: T'agrada anar als Encants el divendres?
2: Sí, és quan surto de la piscina, travesso i...
0: Doncs ara hauràs d'anar a fer un recorregut alternatiu.
2: Bueno, vull dir, és igual.
0: Sí, cap problema.
2: Vull dir, per mi m'és igual, però suposo que hi ha gent que li serà molt més dificultós perquè ho utilitza cada dia o com sigui, perquè hi ha una parada de bus allà. Jo m'havia fixat que hi havia gent que parava el bus allà, travessava el pont i es trobava al mercat allà mateix, o el que fos. O sigui que molt usuari d'autobús, suposo que sí que ho trobarà a faltar. Dic, no sé.
5: Bueno, però tampoc la volta des d'aquí no és tan gran, perquè si passes pel lateral, pel costat del pavelló, surts a la pena i baixes. Val,
2: sí.
5: De totes maneres, l'altre, que jo estava escoltant lo de l'ascensor, sí que pot ser el vandalisme i tot això, però ja arribes a un punt que dius, vols dir que tot és això? Perquè si aneu a l'ascensor del mercat o que va al pàrquing, també s'espatlla cada dos per tres i no és la primera vegada que està espatllat i no una estona, sinó al final és que dius, hi ha el vandalisme i també el manteniment, que és que quan tu truques perquè arreglin un ascensor triguen mesos.
1: Triguen molt.
5: Sí, perquè no és una cosa imminent de que dius s'ha espatllat i a les 24 hores et venen i t'ho arreglen.
2: No, i a més no hi ha tècnics, eh? No hi ha gent especialitzada en les coses, perquè nosaltres, que tenim a casa unes persianes d'aquelles que en diuen grad hermètic...
0: Com?
2: Grad hermètic.
0: Grad hermètic.
2: Sí, perquè, o sigui, fan laterals i pot seguir el sol i es van molt bé. Els vam posar quan vam fer la casa fa 50 anys i sempre ens venia un cop a l'any un senyor de manteniment que treia el seu tornavís, treia les seves ainetes, i allà sobre la taula pues feia l'arreglo. Un dia aquest senyor, igual que nosaltres, va complir 65 anys, es va acomiadar molt bé i va dir: senyors, s'acomiaden de mi, però també s'acomiaden del meu mètode de treballar.
0: De les ainetes.
2: De les ainetes. A partir d'ara, vostès oblidin-se d'això i quan tindran un problema els diran que s'ha de canviar la persiana. O sigui que no hi ha especialistes...
0: Bé, això és en clau més casolà.
2: Casolà, i l'altre dia veia un reportatge de cotxes, també de manteniment de cotxes, que deien exactament el mateix. Abans, anys enrere, amb un tornavís i un no sé què, no sé quantos, van dir nom d'eines que jo no conec, diu un mecànic... t'arreglava qualsevol coseta. Avui dia no ho esperis, perquè et vindrà algú amb una pantalla i te'l posarà sobre del cotxe i et diagnosticarà el què, i segons el què, pues ja pots dir bye bye, que vol dir adéu.
1: Són dos bons exemples, però és que ha canviat molt tot. Evolucionat de tal... El que m'has dit de la persiana és m'ho crec, eh? Vull dir, ja no hi ha arts i oficis, allò d'un... Que...
2: Manetes, els manetes no existeixen.
1: Sí, solució, canviar la persiana. Per què? Et diran que fins i tot potser és més barat canviar la persiana que la pròpia reparació.
2: Oh,
1: que això també pot passar amb els cotxes i amb tot.
6: Frigorífics.
1: Les coses...
6: Sí, es canvia.
1: I en quant al tema dels ascensors, hi ha moltes empreses d'ascensors, perquè hi ha molts pisos amb ascensors.
2: Vull dir,
1: els blocs de pisos, la majoria tenen ascensor. Per tant, hi ha moltes companyies d'ascensors. I a nivell municipal, doncs, també es podria contractar un bon servei de manteniment, i que el del mercat o el del pont de la via, doncs estiguis una persona que avisant-la i vingui de seguida. També és veritat que segons el tipus d'avaria que tingui l'ascensor, jo ho sé a nivell de comunitats de propietaris, però a vegades vull dir, és molt complicat arreglar-ho, perquè resulta que és una peça, que aquella peça no n'hi ha, l'han de demanar, perquè a més és d'importació, i jo em vaig tirar 3 setmanes sense ascensor a casa. No. No, i això no fa massa, estic parlant de fa 4 dies. Ara imagina't gent amb reduïtat...
0: Amb mobilitat reduïda.
1: Sí, que això...
2: O sigui, esperar anar amb un pis amb ascensor no és una seguretat per la gent gran o la gent de cadireta de rodes. Sí. Més val una planta baixa.
1: Sí, clar, en aquest cas, sí, però sí...
6: Si vols reclamar...
1: Els blocs de pisos tenen molts pisos i són molt alts.
2: Digues allà.
1: Sí, sens dubte. Ja, sí.
2: Aquest bloc que han fet nou, que deu estar a punt de...
0: A veure, quin bloc nou? Perquè n'hi ha diversos.
2: Conserves, no...
0: Guardioles.
2: Guardioles, sí. Aquell... que he sentit a dir que ja aviat es sortejaran els pisos...
6: Els de fusta.
2: Sí.
0: Aquesta tarda, sí.
2: Doncs aquests en tenen molts. El de dalt de tots, ja de pujar i baixar peu diverses vegades, ho té negre, eh?
0: Sí. No, però hi haurà ascensor.
2: Sí, però es pot espallar.
1: Sí.
3: Bueno, clar.
6: Com tot.
0: Sí, clar, és que, clar.
1: No, és el que deia, que no tot s'arregla en el moment. De vegades ve el tècnic de lo que sigui, hi ha moltes companyies, Otis i tots aquests, venen i pim-pam, ja està arreglat. No, manteniment, tot això va molt bé, a més tens contractat el manteniment, però de vegades, si hi ha una avaria greu, jo ho he viscut, de que tarden molt i molt.
0: Això és per una banda, i per l'altra parlàvem de l'incivisme.
1: I després parlàvem de l'incivisme.
0: Sí.
1: L'incivisme forma part de...
2: De l'educació.
1: De l'educació. No fa tants anys estava de moda cremar contenidors.
6: Vols dir que no, ara no?
1: O... Yeah. Bueno, ja no són crementants com abans. Vull dir, potser hi havia una espècie d'insurrecció, però també era incivisme, eh? Vull dir, que es cremaven contenidors. És que, esclar, l'espai públic és l'espai públic. La gent... On... Tu, jo de vegades dic que quan surts de casa estàs a l'espai públic i hi ha gent que es pensa que allà es pot fer el que vulgui, perquè... tu ets l'amo.
2: Bueno, jo crec que ho vaig dir ja, això fa bastants anys, que jo anava pel carrer a Barcelona, un nano va menjar un carmelo, va agafar un paper i el va tirar a terra.
1: Sí.
2: Jo el vaig recollir i li vaig donar a la seva mare. I li vaig dir, miri, ha tirat aquest paper al nen, potser que li ensenyi a tirar l'ales d'això. I em va contestar, diu... Sabeu que em va contestar?
0: No ho sabem.
2: Em va contestar, i què farien els escombriaires de carrer?
1: Sí, sí.
2: I jo em vaig quedar molt parada, i vaig dir, ah, molt bé, passeu bé, bon dia.
0: Passeu bé.
5: Aquesta és la teoria que es fa servir. La gent et diuen això, i diu, per això paguem neteja. Però si és cert que la neteja no és per ser un guarro, com dic, diem amb la seva paraula, perquè tu tens un paper, el pots llençar l'altre dia, sense anar més lluny, i que això ja era el colmo de tot, vaig anar a comprar aquí al Mercadona, encara que no s'haurien de dir noms, però diu...
0: Ja l'has dit, no
5: bueno,
0: passa res.
5: No, però vull dir, per dir, com si hagués sigut... Però vaig al cotxe i al costat de la paperera, d'una de les papereres que hi ha a baix al pàrquing, una bolsa d'escombraries, dic jo. Deu ser el lloc de deixar-la.
2: Bueno, el nostre barri és normal, eh?
5: Algú que la devia portar per llançar-la i no se'n van recordar quan va anar a buidar el carro dintre el cotxe, diu, ai, porto la bossa, la vaig deixar allà i aquí es queda. I això ho hem vist inclús al carrer. Jo he arribat a veure bolses d'escombraria amb una paperera quan només has de travessar el carrer i hi ha els contenidors a l'altra banda.
1: Jo també ho he vist, això.
5: Sí. I dius, tant costa que és 10 passos més.
2: Educació.
5: I això passa el mateix amb la brutícia, amb els papers, amb una llauna de Coca-Cola, en qualsevol cosa. La gent tenen la costum de tirar-ho. Ja ho netejaran.
0: Demà farà una setmana de l'11 de setembre, encara com es mantenen tots els rams en el monument de Rafael de Casanova, a la plaça del Palau, que es fa l'ofrena. Sempre he pensat, a veure quan duren, i que no s'han tret encara, o almenys ahir no s'havien tret, es mantenen. Ho dic perquè és, diguem, atractiu pels cincívics, no?
1: El d'Aliança no l'han boicotejat.
0: Ja no hi ha anat un per un.
5: No hi és. Jo el que no em vaig recordar a mirar és si l'any demà hi era encara.
1: Per curiositat, ja ho dic, perquè...
0: No hi ha anat un per un.
1: Per curiositat, vull dir, pensava aquest o millor se'l carreguen, però...
2: Bueno, s'ha de respectar la...
1: Sí, no, jo no, i tant que s'ha...
2: Escolta'm. S'ha de respectar la idea.
5: Els de Plus em sembla que són dels primers que desapareixen. Els que estan encara, que com diu l'Oriol, són aquella fusta que posen amb tots els rams de llaurer. Aquests encara hi són tots. I els de Plus, sé que recordo passar l'altre dia, em sembla que només hi havia el del Foment i poca cosa més.
1: Les catifes són les que desapareixen.
5: Sí, aquests van desapareixent. I el d'Aliança ja no hi era. Aquest segur que... Jo estic més que segur que el mateix dia i el va desaparèixer.
1: Jo vaig estar a l'acte i ja se'ls hi va trencar. Ja se'ls hi va trencar. Malauradament se'ls hi va trencar sense voler. És que no...
0: Què et sembla que amb algunes crítiques que diuen doncs, que l'acte potser hauria de tenir un gir, se li hauria de canviar alguna cosa, que li falta contingut o ànima, diguem, a l'acte institucional?
1: Jo el vaig trobar...
0: Correcte?
1: Correcte, sí, es va fer l'ofrena de les entitats, totes les que vam participar-hi.
0: Com ja és habitual.
1: I després hi va haver-hi un parlament de l'alcalde, que va estar bé, i ja està.
2: I sardanes.
1: I sardanes, bueno, sí.
0: Sí, sardanes, sí, correcte.
2: Sempre n'hi ha hagut de sardanes.
0: Sempre a final de
1: l'acte. És com ha de ser, vull dir, no sé... No cal fer més... que es fos més rimbombant. No sé les crítiques d'on venen, eh? Però vull dir que... Jo em va semblar totalment correcte. Vull dir, l'acte de reconeixement i d'homenatge l'11 de setembre va estar... És el que havia de ser, penso jo, eh?
0: Josep?
5: No sé, jo estic una mica que possiblement sí que se li hauria de començar a donar un gir. Jo tinc la idea de que aquell dia hi havia menys gent que altres anys, menys banderes, no es veia només en tota l'estona, sembla que vaig veure una sola bandera. Quan es van tocar els Segadors, tampoc era allò una unanimitat de que la gent cantant els Segadors, ni molt menys. Vull dir, possiblement sí que s'hauria de donar una mica de gir, perquè ha quedat ja tan estacionat en què sempre és el mateix, que la gent ja passa una mica. Jo aquesta és la percepció que vaig tindre aquest dia, de que hi havia gent, però no hi havia la mateixa gent, no hi havia, no es, és el que he dit abans, no es veien tantes banderes, els Segadors es va cantar molt fluixet, no sé si és que la gent ja no el sap cantar, possiblement el jovent...
2: Jo ho vaig cantar,
5: Sí, no, però... I una de les coses que això sí que em va agradar, que va dir el senyor alcalde, que l'any anterior vam parlar de fer aquella regidoria de
0: política lingüística.
5: I no havia sentit quasi bé parlar més fins ara. Suposo que deu funcionar, no és una crítica, perquè no estàs a dintre de l'Ajuntament com per saber. Però des de dintre de l'Ajuntament és on hauria de funcionar, perquè hi ha molta gent de l'Ajuntament, no sé tantes, però si te'n vas a la Guàrdia Urbana, això ho veuràs molt clar, que parlen castellà.
2: Sí.
5: I t'has de dirigir amb ells o d'allò, o et contesten en castellà. Perdona, tu estàs aquí en un lloc de treball en el qual t'exigeixen un nivell de català. Sí. Com a mínim, a tots els puestos, a tots els llocs que treballen dintre l'Ajuntament, tots els funcionaris, se'ls exigeix el nivell bàsic de saber-lo,
1: no,
5: parlar i entendre. No escriure'l. Però trobes, ja et dic, et trobes un municipal i parlen castellà i dius... Escolta,
2: i si tu li parles en català, et contesta en català?
5: Contesta, segueix parlant en castellà, suposo.
2: Però sí. Tu li pots demanar, escolta, sí, que saps català, sí que pots parlar en català.
5: No, però és que ja hauria de ser per inèrcia, és que sí. Si ho tens que saber...
2: Bueno, pues, des de dalt se'ls hi han de dir.
5: I a dintre, suposo que també, si vas a algun departament d'allò, també et trobaràs algú que parli en castellà. Jo on t'ho he vist més és amb aquest aspecte, amb el de la policia, però amb els altres també segur que n'hi trobes. I dius, de què ens serveix que ens surtis allà i diguis això, si des de dintre és quan fallem també amb aquest tema de la llengua?
1: Jo crec que a la Guàrdia Urbana els funcionaris municipals o els serveis municipals, vull dir, se'ls ha de demanar el nivell C de català, que és un mínim. A l'ensenyament, al departament d'ensenyament, tots els que són funcionaris i mestres o professors, vull dir, que o sigui... o primària o institut, mestres i professors han de tenir tenen el C de català.
2: Joan, però una cosa és tindre'ls i l'altra cosa és utilitzar-lo,
1: Bueno,
2: aquí ja està la qüestió, perquè
1: i aleshores s'ha d'utilitzar.
2: És possible que el que s'hauria de dir és que tota persona que entra a treballar amb un nen públic dins del treball ha de parlar en català. Fora del treball és lliure de parlar el que vulgui, en tot cas. Però allà dins ha de parlar català. Quan ve algú, adreçar-se-li en català, i bueno, si la persona no ho entén, llavors es fa l'esforç. Però si hi ha dins de l'oficina, per dir alguna cosa, el que priva és entre els empleats parlar castellà, ja ho hem perdut tot. No. Vull dir que potser hauria de ser una exigència simpàtica, no obligada,
5: És que ho és, tu tens que tindre aquell nivell. Cosa que
2: no,
5: també sempre...
2: Ja dic que el nivell no és el que
5: tal. I una cosa que sempre he dit, i és que encara amb això, amb aquesta obligació, és justa, és molt curta, perquè amb algunes feines... Amb el coneixement de només parlar-lo i entendre'l, en tens prou. Però n'hi ha altres que només t'exigeixen aquest nivell, però hauries de saber també escriure'l. Jo, com que estava en una bolsa de treball, havia fet feines, era per manobre a la brigada. Evidentment, com a auxiliar de la brigada, no cal que sàpigues saber-lo parlant, tindries prou. Però vaig fer moltes tasques de conserge en col·legis, inclús de conserge a l'Ajuntament. Jo penso que amb aquesta feina ja només el fet de saber-lo parlar no és suficient, perquè t'arriba un correu, t'arriba qualsevol cosa, has de fer un informe d'alguna cosa que ha passat i ho has de fer, i que ho fas en castellà, perquè no te n'exigi que tu sàpigues escriure català, Vull dir que es queda curt. Bueno, I això funciona així,
2: Bueno, una cosa que podem fer els de peu, que és el que jo acostumo a fer, quan vaig pel carrer i veig un empleat, un que està escombrant, o una que està tirant aigua, o així, hola, bon dia, O sigui, sempre m'adreço en català. I, sí, el Manel a vegades diu, però si no el coneixes, dic, bueno, però faig país. Jo dic, hola, bon dia.
0: Tu consideres que dient hola, bon dia? Bé, això és, és educació.
2: Jo dic, hola, bon dia, el senyor que està escombrant la cera.
0: Per tu és fer país, això.
2: Per mi és fer país. I a Gira, i més de la meitat em diu buenos días, senyora, però algun em contesta bon dia, algun torna a contestar bon dia.
5: Hableme en castellano.
2: No.
5: Això és una cosa. Però ja
2: no, però és una manera de fer país. Vull dir, empleats del nostre municipi que estan fent una feina pública, que algú se'ls adreci en català, jo penso que és fer país. No cal dir, vostè parla el català, sinó, hola, bon dia. Si està plovent, dient, home, està plovent, eh?
0: Plou, oi que sí que plou? Sí,
2: està plovent, vostè sí, seguirà treballant si està plovent, vull dir, alguna cosa així.
0: Plou.
2: No, vull dir, perquè és donar peu a que parlin en català. Vull dir, anant cap a la piscina, hi ha aquell trosset molt estretet. Gairebé t'has de separar perquè si ve algú amb cotxet, vull dir, no passem els dos. Pues jo, encara que no ho conegui, pues bon dia, bon dia.
0: Però, correcte. És militància, però també és educació.
2: Però el Manel bon és dia. El que diu, aquest que acaba de passar el coneixes? No, però li he dit bon dia.
0: Bé, jo ho trobo bé, això de dir bon dia.
6: També hi ha altres coses curioses, no? Gent, per exemple, famílies que són hispanoparlants, castellanoparlants, i entre el pare i la mare i els nens, doncs van passejant, etc, etc. Doncs o van a comprar o no van a comprar, però quan compren, poden fins i tot parlen entre ells en castellà. Però quan es despedeixen, fan servir dues síl·labes. Adeu! És com si al País Basc també ho fan agur.
2: Agur i xacolí.
6: No sé si fixeu-s'hi bé. L'adeu ho fa servir pràcticament tothom. Si és que l'ambient és així. Ara, si on dice... adiós, muy buenos días, les presento... No, és veritat. Però adeu és està, es fa servir amplament. Fixeu-vos bé.
2: No té
6: més importància, però això dels idiomes és...
1: S'ha de tenir molt en
6: perseverància,
1: compte.
6: Paraules, perseverància. I també és veritat que escola es fa servir el català, sobretot en els graus més baixos d'edat.
1: Sí.
6: Perquè de vegades hi ha el pare i la mare que van passejant el cotxet i el nen i tal i qual, i ells, entre els dos, parlen en castellà, però al nen s'hi adrecen en català.
1: Ja parlen en aquest, català.
6: Això ja és una bona senyal, no?
1: Sí.
6: Està bé. No tothom...
0: El pati ja és una altra cosa.
5: Parla castellà més
1: aviat. De l'hora del pati ja se n'ha parlat molt amb el tema del castellà. Però jo per resumir-ho, jo diria que nosaltres vivim al nostre país, que el nostre país és Catalunya, i per entendre'ns, comunicar-nos i necessitar-nos, que ens necessitem entre tots, s'ha de parlar en català. Ara, és veritat que hi ha molta diversitat cultural, per sort, millor que n'hi hagi, com més diversitat cultural hi hagi, més savis serem tots.
0: Sí, tu la reivindiques?
1: Més savis, jo la reivindico. Sí. I si a la de vegades no hi ha manera, doncs, bueno, nosaltres tenim la gran sort que sabem parlar un altre idioma, que és el castellà, i ens per entendre'ns, però sempre s'ha de tenir present que la nostra primera llengua és el català, i ens hem de comunicar, entendre'ns i necessitar-nos en català.
2: Mm-hmm.
1: Això és el que jo penso.
2: Hi ha molta gent castellanoparlant que són de fora d'aquí, que diu que no comprenen com tenim una agilitat mental tan gran de poder parlar català i castellà a la vegada. Vull dir, que en el fons ens admiren poder tindre aquesta fluïdesa d'idiomes.
1: Dominem perfectament els dos idiomes, però això també passa... Si els meus els meus renebots, vull dir, com que van néixer els meus nebots, com que van néixer als Estats Units, pues, parlen català, castellà i anglès com amb la mateixa fluïdesa,
2: sí,
1: totes tres llengües. I nosaltres dos que tinc, alemany i
2: però,
1: català i castellà.
2: Sí, però és molt curiós, clar, perquè
1: van néixer allà, clar, i ja neixes amb...
2: Però fixa't que és curiós, els de casa nostra parlen francès a l'escola.
1: Els vostres també.
2: Però, o sigui, a casa parlen català sempre. Però jo he observat que quan s'ha de parlar algun tema escolar que els nanos porten de l'escola... parlen en francès, perquè, és clar, els hi han d'explicar que a l'escola els hi han dit ta-ta-ta-ta-ta, i en lloc de fer la traducció, a vegades estem parlant en català tranquil·lament allà, i arriba un de l'escola i es posa a parlar francès. I dius, escolta tu, però si estàvem parlant català... Ai, sí, disculpa, però és que li estava explicant a la mare que avui el professor ens ha dit tal, tal. Clar, com que el professor els hi ha dit en francès allò, doncs li expliquen a la seva mare o al seu pare, li explica en francès. Tamé. Llavors, esclar, si tu li dius, escolta, però jo no, encara que ho entenguis, però dius, escolta, tu m'ho pots dir en català? Ah, sí, sí, tal, però el bilingüisme en les famílies en què hi ha una escolarització, com tu dius, dels teus nebots, d'una mena, però la llengua materna és l'altra, al mig de la casa, al mig de l'entorn d'àpat, de dinar o tot, es barregen les dues llengües d'una manera bestial, eh?
1: Jo ho trobo envejable, això, però... Sí, sí.
6: Hi ha excepcions, com per exemple Bèlgica. Tu vas a la regió de Flandes, eh?
1: Sí.
6: I en allà, si vas pel carrer i dius alguna cosa, escolti, en francès. Voldria anar cap a Brussel·les i tal.
0: Sí.
6: No l'entenc. Perquè en allà ho parles...
1: Flamenc.

0: El català podria ser-ho, podria ser un idioma més a tenir en compte i a parlar, i totes les autonomies tenir una noció, encara que sigui bàsica, eficient per comunicar-se. Però no hi ha moltes portes i ulls tancats.
1: Sí, sí.
2: Canviem de qüestió perquè m'arribava la informació la setmana que ve, ja tenim diverses activitats. El dilluns a les 7 de la tarda s'inaugura els jardins de Joan Janés i Cògol en el marc de la plaça de l'1 d'octubre. Això va passar per ple. I en aquest cas, doncs, els jardins que conformen doncs, la plaça de l'1 d'octubre portaran el nom d'en Joan Janés, que recordeu ens va deixar l'any 2023, regidor d'esports entre els anys 79 i 87, soci fundador del Club Natació Molins de Rei, president de l'any 88 al 2008 i president honorífic des de l'any 2009, a més de ser fill predilecte, de la vila des de l'any 2009 també. Serà doncs aquest espai, aquests jardins, doncs, que s'inauguren dilluns, que ve, dia 21 a les 7 de la tarda.
3: Sí. Qui havia vist aquella plaça amb aquell amb aquells pals allà?
1: Sí.
3: I ara, vull dir...
1: La plaça d'octubre.
3: Sí, sí. D'on goig veure tanta planteta, tanta herbeta sí. per terra.
1: No, és que és una plaça que queda maca.
3: Sí, és maca, sí, sí.
1: El museu i de...
4: Amb els que plaça...
2: Encara la biblioteca.
1: La biblioteca, perdó, sí, perdó. Biblioteca. Ara estava... Ara confonia la plaça, ho reconec.
2: Sí, sí, sí.
1: Ho reconec.
2: Correctíssim.
1: Sí, sí.
4: Home, que anava a dir que els que ja tenim una data, allò també la recordem plena de naus, allò era una fàbrica.
3: Oh, tant, allò era la fàbrica. Bueno, per això la biblioteca és fàbrica.
4: Han anat tirant, l'últim que van tirar va ser el que era la manyeria i alguna cosa, edificis que quedaven en... fora de lo que era la fàbrica, el centre, el nucli, però...
3: I sort que es va conservar la que és la biblioteca, que és com un record de lo que havia estat Molins de Rei, no?
4: Bueno, encara hi ha restes, hi va l'entrada de l'aigua per on entrava...
5: Va ser una bona pensada.
3: Va ser una bona pensada, gràcies a tot un equip de gent que van defensar-ho moltíssim, i que se'ls agraeix, com a vilatans, s'agraeix molt aquesta gent puntera que va defensar-ho totes.
2: Acompanya aquesta convocatòria del dilluns un text de Josep Pla que diu: de vegades la llum del dia s'allarga. Era un tro, no?
3: Era un tro, sí, sí.
2: No, era el Joan que tocava el micro.
1: No,
3: era un tro. Ai, Déu meu.
2: Sí o no?
4: Pot ser que plogui, encara.
2: Pot ser. Sí, sí. El text de Josep Pla diu: de vegades la llum del dia s'allarga, és la primavera. De vegades la llum del dia s'escurça, és la tardor. Seguint un ordre immutable es produeix aquesta oscil·lació. Acompanya, doncs,
3: que
2: el
3: bonic.
2: Text de convocatòria d'aquesta inauguració la setmana que ve.
4: I això que ja que has dit això és un acte més dels que hi ha dintre de la Festa Major, que podem recordar que demà comença, demà hi ha la crida.
2: Caram.
4: És que sembla que ho tinguem Sant Miquel, és el 29, però... Demà ja comença la festa, oficialment la festa major.
1: Són molts dies.
2: Demà tenim els Miquels i en parlarem, perquè també tindrem l'autor del cartell, amb Miquel Païssa.
3: I això de la crida, que no és el pregó...
2: No, són dues coses diferents.
3: La crida, que és...
2: Encara no ho saps? No hi has anat mai?
3: Sí, potser ho he oblidat.
2: M'estranya molt.
3: Potser ho he oblidat.
2: No ho oblidis.
4: No és el primer dia.
5: Sí, em sembla que va començar la crida que volia que substituir el pregó. Oi, us en recordeu?
3: Bueno...
5: Jo tinc aquesta...
3: Esclar, és que tinc un dubte.
2: És com un tret de sortida, però l'objectiu era fer-lo compatible amb un pregó, però... No al mateix moment, no al mateix dia.
3: Val.
2: Sinó tret de sortida més festiu la crida i després...
3: I la crida que hi ha gegants i...
4: És que va ser com un impàs, perquè veníem d'uns quants anys, bastants, de que el pregó ho feien entitats o col·lectius que feien aniversaris o coses. Perquè jo recordo, els gegants els han fet, ho ha fet el Camell, ho han fet els esplais, vull dir... Es va passar a la crida i sembla que, per lo que deia la Núria, que és així, que semblava que, dius, això substitueix el pregó. Semblava, però no, perquè la gent són molt reàcies i el pregó és el pregó i és una cosa típica de la Festa Major. I l'any passat ja es va tornar a fer el pregó i la crida, per lo qual es va veure que són perfectament compatibles i aquest any és tot el mateix patró que es fa la crida aquest divendres, que és el bueno,

0: surt tot el bestiar i tota la cultura popular.
1: Tot el que heu pogut veure a la planta baixa del Molí aquests dies...
0: Sí, sí.
2: Surt a fer una...
0: Perquè no surten només el camell d'allò, sinó que també venen els bastoners, ve a les bars, vull dir que...
2: I quina hora és, això?
1: Mira,
2: no, és bo.
1: Jo
2: diria
1: que
2: és
1: a les
2: 8. És bo que ho diguem.
1: És bo, i ho estem dient molt sovint. Un quart de nou.
2: La crida és un quart de nou.
3: Això va des del 18 fins al 30, no?
1: Home, a veure, 29, eh?
0: 29, no, acaba el 29. Perquè
3: 29, exacte, fins al 29.
4: Molts dies, eh?
0: Pensa que tot,
3: molts dies, eh?
0: Pensa que tots els actes principals estan per davant. La trobada, el correcuita del camí, tot això està per davant de Sant Miquel.
1: Això està per davant.
0: Sí, clar. Sant Miquel quedarà, lo dels Miquels, la ballada de sardanes, la missa, el cercavila dels gegants i el correfoc i algun acte, hi ha més actes, però vull dir que és el final. Quan estàvem acostumats que si Sant Miquel acaba amb un dimecres, un dijous, sí, millor acabava el cap de setmana següent.
1: El pregó, recordeu que és dimarts, eh? Dimarts.
2: Dimarts.
4: Miriam Cano.
1: Diem l'hora perquè la gent ho sàpiga, a les 8 del vespre.
2: Bueno, voldria molestar, però jo crec que s'ha d'informar de tot, no?
1: Sí, sí, sí, sí, home, clar, això ho fem. I com molt bé ha dit el Manel, amb la Miriam Cano, que serà aquí el Foment. A les 8 del vespre, dimarts.
2: Dimarts.
1: D'acord, entrada lliure, nosaltres també l'oferirem en directe.
4: Dia 22 de setembre,
1: efectivament. Sí. Li vols preguntar alguna cosa més de la crida?
2: No,
1: que
2: vull dir, sortiran, deuran sortir d'on estan ara posats, no?
1: Sí, aviam, avui s'acaba l'exposició.
2: Avui s'acaba l'exposició.
1: Sí. Aquesta tarda.
0: I es van a recollir allà, sí. Normalment ningú va al seu port, es van a recollir allà i es comença allà a la plaça de la Catalunya. És que sempre diem plaça de l'Ajuntament, plaça de la Vila, però és plaça Catalunya.
2: Plaça Catalunya.
0: Al final,
1: tu reivindiques que es digui plaça Catalunya?
0: A veure. No, reivindico no. A mi també m'agrada plaça de la Vila, sí. Però quin nom t'he posat? Plaça Catalunya. Passa el mateix quan a la plaça de la Bàscula ha sigut molts anys plaça d'Espanya. Fins que es va reivindicar i es va posar plaça de la Bàscula. I va estar un temps que era plaça d'Espanya i plaça de la Bàscula per nivells burocràtics de correus, de tot el paperanc d'indústria que hi ha i allà.
3: No, i la Bàscula.
0: Però... Aquí oblidem que si tu vas a un cartell que posi el nom, posa plaça Catalunya. Que li vulguem, que la coneixem tothom per plaça de la Vila, plaça de l'Ajuntament. Mm-hmm.
2: No, però tens raó, perquè si ve algú de fora...
5: Des de que tinc gust de raó, sempre sigo plaça de la Vila, per mi.
2: Sí, però si ve algú de fora...
5: Vivia molt a prop, vivia molt a prop.
3: Plaça de la Vila, però té raó, és la plaça Catalunya, sí, sí.
1: Plaça de l'Ajuntament.
5: Però hi ha coses que no penses. Eh? Molta gent diem plaça a la Vila.
1: Sí,
3: sí.
5: Oi?
3: Sí, sí, i tant.
5: Almenys els del poble, del centre.
2: Però llavors jo vinc de fora.
1: Vens de fora,
2: tu. He d'anar al famós
0: GPS
2: i busco la plaça de...
0: Catalunya, perquè plaça de la Vila, teòricament, no t'hauria de sortir.
2: I pregunto a algú del carrer. La plaça Catalunya, generalment, ningú m'ho sabrà dir.
5: Clar.
2: Plaça Catalunya, plaça Catalunya, tens plaça Catalunya. Mm. I llavors el que ve de fora diu, és que he d'anar a l'Ajuntament a fer un paperet. Ah, val, vostè vol anar a la plaça de l'Ajuntament o a la plaça de la Vila.
0: Home,
2: aquí ha...
0: No ha sortit això, però vull dir, és així. La realitat és aquesta. El que fem servir habitualment nosaltres és un altre, com va passar amb la plaça de la Bàscula, que és un dels exemples, ja està.
1: Queda clar.
2: Queda claríssim.
5: Perquè són noms que neixen del poble. Els fem nosaltres.
0: Rafael de Casanovas, encara em va preguntar una vegada un, des de quan es diu Carrer de Baix, i perdona, sempre ha sigut Rafael de Casanovas. Carrer de Baix és com el coneixíem habitualment, no s'havia dit.
5: Carrer de Baix
0: el
5: i carrer Major.
0: És carrer Major ara, però antigament coneixíem el carrer de Dalt, el carrer de Baix, el carrer Major, i era Alfons II d'Aragó.
1: Alfons II d'Aragó, eh?
3: D'Aragó.
1: Sí, sí. Tu deies així, no, Joan?
3: Sí.
1: Vaig al carrer Alfons II d'Aragó.
2: El de baix.
3: El carrer Major.
2: El carrer Major. El de Dalt.
3: M'agrada molt el carrer Major.
2: El de Dalt.
3: Però era Alfonso II d'Aragó.
1: Alfonso II.
4: Calle Major.
3: Sí, sí, Alfonso II.
2: No, és que queda maco els carrers majors.
3: Calle Major també és maco.
0: El carril també el van arribar a canviar amb el temps.
2: Oi, el carril.
1: Oi.
2: Ui, allò va ser...
0: Carrero Blanco.
2: Va ser èpic. O sigui, va durar Carrero molt poc, Blanco. Allò va ser anecdòtic,
3: bueno,
2: no?
3: Bueno, jo el carrer dels meus pares General Mola.
1: Bé, però llavors esteu parlant, depèn del context polític.
3: Home, General Mola,
1: ha tingut un...
0: Però molava, no?
3: Que General Mola, que era un... Bueno, un carnisser. I el... Ostres, Carrero Blanco, mare de Déu. Ja me'n recordo, ja.
2: De les poques coses, o moltes, que hi pot haver-hi bones als Estats Units, és això, que per evitar aquestes coses els hi posen números als carrers.
1: Bé, això a Nova York.
2: A Nova York, el 14, el 15, el 13...
3: És veritat,
2: i dius, bueno, d'aquesta manera no hi haurà problemes.
0: No és l'únic lloc, hi ha moltes poblacions que, o que, grans capitals que zones els hi posen noms d'arbres o noms de flors o noms de... Sí, jo recordo ara, sense anar més lluny, és a Còrdoba, hi ha una zona que tots són noms, calle del Laurel,
2: sí, Laurel, a les Acàcies,
0: sí, tots són arbres,
2: sí.
1: Però això és una zona.
0: Sí, no, que per el que dèiem de números o posar-li noms específics d'animals, de plantes,
2: sí,
1: de ciutats.
0: Sí,
4: a Barcelona també el barri de Zona Franca, Cantunis, tot això també en tot, cada carrer té un nom d'un una eina que serveix per que s'industrialitzi les coses, es facin artesà.
1: Sí,
4: cinzell.
2: Home, aquí la granja també.
0: No vagis tan lluny, la granja.
3: La granja. Sí.
2: Granja són
0: Carrer de la Sínia,
3: Muixada, Arada.
0: És així.
4: Sí.
1: Bé, però en aquest cas estem a Molins de Rei. I de moment direm plaça de l'Ajuntament Catalunya barra de la Vila.
0: Ha sortit per lo de la Crida, no?
1: Sí, però tu és un tema que et preocupa especialment. No et preocupa que
2: hi
1: tens interès.
2: No, a tots, vull dir, perquè esclar, vull dir, són tres noms diferents.
1: Espera, deixa'm agafar el programa i què posa
2: què posa en el programa?
1: Plaça de Catalunya.
0: Home, si l'Ajuntament posa...
1: Plaça de Catalunya.
0: Posa
2: pues haurà de canviar el rètol.
0: Plaça de la Vila, ja comencem. Encara així, jo no ho puc afirmar, però quan estava de concert allà a l'Ajuntament em sembla que havia arribat a veure alguna carta que posava plaça de l'Ajuntament o plaça de la Vila. I deia, escolta, si això ve de l'Ajuntament no podem fer aquesta equivocació.
1: Bé, ja us ha arribat el programa a casa?
2: Sí? No. A casa nostra sempre arriba al final, si arriba.
5: A casa sí.
1: A casa sí, eh?
5: Sí.
1: A l'església sí, barri Granja no, conserves no.
0: L'any demà de la presentació ja el tenia la bústia.
1: Tu també, eh?
3: La bústia.
1: Dos sí, tres no.
2: Nosaltres hi ha hagut algun any que no ens ha arribat o ens ha arribat quan hi ha passat la festa.
1: Aquí en tenim, si voleu. En tenim uns quants.
2: Mira, n'agafarem un.
1: Us ho ofereixo de tot cor.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Molt bé. Doncs ho deixem aquí.
3: S'ha d'agafar programa perquè, insisteixo, són molts dies, de festa, 11 dies.
2: Molts actes,
3: jo hi tinc molta mania amb això, masses dies.
1: Però és que no tots hi ha una programació d'activitats.
3: Les tiren com un xiclet.
2: Bueno,
3: ja ho sé
2: per
3: que...
2: Ara
1: em treus aquest tema que ja no podem debatre.
2: La setmana que ve. El xiclet ve per la setmana que ve.
3: Perdoneu.
1: Manel Cordero, Mercè Charles, Núria Rubió, Joan Domènech, Josep Vinyets. Gràcies. Que acabeu de tenir una bona setmana, eh?
2: Igualment a tothom.
1: Fins dijous, que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Les pluges intenses de les darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i també una víctima mortal, un home ha mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera Olivella al Garraf quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers han localitzat el cos passada la mitjanit a uns 500 metres del punt on havia quedat el vehicle. L'episodi també ha provocat inundacions i afectacions importants en la mobilitat, especialment a Barcelona, que encara es mantenen com ara afectacions a les línies de metro de l'L4 i l'L11 i també a les línies R6 i R60 de Ferrocarrils de la Generalitat i a l'R4 de Rodalies. Pel que fa a la polèmica de l'enviament de les alerts, la consellera d'Interior, Núria Parlon, en la compareixença que està tenint lloc ara mateix sobre el balanç d'aquestes pluges, ha exposat que es va rectificar la previsió i que el sistema d'alerta no s'activa per advertir de què plourà, sinó de quan cal protegir-se per les conseqüències d'aquests temporals.
2: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: Pel que fa a les afectacions a les carreteres, les inundacions encara deixen tallada la C15B a Canyelles, tot i que ja es va recuperar la normalitat. A banda, pel que fa a la resta d'incidències, diversos accidents compliquen també la circulació. Una a l'AP2 a Vilarrodona, una altra a la C32 a Premià de Dalt, a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès i finalment una altra a la C17 a Manlleu. I els Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit, de fet, ja s'ha incrementat els patrullatges. Justament aquest matí els trens entre Lleida i Saragossa circulen també amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. I l'Audiència Nacional ha ordenat al govern espanyol que de moment no executi la instal·lació d'un campament per acollir prop de 1.000 migrants al port de Ceuta. La decisió respon a una mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia que reclama aturar el projecte per motius de seguretat. I un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport. El consistori ha expressat el seu suport a la víctima i ha reclamat que cap dona hagi de limitar la seva llibertat per por de patir una agressió sexual. Els Mossos, a hores d'ara, continuen treballant per localitzar el presumpte agressor. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 10.
4: Informació local.
3: L'Aula d'Extensió Universitària comença avui el curs amb una conferència inaugural que es farà excepcionalment al Teatre de la Peni perquè pugui anar tothom que vulgui, una activitat oberta a tothom per inaugurar el curs de l'Aula d'Extensió. I el convidat a fer aquesta conferència és el president del Parlament de Catalunya, el senyor Josep Rull i Andreu. Ell parlarà de la dimensió nacional del Parlament. La conferència començarà a 6:45 de la tarda. Des de l'organització es demana a la gent que vulgui anar-hi que ja sigui lloc a 6:45. Avui al Teatre de la Peni, amb el president del Parlament. I avui també és l'última tarda per visitar l'exposició Vincles, una mostra de la cultura popular de festa major en presència dels elements típics tradicionals de la festa, com el camell, els gegants, el cuc, l'enxuscat, els diables, els dimonis, elements també de les bardançaire, de les bastoneres, dels matussers. Tots aquests elements estan a la planta baixa de l'edifici del Molí. Avui és l'últim dia perquè tots ells participaran a la festa major i, per tant, han de sortir d'aquesta exposició. Podeu visitar-la encara avui a la tarda de 5 a 8. Els cursos de català per adults, aquesta setmana s'està fent la matrícula encara avui i demà per al nou alumnat que vulgui apuntar-se a algun dels cursos als diferents nivells per aprendre a parlar català o als diferents nivells que hi ha també, que hi ha de gramàtica escrita. Avui i demà es poden fer la matrícula a través del web cpnl.cat. També avui de forma presencial a la Federació Obrera, el Servei Local de Català, aquest matí de 9 a 1 i a la tarda de 5 a 8. Demà, divendres, no hi ha inscripció presencial, però sí a través de la web. I dilluns també es farà matrícula en l'exclusiva del curs per fer el nivell C2 de català, tant a la Federació Obrera, el Servei de Català, com per internet. I el SEM, que fa diumenge una nova activitat, la secció de Medi Ambient farà una matinal per la Riera d'Arbúcies a la Selva. Serà un recorregut de 6 quilòmetres al costat de la Riera per conèixer aquest entorn natural, un dels elements més valuosos del Montseny, del Parc Natural del Montseny, que és també reserva de la biosfera. Si voleu anar, encara podeu apuntar-vos-hi avui i demà a la tarda si passeu pel local del SEM. I el Foment, que fa una triple proposta aquest cap de setmana, divendres a les 9 del vespre, espectacle del monologuista Miki de Kai, el dissabte a les 8 del vespre, ball amb música dels 70, 80 i 90 amb Remember Show, i diumenge a les 6 de la tarda, concert amb Montserrat Martí Cavaller. Les entrades per qualsevol d'aquestes activitats, com sempre, al web Entràpolis. La farmàcia de guàrdia avui dijous 17 de setembre és la Mila Turà, que està al carrer Riera Mariona número 3. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
4: Ràdio Molins de Rei. A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
6: L'Ajuntament de Molins de Rei estrena un nou servei d'assessorament en sexualitat i afectivitat.
7: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, l'Helena i el Pau de la cooperativa Plaer t'esperem al Molí Jove.
6: Un espai confidencial i de confiança per resoldre dubtes, parlar i aprendre sobre relacions i sexualitat.
7: I un cop al mes, participa al taller obert.
6: Vine i descobreix aquest nou servei pensat per tu.
8: Tal com raja, tres horetes de ràdio per compartir notícies...
9: Falses.
8: Anècdotes.
9: Avorrides.
8: Històries.
9: Pulloses.
8: Receptes.
9: Fastigoses.
8: Música.
9: Plastes.
8: Biografies.
9: Inventades.
8: Premis.
9: Ràcatos.
8: Follet, si dius això, ningú escoltarà el programa.
9: D'això es tracta, Garcia, ho pilles?
8: Has pensat que tu tampoc t'escoltarà?
9: Retiro tot el que he dit.
8: Mare de Déu, senyor.
5: Tal com raja, amb la família Garcia, la família Riu i el Follet... Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.
1: 10 del matí, pràcticament 9 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dijous 17 de setembre. Estem a l'equador del programa i de seguida el que farem és l'espai polític del dia, si és dijous, preguntes a l'alcalde amb l'alcalde Xavi Paz. Per tant, us animem a participar a través dels canals que tenim habitualment habilitats. El telèfon del directe, que és el 93668-6161, el WhatsApp de la ràdio 69438847, o a través de l'Instagram. A través de les stories de la ràdio podeu fer la vostra pregunta, sinó també a través del directe que fa l'alcalde cada setmana, a través d'aquesta xarxa social, també, si algú pregunta, la compartirem aquí al programa. Tot això serà d'aquí uns minuts, perquè, com sempre, comencem amb música, i aquesta hora la compartim amb la Sara Roy i la Judit Nederman, amb el Pau Figueres, que és el seu guitarrista habitual, que ens canten L'error més bonic. Ara tornem.

0: Un minut i arribarem a un quart d'onze del matí, d'aquest matí de dijous 17 de setembre, el dia abans doncs, que comenci ja la festa major de Sant Miquel, amb aquesta crida prevista a quarts de nou del vespre. Ara en parlarem de tot plegat, d'aquestes i altres qüestions del municipi, amb l'alcalde Xavi Paz, com sempre, l'espai de preguntes a l'alcalde, des d'ara fins a les 11 del matí. Per tant, si teniu qualsevol pregunta a fer, recordeu, telèfon del directe 93668-6161. Teniu el WhatsApp de la ràdio habilitat al 691-438-847, 691-438-847, indicant nom i cognom i la pregunta, missatge de text o nota de veu, com vulgueu. També tenim habilitades les stories d'Instagram a la ràdio i el directe de l'Instagram de l'alcalde, per si també voleu fer qualsevol pregunta a través d'aquesta xarxa, mentre fem l'espai, com dèiem, que començarem ara mateix i fins les 11 del matí, amb moltes qüestions per comentar, amb l'alcalde Xavi Paz, que ja ens acompanya aquí a l'estudi 1 de Ràdio Molins de Rei. Alcalde, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia, molt bona hora.
0: Molt bon dia, benvingut.
1: I acalorat.
0: Acalorat, eh?
1: Sí, tinc acalorat avui.
0: Molt bé.
1: Això que ja no fa tant de calor, però...
0: Correcte, ens actualitzem. De la tempesta d'ahir, de la pluja d'ahir, alguna incidència a remarcar?
1: A Molins no tenim constància de cap incidència remarcable. És veritat que sembla que va apretar més a la zona de Barcelona Nord, no?
0: Sí.
1: Pluja, llamps, tempesta, però no tenim cap incident destacat.
0: Molt bé. Doncs començarem a repassar l'actualitat. Me'n vaig ahir mateix perquè teníem reunió informativa, com ja ens va avançar l'alcalde la setmana passada, d'inici d'obres del carrer Miquel Tort, amb els veïns i veïnes que estaven convocats a la sala de plens del consistori. Com va anar la reunió, sobretot a partir de quan començaran aquestes obres?
1: Jo crec que va anar bé, en el sentit que vam avançar continuant esveint dubtes i alhora vam concretar terminis d'execució i ja vam poder explicar amb més detall com es faria aquesta obra, no? Uh-huh. Tot i que, evidentment, fins que no es comenci a aixecar el carrer, hi ha determinats aspectes que no es poden concretar. Com sabeu, nosaltres tenim una metodologia que és, primer expliquem, diguéssim, el sentit del projecte, la idea, que ens avalin el conjunt de veïns i veïnes, després expliquem el projecte executiu abans d'aprovar-lo, i la reunió d'ahir és ja quan tenim l'empresa que ha guanyat el concurs públic, que ha guanyat la licitació, per tant el procés pel qual l'Ajuntament selecciona la millor oferta perquè es facin aquestes obres, i llavors ahir el tercer actor que entra en acció, no, és el CAP, diguéssim, d'aquesta obra, és el responsable directe d'aquesta obra, que estarà en el dia a dia i que estarà supervisant aquestes obres, no? Això és la companyia que vam tenir ahir, per tant sí que ja vam més enllà d'aquestes qüestions que graviten des del primer dia sobre la mobilitat, la restricció de mobilitat, com es permetrà als veïns o no, que és bàsicament el que més dubtes ha suscitat, no? Ha plantejat, ahir sí que també es van poder resoldre aspectes com quan començarà les obres, en quin ritme s'executaran, què és el que es farà primer, no? I per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que va ser una hora, ja et dic, una reunió d'una hora i quart, cordial, positiva, crec jo, i ara hem d'esperar que comencin aquestes obres. Les obres estan previstes que comencin a l'entorn de la setmana, el 5 d'octubre,
0: sí,
1: és a dir, passat la festa major, i com en el plec ja posava, tenen una durada estimada de 5 mesos.
0: Per cert, que teníem una pregunta a través de les stories de la ràdio de l'usuari Tassunga, de l'Àlex Quintero, que pregunta per què heu decidit fer obres al Miquel Tort just quan és la fira de la Candelera.
1: Bueno, perquè si no és la fira és la festa major, i si no és la cursa, i si no és... És a dir, no, nosaltres no les comencem abans de la fira, les comencem 4 mesos abans de la fira, i esperem que si anéssim molt bé potser inclús es pot aprofitar, tot i que ara és difícil, perquè per això hauríem d'haver començat l'1 de setembre, però clar, és que a vegades en aquest poble diguéssim, hi ha determinades obres, això ja ens va passar amb els passeigs Pimargall quan vam fer les obres, no? És a dir, hi ha períodes de 6 mesos, i les obres s'allaguen i no s'acaben d'encaixar bé, hi ha un risc que durant un temps quedi afectada. Però vaja, jo crec que la reforma del carrer Miquel Tort està per sobre que un any de manera puntual en els seus 176 anys de vida, doncs la fira no podia estar al Miquel Tort i podia estar a la resta dels 70.000 metres quadrats que ocupa. Per tant, crec que això és el més significant de tot plegat.
0: A previsió de 5 mesos, per tant,
1: sí.
0: D'obres, sí. Hi haurà molta afectació, m'imagino, també dels guals, pàrquings...
1: De tot. El que es va explicar ahir, sí. Per això, és que el carrer no s'aixeca en la seva globalitat durant els 5 mesos. És a dir, primer de tot el que s'executa és la part de la calçada i, per tant, la renovació és una renovació integral, vol dir que renovem el clavegueram i vol dir que estem en un carrer molt antic del poble, que en el moment que fan obres als edificis a vegades ja hi ha problemes inclús en el clavegueram, no? I en les connexions d'aigua, com ens va passar amb les obres que estan fent ara a l'edifici.
0: Sí.
1: I això vol dir que, primer de tot, es renova el clavegueram. Però... com dic, no es renova el clavegueram en la seva globalitat. És a dir, es va fent per trams, de manera que el que durant 3-4 dies queda afectat és un tram de 20 metres. De mentre es permetrà l'accés al carrer i als guals, o pel Miquel Tort, o pel carrer de baix. Que això és el que bàsicament vam explicar també. El que estem estudiant és que, amb molta probabilitat, aquestes obres implicaran un canvi del sentit de la circulació del carrer de baix, des del carrer Miquel Tort, des del carrer Barraquer fins al carrer Miquel Tort. Perquè si no tenim guals al carrer de baix, per exemple, entre Miquel Tort i Barraquer, o els guals que tindríem entre Miquel Tort i la plaça de la Creu, que evidentment les molèsties poden ser molt importants a nivell de mobilitat. Per tant, amb la preocupació que van expressar alguns veïns, i que és la nostra, que el que no hi ha una voluntat de recuperar el sentit únic de circulació del carrer de baix des de la plaça de l'Ajuntament fins a la plaça de la Creu, com quan fa molt de temps passava i que comportava molts problemes, perquè evidentment doncs, quan arribem al carrer Molí hem de girar pel carrer Molí. Però sí que si realment podem situar la circulació d'aquest carrer com els divendres de mercat, facilitarem, evidentment, doncs, o disminuirem els inconvenients i les molèsties als veïns, sobretot del carrer de baix entre Barraquer i Miquel Tort i també els guals que hi ha a l'entorn de la plaça de la Creu.
0: Molt bé. Per tant, previsió d'inici d'obres el 5 d'octubre, sí. Durada de 5 mesos i un carrer que després, un cop estigui reformat, sí que implicaran canvis.
1: El que vam explicar en aquestes obres és la base de tot, és que quan ara fem i ens plantegem una plataforma única, i recordeu, sí. Que a més nosaltres això ho vinculem amb la idea de l'urbanisme comercial, de tenir un model més o menys homogeni pel centre de la vila, doncs un cop vam finalitzar amb les últimes obres del carrer Boters i Ponent, la plataforma única, tota la plataforma única, totes les carrers que estan lligats entre la plaça de la Creu, la plaça de l'Ajuntament, sigui pel carrer Major, sigui pel carrer de baix i sigui als carrers interiors com va ser Boters i Ponent, la nostra voluntat i propòsit i objectiu era assolir també aquest urbanisme comercial, aquesta priorització del vianant en els carrers perpendiculars que uneixen el carrer de baix amb el passeig del Terraplè. Ho vam començar a fer amb el carrer Miquel Tort, Barraquer, perdó, i ara continuem fent amb el carrer Miquel Tort. Quina diferència hi ha hagut dels processos anteriors de reforma al que tindrem ara a partir del mes d'octubre? Que el codi tècnic, diguéssim, de les edificacions i de les obres s'ha modificat i, per tant, mentre abans ens permetia fer una plataforma única sense cap mena de restricció de mobilitat, com la que tenim en alguns carrers, com el carrer Barraquer, ara, si planteges una plataforma única, has de plantejar i ha d'anar acompanyada d'una restricció de la mobilitat. Per tant, certament, en el moment que tornem a obrir posterior a aquestes obres de reforma del carrer Miquel Tort, la mobilitat del Miquel Tort quedarà restringida als veïns i veïnes del carrer Miquel Tort. I quan diem això, perquè també va sortir ahir en una pregunta, els veïns a l'entorn. És a dir, el que tingui un gual al carrer de baix entre el Miquel Tort i el Barraquer, doncs també podrà accedir. El que no podré accedir sóc jo si no tinc justificat el meu pas per allà, perquè no tinc cap relació de veïnatge ni cap gual en el Miquel Tort. Després hi ha un segon qüestió, no? És que, escolteu, els que tenen comerços i tenim qüestions de càrrega o descàrrega, hi haurà una plataforma, hi haurà una possibilitat de proporcionar aquestes matrícules en el moment que vinguin, hi haurà segurament fins a un període de 48 hores per notificar-lo, i quan es notifiqui estarà exempt de qualsevol qüestió. El que plantegem és una restricció de mobilitat que vagi d'acord amb el codi tècnic, amb un control de l'accés que en cap cas voldrà tenir un esperit recaptatori, que jo sé que una part de la ciutadania el primer que pensa, no, el que voldrà és facilitar aquest compliment de norma als veïns i veïnes. Clar, hi haurà determinades mobilitats, com aquell que deia, bé, jo si sóc un veí, em poso jo en primer terme, si jo sóc un veí del barri de la Granja, per anar a Correus, puc passar amb el cotxe? Doncs no, escolti, no, llavors no, vostè la seva mobilitat no està justificada. A més, en un lloc que a 50 metres tinc un aparcament. Doncs escolti, en comptes d'aparcar malament en una zona de carrer d'esquerra o en les quatre zones blaves que hi havia al carrer Miquel Tort, doncs jo, com a veí de Molins, que no sóc de l'entorn de Miquel Tort, hauré de o deixar-lo a la zona blava de l'entorn o deixar-lo a l'aparcament del mercat o anar caminant o fer servir l'autobús municipal. I llavors podré fer la meva gestió a Correus o al comerç que sigui. Per tant, això és la idea que vam intensificar ahir, diguéssim. Jo crec que això els veïns ho van acceptar de bon grat, no? En el sentit que tots seran facilitats i que tots haurem d'anar aprenent en aquest procés, perquè és el primer carrer que establirem amb aquest sistema, en un moment en el que estem en plena licitació i implantació de més càmeres de control semafòric. Sabeu que el control d'accés a la plaça d'Ajuntament el volem fer d'aquesta manera, volem tornar a impulsar la restricció del carrer Balmes, la restricció del carrer Carril, que ja en el seu moment es parlava, i per tant això és el que estem treballant actualment.
0: Per tant, aquí el Miquel Tort també seria control, diguem, per càmeres?
1: És el que m'he explicat des del primer dia, Oriol.
0: Correcte.
1: No anem a... La tecnologia ja permet un millor control amb càmeres, no anem a controls amb pilona, que són una gestió inagotable,
0: sí,
1: amb els mandos, amb les molèsties que pot tenir el mal funcionament de les pilones, els accidents, etc. No, la tecnologia ja ho permet. Tots els pobles i ciutats que estan plantejant restriccions de mobilitat ho estan fent amb càmeres, tots. Les pilones ja no existeixen i, per tant, nosaltres modernitzem en aquest sentit la via pública i ho adaptem a aquestes condicions.
0: Bé, aquesta era una de les notícies que volíem destacar d'una setmana que ja es preveia moguda pel que fa a l'inici d'obres, que ja ens havia avançat l'alcalde, i que s'ha traduït doncs en l'inici del pont, de la reforma del pont sobre vies, que ja ho tenim tots,
1: sí,
0: ballat, i a més també la reforma de la plaça Joan Vallès i Vila.
1: Sí.
0: Aquesta setmana han engegat les dues. Que no em vaig entretenir en aquest cas amb la plaça Joan Vallès i Vila, que sembla doncs que hi haurà una reforma doncs prou important, no?, de l'espai.
1: És el que vam explicar als veïns.
0: Explicàveu...
1: En aquest sentit, tot el que eren les dues àmbits, no?, de la plaça, que eren zona verda, una mica amb aquesta filosofia que també hem volgut implantar i implantarem en el Parc de la Mariona. Aquestes zones verdes, que a vegades un mal ús de determinats veïns impliquen que llavors no tenen ni una funció d'ombrejar l'espai, no tenen una funció ni de poder-se posar sota un banc i en un banc i sota un arbre per no gaudir d'aquest espai. I que al damunt... Doncs escolta, això és el que hem de reformar. Això recordem que ve del procés de pressupostos participatius. Jo ja sé que això queda una mica lluny, però recordo que en el mandat 19-23 vam fer una experiència que va valdre per 4 anys i l'objectiu d'aquest mandat era aplicar tots aquells projectes, i amb la execució d'aquestes obres de la plaça Joan Vallès, escolta, ens quedaran 3 projectes pràcticament per fer de pressupostos participatius, i jo crec que estarem en condicions de dir que arribarem a les eleccions de l'any 27 amb l'experiència que vàrem fer en el mandat 19-23, totes elles executades. I, per tant, aquesta reforma de la plaça Joan Vallès, que és un dels compromisos que tenim amb els veïns de l'àmbit de la Llave d'Oro, no? Són unes obres, és un projecte que va ser votat i recolzat pels veïns en l'experiència per supostos participatius i que ara estem fent a partir d'haver parlat amb ells també i haver consensuat en part o explicat aquest projecte. Ara són unes obres que estem fent aquesta setmana. La setmana que ve, ja aviso, s'aturaran, i es reprendran aquestes obres en passat la festa major i acabaran d'executar-se a l'entorn del 9 d'octubre. Per tant, diguéssim que es fan en dues fases. S'ha fet una primera fase que anava bé per l'empresa, diguéssim, d'implantació de tot el que farem, i després la finalització, la posta a punt, la plantació dels arbres, la farem passada la festa major. De la mateixa manera que a l'entorn d'aquest àmbit hem retrasat dues setmanetes l'inici d'obres de la segona fase del parc Pont de la Cadena. Jo ja sé que a vegades ara el Pont de la Cadena ens dona lloc a moltes confusions. Tenim el pavelló Pont de la Cadena,
0: sí.
1: Tindrem projecte per la zona infantil, que ja tenim el projecte executiu de la zona infantil de l'escola Pont de la Cadena, que és un altre projecte. Estem actuant al barri Pont de la Cadena a la plaça Joan Vallès i farem la segona fase del projecte Pont de la Cadena. És a dir, són quatre obres en aquell àmbit que jo crec que parlen molt clar del compromís d'aquest govern en la millora de l'espai públic i en l'assoliment d'aquestes inversions estratègiques que han de donar sortida a l'activitat molinenca i, en concret, al pavelló Pont de la Cadena, a la intensa activitat esportiva dels esports de sala.
0: Concretament, a la plaça Joan Vallès i Vila anunciàveu la creació d'una nova xarxa de rec automàtic, la creació d'un prat florit... per ser més... per
1: concretar,
0: la creació de dunes enjardinades...
1: Sí, això... No, però escolteu...
0: I la renovació de l'arbrat.
1: Exacte, bàsicament això és una mena de... aquestes dunes que tenim a la plaça d'Octubre...
0: Sí.
1: Més modestes, més adaptades, perquè l'àmbit d'actuació no és tan generós i tan gran com la plaça d'Octubre, però una mena de zona com aquesta. Passem de zones verdes de prats que no estan ombrejats, que ja no són amables, no? Aquestes zones que quantes vegades hem dit que, home, necessites un temps que la vegetació faci la seva feina, no? Però quan l'han fet, veus que, excepte en els dies de màxima calor, passeges pel terraplè i veus que els bancs s'utilitzen sota les ombres, igual que a la plaça d'Octubre, al Parc Pont de la Cadena. Això és el que pretenem fer també ara a la plaça Joan Vallès amb aquest projecte que va ser aprovat amb pressupostos participatius i que estem executant ara.
0: Doncs tenia una altra pregunta a través de l'Instagram de la ràdio, que és el Daniel Domínguez, anem a aquesta zona, perquè pregunta ¿para cuándo zona verde residentes en el centro y llave de oro? Diu, ayer 25 minutos para aparcar.
1: Això és el que estem treballant, ho hem explicat aquí moltes vegades, serà un projecte que ja estem ultimant i que per tant plantejarem als representants dels veïns i a partir d'aquí anirem implantant-lo no només al centre, no només al canal o al parc Pont de la Cadena, sinó també al barri de la Granja, és a dir, a la part baixa, perquè ara s'estan acumulant una sèrie d'inconvenients en alguns barris, evidentment, tot i recordar que a la Llave d'Oro vam fer tot l'aparcament, diguéssim a l'entorn del canal s'han de caminar 5 minuts, són 5 minuts els que es triguen des de l'aparcament que vam fer passat l'Institut Lluís de Requesens i que escolta, jo crec que les nits ple no està del tot, i per tant àmbit ja que a vegades sí que hem de donar més voltes i el que volem és aparcar just davant de casa nostra, evidentment.
0: I ja aprofito per dir l'altra pregunta que teníem també a través de l'Instagram de la ràdio d'una col·laboradora d'aquesta casa, la Sílvia de Pares, pregunta, estaria bé un parc d'aigua com el que tenen a Castellada al Vallès pel nou parc de la Mariona? Podria ser això?
1: No és el plantejament que hem fet, a mi em sembla molt bé que ens comparem, no? A vegades deien una gran zona infantil com la de Sant Cuat. Bueno, això és el que tindrem. Ara la Sílvia ens planteja una zona d'aigües com la... Jo crec que... És a dir, a vegades agafar els millors exemples dels altres hem de veure també el context de les zones que hi ha. Nosaltres zona d'aigües, per exemple, tenim a la Calacòrdia. La forma de Calacòrdia, la Riera Bonet, es va fer amb unes... petits, diguéssim, zona d'aigües, però... Ara, la zona d'aigües també és un altre debat. Ja sabeu que hi ha determinats aspectes que mediambientalment, no? Aquella sensibilitat i unanimitat que hi havia quan es plantejaven fa 10 anys o fa 15 anys, quan es plantegen actualment ja no tenen un consens tan majoritari. Parlo, per exemple, d'instal·lacions com les pistes de gel al Naval, que per criteris mediambientals a vegades diuen això ja no està tan de moda com fa 15 anys, o la zona d'aigües on anem a períodes de sequera més importants i si no pot subministrar bé aquesta aigua i inclús fer-ho amb garanties sanitàries no és el que més s'estila més a vegades una qüestió de tendals, no? De zones ombrejades, i jo crec que en això és en el que hem avançat i molt nosaltres en la reforma d'aquests parcs. Jo torno a posar de valor, perquè sembla que les qüestions que fem les amortitzem a l'endemà. Jo vull posar de relleu com era la plaça d'Octubre abans de la reforma i com és ara. Jo vull posar de relleu com era el parc Pont de la Cadena abans de la reforma i com és ara. I com era passejar per l'Avinguda Barcelona i València sense cap arbre i com és passejar ara per l'Avinguda Barcelona i València amb els arbres que després de 4 anys la majoria ja tenen unes característiques importants. Aquesta és la línia que nosaltres hem encetat. I això ho podrem dir després a la plaça Joan Vallès, com tu dius, i ho podrem dir també al Parc de la Mariona, que ara mateix no deixa de ser un àmbit en el que dins del parc no hi ha ombra. I per tant construirem una gran zona infantil, la més gran del municipi, amb plantació d'arbres, amb diferents paviments, per diferents capacitats i sensibilitats i edats infantils. Per tant, jo crec que és un bon projecte. A vegades tots els projectes, diguéssim, no poden tenir tots els elements.
0: Plaça de l'Octubre, que a partir de dilluns tindrà uns jardins en memòria de Joan Janés i Cogul, i a la inauguració a les 7 de la tarda.
1: Efectivament, això és el que ens vam comprometre.
0: És tot l'espai interior... diguem, als jardins, diguem...
1: Els jardins de la plaça...
0: Sí, de davant de la biblioteca.
1: Que coneixem, de la plaça d'Octubre, passaran a tenir el nom, per l'acord de ple aprovat unànimament, Jardins Joan Janés, sí.
0: Molt bé, anem amb altres qüestions, perquè l'alcalde ens visitava dijous passat, i el mateix dijous crec que rebia oficialment ja els nous agents de la Guàrdia Urbana. Anem a parlar d'aquests reforços, també. 7 agents de manera interina i 3 agents d'en pràctiques...
1: Tres, bueno, diem en pràctiques, però són els que diem que han passat ja l'any acadèmic.
0: Correcte, bé. Doncs com es concreta aquest reforç?
1: No, sí. I m'agrada... Sí, sí, sí. Escolta, que a mi em costa també, i tant de... I a mi jo faig la broma amb el regidor de Seguretat Pública. Jo no he fet la mil i a vegades la qüestió dels... nivells de comandament no em costen agafar-los. Anem a veure, nosaltres quan podem... Nosaltres incorporem un interí. D'acord? A l'interí pot venir que no hagi guanyat una plaça fixa en un ajuntament i que inclús hagi fet l'acadèmia, val? O que no hagi fet ni l'acadèmia, val? Per tant, a l'interí està durant un temps de reforç, no? I per consolidar la plantilla. Quan algú el nomenem per anar a l'acadèmia, està durant 9 mesos a l'acadèmia, I estar 9 mesos a l'acadèmia vol dir que durant 9 mesos qui li paga la nòmina és l'ajuntament que porta aquells agents a l'acadèmia. Per tant, són 9 mesos que aquell agent de la Guàrdia Urbana no està operatiu treballant perquè s'està formant per passar els exàmens. Tècnicament, el que es diu és que quan ha superat l'any d'acadèmia, no, és quan ja estan durant un període de 6 mesos de pràctiques, però ja és un agent amb que ha passat l'acadèmia, l'ha aprovat, i a més amb capacitat de portar arma. Cosa que els que no han portat l'acadèmia no tenen aquesta capacitat. Per tant, què vam visualitzar l'altre dia? Home, primer, que el cos de la Guàrdia Urbana s'ha reforçat amb 3 agents que han passat l'acadèmia. I que, a més, en el decurs del mes de juliol i agost, hem incorporat fins a 7 agents interins, que el que fan actualment, que en una plantilla aproximadament que nosaltres tenim en relació a llocs de treball, crec que és de 46 agents, tenim dotats fins a 42 i ara pràcticament tenim fins a, excepte 3 agents que ara mateix estan de baixa, tenim 39 agents operatius. És una de les xifres més altes dels darrers temps. Jo crec que això parla del compromís que té aquest govern en reforçar constantment les polítiques de seguretat. Amb després els inconvenients i els riscos que té això, Oriol, perquè tu saps que com a debat públic existeix la competència que hi ha entre cossos. I a vegades pues, que tu hagis incorporat algú al cos de la Guàrdia Urbana no et garantitza que durant un temps sigui... De fet, una de les qüestions que parlem diguéssim en el sí de les reunions de seguretat és que si un ajuntament, i una mica el símil del futbol, si un ajuntament s'ha gastat uns diners en formar un agent, home, si com a mínim hi ha d'haver un període de pertinença i de retorn a l'ajuntament que li ha pagat la formació. Una mica com les clàusules de formació dels futbolistes, diem, no? Una mica en aquest sentit, perquè no té sentit que quan llavors surten graduats hi hagi ajuntaments que lògicament tenen més capacitat econòmica retributiva i per tant legítimament aquests agents se'n vagin, que no, tothom pot canviar, però estem en un moment de gran volatilitat en tant en quant doncs, les feines que, no? I la mobilitat que hi ha de treballadors entre diferents administracions. Home, i a vegades és veritat que alguns ajuntaments, que segurament no tenim la capacitat de competir amb municipis de 100.000 habitants i cossos de la Guàrdia Urbana que tenen molt més trajecte, no? Diguéssim, professional, doncs, home, ens sentim una mica en aquest sentit, això, com a clubs de la formació, que si no veiem retorn del que hem invertit, doncs a vegades sí que és un sac sense fons i un malbaratament, diguéssim, en aquest sentit de recursos econòmics dels ajuntaments petits. Llavors, nosaltres ara hem plantejat això i alhora també ho hem dit, estem en un ple procés de seleccionar un nou sergent.
0: Ara està vacant aquesta plaça?
1: Aquesta està vacant. Sí. Val? I després sabeu que el mes de juliol, a més, també vam crear, aquí aquesta la vam haver de crear, la figura d'un segon inspector del cos de la Guàrdia Urbana, que el que ens ha de preparar és el terreny per la, diguéssim, el traspàs de competències que pugui haver en el seu moment quan l'actual inspector, no? Doncs decideixi jubilar-se, perquè és un procés que hem d'anar preparant, perquè evidentment doncs, per qüestions biològiques, no per qüestions ni de confiança ni de res de tot això, que quedi clar, per una qüestió doncs, que s'acostarà ja a la seva edat de jubilació, doncs hem de preparar aquest terreny. Per tant, reforcem el cos, formem els agents i confiem i reforcem la cadena de comandament del cos de la Guàrdia Urbana.
0: Es treballa amb un calendari concret, diguem, de la jubilació?
1: No, encara... es treballa amb un calendari concret de la incorporació del segon inspector.
0: Sí.
1: I això, l'objectiu és que estigui abans de la fila de Candelera.
0: Això ve del ple de juliol, si
1: del
0: no
1: juliol. Llavors hem hagut d'estar al període que es publicita i ara, sí, en el moment que es pugui, Recursos Humans ja en serà aquest procés selectiu.
0: A propòsit de que parlem de la Guàrdia Urbana, ara volia ja encarar cap a la Festa Major, que la setmana passada en vam parlar. Es treballa amb un dispositiu similar als últims anys pel que fa
1: com
0: a seguretat?
1: Com a mínim similar.
0: Com a mínim similar.
1: Com a mínim similar, és a dir, si pot ser serà més gran, en la línia del que dic de reforç de la Guàrdia Urbana, de la pròpia furgoneta de la Guàrdia Urbana ja operativa, que no la teníem a l'última Festa Major, i en principi amb les reunions amb Mossos d'Esquadra, evidentment, doncs, el mateix nivell de patrullatges de seguretat pública, sí, també d'ordre públic, que vol dir tot el dispositiu a l'entorn del Parc del Llobregat, també els dispositius
0: estació,
1: a la zona,
0: imagino,
1: de l'estació, evidentment, sobretot divendres i dissabte. La nit de dilluns ja és diferent i és més local, perquè ens entenguem, no? En un any pot passar qualsevol cosa. Nosaltres el que hem de garantitzar és que es faci tota la feina prèvia i que estiguem preparats. Però també és veritat que és un any que, a diferència dels anys previs, i això passa de tant en quant, el cap de setmana gros de Festa Major de Molins de Rei enguany coincideix no només amb el Prat, sinó que també coincideix amb la Mercè. I això doncs, segurament farà que el públic que pugui venir a Molins, diguéssim, disminueixi. I això és positiu.
0: Però es treballa bàsicament per reforçar les nits de divendres i dissabte,
1: sí,
0: 20,
1: sí, sí, sí. Bueno, que no vol dir que el dilluns 27. També hi hagi, sí, però sabem que els dilluns i el ser només festa local el dimarts, amb sí, Molins de Rei, la assistència de públic, diguéssim, és més baixa, i la que ve bé a gaudir, evidentment, de l'oferta musical que hi ha, que és la nit en la que apostem per més qualitat musical.
0: A veure, doncs anem a parlar d'un minut i tres quarts d'onze de la Festa Major, perquè la setmana passada doncs veníem del primer dia de curs i per tant no ens va donar temps a parlar-ho tot. Primer vau presentar el cartell, després aquesta setmana, dilluns, el programa, evidentment. Del cartell sí que presentàveu una novetat, perquè doncs s'ha canviat el sistema d'elecció del cartell i s'ha decidit encarregar-ho directament i no pas fer concurs. Com és això?
1: Ja saps que a vegades, Oriol, vas per una línia, al final aquella línia s'esgota, tornes a recuperar l'anterior. Jo crec que el model, i amb tot el debat que teníem, que s'ha generat també, si em permets, amb la intel·ligència artificial, l'homogeneïtzació dels cartells, a vegades inclús alguns cartells que algun any ens havia costat que tinguessin ànima, diria jo, i ànima sobretot molinenca, no? Doncs enguany vam decidir recuperar, perquè tampoc al final no és una novetat, recuperar la pràctica que hi havia de l'encàrrec del cartell. Això, si us en recordeu, ja en el mandat anterior la Fira ja ho va fer també, i per tant ara anem a encàrrecs específics, que jo crec que al final ara mateix el temps ens demostra doncs que tenen millor resultat. Jo crec que és inqüestionable, no? Poques vegades hi ha hagut tant de consens amb el darrer cartell de la Fira i l'encàrrec que vam fer el pintor local, el Miquel Bofarull, no? I crec que enguany també havíem de fer aquest pas a la Festa Major. I vam creure oportú apostar per una figura com és el Miquel Païssa, president dels Miquels, però no només això, és, deixem-ho dir amb aquests termes, no?, per ser un humanista del segle XXI, una persona que tenia la seva feina però després és un artista que toca moltes facetes, no? Un gran dibuixant, i que crec que a més el cartell que ha fet fa un homenatge a diversos actors i espais de Molins de Rei, no? I per tant, en aquest sentit, sens dubte és un cartell, si em permets, molinenc i amb ànima molinenca, no? Aquest homenatge que fa al passat agrícola amb aquestes lletres que no són, que són creades per ell mateix, aquest homenatge al Sant Miquel que hi ha al carrer

0: des de demà, fins al 29 de setembre.
1: I de, i de la Pregonera.
0: Correcte, efectivament. També. Sí, sí, sí, sí.
1: Especialment em fa molta il·lusió.
0: Dimarts que ve.
1: Moltes ganes d'escoltar la Míriam Cano, que jo crec que ara és una de les persones literàries més importants que té Molins de Rei. I també, jo estic convençut que ens farà un pregó, ja no només amb, tal com ens va explicar el dia de la roda de premsa, no? Que ens farà un, evidentment, un pregó molinenc, fonamentat en la seva expertesa, la seva experiència, i que serà un homenatge, jo crec, segur, a les entitats i a Molins de Rei.
0: Anava a dir que consolidava el model, entre altres coses, sí, l'estructura de la festa ja de, sí, de fa els últims anys, sí, i sobretot que poden conviure, doncs, la crida i el pregó, com ja va passar l'any passat.
1: Efectivament, jo crec que arribem a aquest període, no?, de 4 anys, amb uns canvis substancials a la festa major, uns sobrevinguts, i que jo crec que al final, doncs, benvingut sigui el Parc del Llobregat en aquest sentit, que ens aporti més seguretat, però sobretot també aquesta crida que ja s'ha consolidat, no?, serà el quart any que farem, i aquest segon any que farem un pregó institucional, doncs recuperant aquest pregó institucional després d'una fórmula també que a partir de les entitats, els homenatges que van fer, doncs segurament s'havia esgotat, i recuperem aquesta figura d'aquella persona que ens parli de la festa major i que institucionalment també participi de la festa major.
0: Això serà dimarts, el pregó, recordeu, a les 8 del vespre al Foment, la crida demà a partir d'un quart de nou,
1: efectivament,
0: a la plaça de l'Ajuntament.
1: Des d'allà anirem a buscar el Miquel, i a dos quarts de nou és quan vindrem amb el Miquel ja per donar tret d'inici a aquesta festa major, amb aquesta concentració de totes les entitats que participen de la festa major, que és, a mi m'agrada dir que és l'únic moment que totes les entitats estan juntes en un espai com la plaça major, la plaça de l'Ajuntament.
0: Li volia preguntar a l'alcalde també, perquè hem intentat però no ha pogut ser, parlar de la cursa Sant Miquel, que es van tancar ja les inscripcions, sembla ser, que tenim ja algunes dades, que serà que... No, no sé si hi ha alguna pregunta.
1: Ara, no.
0: Sí? No, doncs m'espero, en tot cas.
1: No, bueno, diu, podem,
0: pregunta a través d'Instagram, volia
1: podem dir. Campanyes per a una comissió jove de festes lliures de caire polític? Jo m'agradaria que em matitzés, perquè festes, esperar una comissió jove de festes lliure de caire polític, bueno, jo hi havia, estris que any rere any la festa major excloïa molts i molts molinencs i molinenques. Bueno, jo lamento que algú se senti exclòs de la festa major. Convido a l'Aitor que fem un cafè un dia i m'expliqui en més detall aquesta idea de l'exclusió, no? Hi havia una comissió de festa major, es fa molt diàleg amb totes les entitats per la festa major, i a partir d'aquí, doncs, això de l'exclusió no m'agradaria que ho especifiqués. Jo crec que es fan unes festes majors i una programació amb voluntat plena d'integrar tothom. El que també hem de ser conscients és que una festa major que participa, són més de 90 activitats, no sé si tothom hagués de participar, i potser ens anem a 200 activitats i no sé si serem capaços ni de costejar-les ni d'afrontar-les. En qualsevol cas, convido a l'Aitor que m'enviï un privat i poder fer un cafè amb ell per debatre aquest aspecte, evidentment.
0: Ah, per cert, també ara m'enviaven un privat que, parlant del cartell, que algú observava que, doncs, en el títol, en el cartell han posat molins de vents i no molins hidràulics, com era la característica de la nostra vila.
1: Els autors sempre han de tenir llicències, no?
0: I d'altra banda també, que no sé si us ho havíeu plantejat, veïns de Barcelona em deien que aquests dies, coincidint amb la prèvia al Mercè, si vas a la Virreina, interessant també equipament, donen un cartell de la festa i també un domàs amb la bandera de Barcelona. No sé si amb aquest debat que hem tingut, que evidentment la pèrdua per moltes circumstàncies dels carrers guarnits, com ja fa molts anys que no passa, si us havíeu plantejat poseu domassos efectivament al balcó de l'Ajuntament, però...
1: Bueno, domassos n'hi havia hagut,
0: però potser regalar, no sé si el cartell o elements de la festa perquè la gent pogués decorar casa seva.
1: Hem plantejat moltes coses. Jo destacaria que aquest any tenim banderoles de festa major, per exemple.
0: Les que hem vist pel terraplè, que algú també em deia, home, no hi ha el cartell, només hi ha fotografies de la festa, però no hi ha el cartell. Com passa amb el terror o amb la fira, per exemple.
1: No, a la fira també hi havia una exposició aquest any de les fires prèvies, i també hi ha imatges diferents, no? Per tant, escolta, jo crec que són imatges... És a dir, si poses el cartell, per què no poses les entitats? Si poses les entitats, per què no poses el cartell? Bueno, ja sabem que
0: sempre hi haurà debat,
1: l'unanimitat és molt difícil, no? Però...
0: A veure.
1: No, m'estava responent el sí, que deia que sí, que seria un ple intercanviar opinions, però
0: doncs vinga,
1: faré un privat. Escolteu, jo crec que hem de posar de valor això, que les propostes totes són benvingudes, si hem de fer els cartells o no. Això, per exemple, mira,

0: em connectes amb un altre debat que hem tingut en alguna ocasió, que és molts municipis tenen la samarreta de festa major i elements de merchandising de l'Ajuntament.
1: Sí.
0: A mi també hi ha hagut gent que m'ha dit: per què no ho feu a Molins? Bueno, jo de moment he decidit no fer-ho, perquè si ho féssim segurament estaríem, no? Apareixerien algunes entitats i diran: home, és que clar, ja fem el merchandising des de les nostres entitats i llavors aleshores estaríem competint i ens estaríeu traient públic. Per tant, escolta, hem de trobar el punt, no? I és evident que són decisions que si prens, doncs les prens, les has de prendre amb consens i veure de quina manera ho fas o no.
2: Estava pensant també en Pallejà, que també tenen els seus domassos, és a dir, hi ha moltes poblacions veïnes, no? Això podia ser... Vosaltres...
0: Pues ja teníem un element de festa major a la plaça de l'Ajuntament. Durant 10 anys el vam tenir i posàvem tots els elements allà. Pues que també hi ha hagut noves entitats, segurament s'hauria de renovar, també plantejava un problema en les activitats de foc. No? Jo poso, deixa'm posar de relleu que sí que ara ja tenim un gran element de carnaval, no? Recuperat, i durant una setmana tenim penjat del balcó de l'Ajuntament els elements tradicionals del carnaval, no? I quan arriba dissabte s'ha de treure del balcó, no? O, bueno, crec que al final es va fer ignífug i... Però, bueno, en qualsevol cas són temes, escolta, que ara hem fet una consolidació i hem incorporat elements, doncs, evidentment la festa pot anar modificant-se, no? Renovant-se i incorporant nous elements com els que dieu.
2: Deixava això, la cursa Sant Miquel la tenim aquest diumenge, ens passen des de la regidoria d'esports dades, unes 2.000 persones s'han apuntat a la cursa 2026 de les 5 que ja, i que es farà doncs aquest diumenge, que no n'havíem parlat més. Dels 10 quilòmetres 272, la més popular és la familiar, amb pràcticament 1.000 persones.
0: Jo crec que és el caràcter de la nostra, però si diem que pel cap de setmana de la festa nocturna
2: sí,
0: ens va bé que la Mercè, diguéssim, estigui activa,
2: correcte,
0: llavors hem de girar la moneda i dir que per aquest diumenge la cursa coincideix amb la de la Mercè. I segurament alguns molinencs, sobretot la de 10 quilòmetres, no? Potser preferint anar a la Mercè i no fer la de Sant Miquel. Per tant, l'ambició jo crec que s'ha de tenir una cursa de 10 quilòmetres. Aquesta cursa de 10 quilòmetres en aquest mandat s'ha modificat amb 2 voltes de 5, el recorregut, però en qualsevol cas sabem que la cursa que a Molins té més participació és la familiar, és la que al final veus pares i fills corrents, no? I és, jo diria que el moment més emotiu, i sobretot a la de, també la infantil, no?
2: Sí.
0: Que també és la que, bueno, són els joves, els petits, que comencen a córrer i també s'ho passen d'allò bé, més bé.
2: No tinc referències d'altres anys, però potser ha disminuït una mica en el sentit,
0: però no,
2: en aquest sentit.
0: No gaire, estem a l'entorn dels 2.000 sempre, eh?
2: Sí?
0: Sí.
2: Bé. No em volia deixar, més enllà de la festa major, que venim d'una setmana marcada per la Diada Nacional de Catalunya, i quina valoració em faria l'alcalde doncs, de la jornada del passat divendres?
0: Des del meu punt de vista, més que positiva, no? És a dir, jo ja sé que genera un cert debat, a mi...
2: Sí.
0: Jo no sé si escolten els mateixos discursos, no? També t'he de dir, perquè quan algú ve aquí i diu que és una diada que ha estat poc reivindicativa, bueno, no sé, igual es va perdre parts del meu discurs, no? Perquè reivindicar el país, reivindicar la nostra llengua, oferir elements per treballar per la nostra llengua, no? Reivindicar la convivència, reivindicar la confiança, bé, jo són elements que són contrastables i vaig dir en el discurs. Potser confonen una diada reivindicativa amb una diada independentista. Llavors que ho diguin pel seu nom. Jo crec que ningú s'espera que jo a aquestes alçades, no, em pronunciï a favor de la independència. Perquè jo crec que precisament venim d'un temps on la diada no era unànime per l'esbiaix de la diada. Jo crec que la diada ha de ser el Dia Nacional de Catalunya, que serveix per reivindicar, però alhora per anar conjunts. I per això vaig posar de valor enguany els principis de la Diada del 76, de fa 50 anys, que des de moltes procedències polítiques i moltes reivindicacions, però es va ser capaç de gaudir i celebrar des de la unitat. I aquest és el principi que jo vaig voler destacar també, Per tant, bueno, aquestes alçades dir que potser no ha estat una diada reivindicativa i que no va, crec que és com a mínim, no?, poc encertat amb els compromisos i el discurs que vaig poder oferir el dia de la diada, amb un dia en el que després participen les entitats, perquè també no hem d'oblidar, és un dia reivindicatiu i un dia també per la memòria d'en Rafael Casanovas. I per tant, jo crec que en aquest sentit, aquestes alçades, demanar canvis en aquest sentit, vaja, no és el que penso que vol la majoria del poble de Molins de Rei.
2: I que l'acte també és, algunes veus deien que s'havia de repensar, que ha quedat molt estancat, diguem, tal com es concep actualment.
0: Bueno, nosaltres vam oferir el Pati de Palau perquè per fi vam tenir un monument Rafael Casanova.
2: Sí.
0: És l'acte que fem des de fa 30 anys. Està bé que ara diguin que s'ha de renovar, no? Jo entenc que això ve provocat per, diguéssim, la responsabilitat que ostenten d'oposició, perquè inclús quan ells van governar tampoc van renovar-lo, per tant, en aquest principi, no? Jo torno a dir, jo crec que si volem el mínim comú denominador, si volem unir amb el mínim comú denominador, home, jo crec que és un acte que, insisteixo, aquí, a Barcelona, a Sant Boi, a la majoria de municipis, el que es fa és un homenatge i rendir memòria al Rafael Casanova, i després, evidentment, en la majoria de pobles també hi ha unes paraules de l'alcalde que ostenta la representació de tots els molinencs. I per tant, a partir d'aquí, jo tampoc demano unanimitat i elogis al meu discurs, però com a mínim que es reconegui que potser no són les seves reivindicacions, però també va ser un discurs reivindicatiu.
2: Bé, l'alcalde que ha estat convidat, em consta també, a la conferència inaugural de l'aula d'extensió universitària, aquesta tarda.
0: Sí, aquesta tarda, avui a 6:15.
2: De set,
0: perdó.
2: Sí.
0: Sí, sí, el president del Parlament, que per tant jo crec que és important que hi sigui, és de lògic hagi acceptat aquesta invitació, i que crec que és important també que es faci pedagogia de les institucions, i per tant en aquest sentit em consta que en una conferència que el que pretén és explicar què és, com funciona el Parlament de Catalunya, crec que tots podem aprendre, i per tant sí, amb moltes ganes d'escoltar avui i acompanyar el president del Parlament.
2: Molt bé, una activitat, recordem, oberta a tothom al Teatre de la Penim. Doncs ho deixem aquí, alcalde Xavi Paz, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, bon
2: bona
0: dia.
2: Setmana. Mig minut i arribarem a les 11, farem una pausa, de seguida tornem amb l'última hora del programa amb tres activitats que destacarem i us ho explicarem després de les notícies de les 11. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Les pluges intenses de les darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i també una víctima mortal. Un home mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera Olivella al Garraf quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers han localitzat el cos passat a la mitjanit a uns 500 metres del punt on havia quedat el vehicle. L'episodi també ha provocat inundacions i afectacions importants en la mobilitat, especialment a Barcelona, que encara es mantenen com ara afectacions a les línies de metro L4 i l'L11, també les línies R6 i R60 de Ferrocarrils de la Generalitat, i a l'R4, l'R2, l'R2 Nord i també l'R11 de Rodalies. I pel que fa a la polèmica de l'enviament de Les Alert, la consellera d'Interior, Núria Parrón, ha explicat en compareixença que no es pot parar el país quan plou i que Les Alert s'envia quan la població s'ha de protegir.
2: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: Pel que fa a les afectacions a les carreteres, les inundacions deixen encara tallada la C15B a Canyelles, tot i que ja es va recuperant la normalitat. A banda, també pel que fa a la resta d'incidències, una avaria, la C60 Argentona, deixa un carrer tallat en sentit Granollers. I Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar el reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure només 10 dies. Aquesta passada nit, de fet, ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen també amb retards per un robatori de cable, en aquest cas a l'Aragó. I en plana internacional, Trump ha amenaçat la Unió Europea amb imposar-li aranzels molt elevats si tira endavant l'associació amb el Canadà com a primer membre associat del bloc comunitari. El president nord-americà ha advertit que podria aplicar nous gravaments o fins i tot deixar de comerciar amb Europa en diversos àmbits, però ha matisat que només actuaria així si considera que l'acord es fa amb mala intenció o com un acte hostil. I un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport. El consistori ha expressat el seu suport a la víctima i ha reclamat que cap dona hagi de limitar la seva llibertat per por de patir una agressió sexual. Els fets van passar en una zona boscosa de l'urbanització Aigua Viva, a part on un home hauria abordat i violat una dona després d'amenaçar-la. Els Mossos continuen treballant per localitzar el presumpte agressor. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts de les 11.
4: Informació local.
3: Diumenge de festa major hi ha diferents propostes. Una d'elles al matí és la cursa popular de Sant Miquel amb els diferents recorreguts. Les primeres curses, tant la de 10 quilòmetres com la de relleus per parelles, sortirà a 8:45 del matí, primera sortida, i fins a les 12 aniran sortint els diferents recorreguts. Pel que fa a les inscripcions, avui dijous a les 3 de la tarda es tanca la inscripció del recorregut familiar d'un quilòmetre. La recollida de dorsals, recordem que serà divendres i dissabte al matí a la planta, divendres a la tarda i dissabte al matí a la planta baixa del Molí, i allà també es podran fer inscripcions en dorsal per participar, però sense entrar a la classificació. Cursa de Sant Miquel, diumenge al matí a l'entorn de la plaça de la Llibertat. També el diumenge hi ha a la plaça de l'Església, organitzat pel Molei, un concurs de paella i jocs rurals. També hi haurà dia de castellera amb els matussers i tres colles convidades diumenge a 12:45 a la plaça del Pati del Palau. També s'inaugura l'exposició Festa i Foc a Can Ametller, i a la tarda de diumenge l'activitat es centra en la proposta del Foment, per una banda, amb el concert de Montserrat Martí Cavallé a les 6 de la tarda. També hi haurà el concert de Daltabaix a les 7 al Pati de Can Ametller amb el grup La Rauxa, concert gratuït i de festa major. I fins aquí la programació dels propers dies, la programació de Sant Miquel, que continua la setmana que ve amb un acte per dia, dilluns i març, dimecres i dijous, i a partir de divendres i durant tot el cap de setmana amb el gruix de propostes de festa major que culminaran dimarts 29 de setembre. I la farmàcia de guàrdia avui dijous és la Milà, del carrer Riera Mariona, número 3.

0: Molins de Rei al dia.
1: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
0: Molins de Rei al dia.
1: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
0: Molins de Rei al dia.
1: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
2: Adéu, filla. T'espero per dinar?
3: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
4: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
6: Un espai per compartir, aprendre i riure, perquè el món és dels incansables. D'aquells que no s'aturen, que insisteixen i construeixen somnis amb constància. Cada setmana, persones que ens demostren que tot és possible amb un somriure.
1: Helena Amac, amb Helena Álvarez. Els dilluns a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
0: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

0: Som i les 11 del matí i 8 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. D'aquí una estona parlarem amb el Jordi Beumala, com sempre, a l'Espai Gastronomia Molins, aquesta temporada cada 15 dies, els dijous i aquesta hora, 11:45. Després saludarem l'Héctor Zacarías per fer l'Espai Camins, proposar-vos una nova excursió. Avui anirem al Pic de Costa Bona, al Ripollès. Però ara el que anem és a Sant Feliu de Llobregat, a la nostra, la capital de la nostra comarca, perquè us volem explicar que la Coordinadora pel Patrimoni i Paisatge de Sant Feliu, la COP, que engloba diverses entitats del municipi, ha iniciat aquest mes de setembre una campanya de recollida de signatures per evitar la imminent demolició de la cinta transportadora de la Sanson. Si us recordeu, a l'espai del Centre d'Estudis Comarcals, fa uns mesos també parlàvem d'unes jornades en què es va parlar d'aquesta qüestió, perquè des de la COP expliquen que aquesta cinta és molt més que simple ferralla i que cal protegir-la i transformar-la en un indret per preservar la història i el patrimoni. Bé, doncs dit això, anem a parlar-ne i a conèixer més la història, perquè tinc el telèfon a la Maria Comelles, que és membre de la COP, aquesta coordinadora. Què tal, Maria? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia. Ens ho sentim regulint, eh?
0: Regulint, bueno. Bé.
1: Val, ara et sento. Digues,
0: d'acord, no, et volia preguntar, abans d'entrar en el tema de la Sanson, explica'm que qui sou i sobretot què feu en aquesta COP, aquesta coordinadora pel patrimoni i el paisatge de Sant Feliu.
1: Bé, aviam, a Sant Feliu sempre hi ha hagut molta inquietud pels temes patrimonials. De fet, per exemple, som un municipi que tenim un catàleg de protecció d'edificis i elements de fa més de 30 anys. Això per un costat, però hi ha hagut històricament doncs, gent com l'Ares, que és gent que s'ha preocupat de recerques arqueològiques i tal. Tenim gent molt propera al medi natural, estem defensant alguns edificis de Collserola. Cada un, vull dir, des de diferents perspectives. Hi ha historiadors que estan fent història perquè no es perdi, i una de les històries que estem intentant que no es perdi és la fàbrica i la pedrera de la Sanson.
0: Molt bé. Escolta,
1: perquè
0: sí,
1: històricament ja hem perdut una cosa molt important, sense que ningú, vull dir, se'n preocupés gaire, que va ser la demolició de la colònia dels treballadors de la Sanson. Uh-huh. Allà van fer una arrasada sense cap contemplació. No volem que la nostra història, la història de la nostra ciutat, desapareixi d'aquesta manera, brutal, vull dir, com si aquí no hagués passat mai res. Una mica aquesta és la nostra preocupació.
0: Perquè ara, Maria, des de quan i per què va deixar de funcionar doncs, la fàbrica i la pedrera? Ara que
1: aviam, la pedrera de la Sanson fa molts anys que ja no funciona com a tal pedrera.
0: Sí.
1: Que la seva funció era subministrar pedres per fer ciment a la fàbrica. Aquesta pedrera ja fa anys que està inactiva i que hi ha una part, que és la part de Molins de Rei, que ja està restaurada, i la part de Sant Feliu cal que completi la seva restauració. Però no hi ha activitat minera. Per tant, ja no hi ha molèsties. Vull dir, les pedreres han sigut doncs, activitats que han produït molèsties en molts moments, per les barranades, pels transports, per altres coses. Però en aquest moment està inactiva de fa anys. Però hi ha pendent tancar la seva restauració. Per la part de Molins està restaurada i els molinencs ho coneixereu, anant a caminar per allà,
0: sí,
1: etcètera.
0: Sí, sí, sí.
1: Vull dir que la pedrera està inactiva, però té pendent aquest últim tràmit, que és tancar la restauració.
0: Escolta, i per què considereu que aquesta cinta, com dèiem, té un valor patrimonial que val la pena preservar, Maria?
1: Aviam, nosaltres no és un tema subjectiu que ens hàgim inventat. Hi ha sectors del món industrial de Catalunya que han avalat amb informes que aquesta, com per exemple el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el seu un anterior director, ja van fer un informe l'any 16 dient que era singular aquesta cinta i que valia la pena tenir-la en consideració. O sigui, això no són ferralla que es pugui tirar. S'ha de considerar, s'ha de contemplar i ens recomanen que contempléssim doncs, el que pugui ser declarat un bé d'interès cultural de caràcter local. També hi han catedràtics com el Mata Perelló, que és un gran investigador del patrimoni miner de Catalunya, que ens recomana que aquesta cinta és singular, que la protegim, que tal. Hi ha la Societat Espanyola de Defensa del Patrimoni Geològic i Miner, que també ha fet informes dient que es consideri això de no tirar-ho, sinó de preservar-ho. Uh-huh. No, o sigui, que des del món acadèmic, se'ns està recomanant que això es conservi o que s'estudiï com a mínim la seva conservació. Uh-huh. I aquí, doncs, s'ha tirat pel dret, sense tindre totes aquestes consideracions, sense els informes de cultura que ho avalin, doncs, a terra. A terra perquè ho diu un projecte de restauració de fa molts anys, dels anys 60. Mm. I, vull dir, en aquest moment, des dels anys 60 del segle passat, hem evolucionat molt, tant en temes patrimonials com amb la sensibilitat. Avui en dia les pedreres són museus vius de la nostra geologia. Mm. O sigui que s'estan fent projectes de restauració amb pedra viva, amb espais museïtzats. Què és el que voldríem d'aquesta zona de Santa Creu d'Olordre? Voldríem que aquí es produís un espai geològic, museístic, que permetés als nostres escolars, a la gent del Baix Llobregat, a la gent que envolta Collserola, que Collserola, a més d'haver-hi pins, hi ha altres coses d'un gran valor cultural i que no podem obviar-ho. Aquesta és una mica del rotll.
0: No, home, no, per favor.
1: És la nostra perspectiva. No tirar això a terra i posar-hi quatre arbres més.
0: Sí.
1: No, és aprofitar la vinentesa d'aquesta pedrera, d'aquesta activitat minera que hi ha hagut al Baix Llobregat, per fer, doncs, un centre d'interpretació geològic. I de fòssils, etc. O sigui, hi ha un valor aquí, hi ha un valor patrimonial molt important i que s'ha de mirar en cura i no s'està mirant en cura.
0: Mm-hmm. Perquè concretament quina funció tenia aquesta cinta per entendre'ns?
1: Aquesta cinta és molt singular perquè sí. És la que salvava els quasi 200 metres de desnivell sí. Entre la pedrera i la fàbrica. Llavors, aquesta cinta anaven les pedres que acabaven a baix de la fàbrica a través de dos trams de cinta per fer el ciment. O sigui, la fàbrica de ciment està parada també fa anys.
0: Sí.
1: Aquesta fàbrica no sabem encara quin destí tindrà. Sabem el seu destí urbanístic, que és zona industrial. Veurem que s'hi pot instal·lar. L'Ajuntament sembla que està en converses amb la propietat per veure què hi fan. Però nosaltres no estem parlant de la fàbrica de ciment, sobretot volem que s'entengui. Estem parlant de la cantera, de la pedrera, de l'activitat minera que hi havia en el cim de Santa Creu d'Olordre. Mm. I aquesta cinta és molt singular. I té una estètica i té uns valors d'enginyeria i tal que tothom diu que cal conservar. I, a més, tots els que som del Baix Llobregat, quan venim de fora, quan venim de l'aeroport, quan venim del sud, el primer que veiem és aquest scanline d'aquesta cinta, que és molt característica.
0: I ara, bueno, no, per entendre'ns quina és la situació actual administrativa, diguem, en quin punt es troba?
1: L'administrativa és la següent. L'Ajuntament fa un any va donar permís d'enderroc a Cemex. A Cemex, que era qui tenia la titularitat de la pedrera. D'acord? La Cemex aquí, què hi fa? Doncs només acabar el projecte de restauració i recuperar una fiança. Res més. Aquí no hi té res més que fer la Cemex. L'Ajuntament a Cemex demana el permís per acabar i l'Ajuntament li dona el permís perquè ho tiri tot a terra i ja està. I aquí no hi ha hagut mai, vull dir, no queda res dels vestigis miners. Ja està, dona permís i prou. Però no per fer-hi res més, bueno, hi plantaran quatre arbres si no ho impedim, només, però sense preservar els valors patrimonials. I no passa res. Si de moment això s'atura, perquè és el que hem demanat a l'Ajuntament,
0: sí,
1: i no s'ha dignat ni a contestar-nos, tenim presentat un escrit, hem fet jornades, hem fet articles. El Centre d'Estudis Comarcal acaba de fer el mes de juliol tot un document, un informe sobre el valor patrimonial d'aquesta cinta i d'aquesta pedrera. Hi ha moltes coses que, bueno, sembla que no ningú faci res, i l'Ajuntament diu, oh, jo ja he donat el permís, però no ni ens rep, ni ens contesta els escrits, nosaltres que demanem que se suspengui aquesta llicència, de moment, no diem que s'anul·li, no, que se suspengui, que seguim a parlar, que veiem amb aquests diners que costa fer això, si és possible, doncs, destinar-los a una restauració diferent, preservant els valors patrimonials. Senzillament, volem parlar, i no s'ha pogut. I no s'ha pogut parlar. L'Ajuntament diu, a mi l'empresa m'ha demanat tirar-ho, i jo l'autoritzo que ho tiri. I els valors patrimonials, per què no en parlem? Perquè no hi ha res a darrere. No s'ha de tirar per fer-hi res a darrere, que corri pressa, m'entens? Res. Podries dir, bueno, la fàbrica s'ha de tirar perquè se n'ha de fer una altra de fàbrica. O la fàbrica s'ha de tirar perquè hi van a fer no sé quin pla urbanístic. Però no, a dalt la pedrera és zona forestal. No hi ha cap perspectiva de fer-hi res demà. Això és la situació administrativa. Hi ha un permís donat per l'Ajuntament de Sant Feliu, el permís d'obres per enderrocar. No us comento ja el que suposa enderrocar això. L'impacte ambiental, la polseguera, el soroll, enmig d'un parc natural. Vull dir que creiem inclús que el mateix enderroc no està ben avaluat. Si s'ha suspès en l'època d'anidament d'aus, però res més. Però ara estem que no podem pujar els ciutadans a Collserola per culpa de la pesta porcina africana.
0: Sí.
1: No podem pujar, però hi pujaran camions i grues i excavadores. No ho sé. Fem aquesta pregunta, també. Què passa? Que allò de la prohibició és només per segons qui i segons què?
0: Heu pogut parlar també amb el consorci del Parc de Collserola o no?
1: Sí, sí? Aviam. El Parc de Collserola, jo diria, i potser sóc una mica agosarada i una mica imprudent, que la part tècnica ho veu com nosaltres,
0: sí,
1: els tècnics del parc, perquè han vingut a jornades, han participat, però ells no són competents. El que és competent per donar permís és l'Ajuntament. Llavors, el parc estaria molt disposat a aturar això i parlar-ne. M'enteneu? O sigui, parlar-ne, aviam què podríem fer per respectar els temes patrimonials, però ells no són competents administrativament. La competència de la llicència d'enderroc és de l'Ajuntament.
0: Per tant, com deies, Maria, llegir el vostre manifest, la primera sí. cosa que sol·liciteu és això que deies, suspensió temporal de la llicència de demolició atorgada sí. per l'Ajuntament.
1: Sí.
0: Punt 2, declaració de la cinta transportadora i els seus elements associats com a bé cultural d'interès local, el BECIL.
1: Exacte.
0: Que això us recomanen els experts, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Bé. I 3, que s'actualitzi i es dugui a terme el projecte. Consolidació de l'estructura de la cinta transportadora, recuperació i rehabilitació del patrimoni industrial i miner de sí. la pedrera de Santa Creu al terme municipal sí. de Sant Feliu de Llobregat.
1: Exacte, això és el que demanem. A,
0: sí.
1: a més, hi ha molta documentació sobre el tema.
0: Sí.
1: L'any 2016, ho té el parc de Collserola, això, hi ha tot un estudi de com es podria recuperar, de què caldria fer, però va quedar en un calaix, doncs perquè no sé per què, és que no sabem per què, no és molt, realment, fer aquesta protecció. No sé, amb temes patrimonials de vegades ja passa, mira. Això no està bé, no sé què, tirem-ho a terra i saps allò que diuen mort el bo s'acaba la ràbia? I clar, creiem que en temes patrimonials ja n'hem fet prou de disbarats aquest país. Vull dir, valdria la pena realment allò que diem, qui perd els orígens per la identitat, i al final semblarà que aquí no ha passat més res, aquest territori nostre. Però aquest territori nostre han passat moltes coses. Hi ha hagut una activitat minera i estem, per un altre costat, també fent tota la història d'aquesta colònia, d'aquesta fàbrica. No sé, creiem que cal ser més respectuosos. Parlem-ne, almenys parlem-ne. Sí. Parlem-ne amb experts, seiem, mirem què es pot fer, com podem que aquesta empresa acabi els seus compromisos d'aquí, potser pot ajudar a la rehabilitació, no sé, però és que en aquest moment estem amb una actitud una mica allò, doncs no i no, i fora, m'entens? I per això creiem que ens hem de moure, que ens escoltin. Mira, l'únic que volem és que ens escoltin en aquest moment.
0: Per encara fer més pressió, heu iniciat doncs aquesta campanya de recollida de signatures, oi?
1: Sí.
0: M'expliques
1: sí,
0: com funcionarà i no sé si ho feu per internet, si ho posareu...
1: En signatura. Aquest moment ho fem per... sí? La campanya és per internet,
0: sí?
1: Totalment, i també enviarem el manifest a les entitats de la ciutat,
0: sí.
1: I bueno, doncs no sé, una mica una situació clàssica de recollida de signatures.
0: Correcte.
1: No sé, no ens semblava que hi havíem d'arribar a això,
0: sí.
1: Però creiem que últimament està passant amb molts temes de patrimoni i només a Sant Feliu, doncs que no s'escolta. Hi ha altres temes també, que ens escoltin, parlem-ne, però que la coordinadora tingui entrada a l'Ajuntament una instància amb tot això que t'estic explicant del mes de febrer de l'any passat, no, de l'any passat, no, del 26, del mes de febrer del 26, i que no se'ns hagi contestat, ni tan sols contestat, no sé... és una falta d'interès per temes patrimonials i crec que ho hem de denunciar, això.
0: I a partir d'aquí, quins són els propers passos des de la COP que us plantegeu, doncs, Maria?
1: El que hem fet també és enviat sol·licituds d'informe urgent a Cultura.
0: Sí.
1: Això ho vam enviar al juliol al Departament de Cultura, a la Direcció General de Patrimoni. Encara estem en termini perquè ens contestin, però estem fent també... en temes patrimonials, Cultura té molt a dir. I per tant, doncs, nosaltres ara reivindiquem, esperem i ens interessarem perquè ens contesti Cultura, volem que ens contesti l'Ajuntament i que suspengui temporalment el fer això, el començar l'enderroc, i doncs aquest serà el camí d'anar seguint. Creiem que hi ha molta cosa per discutir, que no és l'única alternativa, que tenim propostes, que hi ha molta gent que s'ho ha mirat. Vam fer unes jornades
0: sí.
1: impressionants, vull dir que van vindre experts i acadèmics per parlar de tot això i ningú entén que això pugui desaparèixer així, sense més. Perquè hi ha un projecte de restauració dels anys 60, que no t'explico jo com es feien els anys 60 els projectes de restauració, vull dir que no hi ha hagut l'evolució cultural, patrimonial, ecològica, naturalista, de les restauracions. I aquí hi podria haver una atracció geològica molt important, perquè sembla ser que els plecs, jo no sóc d'aquest ram, però que els plecs d'aquesta pedrera tenen, vull dir que donen per poder fer una explicació geològica de la zona, podríem fer un parc aquí i que Collserola no sigui només pins, que Collserola hi tingui un atractiu cultural també. Això creiem que pot donar unes possibilitats de fer unes inversions aquí, de tindre una rentabilitat, de visites, No sé, no tot és la Sagrada Família, a Catalunya hi ha més coses.
0: Correcte. Ara mirava que teniu el perfil a Instagram, COP, amb dues P's, guió baix, SFL, i allà hi ha l'enllaç per poder signar, oi? El change.org.
1: Ah, sí.
0: D'acord.
1: Allà hi és.
0: Perfecte. I aviam si doncs es resol aquesta qüestió, no? Perquè si no és viure amb l'ai al cor, no?
1: Amb l'ai al cor, sí. De... L'ai al cor de veure allà.
0: Clar.
1: Malgrat la pesta porcina, encara s'hi posaran allà les excavadores. Bueno, us volia donar molt les gràcies a Ràdio Molins per aquesta ressò.
0: Només faltaria.
1: D'aquest tema, perquè bé, les pedreres són conjuntes, eh?
0: Sí.
1: La part de Molins ja està restaurada, ara ens faltarà la part de Sant Feliu.
0: Maria Comelles, moltes gràcies, estarem en contacte i que hi hagi sort a veure si surt bé la qüestió.
1: Molt bé,
0: eh?
1: Jo crec que hi ha d'haver seny més que sort.
0: Correcte. Moltes gràcies.
1: A tu.
0: Una abraçada.
1: Apa, una abraçada.
0: Adéu-siau, bon dia, bona hora. Bé, la feina també important que estan duent a terme la coordinadora pel Patrimoni i Paisatge de Sant Feliu de Llobregat, la COP, que ens hem volgut fer ressò d'aquesta qüestió que ens ha ocupat a l'entrevista d'actualitat de les 11. Farem una pausa musical i de seguida tornem per saludar per primer cop aquesta temporada el Jordi Beumala. Estem a punt d'arribar a 11:15 i després us proposarem una excursió que jo crec que també serà molt interessant al Pic de Costa Bona, al Ripollès, amb l'Héctor Zacarias. Però abans de tot això fem una pausa musical. Us proposem escoltar la Júlia Serrasolses, que és la cantant de Ginestar, amb Gester, i ho he llegit bé, Roger? La cançó es diu Afnac, eh? Bé, doncs l'escoltem. Vinga.

Molt bé, doncs aquesta és la cançó que porta per nom FNAC. Passen 3 minuts de 11:45. Abans de continuar, deixeu-me comunicar una defunció que doncs ens ha comunicat el Josep Sabater del Fort del Pont, que doncs ha perdut la seva mare, l'Encarna Sáez Belmonte. Ell mateix ens ho ha comunicat, des d'aquí una forta abraçada al Josep especialment i a tota la família, i el nostre més sentit condol, amor, la mare del Josep Sabater del Fort del Pont, l'Encarna Sáez Belmonte. Ens comunica que la vetlla serà avui a partir de 4:45 fins a 8:00 i demà també al matí de 10:00 al tanatori, però l'acte de comiat serà a la parròquia demà a les 4 de la tarda. Demà a les 4 de la tarda. Evidentment, ja ho anirem recordant també en els diferents butlletins horaris, demà al matí, a l'espai de la informació de servei aquí al programa, però ho volíem comunicar perquè el Josep ens ho ha dit fa una estoneta. Descansi en pau la senyora Encarna Sáez Belmonte, que ens ha deixat aquestes últimes hores. L'acte de comiat, recordeu, demà a l'església a les 4 de la tarda, però la vetlla serà avui de 4:45 a 8:00 i demà de 10:00 a 1:00 del migdia. I com dèiem, doncs, el nostre més sentit condol, evidentment, al Josep Sabater per la pèrdua de la seva mare. Insisteixo, ho anirem recordant també en els butlletins horaris i demà al matí. Continuem, passen 4 minuts i mig de 11:45.

0: És el moment de parlar de gastronomia al programa. Aquesta temporada ho farem de manera quinzenal, de periodicitat quinzenal, i els dijous a aquesta hora, a la recta final, a 11:15, com sempre, amb un bon i vell amic, que és el Jordi Beumala, que el tenim ja a punt. Què tal, Jordi, com estàs? Bon dia.
1: Doncs a punt, a punt.
0: Que bé, que bé.
1: Nova temporada, no sé si anem per la 14a, la 15a...
0: Anem a gas.
1: Anem sumant aquí, curva rere curva.
0: Sí, home, sí.
1: Escolta,
0: com t'ha anat,
1: ja
0: com t'ha anat l'estiu, Jordi?
1: L'estiu, per definició, tendeix a anar bé, a no ser que hi hagi alguna desgràcia, i jo, per sort, no n'he tingut cap, per tant, ha anat genial.
0: Molt bé. I ara comença aquest mes de setembre, que a Molins de Rei doncs, tenim moltíssima activitat i, per tant, que també, com que el Jordi està tots els fregaos, si se'n permet l'expressió, en el bon sentit, doncs se t'acumularà la feina i ja n'has tingut també aquests darrers dies, eh?
1: I si tu has dit, sóc dels que em toca quedar-me a fregar al final,
0: sí.
1: Sempre algú ha d'acabar endreçant. Doncs vam començar ja per la nit de torxes del dia 10 de setembre.
0: Mira, tot just fa una setmana.
1: De la Diada, correctament. Sí. I allà, ja abans de l'estiu, doncs la gent del Molai ens va suggerir a tota una colla que ens agrada cuinar. Diu, escolta'm, i si aquest any acabem la marxa de torxes amb un sopar perquè no quedi tan desengelat? I clar, a Bodes en Convides va ser... A fil a l'agulla, foc a la metxa i ja està. Vam reunir tota una colla de gent que ens vam posar a cuinar i ens vam parlar amb el Lluís Fises, pagès i reputat ciutadà molinenc, que sempre està també a punt per donar-nos un cop de mà, i aleshores ens va regalar tota una sèrie de productes del seu camp, del Parc Agrari del Baix Llobregat, i aleshores doncs, vam fer el que en vam anomenar una samfaina molinenca, que lluny de ser una samfaina clàssica, doncs va ser, amb totes les coses que ens va donar, coure-ho per textures i després doncs, barrejar-ho fins a fer doncs, un estofat de verdures doncs, molt nostrat. I ojo al dato, teníem carbassa, carbassó, ceba, patata, porro, albergínia, pebrot i em sembla que em deixo alguna altra cosa. I tot això doncs, allà ben cuit, com a acompanyament a unes botifarres esplèndides de Cal David.
0: Ho veu fer al pati de l'escola al Palau, no?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí. Molt bé, un lloc molt pràctic, amb un punt d'aigua deliciós, que els que cuinem així a l'aire lliure i a l'engròs ens encanta tenir sempre una manguera i un punt d'aigua a una alçada raonable, per no haver de deslumar-nos, i va anar molt bé, molt pràctic. I també agrair a l'Escola Palau, a la direcció especialment, doncs, que ens brindés aquesta oportunitat, perquè vam estar donant voltes fins al mateix dia que no teníem lloc. Vull dir, això va ser una mica xou.
0: Quants vau ser al final el sopar? Més de 100?
1: 150.
0: 150?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: 150, sí.
0: Molt bé. Dies abans també, que no sé si vau cuinar o ja us ho feien, també hi havia l'aniversari intern, diguem, del Camell, de la 45è aniversari, que això ho vau fer el 5 de setembre, si no vaig errat.
1: Correcte. Aquí va venir el Xavier Altadill.
0: D'acord. Aquí ja no intervenies, eh?
1: No. Aquí anava de membre que celebra l'aniversari.
0: Molt bé. Correcte.
1: Feia anys. Jo feia anys com els, no sé, 180 que érem allà.
0: Sí, molt bé. Anem de 150 a 180, està bé, això.
1: Sí, bueno, gent de poble.
0: Això és el que ha passat i el que ve és, atenció, un altre clàssic, que és aquest diumenge, dins el primer cap de setmana de Festa Major, la Festa La Paella, convocat per l'Ateneu Molai. Aquí suposo que hi participaràs, no?
1: Aquí participo, també. Som
0: Plaça de l'Església.
1: Plaça de l'Església, una colla de grups, equips, digue-li com vulguis, i llavors simplement és compartir una estona de cuina comunitària, cadascú fa el seu arròs i anem xafardejant com ho fa el del costat.
0: Sí. Per parelles és?
1: No, en grups de quatre.
0: Grups de quatre. Grups de 4, val.
1: Grups de 4 segons la inscripció. Després, un cop allà, no saps mai quan són a cada colla. Vull dir, és una festa.
0: Bé, això passarà a partir de les 11. I a les 2 és el dinar popular i la sobretaula, perquè després hi ha jocs rurals, eh?
1: Ah, exactament.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: No sé quina edició és, però ja porteu unes quantes paelles, no?
1: La primera la vam fer al pati del Palau.
0: Sí.
1: A la plaça Palau. I jo diria que aquesta deu ser la sisena, ja.
0: Déu-n'hi-do.
1: Diria que sí, que és la sisena. I sempre ha sigut festa a la paella. molt, molt content de que això segueixi i que per molts anys, a més, de seguida es van acabar les inscripcions, per tant, hi ha ganes de cuinar en comunitat.
0: Molt bé. I més coses, ara ho vinculo amb la Penny, perquè també n'hem fet referència aquesta setmana, però m'agradaria tornar-ho a insistir, que aquesta idea esbojarrada de la Penny Escalada doncs, es va consolidant, quarta edició ja, i tindrem doncs, activitat aquest dissabte a la tarda, ho dic perquè també la Penny ja heu donat suport des del primer dia, no?
1: Sí, sí, formem part de l'organització sí. I ens pensàvem que aquesta gent de l'Etapa Reina i aquests ciclistes del poble estarien esgotats després de tant d'atur molinenc, però resulta que no, això encara els ha esperonat a seguir i a continuar pedalant, i mai millor dit. Per tant, tenim una nova edició, molt contents de que sí. Es torni a fer i molt contents de donar-hi suport, organitzant i aportant el que faci falta.
0: Oh, i teniu activitat també, em sembla, no? El dissabte a la nit, a la pista.
1: I després de la nit empalmem, sí? Exacte, fem una mica de xou, bueno, aquesta nit de posa discos.
0: Sí, punxa discos, de PDs.
1: Que organitzem des de fa, ara també farà 6 anys, em sembla, o 5.
0: Sí.
1: D'entrada ens acabem començar nosaltres a la Junta el 2021, si sí. No m'hi equivoco. Doncs, a partir de les 11... portes obertes i aleshores hi haurà jovent del poble que posa la música que li agrada al jovent i que fa de bon escoltar per tothom.
0: Molt bé. I encara m'ho he de mirar bé, però del dia 29 del Sant Miquel feu també aquell vermut a la pista?
1: El vermut.
0: Sí, eh?
1: Fem el vermut musical, sí, sí. Ve un xicot a tocar el saxo i ens sí. Amenitzarà el matí de Sant Miquel en família, tota la gent que vol descansar una mica de petard, vol descansar una mica de gegant, de bicicletes, de jocs rurals, una mica de calma, un saxo de fons,
0: sí.
1: Un aigua amb gas per no seguir prenent mal. I bé, res, com cada any allà estarem a la pista de la Penny. I el dissabte,
0: sí.
1: Següent, cuinem per tota la camallada, que aquí sí, sí que som més de 200, que estem fent el dinar, sí. El dinar de festa major de dissabte.
0: Dissabte 26, eh? A 27 és,
1: sí.
0: No?
1: No ho recordo.
0: No, perdó, aviam. És... Perdó, no, aviam, 29 és dimarts, 28, 27, 26, sí. I per cert que també m'ha arribat la informació, que amb tu sempre ho destaquem, Jordi, de la TECAM, això encara queda temps, que es farà el 23 sí, i 24 d'octubre,
1: però... eh? Sí, sí, sí, sí, aquest any és divendres i dissabte i sí que queda temps, però a la setmana següent, no sé si és el 29, si no ho recordo malament, el dijous,
0: sí, sí.
1: És quan fem el tast a maridatge de cerveses amb productes sí. Del Parc Agrari. Del
0: 29 d'octubre.
1: Exacte, que un servidor, doncs, s'inventa 4 plats per acompanyar 4 cerveses.
0: D'acord. Això, ja, per tant, confirmes ja que cuinaràs tu també en aquesta ocasió, eh?
1: Sí, aquí també és un clàssic, una col·laboració que faig des de sempre que vam començar a fer aquests tastos.
0: Sí.
1: I molt content, també.
0: De fet, el cartell ja posa plats del Baix Llobregat.
1: Ah, exacte.
0: Amb productes, vaja, de la comarca i del Parc Agrari, com t'agrada.
1: Ah, exacte. Lo bo i millor de casa.
0: Lo bo i millor de casa. Això serà 29 d'octubre, 8:15, a l'aula cuina del Mercat Municipal. Si voleu...

0: Només agenda,
1: i parem, i parem perquè ve Tots Sants.
0: Parem.
1: Això ja queda, això queda lluny.
0: Parem. Més enllà de l'agenda, alguna altra cosa que de moviments de restauració? Ara fa temps que no en parlem. Potser hi ha...
1: Doncs bé, tenim que els 5 minuts està a punt d'obrir, per exemple, que té les obres molt avançades.
0: Ha fet bastantes obres al final,
1: Sí. No sé quina serà la proposta que hi haurà.
0: Sí.
1: Espero que sigui doncs de gust de tothom.
0: Sí.
1: I que no tendim a aquestes propostes més metropolitanes o més de barcelonines que ratllen el branch, els expats i totes aquestes coses. Confio que no, que serà una cosa més nostrada. Però en qualsevol cas estarem atents a veure què hi ha.
0: Ja hi ha hagut també, perquè ens ho van explicar, el relleu al Raconet, la plaça del Mercat, el Vicenç i la Montse que ho han deixat,
1: exacte,
0: però que hi ha hagut relleu.
1: Exacte. I ha arrencat, i a més han agafat una mica el mateix tarannà.
0: Correcte.
1: O sigui, en aquest sentit, doncs, tot segueix una mica el seu ritme, cap
0: molt
1: problema,
0: bé.
1: Endavant.
0: Molt bé.
1: Molta sort, molts èxits. Hi ha algun altre local històric que m'han dit que assegura, que m'han dit que estan traspàs, tot i que jo no ho he pogut comprovar.
0: D'acord, doncs esperarem.
1: Sí. Ens esperarem perquè no m'ha passat mai, però no m'agradaria que ningú s'enutgés per anunciar alguna cosa.
0: Correcte.
1: Que no està confirmada. Però
0: prefereixo... Bé, serem prudents, va.
1: Sí. No ens ve d'aquí, no hi tenim res ni a guanyar ni a perdre.
0: Exacte. Tant. Exacte. Doncs bé, per ser el primer espai, escolta, intensitat de contingut, parlant de gastronomia i sobretot en clau local i molt emmarcat amb la Festa Major. Jordi, un plaer que ens col·laboris una temporada més amb nosaltres i et desitgem bona festa.
1: Jo encantat que em deixeu tornar a col·laborar.
0: Molt bé, de moment que tinguis bon cap de setmana,
1: Val, igualment, una abraçada.
0: Una abraçada ben forta, gràcies.
1: Adéu-siau.
0: Gastronomia Molins aquesta temporada, els dijous, cada 15 dies al programa amb el Jordi Baumala, com sempre. Ara mateix passa ja un minut i mig de 3:15.

0: Hola, Héctor Zacarías, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, com va això?
0: Bé, i tu?
1: Bé, mira aquí, de passeig.
0: Estic content perquè avui m'has portat un llibre per fer aquest espai que anomenem Camins, que porta per nom Records d'un excursionista.
1: Sí, Carles Bosch de la Trinxeria. Et diré també que el vaig comprar

0: Sí, l'ha tornat a reeditar. Ja, ja... Jo l'havia llegit, en, bueno, és a dir, quan el vaig llegir en l'edició aquella de la Molc, saps aquells llibres grocs de les millors obres de la literatura catalana?
1: Sí.
0: I amb el temps he après a valorar-lo, aquest llibre, perquè em va semblar com una mica desgavellat, no? Perquè jo crec que El bosc de la trinxeria és molt millor explicant històries curtes i contes i llegendes del Pirineu, i a més tenia aquesta idea, i aleshores l'Hereu Noradell em va semblar que no acaba de funcionar tota l'estona. És molt interessant com a document, com a retrat de l'època, per exemple, a l'Hereu Noradell arriba un d'aquests diputats cuneros, no?, de Castella, arriben a un poble de l'Empordà i sents els comentaris dels pagesos que diuen, ostres, no s'entén res del que diu, és que realment la gent a principis del segle XX no sabia parlar català. Bé, doncs Bosc de la trinxeria, de fer, quan va fer aquesta entrada a la literatura catalana va ser, em recordo, un excursionista.
1: Que és el llibre que ens portes avui, directe de Perpinyà.
0: Directe de casa meva, de casa, però si el vaig comprar a Perpinyà.
1: Via Perpinyà.
0: Sí, via Perpinyà, o al revés, sí. De Perpinyà via casa meva. Bosc de la trinxeria és un tio que va néixer a Prats de Molló, és a dir, al Vallès.
1: Bé, sí.
0: Però tenia terres a banda i banda de la frontera catalano-catalana, és a dir, al Vallès Pí, estat francès, però també a l'Empordà i al Ripollès, que seria estat espanyol. I, de fet, la casa natal és a Prats de Molló, allà on el complot i tot, sí, allò, te'n recordes? Però ell, la casa pairal, diguem, la casa on vivia ell era... a la Jonquera. O sigui, si aneu a la Jonquera, sí, per veure, per exemple, el Museu de l'Exili, també...
1: És molt interessant.
0: És molt interessant. I Bosc de la Trinxeria és un paio apassionant, és un que va estudiar a Tolosa, va estudiar a Montpellier, té una formació francesa, però alhora és un apassionat de la llengua catalana que descobreix amb els nostres homes de la Renaixença, particularment en Verdaguer, que l'apassiona. I és un gran coneixedor del... Un gran escaquista, també, eh? Un gran escaquista, i és un gran coneixedor de tot aquell territori del Ripollès, de l'Empordà, de la Garrotxa, i el record d'un excursionista són justament les seves excursions. Molt, molt interessant.
1: I com es tradueix això a la pràctica amb l'excursió d'avui?
0: L'excursió d'avui, mira, aprofitant l'11, 12 i 13 de setembre, sí, és a dir, la setmana passada, vaig anar a fer un cim que, per vergonya meva, feia molt, molt de temps que volia pujar-hi i no hi havia pujat encara, que és venint del mar el primer 2000 que hi ha, no? O venint, diguem-ne, de l'oceà, és a dir, venint de la banda occidental del Pirineu, és l'últim 2000 que hi ha. Després d'aquest cim, ja no hi ha cap cim que superi els 2000 metres. I és el pic de Costa Bona, el Ripollès,

0: i 8 anys molt gentil, que és filla de la...
1: Aquí valorem molt les tradicions.
2: Sí, aquests són el Pont d'Arcalís. Ah, el Pont d'Arcalís. Sí, alguna vegada ja l'hem posat aquí.
1: Sí.
2: Tenen un disc que és Cançons dels Pirineus, i aquesta, que es diu La Flor de Pèsol, és una cançó que, de fet, es va recollir un folclorista d'aquests de principis de segle, la va recollir a Sant Joan de les Abadesses, i és una cançó que es cantava molt a la zona del Berguedà i del Ripollès.
1: El Fàbregas, que ens va deixar, no? Sí, també, el cantant.
2: Sí, deu fer un parell d'anys, potser, sí. No? Sí. Bé, doncs això, com que anàvem al Ripollès, he triat aquesta cançó.
1: Molt bé.
2: Anem al Ripollès per fer el Costa Bona. El Costa Bona és un cim molt bonic, molt interessant, molt curt, però és veritat que és dret pel... Aviam, pel lloc on pugem dret. Jo és que, clar, soc vellet ja i la meva edat projecta afecta els meus genolls. No, però és un cim que val molt la pena, també per la posició on està. En un costat hi ha Prats de Molló, al Vallespí, justament d'aquí d'on era Carles Bosch de la Trinxeria. A l'altre costat hi ha 7 cases. Nosaltres hi hem pujat des de la banda del Ripollès, però es podria pujar des de la banda del Vallespí. És una mica més llarg des del Vallespí, però també és interessant. I també crec que és interessant de fer des de Vallter, perquè allà quan arribes al final de tota la carretera 7 cases, a l'estació d'esquí, de fet tu pujant de seguida cap a la portera de Mentet, de seguida, potser són 3/4 d'hora pujar a la Portella de Mentet, i des d'allà tu pots anar fent tota la carena, aquí des de la Portella de Mentet, un pic que es diu Roca Colom, i després arribes a Costa Bona, que

0: costaven són 2.465, una cosa així, 2.400 llargs. Però nosaltres no pujarem per aquí, sinó des de la pista, des de la carretera sense asfaltar, que va des de Setcases a Espinavell. Espinavell és un poble que, si féssim cas del que diu Carles Bosch de la Trinxeria, no hi ha gaire res. De fet, aquesta excursió la descriu Carles Bosch de la Trinxeria aquí en el llibre. De fet, no parla ben bé d'una excursió, sinó de tot un viatge que proposa ell, que es pot fer de Barcelona als banys termals de la Presta. La Presta són uns edificis termals que hi ha sobre els Prats de Molló, que és una cosa d'aquestes, tant del segle XIX, aquells edificis grans, antics, una mica, diria, fins i tot decadents, i queden una mica per sobre de Prats de Molló. I aleshores, una de les propostes que fa aquí Bosch de la Trinxeria és que agafeu el tren a Barcelona, aneu fins a Perpinyà, després un landó, és a dir, un cotxe de cavalls, bé, fins a Prats de Molló, que és a casa seva, i d'aquí s'instal·la ell allà als banys de la Presta i des d'aquí fa alguna excursió, com per exemple aquesta que et deia de pujar al Costa Bona. Ell al Costa Bona...
1: Estem mirant l'índex.
0: Sí, no, ho tinc per aquí, diu... Sí. Durant els dies que estarem a la Presta, respirant los aires vius de l'alta muntanya i pensant en la calor abrusadora que sentiran los desgraciats companys que hem deixat a Barcelona, hi ha coses que no canvien mai, sempre han tingut pic les oques, farem algunes excursions al voltant de la comarca, perdó, als voltants de la comarca. Seguirem Tec amunt, el riu Tec, neix, de fet, sota el Costa Bona, fins a Ses Fonts. Pujarem al cim de Costa Bona, panorama admirable, les esquerdes de Rojà, lo Pla Guillem, Pla de Can Magre, i si hi ha prou delit, lo cim de Balaig, el Canigó. Però per fer eixa ascensió se necessita portar provisions i passar la nit dins les barraques de pastor. De fet, tots aquests cims que ha dit també surten en el Canigó de Verdaguer, però, si vols, avui no llegirem...
1: Com tu vulguis.
0: Sí, bé, mira, aquí...
1: Sempre ens omple.
0: Sí, el fragment aquest de Canigó que diu, justament, des del Palau a la Bastrí de Ballen, del Pla Guillem a les Collades Verdes i de Rojà a les àrides esquerdes, que el granat enriqueix, fugen volant. Deixen en illa del Piren al Tíbul la tornada Costa Bona enrere, que sol del Canigó a la Cordillera com a cadena aurífica on brillant. Per tant, tots aquests llocs que ha dit Bosch de la Trinxeria, el Pla Guillem, les esquerdes de Rojà, el Costa Bona, el Canigó. El cim. Som-hi, com s'hi arriba. Agafes la carretera aquesta que et deia sense asfaltar, però en bon estat.
1: Ah, d'acord.
0: Sí, que va des de Setcases a Espinavell. A un lloc que li diu a la Collada Fonda, que està indicat. Hi ha un senyal ben gran que posa Collada Fonda, deixes el cotxe, i d'aquí a dalt hi ha un desnivell d'uns 550, 600 metres. Això seria un parell d'hores. Això si puges tot
1: dret. 2 hores de pujada.
0: Una hora, sí... Sí, jo calculo 600 metres de desnivell són un parell d'hores si vas xinutxant. És veritat que, com sempre dic, ara hi ha tot de gent vestida de coloraines corrent per la muntanya, però aquests no em serveixen. Clar, jo sóc un home antic, que si pogués aniria amb xiruques, però ja no se'n troben, i aleshores, clar, jo vaig a poc. De fet, podries pujar directament. És bastant dret si pujés directament. De manera que nosaltres, amb els meus fills i la meva senyora, abans d'arribar al cim ens vam desviar i vam anar fins a... el Coll de Pal, que separa justament el Costa Bona del Roca Colom, i, diem, planeges una miqueta més fins a arribar al cim. I el cim, com diu Bosch de la Trinxeria, té unes vistes esplèndides. Es veu el Canigó, es veu, per exemple, els Bastiments, es veu el Pic de l'Infern, el Balandrau... El Balandrau sembla que ara, no és aquesta setmana que feien la pel·lícula El Balandrau aquí a Molins?
1: A l'octubre la fan.
0: A l'octubre, sí. No l'havia veure... No, em fan patir aquestes coses, i a més, com ara... No vull estalviar-me la broma, però vull dir que al final ja saps com acaba i no... Bé, no em fa patir una miqueta. Però vaja, vull dir que des d'allà es veu el Balandrau i també es veu tota la banda de Bassegoda, per exemple, la part de... S'arriba gaire... Si el dia és clar, pots arribar a veure el mar. O sigui, les vistes són molt boniques. És un cim molt interessant, perquè, clar, veus el Canigó des de la banda de darrere, les dues punxes del Canigó, arribes a veure les últimes carenes que separen el Rosselló de... Bueno, el Rosselló d'Occitània. O sigui, un cim interessantíssim. I no és complicat, diguem-ne, és un cim de vaca. Sí, és veritat que és dret, sobretot quan baixes notes que, clar, no vam tornar a baixar pel mateix coll, sinó ja directament cap a la Collada Fonda, i és bastant dret, de manera que els genolls i les cames ho noten, sobretot ho noten l'endemà.
1: Hem d'invertir tot un matí, no?
0: Sí. Bueno, aviam, jo crec que
1: si
0: val la pena...
1: Allà, ja...
0: Sí, però val la pena anar a passar el cap de setmana allà.
1: Clar,
0: no?
1: Sí. I llavors quan baixes, doncs, què, dinar a Setcases?
0: Dinar a Setcases no...
1: No,
0: aviam, no conec gaire res. Sí que, com un dia vam dir a Espinavell, sí que hi ha un lloc que és molt interessant, que fan, sobretot, fan guisats i plats amb cavall, tenen un... amb poltre. Ara no recordaré el nom, eh?
1: No pateixis.
0: A Espinavell, és a dir, si en lloc de tornar cap a Setcases acabes la carretera cap a Espinavell, doncs tot això que tens. Bé, de fet, ja saps que aquella banda de Molins és molt interessant. També en vam parlar, si te'n recordes, hem fet l'any passat una excursió pel Coll d'Ares, sí. I vam parlar de l'exili, de... No se'ns acaba aquest país nostre. Val la pena. Costa Bona, de veritat, feu-me cas.
1: Vinga, va, el pic de Costa Bona. Héctor Zacarías, moltes gràcies.
0: A vostè.
1: Bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: Un minut i mig i arribarem a les 12. Tanquem ara sí el bon dia i bona hora d'aquest dijous 17 de setembre. Us deixem amb les notícies de les 12 i de seguida la remissió del programa Fora Clitxés amb la Neus i l'Arlet fins a arribar a la 1. A la 1 l'informatiu Molins de Rei al dia. A 2:15 el programa Cairós. Notícies en xarxa de 2 a 3, la migdiada de 3 a 4. Aquesta tarda teniu el Música amb 8 mil·límetres a les 4 amb el Ferran Cardona, el nou programa d'aquesta temporada, el Nou Entenc, amb la Sílvia de Pares i el Jordi Roca. El Parlem de Còmics amb el Pau Moratall a les 6, a les 7 el Molins Connection. El Joc per Randa amb el seu nou horari de 8 a 2:15 de la nit, parlant del món dels videojocs. Reemissió del Col·lectius en xarxa, la cita també amb el Ramon Canal i el programa d'història El Món en Flames de 10 a 11. De 11 a 12 repetim, com és habitual, la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, i a mitjanit repetirem el programa La Veu amb la Margarida Casadesús. A la 1, Connexió amb ICAT FM. Fins demà a les 7 del matí, que tornarem amb la programació pròpia d'aquesta casa amb la selecció de sardanes del Pere Païssa, el programa La Tenora. Que gaudiu d'aquest dijous i nosaltres ens hi tornem a posar demà, però a les 8 en punt del matí. Que vagi molt bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les pluges intenses d'aquestes darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i també una víctima mortal. Un home ha mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera Olivella al Garraf quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers van localitzar el cos passada la mitjanit a uns 500 metres del punt on havia quedat el vehicle. L'episodi també ha provocat inundacions i afectacions importants a la mobilitat, especialment a Barcelona, que encara es mantenen com ara afectacions a les línies de metro L4 i L11 i també les línies R6, R60 de Ferrocarrils de la Generalitat i a l'R4, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 de Rodalies. Pel que fa a la polèmica de l'enviament de les alert, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat en compareixença que no es pot parar el país quan plou i que les alert s'envia quan la població s'ha de protegir.
2: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: Pel que fa a les afectacions a les carreteres, encara ara hi ha afectacions a la C-15B a Canyelles, tot i que ja es va recuperant la normalitat. I Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuneixen avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de cobre en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges i, de fet, justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards a causa d'un robatori, en aquest cas, a l'Aragó. I també mobilitat, els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí a Tarragona el primer dels 6 macrocontrols de trànsit previstos a Catalunya les pròximes setmanes per tal de detectar distraccions al volant i conductors que hagin consumit alcohol. La policia ha situat patrulles del Camp de Tarragona i de l'àrea metropolitana sud en diversos punts de l'AP-100, la T11 i també la C-14. El dispositiu posa el focus en l'ús del telèfon mòbil i també fan proves d'alcoholèmia i drogues i controls de documentació. I 10 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen en una fuita d'àcid fòrmic en un contenidor que transportava un camió al polígon industrial de Santiga a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. La fuita ja està continguda i s'està a l'espera del transvasament i Protecció Civil ha posat en prealerta també el Pla Transcat. I pel que fa en societat, un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna també que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
3: Aquest divendres comença la Festa Major de Sant Miquel amb l'acte de la crida a la plaça de l'Ajuntament i que comptarà amb la participació de diferents entitats de la vila, els Miquels, els Dimonis, els Diables de la Grupa, el Cuc, l'Enxuscat, els Amics del Camell, la Colla Gegantera, l'Esbar d'en Saire, els Grallers, els Matossers i Esventades, les Bastoneres. La crida que començarà cap a entre 1 i 2 quarts de 9 del vespre. Després de la crida a la mateixa plaça de la vila, a partir de 2:15, hi haurà el Sarda Show electrònic, taller de sardanes, actuarà la Cobla Contemporània amb el seu Sarda Show electrònic, cançons actuals en versió sardanes, i en acabat hi haurà música amb un DJ. També divendres a la tarda, el Foment fa, a la tarda vespre, de fet, a les 9, el Foment fa proposta a Miqui de Cai, el reconegut monologuista gadità que farà aquest monòleg en clau d'humor al Teatre del Foment. Com sempre, les entrades al web Entràpolis. Aquestes són les propostes de divendres al vespre. Dissabte continuen les activitats. Activitat familiar amb la Remolina, el Museu del Renaixement. Durant tot el matí a la plaça 1 d'octubre hi haurà, a partir de les 10, diferents elements de la cultura popular, sobretot les bèsties de foc, com els Diables, els Dimonis, l'Enxuscat i el Cuc. El Camell, en aquest cas, estarà, com és habitual, al pati de Can Ametller. Hi haurà altres propostes, com una visita comentada al Museu del Renaixement, una sessió de joc de Raonet, el Paralògic, organitzat a Òmnium a partir de les 12 a la planta baixa del Molí, i altres activitats a la tarda com les calabirres, la peni escalada o altres propostes que s'allargaran durant la tarda vespre de dissabte, com el Rollover Fest al Parc del Llobregat, el Holy Fest Holy Cook al Parc de la Mariona o un vespreig amb el Move Your Fucking Brain. Metal Defenders organitza aquest vespreig al pati de Can Amalle. També hi haurà balls, una de les activitats d'aquesta festa major, tant aquest dissabte com el de la setmana que ve. Ball molt enfocat a la gent gran, a la plaça Vicenç Fernández. També hi haurà el Foment, el Remember Show, amb música ball, amb música dels anys 60, 70 i 80. I també dissabte hi haurà el correfoc infantil a la plaça de la Vila. Començarà a 8:45 del vespre, aquest correfoc amb la colla infantil dels Diables, de la Grupa, la colla infantil dels Dimonis i l'Enxuscat. I finalment, les propostes de dissabte s'acabaran amb una nit de festa, amb punxadiscos, a partir de les 11 de la nit al pati de la Pen. La programació de festa major la heu de rebre a casa amb el format, amb el programa demà, i si no, també al web de l'Ajuntament. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dijous és la Milà, que està al carrer Riera Mariona, número 3.

0: Caca Bravo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
1: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
2: Tal com raja, tres horetes de ràdio per compartir notícies.
3: Falses.
2: Anècdotes.
3: Avorrides.
2: Històries.
3: Pulloses.
2: Receptes.
3: Fastigoses.
2: Música.
3: Plasta.
2: Biografies.
3: Inventades.
2: Premis.
3: Ràcatos.
2: Pollet, si dius això, ningú escoltarà el programa.
3: D'això es tracta, Garcia, opilles?
2: Has pensat que a tu tampoc t'escoltarà?
3: Retiro tot el que dic.
2: Mare de Déu, senyor.
1: Tal com raja, amb la família Garcia, la família Riu i el Follet. Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Benvinguts a Fora Clixés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Molt bona tarda, família. Aviam, sigueu on sigueu, a la feina, fent veure que us agrada tornar a la rutina o simplement intentant sobreviure a la vostra pròpia ment.
2: Avui venim a parlar d'una cosa que tots tenim.
1: Una casa?
2: No.
1: Un compte bancari buit, per exemple?
2: Tampoc.
1: Problemes?
2: Sí, sí, això sí.
1: Vale, doncs perfecte. Anem bé, no? Si són problemes.
2: Sí, però avui parlarem d'una cosa que ens acompanya les 24 hores del dia.
1: Una cosa que no podem apagar.
2: Que no podem posar en mode avió.
1: Que no podem deixar fora de casa.
2: I que encara intentem ignorar-la.
1: I que si ho fem, continua allà.
2: De vegades ens fa prendre decisions.
1: Prendre decisions. De vegades ens fa dir coses que després pensem. Però jo per què he dit això?
2: De vegades ens fa plorar per una cosa que ni nosaltres entenem.
1: I de vegades ens convenç que alguna cosa terrible està a punt de passar.
2: Quan en realitat només ens han deixat el vist.
1: Que també és terrible.
2: Sí. Avui entrarem en un lloc on probablement no voldríeu deixar-nos entrar.
1: Perquè hi ha coses que passen més enllà, no? Dins del que expliquem a ningú. O sigui, van més enllà.
2: Sí. Records.
1: Pensaments.
2: Inseguretats.
1: Expectatives.
2: Por.
1: Alegria.
2: Ràbia.
1: Tristesa.
2: I moltes coses que ni tan sols sabem posar-los al nom.
1: Perquè potser el més estrany de ser humans...
2: És que passem tota la vida intentant entendre què ens passa.
1: I tot i això...
2: Ningú ens ha donat mai el manual d'instruccions.
1: Però abans de començar, jo sóc l'Arlet.
2: I jo la Neus.
1: Neus,
2: digue'm.
1: Avui crec que tenim un meló una mica diferent.
2: Per què avui no obrirem un meló?
1: Entrarem dins d'un cap.
2: Avui parlarem de...
1: Inside Out.
2: Molt bo.
1: Vam parlar d'aquest tema quan vam fer les pel·lícules Disney i el món Disney, vale? Però no vam entrar en profunditat.
2: Inside Out, del revés.
1: Del revés, vale?
2: Sí. De les dues pel·lícules.
1: Però no només per explicar de què van...
2: Perquè darrere d'una nena, unes boletes de colors i un munt de situacions absurdes...
1: Hi ha una reflexió bastant bèstia sobre com funcionem els humans.
2: Sobre les emocions.
1: Sobre els records.
2: Sobre créixer.
1: Sobre voler agradar.
2: Sobre voler encaixar.
1: Sobre la por de decebre els altres.
2: Sobre la necessitat de semblar bé quan potser no ho estem.
1: I sobretot sobre una cosa que em sembla molt important.
2: Que potser no totes les emocions que sentim estan aquí per fer-nos sentir bé.
1: Algunes estan aquí per protegir-nos.
2: D'altres per avisar-nos.
1: I altres simplement necessiten que les deixem existir.
2: Perquè què passa quan intentem ser feliços tot el temps?
1: I què passa quan ens passem la vida intentant evitar sentir allò que no ens agrada?
2: Perquè... Per què no? Què passa quan deixem de ser nosaltres mateixos? Per què tenim por de no agradar? Això és el que intentarem descobrir avui.
1: I vosaltres, oients, pregunta com cada setmana, si poguéssiu entrar ara mateix dins del vostre cap, quina emoció creieu que estaria manant en aquest moment, per exemple?
0: Preparades? Arriba el radar en 3, 2...
2: Si penseu que Inside Out és simplement una pel·lícula infantil...
1: Espereu.
2: Perquè avui tenim 6 coses que potser us faran mirar-la d'una manera diferent.
1: Exacte, aquí comença.
2: Comença jo?
1: Com vulguis.
2: Sí?
1: Vale,
2: vinga,
1: tu mateixa.
2: Va. La tristesa no és l'enemiga. A la primera pel·lícula, Alegria passa bona part de la història intentant evitar que Tristesa interfereixi a la vida de la Riley. A veure, fica'm una mica en context,
1: sí.
2: També, no?
1: La protagonista es diu Riley.
2: Vale.
1: Bueno, Riley, no?
2: Riley, sí. I dintre el seu cap estan les seves emocions.
1: Que ja
2: que
1: parlarem d'elles.
2: Que són l'alegria, la tristesa, la ira...
1: Hi ha moltes.
2: Moltes.
1: A la segona pel·lícula entren moltes més. O sigui que ja en parlarem d'això en profunditat més endavant.
2: Sí, però sí, perquè ens fiquin...
1: Exacte. La Riley és la que sent totes aquestes, o sigui, totes aquestes emocions, no?
2: Sí. Però una de les idees centrals de la pel·lícula és precisament la tristesa, que té una funció. Quan la Riley pateix, necessita poder expressar-ho i connectar amb els altres. I la pel·lícula converteix una emoció que sovint intentem evitar en una peça necessària del sistema.
1: Exacte, és que moltes vegades pensem que la tristesa l'hem d'evitar, no? Ja ho parlarem.
2: Sí.
1: Però la tristesa crec que és imprescindible en el món dels humans, perquè si no hi hagués tristesa, jo crec que estaríem una mica cucos. Vale.
2: Bueno, si faltés alguna emoció directament.
1: Exacte. Vale. Les emocions, jo porto, les emocions no funcionen com un top 5. O sigui, no hi ha una més important que l'altra, ni una que estigui al top 1, ni l'altra que... O sigui, no. De fet, no funcionen així. Vale? És impossible. No crec que funcionin mai així. Pixar va explicar que per la primera pel·lícula, no?, d'Inside Out, van simplificar el món emocional de Riley perquè hi havia massa complexitat per explicar-la tota.
2: Uh-huh.
1: I van ficar aquestes emocions, però segur que hi ha un món molt més gran.
2: Clar, van posar molt poc, les com...
1: Les més típiques, o sigui, les més típiques de les quals tothom vas a teràpia i diuen com et sents avui, pues em sento trista, em sento amb ansietat. Són les típiques que recorrem, o sigui, els humans, no, recorrim a explicar que, uh-huh, que patim, no? O sigui, no...
2: I a la segona pel·lícula ja van anar entrant d'altres.
1: Exacte, per exemple, Soberbia potser no et surt tan fàcilment com, per exemple, Ràbia, per exemple. Així, per fer un exemple així, bastant a grosso modo. I això és important perquè Inside Out 2 amplia el sistema amb ansietat, mm-hmm, enveja, ennui, que ennui es diu així, ¿vale?, perquè empaca, diguéssim, engloba l'apatia, l'avorriment, el desinterès, no?
2: Mm-hmm.
1: I també parlarem d'una altra figura molt important, que és la vergonya. Vale. Això ens recorda una cosa molt humana, no? Que no tenim només 5 maneres de sentir, podem sentir coses contradictòries alhora i que potser puc estar trista i cabrejada alhora, no? Que les emocions, el guai de les emocions és que no van per separat, sinó que poden anar
2: de la mà.
1: Moltes gràcies, Neus. Això és el que volia dir. Proseguim.
2: La memòria no és caixa forta.
1: Vale. Què ens vols dir amb això?
2: A la pel·lícula els records són representats com a boles de colors.
1: Preciós, m'encanta.
2: Sí, és molt bonic. Però el més interessant és que un mateix record pot anar canviant de color.
1: Uh-huh.
2: O sigui, no sempre serà vermell. Pot ser vermell, lila, en plan... Perquè cada emoció de la pel·lícula té un color.
1: Sí. Ja ho parlarem també, això. Que els colors es relacionen, o sigui, van de la mà amb una emoció concreta.
2: Ai, amb un color.
1: No, els colors... Ah, ho he barrejat. Els colors van de la mà conjuntament amb un... Bueno, amb una emoció concreta.
2: Exacte.
1: Vale.
2: Això, llavors, cada record pot anar canviant de color, és a dir, de sentiment, no?
1: Uh-huh.
2: Un record que abans ens feia feliços pot adquirir aquesta tristesa anys després, per exemple. I això té molt de sentit com a metàfora. El significat que donem a una experiència pot canviar amb nosaltres.
1: Té tot el sentit del món, perquè si jo, per exemple, vaig de petita, jo què sé, ara m'ha vingut a Disney amb la meva mare, per exemple, doncs potser aquesta cosa de dir me'n vaig a Disney en aquella temporada, jo em sentia que estava com molt feliç, no? Que deia, ostres, me'n vaig a Disney amb la meva mare, no he estat mai, no? I allò, hi havia una alegria i... També una certa vergonya, no?, de com seran les coses, de com em, saps? De com em comunicaré amb l'hotel o com em comunicaré... Tot, sí, moltes emocions, però són més aviat positives. Ara, vaig tornar a Disney fa pocs anys, per exemple, i va ser un trajecte totalment diferent, totalment diferent. Vale, jo prossegueixo, o sigui, que té tot el sentit del món, lo de la caixa forta. Vale, prossegueixo al següent punt. La segona pel·lícula no va només d'ansietat, perquè què passa? Van treure la segona pel·lícula i tothom pensa que el protagonisme... O sigui, l'emoció protagonista és la de color taronja, la de l'ansietat. Perquè en els humans pues, ens preocupa molt aquest tema, no? Però sí que és veritat que no, hi ha molt més món que aquesta ansietat, no? Quan apareix ansietat sembla que sigui la gran enemiga de la Riley, no? Però Pixar la descriu com una emoció que intenta preparar a Riley pels possibles perills i sobretot ajudar-la a encaixar socialment.
2: Clar, és que també a la segona pel·lícula apareixen més emocions perquè la protagonista al final ha crescut, ja no és una nena com en la primera pel·lícula, sinó que ara passa a ser un adolescent.
1: Efectivament.
2: I aquí és com ella també descobreix altres emocions.
1: Veu que amb les de la primera pel·lícula no té suficient. I les emocions de la primera pel·lícula veuen que no són suficients per ajudar a Riley. És que em costa dir...
2: És igual, rampant. La protagonista.
1: O sigui, el problema no és necessàriament que existeixi l'ansietat, el problema apareix quan pren el control de la situació, mm-hmm, no? O sigui, i aquí tenim una pregunta molt potent. Quan una emoció intenta protegir-nos, en quin moment comença a controlar-nos, no? Molt bona pregunta.
2: Molt bo.
1: Home...
2: Segueixo. El jo també es pot construir a partir del que pensem que els altres pensen de nosaltres.
1: Vale.
2: Vale. A Inside Out 2, Riley construeix progressivament un sentit de qui és ella. I això és molt interessant perquè l'adolescència porta una pregunta que probablement no desapareix mai del tot. Mm-hmm. Qui sóc? Però també, qui he de ser perquè els altres m'acceptin? Mm. I aquestes dues preguntes no sempre tenen la mateixa resposta.
1: És que clar. Que interessant, aquesta pel·lícula, si no l'heu vist, l'heu de veure, eh?
2: Sí.
1: Bueno, les dues. Són imprescindibles les
2: dues. I crec
1: dues.
2: Que, de fet, han tret també una sèrie, una petita sèrie sí, a Disney.
1: Pues no
2: a Netflix, no, a Disney.
1: No ho sabia.
2: Pues ja fa temps. Jo no l'he vist, però la volia veure.
1: Doncs pues l'haurem de veure.
2: I tant.
1: Vale, jo porto, com a últim tema, per fer el, tancament de radar, porto el cervell, el cervell de les habitacions... No, no. El cervell no té un quadre de comandament com el de la Riley. Que això... Ah? Veient la pel·lícula, cuidado. No ens pensem aquí que tenim un mando, també, no?, amb el qual podem dominar i fer el que vulguem, no? O sigui, aquesta és una de les coses que cal recordar. Inside Out no és una representació científica literal del cervell. És una metàfora, mm-hmm. vale? Pixar mateix explica que van parlar amb psicòlegs i experts sobre el cervell adolescent per desenvolupar la segona pel·lícula. Però el món de les emocions és una construcció narrativa i potser aquesta és la gràcia, no?, que no cal que sigui literal perquè ens faci reconèixer-nos nosaltres mateixos.
2: Mm-hmm. I després de tot això...
1: Crec que ja podem obrir el meló. Doncs ara sí, obrim el meló!
0: Obrim el meló.
1: Ui, ui, ui, ui, aquest meló és enorme. M'encanta. Per... No, no. Jo que em curro aquesta entrada d'obrir-me el meló i em fico el... Quina... De veritat, eh? Aviam, gràcies. Sí, gràcies.
2: Que s'ha equivocat de botó.
1: S'ha equivocat de botó. Gràcies, David. Aquest meló és enorme, vale? Perquè Inside Out parla d'una nena...
2: Sí, però en realitat parla de tots nosaltres.
1: I començarem obrint el meló dient de què van realment les dues pel·lícules, perquè vale. Us situeu vale, en tot el meló melonet que obrirem a continuació.
2: Sí, sí, sí, perquè...
1: Perquè és un meló de temporada molt dolç i molt gran.
2: comencem pel principi.
1: Vale.
2: Vinga.
1: Comencem.
2: Vale. Riley, que és la protagonista, és una nena que viu amb els seus pares i que té una infància bastant feliç.
1: Mhm.
2: Fins que la seva família es trasllada de Minnesota a San Francisco.
1: Vale.
2: Vale?
1: Sí, és com que estava a sota i ha pujat.
2: Mec.
1: Mec. Perdó, perdó.
2: Gràcies.
1: Vale, i aquí comença el caos, vale? O sigui, nova casa, nova escola, nova ciutat, nous amics i una vida completament diferent.
2: Mm-hmm. I nosaltres veiem què passa dins del seu cap. Allà hi ha el que a la pel·lícula anomena el quartel...
1: Quarter general,
2: sí.
1: Podríem dir-ho, no?
2: Que és on viuen les cinc emocions de la primera pel·lícula, mm-hmm. que és alegria, tristesa, ràbia, por. I... Ah, i fàstic.
1: Ah, dic...
2: Estava veient fantàstic i dic, no, fantàstic.
1: Dic, no, fàstic.
2: I el fàstic.
1: I aquí
2: vale,
1: ja
2: sí,
1: tenim
2: sí,
1: una
2: sí.
1: primera cosa interessant. Pixar no ens diu que Riley tingui aquestes emocions, ens les converteix en personatges. O sigui que ja no és una emoció que no parla i que no té vida, no? Llavors ens porta aquests personatges, no? Que cada personatge és una emoció diferent perquè mm-hmm. nosaltres puguem veure una cosa que a la vida real no podem veure, que és que està passant dins... Què és el que carai està passant dins d'una persona, no?
2: Exacte.
1: A mi m'encantaria treure del meu cervell les emocions i veure-les amb humanets i que... Igual, m'agradaria molt.
2: Comencem per l'alegria.
1: Comencem, sí, vale. Perquè si no...
2: Sí. El perill de voler estar bé sempre.
1: Vale.
2: Vale. L'alegria és de la pel·lícula és de color groc.
1: Sí.
2: Vale, llum, energia, optimisme, moviment...
1: És probablement l'emoció que més ens ha ensenyat a buscar, del plan, sigues feliç, somriu, gaudeix, pensa en positiu, manifesta... I sí, està bé, o sigui, està bé és meravellós, manifestar és meravellós, però què passa quan convertim estar bé en una obligació?
2: Ah.
1: Cuidado, eh?
2: Clar, el problema és que arriba un moment en què protegir-la perquè aquesta emoció, l'alegria, el que fa com el seu paper és protegir-la de que no entri tristesa, ni ira, ni res. Això, que arriba el moment en què protegir-la significa no deixar-la sentir.
1: I de fet, Alegria, si no recordo malament, és el personatge més dominant de dir jo vull controlar tots els mandos perquè no vull que cap emoció de les que no són alegria domini aquest control. Vull dir que té una força i una tensió al cos que jo dic que aquesta alegria jo crec que aniria al fisio durant 2 anys sencers. A vegades pensem que ajudar algú és aconseguir que deixi de plorar, no? Quan potser ajudar-la és seure al seu costat mentre es plora.
2: Exacte.
1: No?
2: Sí.
1: Llavors, per acabar amb Alegria, vale? Posarem una cançó que és l'energia d'Alegria. Recuperar forces, avançar i tornar a connectar amb nosaltres mateixos. Però podem jugar amb una pregunta. Està bé? És sempre la solució? I per això deixem la cançó Good as Hell de Lizzo.

0: Gran tema.
1: Proseguim amb tristesa.
0: Tristesa,
1: la que semblava inútil i acaba sent imprescindible.
0: Tristesa en aquesta pel·lícula és de color blau. Mm-hmm. M'encanta el color blau. M'encanta i per això m'encanta la tristesa. Què més podríem dir? Pues que una de les emocions més importants de tota la pel·lícula. Perquè durant bona part de la història, Alegria pensa que tristesa és un problema.
1: Mm-hmm. I al final descobrim que tristesa era la part de la part de la solució, perquè la Riley necessita expressar que no està bé.
0: Igual que els humans.
1: Exacte.
0: Hauríem de.
1: És que és humana.
0: Hauríem de, exacte. Però no deixa de ser una pel·lícula.
1: Sí.
0: Però sí, sentim-nos identificats, si us plau.
1: Exacte. Necessita que els seus pares entenguin què li passa i necessita poder dir, ho estic passant malament. I aquí hi ha una cosa molt humana. No sempre volem solucionar el que sentim.
0: Exacte. I...
1: Anirem
0: ràpides perquè si no no dona temps a tot. Ara posarem una cançó que parla directament d'aquests moments en els que tot ens pesa com massa, no? Encaixa amb aquesta idea de que sentir-se trista no forma part de ser humà i no tenim per què amagar-ho. I aquesta cançó és Everybody Hurts de Rem.

0: Aquesta cançó a mi em trenca tots els esquemes. De veritat, m'aporta tristesa. O sigui, és que és tan... Però és tan brutal. Vale, proseguim. Venim amb una que a mi m'agrada també molt. Ràbia.
1: A mi em fa quan... molta gràcia.
0: És molt, graciós, el personatge de Ràbia. Quan enfadar-se també és posar un límit. Cuidado. En
1: aquest cas,
0: la pel·lícula és vermell, no? Explosiu i intens. De fet, és el que més energia jo crec que té, a part d'alegria. Mm-hmm. Vale? Alegria destaca per l'energia, però és positiva. Aquest destaca per l'energia, però en plan full negativa. Molt negativa. Vale? Què més podem dir de Ràbia?
1: Que té una funció molt concreta dins la pel·lícula, mm-hmm. no? Que és que la Riley no senti que la tracten injustament. Ens ha ensenyat que enfadar-nos no està malament, però la ràbia també pot dir això no m'agrada, això no és just, aquí hi ha un límit.
0: Exacte, o sigui, el problema no és sentir ràbia, el problema és que, o sigui, què és el que fem amb ella, no?
1: Exacte.
0: I en aquesta pel·lícula ràbia es posa molt, no? I vol defensar, li han fet alguna cosa a Riley, doncs jo em poso davant i foto un cop de puny. Doncs no, potser al final no cal arribar a aquest extrem, no? Mm-hmm. Potser podem plantejar un límit i aquest límit fer que entenguin i vegin la nostra ràbia però no acabar perjudicant els altres ni a nosaltres amb les nostres accions mal fetes.
1: Exacte.
0: O sigui, no barrejar la ràbia amb l'agressivitat, per mm-hmm. exemple. I que, què és el que deia? Sí, que podem utilitzar sí. la ràbia doncs, per posar un límit o per destruir-ho tot, que al final és millor ficar el límit que no destruir-ho tot, penso jo. Però a vegades també cal que el got s'ompli d'aigua, que vés-hi i explotem tot, perquè al final som humans també, quan explotem. I diem, esto ya está. M'explico?
1: Cançó. Canvi de cançó.
0: Aquesta cançó, bueno, a mi m'agrada molt, de fet, vale? És una cançó que, bueno, al final és com una versió d'aquesta ràbia, no? Que és molt més divertida i descarada. O sigui, podríem dir que fins i tot un punt de te vacilo, no? És el moment de m'has fet mal, però jo no penso permetre que em controlis. So what? De Pink.

0: venim amb la por.
1: Amb la por, que és inevitable sentir por.
0: L'emoció que sempre imagina el pitjor.
1: Exacte.
0: Sí. Aquest por, o sigui, aquesta por, no? I la seva feina és evitar que Riley faci coses perilloses. Por, podríem dir que és aquell amic que abans de sortir de casa et diu: has agafat les claus? Has apagat el forn? Has mirat el temps? I si passa alguna cosa? Podria ser la por de... I si em passa algú tan sol a casa? Mil preguntes que ens fem, que a vegades al final, realment, a vegades no, és la realitat, surten del nostre cap perjudicant-nos, no?, d'alguna manera.
2: A la pel·lícula és el color lila.
0: Sí.
2: Que no ho havíem dit. Sense por faríem coses que... sense, o sigui, farien coses sense valorar les conseqüències.
0: Exacte. O sigui, és com al final el problema arriba quan la por passa de protegir-nos a impedir-nos viure, no?
2: Exacte.
0: Tu pots tenir por, és super sa, jo crec que és super positiu tenir por a la vida, no? Perquè si no, què seria sense... què seríem sense les emocions, no?
2: Totes les emocions són necessàries.
0: Exacte. Però sí que és veritat que si rossa el fet d'extrem negatiu, millor no baixar-ho.
2: No ho has dit encara en aquests dos programes, eh?
0: El què?
2: Els extrems no són bons.
0: La virtut està en el centre. És veritat. No ho he dit. Vale, com que estem anant per emocions, però anem al gra, vale, per poder tocar-les totes, portem una cançó aquí que m'agrada molt, que parla d'intentar ajudar algú, no? I no saber com fer-ho. O sigui, pot relacionar-se amb la por de perdre una persona important, que a la Riley també això passa, no? Perdre un lloc, canviar de ciutat, canviar d'escola, canviar d'amics, i no saber què, o sigui, com fer-ho, no?, per poder evitar això. I aquesta cançó és How to Save a Life, de The Fray.

0: Anem amb Fàstic.
1: L'última emoció del primer...
0: Exacte.
1: De la primera pel·lícula.
0: Efectivament. Fàstic, que no només és quin fàstic, sinó que té moltes altres coses, vale? De quin color és aquest
1: Fàstic?
0: És verda, té tot el sentit del món. És relacionat amb el vòmit, per exemple. Exacte. Perdó, és que és literal.
1: Els emoticonos.
0: Els emoticonos de vomitar.
1: Sí. És la més fina, la que mira alguna cosa i diu no.
0: O sigui, al final té com una funció més molt més interessant del que sembla.
1: Exacte.
0: No? Perquè jo veig Fàstic i dic, és la menys interessant de totes. Però no, perquè la pel·lícula protegeix a Riley de coses que podrien ser prejudicials. O sigui, tant físicament com socialment. O sigui, Pixar descriu Fàstic com una mena de filtre davant d'allò que pot ser desagradable o socialment inadequat. No? O sigui, és aquella veu interior que diu, això no va amb mi.
1: Sí, però també pot ser molt necessària, no, al final, perquè tenir clar, o sigui, s'ha de tenir com criteri i tenir clar el que vols i el que no.
0: Exacte. Sí, és una, jo crec que és una emoció en aquesta pel·lícula que no predomina... O sigui, penso que parlem molt de tristesa, de ràbia i d'alegria, però de Fàstic no. I trobo que el Fàstic també és molt important, perquè també hi ha coses que ens diuen les persones, no? O que sentim, o quan mengem, o qualsevol situació que ens produeix aquest fàstic que fa que sigui més complicat. Per Fàstic hem escollit una cançó. Neus, quina és?
1: Hem escollit una cançó que aquí la utilitzarem com a símbol d'autonomia i d'aprendre a no necessitar l'aprovació dels altres per saber què vols.
0: Exacte, en relació al Fàstic.
1: És de Miley Cyrus, és Flowers.
0: Exacte, la coneixeu tots.

0: I ara, per situar-vos, vale? Això ho podríem haver fet al principi, però ens agrada ficar-ho aquí al mig.
1: Bueno.
0: És la unió de les dues pel·lícules. Arribem al gran meló, que són els colors, no?
1: Sí.
0: Perquè cada emoció té un color.
1: Sí,
0: com estem dient. Els colors no són una classificació científica universal de les emocions, vale? Són una eina visual de la pel·lícula, vale? Que serveix a identificar-ho com a tal, però és una eina brutal perquè ens permet veure immediatament què està passant.
1: Exacte, és la mateixa estètica dels personatges, no? Que fa que puguem reconèixer immediatament què és el que està passant dins de la Riley.
0: Uh-huh.
1: Pixar va treballar específicament el disseny visual de les emocions originals i de les noves per mantenir aquesta identificació visual.
0: I quan pensàvem que ja ho teníem tot controlat,
1: Riley es va fer adolescent.
0: I el cervell diu, cervell, ostres, em costa molt aquesta paraula, per favor. El cervell diu, perfecte, afegim complicacions.
1: I tant, i apareixen noves emocions.
0: Ansietat.
1: Vergonya.
0: Enveja.
1: I ennui.
0: Efectivament. I aquí passa una cosa molt interessant, que les emocions antigues pensaven que ja sabien com funcionava Riley, no? Mm-hmm. I el seu, com vivia ella, no? Però ara tot canvia, perquè Riley ja no només es pregunta què sento, sinó que ara comença a preguntar-se qui sóc, i aquesta pregunta ho canvia tot.
1: Exacte. Comencem amb l'ansietat, que és la gran protagonista.
0: Exacte. Tot i que jo penso que hauríem de baixar una mica el protagonisme, perquè les altres també són molt potents. De quin color és?
1: És de color taronja.
0: Taronja.
1: I és probablement l'emoció que més protagonisme té a la segona part de la pel·lícula.
0: Efectivament. O sigui, Pixar explica que l'ansietat està obsessionada en preparar Riley per qualsevol possible problema i en aconseguir que encaixi amb els seus companys.
1: Exacte. No és una villana,
0: uh-huh.
1: No?
0: No volem que sigui.
1: No vol destruir a la protagonista, sinó que la vol protegir. I vol que no s'equivoqui, vol que sigui acceptada, vol que li vagi bé i vol anticipar-ho tot.
0: O sigui, el problema, jo crec, en general, de que tot el que tu deies, Neus, de que vol això, vol l'altre, vol l'altre, el problema és que no sap parar.
1: Mm-hmm.
0: I com que no sap parar,
1: ens
0: adonem... I ens... Molt bé. Ens adonem de que ansietat necessitarà ajuda, perquè si no Riley s'enfonsarà i no ha de passar això. No ha de passar això. Llavors, cançó. M'encanta aquesta cançó. Soc molt fan. I a més, surt a la pel·li Barbie. Vale? Però no té res a veure amb Barbie, però bueno. What was I made for, the Billie Eilish? Per què l'hem escollit? Perquè encaixa amb aquesta pregunta que apareix a l'adolescència. Qui sóc? Què he de fer? I què esperen de mi?

0: quina màgica cançó, eh? Neus, opines el mateix?
1: I tant.
0: Ni se t'ocorreixi dir-me que no, eh?
1: Següent emoció.
0: Anem amb enveja.
1: Molt bé.
0: Quan mira els altres ens fa oblidar-nos de nosaltres. Tenim un problema. L'enveja és molt, molt, molt important perquè no col·lapsi la negativitat, eh? Perquè l'enveja té un roce allà amb coses que no funcionen. Vale? Sí. Llavors, enveja és verd barra blavosa, és com un verd així raro, verd blau, no sé, és que és com algo raro, no?
1: Sí, se li van acabar els colors ja.
0: Sí. Vale. Enveja és petita. És petita.
1: És petita amb, vale, els ulls saltones.
0: Exacte. I sempre vol el que tenen els altres.
1: Uh-huh. Vivim envoltats de gent mostrant-nos què té. I nosaltres només veiem el resultat, no veiem tot el que hi ha darrere. I comparem el nostre darrere de càmeres amb el millor moment de la vida d'una altra persona.
0: I això passa molt a la vida real. Perquè tot el rato estem pensant, aquesta persona té aquests diners, aquesta persona viu molt bé, aquesta persona té això, té l'altre. Buah, aquesta persona, quina sort, no? Aquesta persona, m'agradaria ser aquesta persona. Però després penses, i jo on he quedat aquí? No? I ho compares, llavors clar, és que normal que comparant que aquest té un iate, que aquest té no sé què, que aquest té flors i violes, jo no tinc res, doncs clar, que et compares i diguis, merda, jo no tinc res, saps? O sigui, és normal, però al final l'enveja, si és sana, positiva, estupendo, però hem de ficar límits aquí també. Vale, una cançó que em fascina, no sé si tu la coneixes. Tu la coneixes?
1: Pel nom,
0: segur,
1: no?
0: Que sí. És una cançó que és preciosa i ens serveix per parlar d'una emoció que ens costa admetre, que en aquest cas l'enveja seria perfecta per explicar això. I es diu Jealous, de Labyrinth.

0: La Neus no l'havia escoltat.
1: No.
0: Molt bona.
1: La veritat és que no.
0: És molt bona. Vale, anem amb vergonya.
1: Som-hi.
0: Quan vols desaparèixer?
1: És rosa, gran, tímida.
0: És moníssima.
1: És moníssima, s'amaga amb la caputxa,
0: amb la caputxa
1: de,
0: la dessuadora. Ens encanta.
1: Mi pràcticament voldria desaparèixer cada vegada que la Riley fa alguna cosa incòmoda.
0: Uh-huh.
1: I aquí...
0: O sigui, clar, qui no ha volgut desaparèixer després d'enviar un missatge a la persona equivocada, per exemple.
1: Uh-huh.
0: És moníssima, de veritat. Em dóna tanta tendresa.
1: Vergonya també ens diu alguna cosa. Ens importa com ens veuen, ens importa pertànyer i ens importa ser acceptats. També.
0: El problema és quan viure pendent de la mirada dels altres acaba decidint qui som. No? La vergonya passa amb molta vergonya quan veu que si ha de fer alguna cosa, ha de pensar o ha d'activar un pensament o una forma de que Riley pugui fer amics i tot, té tanta vergonya que no sap què fer, no? A vegades ens limitem a no fer el parguela o no fer coses per vergonya que diguin els altres, però realment si no existissin els altres i estiguem sols, què ho faríem tot? Aquí hi ha la pregunta. Ho faríem tot o no?
1: Qui sap?
0: Qui sap? Mala notícia, la Neus m'ha renyat, no?, en certa manera, m'ha dit, per què vergonya no té cançó? No tenim cançó per vergonya, perquè... M'ha fet vergonya triar una cançó per vergonya.
1: Mec.
0: Aquí entrava, aquí entrava. David Bastard. Ara sí. Vale. Vergonya no té cançó, vale?
1: Així que passem a la següent.
0: Penseu en una cançó que vosaltres des de casa us faci vergonya o que diries, buah, aquesta cançó és... Buah, és que em faria molta vergonya escoltar-la amb els meus amics o escoltar-la amb la gent i feu-vos la pregunta de per què us faria vergonya. Reflexionem una mica. I anem...
1: A l'última moció.
0: La última. Que a més la Neus li encanta dir aquest nom. Neus.
1: Inui.
0: Inui.
1: Inui. El passo de tot.
0: Molt bé. Ens agrada.
1: Exacte.
0: Vale. Inui és un color...
1: És un color que es barreja, eh?
0: Sí, és com un,
1: aquí.
0: Sí, és com un azul índigo, no? Un blau... És que no sé com es diu.
1: Sí, és una barreja entre...
0: Lila i...
1: La por i... O sigui, el color de la por, el lila... I el de tristesa, que és blau.
0: Sí.
1: No de res, o sigui, així rara.
0: Sí. I jo crec que engloba el mandrogisme, no? I el passa completament de les coses.
1: Uh-huh.
0: O sigui, és com si treballés des del sofà. No?
1: És el que fa, bàsicament.
0: Bueno, és el que fa. És bàsicament, em dona igual, no quina mandra, ja ho faré. Que això també engloba molt a l'adolescència. No de... Ves a fer els deures. No, ja els faré. I no només adolescència, a mi em passa, eh? Vull dir, edita vídeos, ja ho faré.
1: Sí, però... Res.
0: No, sí, que al final és una distància emocional, no? O sigui, aquell m'importa però faré veure que no...
1: Sí, el que deies, sí.
0: Sí, no sé, o sigui, que en un passa de tot. Vaja, que tampoc està bé passar de tot. Torno a dir-ho, als extrems... No són bons. La virtut està en el centre. El David m'està parant ja. Vale, la cançó que fiquem per Enui, vale, és I'm Just a Kid de Simple Plan, perquè connecta amb aquesta etapa estranya en què ja no ets un nen, però tampoc tens clar què significa ser adult, no? I això és el que li passa a la Riley i en aquesta emoció.

0: I si haguéssim de quedar-nos amb una sola idea, jo diria que no hi ha una emoció bona i una emoció dolenta.
1: Són senyals, són missatges, i potser el problema comença quan no escoltem el missatge o quan deixem que una sola emoció agafi el comandament. Inside Out diu que nosaltres, que som molt més complicats del que aparentem.
0: I que una persona pot sentir moltes coses alhora. Doncs ara sí, anem al laboratori.

0: començant experiment.
1: Doncs ja ha arribat un dels meus moments preferits del programa.
2: Ho sé que és el teu preferit, sí, ho sé. Avui posarem a prova una cosa molt més complicada.
1: El nostre cervell.
2: I concretament,
1: les nostres emocions.
2: Perquè plantejarem situacions.
1: I tu i jo haurem de decidir quina emoció apareixeria primer per nosaltres.
2: Però espera, perquè algunes tenen trampa. Perquè no sempre hi haurà una única emoció. Hem d'intentar ser ràpides, vale? No hi ha una resposta correcta ni una resposta errònia. Mira, ja és que tenia tantes ganes de fer això a ell. Em sap molt de greu, David. Avui tot és correcte. Però hem d'intentar, fem una cada una, jo et faig la primera, tu em fas a mi, i així no ens creuem.
1: Però fem un, dos, tres, com sempre fem.
2: Però és que potser hi ha dues emocions en una situació.
1: Bueno, doncs les compartim.
2: Sí, eh? Vols que les dues fem? Vale. Primera, tens una entrevista de feina molt important, fa dues setmanes que et prepares, no? Però quan arribes veus que l'altra persona que entrevisten, o sigui que no només ets tu l'entrevistada, sinó que entrevisten a més gent, és la teva millor amiga. Quina seria l'emoció? Jo...
1: Hi ha moltes, eh?
2: Uf, és que en ve una, però no sé exactament... Vale, jo ho tinc. Jo tinc.
1: Sí?
2: Sí.
1: Vale, va.
2: 3, 2, 1. Alegria por. I por. Jo penso que m'alegraria per l'altra persona, sí. Però sí, home, està
1: però
2: bé.
1: Però va dir por, enveja, ira...
2: Enveja per què? Si tu també estàs en el mateix lloc, fent la mateixa entrevista.
1: Bueno, si l'agafen a l'altre...
2: Vale, doncs per això por, però alegria també, perquè si l'agafen a ella seré igual de feliç. No?
1: Vale.
2: Preferiria que m'agafessin a mi, però... Bueno, vale.
1: Que egoista.
2: Neus, per favor, eh? Sembles Leo. Vinga, proseguim.
1: Dos. Una persona amb qui fa molt temps que no parles et diu que està molt orgullosa de tu.
2: Enui. Enui. Davant, passo. Ostres.
1: Bueno...
2: Sí, jo sé. Crec que enui, del plan... Portes tota la vida... O sigui, portes anys fent-me... passant de mi, ara m'estàs dient...
1: Sí, com estàs? Enui?
2: Enui, sí. O sigui, portes tots dos anys o un any passant de la meva cara, no? I ara cop i volta t'enteres que faig algú guai i vens. No serà que tens interès?
1: Li pots contestar. Enui?
2: Enui? Jo crec que jo seria enui i ella seria enveja. Jo crec que podria, no ho sé. Sí, 100%. Vale, proseguim. El teu millor amic aconsegueix exactament aquella cosa que tu fa anys que intentes aconseguir. Buah, 100%, ja ho tenim. 3, 2, 1, enveja, 100%. Home, enveja sana, amb el límit, però enveja. Molt bé.
1: Et conviden a una festa on hi haurà absolutament tothom que coneixes. No tens gens de ganes d'anar-hi, però saps que si no hi vas probablement parlaran de tu, oi? Que hi ets.
2: FOMO, sí. FOMO. Diu el David, FOMO, jo sí. Què faries tu? No ho sé. Depèn de quina situació barrejaria vergonya amb enui. De, tio, quina mandra, quin avorriment. En sèrio ve d'anar a aquest lloc, no?
1: Clar, és que en català és avorriment, es diu el personatge.
2: Sí, avorriment.
1: Clar, no em sortia.
2: Però llavors és com... Seria com avorriment, no? Però per l'altra banda, vergonya. Depèn de quina situació, una mica de vergonyeta, eh? Tu què opines?
1: No ho sé.
2: Que t'és igual, que ets enui.
1: Sí, ets enui totalment.
2: Vale, estàs amb un grup de persones i tothom comença a riure d'una cosa que tu trobes que no fa gens de gràcia.
1: Depèn del tema.
2: Depèn del tema.
1: Però ràbia.
2: Ràbia i també vergonya. Pots sentir, jo sentiria vergonya, s'estan rient de mi.
1: I tristesa de què?
2: Tristesa de... Buah, tinc uns amics que se'n riuen d'una cosa...
1: Totes les emocions, no?

0: fet trampa aquí amb aquest joc.
1: No, no he fet trampa, no. Vale, va, Neus, et toca.
0: Després d'anys intentant demostrar que tu pots amb tot, un dia algú et diu: no cal que puguis amb tot. Odi.
1: No, no, ràbia no. T'està aconsellant, penso. Del plan, t'està dient, t'està fent un consell de: si no pots amb tot, no passa res.
0: Enui.
1: Neus, no. Enui tota l'estona, no. O sigui, a mi potser m'agafaria ansietat pel fet de dir: merda, té tota la raó, merda, no vull que passi, no? I també alegria una mica, no?
0: Ansietat.
1: Ansietat no l'hem dit encara,
0: no l'hem dit,
1: Veus?
0: Aquí em podia entrar.
1: I entra perfectament l'ansietat,
0: sí,
1: aquí.
0: Sí, sí.
1: Vale, l'última. Quan aconsegueixes exactament allò que volies, el teu somni i aquella cosa que per la qual has treballat durant anys i quan finalment arriba no sents el que esperaves. Ui, no m'esperava aquest final, eh?
0: No.
1: Vale, jo diré dues emocions. L'inici, alegria.
0: Clar.
1: I després, ansietat i tristesa.
0: I enuí.
1: I enuí. No, enuí no, perquè realment m'interessa, no passaré d'aquesta situació.
0: Ja.
1: Neus, l'enuí l'has de rebaixar, eh? No pot ser que et domini, eh? Vale, mira, potser aquesta és la millor lliçó que ens deixa Inside Out.
0: Exacte, que no sempre hi ha una resposta correcta quan sentim.
1: Només hi ha coses que estan passant, no? I que el que hem dit que sentiríem avui, no? Doncs demà segurament serà totalment diferent. Uh-huh. O sigui, el d'avui no serà el de demà. Ai, quina intensitat de tema.
0: I per acabar al laboratori, uh-huh, posem una cançó de Christina Aguilera que ens agradaria doncs que l'escoltéssiu tots, perquè parla precisament d'una cosa que hem estat repetint durant tot el programa: la necessitat de deixar de mirar-nos amb els ulls dels altres. I aquesta cançó és Beautiful.

0: I fins aquí el programa d'avui de Fora Clitxés.
1: Avui hem entrat dins del cap de la Riley.
0: I potser hem sortit amb més preguntes que quan hem entrat.
1: Hem parlat d'alegria,
0: de tristesa,
1: de ràbia,
0: de por,
1: de fàstic,
0: d'ansietat,
1: d'enveja,
0: de vergonya.
1: Avui també hem descobert que potser no hem de lluitar contra les nostres emocions.
0: Perquè potser cadascuna està intentant explicar-nos alguna cosa.
1: Fins i tot aquella que ens sembla més pesada.
0: Efectivament.
1: Com en Ui. Com sempre, volem donar les gràcies a Ràdio Molins de Rei per donar-nos aquest espai i permetre'ns fer aquesta bogeria cada setmana.
0: A David Rius, el millor tècnic que es pot tenir.
1: I a Àlex Gilabert, la veu de les nostres sintonies. I recordeu, no intenteu expulsar totes les emocions.
0: Perquè probablement alguna d'elles té alguna cosa a dir.
1: I atenció,
0: la setmana vinent obrirem el...
2: Això ha sigut Fora Clitxés. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor.

0: És la una.
1: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
0: Bon dia, comencem l'informatiu parlant de la Festa Major que comença aquest cap de setmana, divendres, amb la Crida. També, per altra banda, repassem algunes de les propostes d'aquests dies, totes incloses dins del programa de la Festa Major, el Cineclub, que comença la temporada amb una proposta per aquest dissabte a la tarda, i d'Alta Baix, que comença també temporada, com fa habitualment, amb el concert de Festa Major, un concert especial a l'aire lliure i gratuït. També des de Molins Comerç se sumen a la Festa Major amb dues propostes, una nova que us explicarem també avui a l'informatiu. I en esports destaquem que els equips del Club Futbol Sala estan fent la pretemporada per preparar i veure el to que tenen els diferents equips i jugadors i jugadores de cara a l'inici de Lliga, a alguns equips a finals de setembre i la majoria el 3 d'octubre. Aquests són els continguts informatius d'avui dijous 17 de setembre. Comencem.

0: Comencem, com sempre, amb la informació de servei. Pluges intenses ahir al vespre i a la nit. Encara està el dia tapat. Han baixat clarament les temperatures. El nostre meteoròleg Jordi Miralles ens explica el temps que ha de fer aquests propers dies. Bon dia, Jordi.
1: Hola, Sílvia, bon dia. Cada vegada tindrem més clarianes i de cara a la tarda, en principi, ja no tindrem risc de precipitacions. Per tant, doncs, una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir i amb temperatures més baixes. La previsió per demà ens anuncia encara al matí possibilitat d'alguna gota. Tinguem el paraigua també demà a prop perquè al matí plourà, però serà durant les primeres hores. Després s'aniran obrint clarianes i les temperatures demà més o menys com les d'avui. Al cap de setmana, amb sol i amb temperatures contrastades. Els matins seran més frescos, però en canvi de dia les temperatures màximes pujaran una mica.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, aquest matí hi ha hagut algunes incidències, hi ha retards en algunes línies, com la R2, la R2 Nord, la R11, degut a diferents incidències i que han suposat retards. I acabem els serveis amb la farmàcia de Guàrdia. Avui és la farmàcia Milà, que està al carrer Riera Mariona, número 3. Divendres que ve comença la Festa Major, demà, amb l'acte de la Crida. La programació d'enguany compta amb un centenar d'activitats que s'allargaran fins al dimarts 29 de setembre, tot i que el gruix de les activitats es concentren sobretot en els dos caps de setmana. Hi ha algunes novetats, com la nit jove amb disjòquei, ball per la gent gran els dos dissabtes, es recupera la trobada de vehicles clàssics, o, per exemple, els últims actes de festa, la tarda del dia de Sant Miquel, es faran tots al Parc de la Mariona per intentar descentralitzar la festa. El pregó institucional que es recuperava l'any passat es durà a terme dimarts que ve al Teatre del Foment amb la molinenca Míriam Cano, que és periodista, traductora i escriptora. La música en directe també serà un dels reclams, especialment durant el segon cap de setmana de Festa Major, els dies 25, 26 i 28 de setembre al recinte del Parc de Llobregat. Pel que fa a la logística i a la seguretat, s'ha dissenyat un dispositiu coordinat entre Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Seguretat Privada. L'alcalde ha destacat avui que, com a mínim, es manté el dispositiu de l'any passat, ho ha dit avui l'alcalde Xavi Paz.
2: Reforç de la Guàrdia Urbana, de la pròpia furgoneta de la Guàrdia Urbana ja operativa, que no la teníem a l'última Festa Major, i en principi amb les reunions amb Mossos d'Esquadra, evidentment, doncs, el mateix nivell de patrullatges a seguretat pública, també d'ordre públic, que vol dir tot el dispositiu a l'entorn del Parc del Llobregat, també els dispositius a la zona de l'estació, evidentment, sobretot divendres i dissabte. En un any, el cap de setmana gros de Festa Major de Molins de Rei, enguany coincideix no només amb el Prat, sinó que també coincideix amb la Mercè. I això, doncs, segurament farà que el públic que pugui venir a Molins, diguéssim, disminueixi. I això és positiu.
0: En referència en que hi haurà menys gent i això pot propiciar que hi hagi menys incidents que han passat com el que ha passat els últims anys fora del recinte dels concerts, però amb alguns incidents puntuals l'any passat, per exemple. L'aforament del Parc de Llobregat és de 8.000 persones i un any més hi haurà punts lila instal·lats a la zona de concerts o també dels correfoc.
3: Molins de Rei al dia.
0: I dissabte el Cineclub reprèn la programació, comença la temporada amb una proposta inclosa també el programa de Festa Major, una pel·lícula francesa que es diu Los Músicos, dirigida per Gregory Magne, una comèdia dramàtica que es va estrenar l'any passat i que té la música i la relació entre quatre solistes virtuosos de l'Stradivarius com a eix central. Els quatre solistes formen un quartet que no acaba de funcionar perquè cada un va a la seva, amb les seves dèries personals. Aquest és el tema que retrata aquesta pel·lícula, Els músics, Los músicos, i que ens ha explicat Pep Berguedà, portaveu del Cineclub.
4: La pel·lícula retrata tota aquesta situació, tota aquesta deriva cap al concert, que està feta amb respecte, és divertida i és una pel·lícula que sobretot ens convida a escoltar els altres, a escoltar música, a fer-nos adonar de que doncs, el món no estem sols i aïllats amb les nostres manies, sinó que formem part d'un entorn en el que cal encaixar. És una pel·lícula molt maca de veure, per qui li agradi la música, doncs a més és maca d'escoltar i maca de conèixer doncs, tots aquests secrets doncs, de com funcionen aquestes històries.
0: Doncs aquest dissabte a les 8 del vespre a la Penny, Los Músicos, les entrades les podeu comprar com sempre a Intràpolis i si no a la mateixa taquilla del teatre.

0: I d'alta baix programa La Rauxa com a protagonista, grup que durà a terme el concert especial de Festa Major. És un projecte musical que reivindica la música catalana dels anys 60 i 70. Són nou músics a l'escenari amb una destacada secció de vents. El repertori el conformen composicions pròpies amb influències del garage i el soul, passats pels sedars de la música que es feia a Catalunya en aquelles dècades. El mes de març passat van treure el seu primer treball d'estudi. Les lletres dels seus temes connecten amb el llegat de la nova cançó per destacar la importància d'aquelles persones que van apostar per cantar en català, temes que encara avui ressonen. Jordi Romeu, de dalt a baix, destaca que el concert s'allunya de l'estil de les propostes habituals del cicle dalt a baix.
1: Ens apartem de la tradició de molts anys de fer concerts de blues, de jazz, de soul, també. I aquesta vegada ens centrarem en el que seria l'estil de música dels anys 60 i 70, que per la gent d'una determinada edat seran fàcilment reconeixibles, no? La música. Les lletres de les cançons, de les composicions pròpies de La Rauxa, estan molt lligades, diguem, a l'actualitat i a les problemàtiques del moment, no? Per tant, jo crec que pel tipus de música la cosa lliga bé amb el públic, diguem, que va viure intensament els anys 60 i 70, i pel públic més jove, que esperem, doncs, que també participi d'aquest concert.
0: Una formació a La Rauxa integrada per nou músics, com dèiem, veu i cors, bateria, baix, guitarra, teclat, trombó, saxo tenor, trompeta i saxo baríton. Els podreu veure el diumenge a les 7 de la tarda al pati de Can Ametller. Concert gratuït, entrada gratuïta. Els últims anys, en aquests concerts de Festa Major, hi han anat unes 400 persones. De concert de dalt a baix per aquest diumenge a les 7 de la tarda.
2: Molins de Rei al dia.
0: I Molins Comerç, que se suma també a la Festa Major amb dues propostes. Per una banda, el tradicional concurs d'aparadors, aquest any amb 13 participants, i la temàtica que tenen per guarnir els aparadors és la Festa Major. I aquest any, que també proposen una nova activitat, a la que hi participaran en aquest cas una trentena de botigues i que tindrà els gegants com a tema central. Elena Artacho, de Molins Comerç, ens ho ha explicat.
3: S'haurà de fer una col·lecció de gegants. És a dir, nosaltres, cada botiga tindrà al seu establiment la representació en un dibuix, per pintar d'uns gegants d'una localitat. La idea és que la gent, les famílies, col·leccionin gegants de diferents localitats i es facin, doncs, la seva pròpia col·lecció d'aquests gegants que nosaltres repartirem, doncs, a les botigues. I la idea és que els pintin. Són uns fulls del gegant en blanc i els podran pintar. Llavors, bueno, volem seguir la mateixa dinàmica de seguir participant en tot el que és la Festa Major.
0: Hi haurà un planell indicant a quines botigues es poden trobar els fulls amb els gegants. Una campanya que comença el dilluns que ve i que s'acabarà per Sant Miquel, el dimarts 29 de setembre.

0: A la informació esportiva destaquem que el Club Futbol Sala Molins 99 s'està preparant la Lliga, estan fent la pretemporada que serveix per provar els equips, veure com estan i implementar el model de joc del club. Recordem que el sènior femení l'equip van quedar campiones de Lliga, han pujat a Divisió d'Honor i el masculí no van tenir tan bona Lliga però van aconseguir mantenir-se també a Divisió d'Honor en aquest cas. Tenen doncs els dos la mateixa categoria aquesta temporada. Aquest cap de setmana passat hi ha hagut partits amistosos. Destaquem primer els resultats del sènior femení i després del sènior A masculí. Ens els ha explicat Ivan Rodríguez, membre de la Junta del Club.
1: El sènior femení doncs, va jugar a casa contra el Vallirana, un rival de primera divisió, que és una divisió inferior. Just va guanyar la Lliga de segona i va pujar a primera. Al final va ser un partit que el nostre sènior va guanyar per 12-0. Però en general, amb el sènior femení, bones sensacions. El sènior A, la pretemporada que està fent, amb bones sensacions a nivell físic, potser sobretot, i a nivell de joc i, bueno, més enllà dels resultats. Aquest últim partit van jugar contra Escola Pia Sabadell, que és un equip de la mateixa divisió de l'altre grup, i allà a Sabadell, camp complicadet sempre, i la veritat és que van guanyar en solvència.
0: En concret, van guanyar 2-7. El femení també ha fet una bona pretemporada. Falta veure com jugar contra un equip de la mateixa categoria, Divisió d'Honor, que és on debuten aquesta temporada, perquè els partits amistosos de pretemporada han jugat de moment amb equips de categories inferiors. El masculí torna a tenir partit amistós aquest diumenge al poliesportiu de la Sínia, 6:45 de la tarda, contra el Cerdanyola, que és una divisió inferior, i el sènior masculí B també juga aquest cap de setmana aquí a casa, a la Sínia, a 6:45 contra el Sabadell. Tots els equips comencen el 3 d'octubre, menys el juvenil femení, que està a Divisió d'Honor, la màxima categoria catalana, i començaran una setmana abans, el 26 de setembre.

Fem un repàs de diferents activitats que tenim aquests dies. Comencem per avui, la inauguració del curs de l'Aula d'Extensió Universitària amb una conferència a càrrec del president del Parlament, el senyor Josep Rull, que parlarà justament de la dimensió nacional del Parlament. La conferència comença a 6:45 de la tarda, es fa al Teatre de la Peni i l'entrada és lliure i pot anar tothom que vulgui. També recordem la cursa de Sant Miquel, que té les inscripcions tancades per la majoria de recorreguts, tancades a través de la pàgina web. Avui a les 3 de la tarda es tanquen les inscripcions pel recorregut familiar. La resta es podran fer però ja fora de la classificació durant els dies en què recollin els dorsals a la planta baixa del Molí, divendres a la tarda i dissabte al matí. Us hi podeu apuntar, podeu fer la cursa però sense entrar a la classificació. Hi ha unes 2.000 persones apuntades en total en els 5 recorreguts, que són la cursa de 10 quilòmetres, la de relleus per parelles, la de 3,5, la d'1 quilòmetre i mig i la familiar, que és la més nombrosa, amb un miler de persones apuntades. També justament aquesta cursa de Sant Miquel, que es farà el diumenge que ve a partir de 8:45, a l'entorn de la plaça de la Llibertat és la sortida, doncs també tindrà evidentment afectacions de trànsit, accés a guals i restriccions de circulació per la celebració d'aquesta cursa, que hi haurà afectació puntual al matí de diumenge des de les 7 i fins la 1 del migdia. Per altra banda, també repassem altres propostes de la festa major. Dissabte al matí, per exemple, a la plaça d'Octubre, amb les diferents bèsties a foc i colles de foc que faran tallers a la plaça d'Octubre i el camell al pati de Can Ametller. També hi haurà diferents propostes a la tarda, com l'escalar birres, la penya escalada lliure o un vespreig al pati de Can Ametller, a més de balls per la gent gran, el Remember Show, música dels anys 60 i 70 al Foment, i després hi haurà correfoc infantil, un clàssic de la festa major, aquest dissabte a partir de 8:45 a la plaça de la Vila. I la proposta nocturna de dissabte és nit de festa amb punxadiscos al pati de la Peni. L'activitat es aprèn el diumenge amb diferents activitats matinals, com la cursa, com dèiem, Diada Castellera, i també el concert de Montserrat Martí Cavaller com un dels plats forts musicals de diumenge a la tarda, a més del concert de Daltabaix. Res més per part nostra. Punt i final a l'informatiu d'avui dijous. Tornarem demà amb el resum informatiu de la setmana. Fins llavors, que vagi bé. I fins demà divendres. Bon dia.

0: Molt bon dia. Benvingudes i benvinguts a Ràdio Molins de Rei, el programa Kairos de l'Església Evangèlica que s'emet cada dijous. A l'equip tècnic en tenim el David Ribus. I conduint el programa estem la Dolors Prieto, en Joan Dionís i jo mateixa, l'Esperança Heredia. Saludem la Dolors i el Joan, els nostres conductors habituals. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Doncs comencem una nova temporada de Kairos en aquest 10 de setembre. El curs escolar per als ensenyaments d'educació bàsica, que són segon cicle infantil, primària i ESO, com també batxillerat i formació professional de grau bàsic, acaben de començar, com sabeu, i aviat començaran les classes per als graus superiors, universitaris, escoles oficials d'idiomes, etc. Per la qual cosa, tenim molt present els adolescents i els joves, i ens preguntem com afrontaran aquest nou curs, com estan emocionalment aquestes persones que haurien de tenir tota una vida per davant. Tenen una bona salut emocional o bé per diferents factors poden tenir idees suïcides? Al setembre del 2024 vàrem tenir amb nosaltres una psicòloga, l'Esther Martínez, que ens va parlar de la desesperança dels adolescents. Voldríem saber si aquesta desesperança que es va endurir amb la pandèmia ha disminuït. Preguntem als joves i adolescents: has pensat en fer-te mal? Avui amb nosaltres tenim en Joel Tiscar per reprendre el tema del suïcidi, l'intent de suïcidi i totes les circumstàncies que l'acompanyen. Bon dia, Joel.
3: Bon dia, Esperança.
0: I a tot l'equip, a la Dolors i al Joan.
3: I, exacte, com sempre... bon dia, Dolors, Joan.
2: Molt bon dia.
0: I la Dolors ens presenta en Joel Tiscar.
1: Doncs el nostre convidat és psicoterapeuta, psicòleg clínic, llicenciat en psicologia per la Universitat de Barcelona. Té el màster de psicologia clínica i de salut. Té experiència a consulta privada com amb adolescents i joves. Àmplia experiència com a formador en dinàmiques de grup i processos grupals, de lideratge i de treball en equip. És certificat com a coach personal, conferenciant de temes de divulgació psicològica i conselleria juvenil. Col·laboració com a docent a l'Escola Evangèlica d'Educadors en el Lleure. I el nostre convidat, el Joel, està present a les xarxes, realitza tallers adreçats a joves i adolescents en temes com l'ansietat, els atacs de pànic, prevenció del suïcidi i autolesió, enfrontament al bullying, relacions sanes de festeig i parella, i també proposa tallers per a pares, per a parelles, salut mental i creixement personal. El podeu cercar a la seva xarxa com a joeltiscar.com. Benvingut, Joel, moltes gràcies per atendre'ns i comencem l'entrevista.
2: Doncs anem a la primera pregunta. I m'agradaria saber quin és el panorama del suïcidi entre els joves i adolescents i si hi ha hagut un augment o disminució en els números després de la pandèmia. Hi ha alguna estadística?
3: Sí, la veritat és que des de la pandèmia els casos de tant d'intent de suïcidi com consumació han augmentat. Els pitjors anys van estar del 2020 al 2023, tenint una xifra de morts de 66 joves el 2023, i els augments, l'augment va anar des d'un 3,9 abans de la pandèmia, un 14% d'ingressos hospitalaris de joves amb problemes de salut mental. L'any 2024 va començar el descens, són xifres també que són menors, però són dolentes, no? 53 joves, i a partir d'aquí va començar una davallada de casos. El 2025 potser seria la major disminució, un 12% dels casos. O sigui que, actualment trobem, no?, que a Catalunya els últims estudis, no?, diuen que el 25%, quasi el 26% dels joves entre 16 i 22 anys s'autolesionen, afirmen que s'autolesionen. El 30% diuen que han tingut algun pensament suïcida i el 10% que han intentat fer-ho, no? O sigui, en aquest sentit, encara continua sent un tema de salut mental molt preocupant.
1: Ja veiem. I quines són les motivacions que penseu els professionals que empenyen els joves i els adolescents a voler llevar-se la vida? Realment se la volen treure la vida o volen cridar l'atenció?
3: Hi ha diferents factors, no és només un motiu, només normalment això són múltiples factors, com poden ser problemes familiars, escolars, temes de salut mental. Jo el que diferenciaria és entre el que és ideació suïcida, autolesió sense intenció suïcida i amb intenció suïcida, no? Per una banda tenim un augment de la tenim un augment de tot, no? Però tenim un augment molt fort de l'autolesió sense ideació suïcida, perquè és un... que consisteix, no?, en qualsevol acció per fer-te mal. En el fons això és un mecanisme de regulació emocional. Els joves tenen poques eines per gestionar conflictes, problemes, situacions de la vida que els superen. Llavors, un dels mecanismes que hi troben, que són ràpids i pràctics, és l'autolesió. Quan un jove s'autolesiona, genera una sèrie de lliberació d'adrenalina i genera uns efectes, no?, en el cos. Llavors, és un mecanisme que no és sa, és molt perillós, però sí que és cert que causa aquest alleujament del dolor emocional, no? D'alguna manera es perd un dolor físic per alleujar un dolor emocional. Això seria l'autolesió, però no hi ha intenció suïcida. I per altra banda, quan hi ha aquesta intenció suïcida, és quan la persona arriba a un punt on està tractant de solucionar quelcom que li ha succeït, ja sigui algú repentí o algú que s'ha anat produint amb el temps, però que no li troba solució. D'alguna manera és com voler posar fi a un dolor o a un malestar que no li deixa viure. No és tant aquest desig de no viure, que també que té més a veure amb aquesta ideació suïcida, no? A vegades hi ha persones que no volen viure perquè potser arrosseguen una malaltia mental, com pot ser la depressió, i aquesta falta de desig, falta de ganes de viure. Això és una cosa, no tenir ganes de viure, pensar que potser s'estaria millor desapareixent, i l'altre és tenir aquest desig de voler fer-ho, no? Que seria la intenció suïcida. Però en essència és aquesta incapacitat de gestionar el dolor emocional que tenen.
0: I els motius de no poder gestionar per la seva joventut, perquè no tenen massa visió de les coses, o què?
3: Bueno, és una qüestió, no és massa visió, no, és una qüestió de que els joves, totes les persones, no?, al llarg de la nostra vida tenim situacions vitals de crisi que ens superen, no? Mm-hmm. Pot ser la notícia d'una malaltia, pot ser una crisi personal, el que sigui, no? El trencament d'una relació, alguna cosa. Es suposa que els adults hem tingut el temps i les eines per poder enfrontar d'una manera més adaptativa els problemes. El que ha ocorregut amb els joves és que per el tema de la pandèmia es van interrompre tant les seves rutines i tant els seus processos de socialització que diguem que algunes de les dels músculs emocionals, de les eines per sobreposar-te, no s'han desenvolupat. I llavors també es troben en un dia a dia de molta soledat. Mm-hmm. Llavors se'ls junta tot i diguem que no saben què fer. Es senten desbordats. No hi saben què fer. Llavors, quan arriben a aquest punt és que realment es plantegen, no? La idea de fer-se mal com un mecanisme de control o fins i tot la idea de suïcidar-se com una manera de posar fi, perquè no hi han trobat altra solució.
0: No hi ha solució. No ho troben. El supera, sí. Ok. Uh-huh.
2: I es poden trobar diferències de la seva manera de manifestar el malestar, les idees suïcides i tot el que l'envolta segons el gènere? I qui experimenta més malestar interiorment? I per què?
3: En aquest sentit, sí que està clar l'evidència de la investigació i la recerca, no?, dels casos, és que hi ha més casos sempre en noies, no?, noies adolescents, en nois, adolescents i també en dones, no? En general, però com estem parlant de joves, sí que hi ha un major casos, no? Tant d'autolesió, com d'ideació suïcida, com d'intents. De fet, mira, en noies ja és un 10% més d'ideació suïcida i un 20% més respecte als nois d'autolesió, no? En canvi, el que és curiós és que, tot i que el nombre d'intents sigui menor en els nois, hi ha més mortalitat per suïcidi consumat en nois i en homes. Això s'explica pels mitjans. Els mitjans que utilitzen són més letals, normalment, els nois. I la presència de tanta autolesió entre les noies té molt a veure amb el que parlava del control emocional, no? Quan hi ha, també, les noies tenen una... l'adolescència, no? La vida social és molt més intensa quan hi ha traïcions entre amigues, entre parelles, certes vivències, això genera molta descompensació i llavors, doncs, bueno, el mecanisme de regulació físic és més ràpid i per això hi ha més presència, no?, d'autolesió en noies. També és cert que les noies hi ha més casos del que és abús sexual, abús emocional, que en nois, el qual és un dels factors també de riscos, no?, per la temptativa suïcida.
1: Segons la teva experiència, quins factors fan que alguns joves i adolescents es trobin en situacions més vulnerables que d'altres? Hi ha situacions socials o familiars? Que, si haguessis de fer un rànquing, com ho faries?
3: Bueno, hi ha diferents factors, no?, que s'ha estudiat i està comprovat que posen a les persones en situació de vulnerabilitat i a més risc. Uns factors, per exemple, el primer de tots és si hi ha hagut un intent de suïcidi previ o un suïcidi en l'entorn proper. Vale? Quan això succeeix, la persona és vulnerable, molt més vulnerable que en altres situacions. Quan hi ha problemes de salut mental, com trastorns depressius, trastorns de personalitat, la personalitat límit, té un component d'impulsivitat molt fort, esquizofrènia, també aquest tipus de trastorns mentals també hi tenen associada una tentativa suïcida molt, molt gran. Quan hi ha alguns trets de caràcter, com són, pot ser baixa autoestima, baixa tolerància, no?, a la frustració, a certa impulsivitat, perfeccionisme, això són trets de caràcter que són factors de risc, no? També és cert que aquells joves, pues, que tenen un consum fort de drogues com d'alcohol estan també en risc. Una de les coses que incideix actualment molt és tot el tema de l'assetjament escolar i el ciberassetjament. Sobretot el ciberassetjament, hi ha correlacions molt directes entre aquesta ideació suïcida amb els joves. I també aquells joves que pertanyen a col·lectius més discriminats, per exemple, joves que pertanyen a grups de LGTBI, doncs també, si s'hi troben discriminats, doncs tenen certa ideació suïcida, no? Bueno, són diferents factors que són de risc. A vegades també, quan hi ha una acumulació, no?, d'esdeveniments vitals negatius, com poden ser problemes familiars, problemes a vegades relacionals, la mort d'algun ser estimat, bueno, poden ser factors també precipitats. Però ja dic, són diferents causes.
2: A l'inici de l'entrevista parlaves d'una tendència a la baixa de la mort per suïcidi, malgrat que segueix sent un percentatge i situació preocupant. Què fa que hagi disminuït? I què s'està fent i què es pot fer?
3: Bueno, s'estan fent moltes coses ben fetes. D'entrada, per exemple, no?, els mitjans de comunicació n'estan informant i n'estan informant millor, no?, el que es diu. No és que informin més, però estan informant millor en un sentit de que abans o s'evitava donar notícies sobre aquests temes o es parlava molt del que eren els mitjans i els escenaris de mort, el qual generava un efecte contrari. No? Avui en dia, normalment, la informació que s'està donant està més dirigida a promoure els factors de protecció. Llavors, en aquest sentit, s'està fent una bona feina des dels mitjans de comunicació. S'han incrementat campanyes mm-hmm. molt directes, específiques, per exemple, la campanya de No el deixis caure al pou del suïcidi, és una bona feina que s'ha fet. S'han incorporat diferents plans de prevenció a través de diferents institucions, per exemple, a les universitats, s'ha iniciat tot un pla de prevenció del suïcidi a les universitats, cada universitat té un referent de salut mental per donar mm-hmm. suport, no?, al professorat, mm-hmm. també hi ha plans de prevenció a les escoles, al transport públic, mm-hmm. bueno, tot això està ajudant. S'han okay. promogut diferents recursos, no?, per exemple, com telèfons de contacte, el Salut Respon, del 061 a 024 com a número nacional, línia de xat per WhatsApp, el Obrofil, perquè cada jove pugui escriure, les diferents aplicacions mòbils sobre temes de psicologia, algunes específiques com el PreventSuic o el CALM, que ajuden, no?, a tota la gestió emocional, el tema del suïcidi. Bueno, totes aquestes coses, sens dubte, estan tenint un efecte, no?, un efecte mm-hmm. protector i d'ajuda. Preguntaràs també, no?, què s'està fent i què podem fer. Sí. Bueno, el que es pot fer és continuar potenciant tot el que són els factors protectors. No? Per exemple, se sap que facilitar l'accés a recursos de salut mental, això és un factor de protecció. Mm. Doncs la mesura que es fan iniciatives per ajudar els joves a accedir-hi més fàcil a recursos de salut mental, els estem protegint. Quan es fan programes, no?, a les escoles de desenvolupament d'habilitats de comunicació, habilitats emocionals, això està també comprovat, no?, que els joves, això és un factor de protecció, els joves que són més capaços de comunicar-se o gestionar més les emocions, pues, estan més preparats per gestionar certes coses i els hi protegeix, no?, la idea de suïcidar. També ajudar a resoldre, com parlàvem abans, no?, els problemes d'una manera més adaptativa, més creativa. Pues tots els programes pedagògics, tallers, iniciatives que s'estan fent a les escoles, tot això ajuda. I, òbviament, generar espais escolars més segurs que redueixin, no?, el ciberbullying. Mm-hmm. Tot el foment de valors positius, com són el respecte, solidaritat,

0: i no puc fer res, no? No puc ajudar. La veritat és que tots hi podem contribuir observant, no? Observant certes senyals, perquè les persones que tenen pensaments suïcides normalment ho verbalitzen, o donen, donen pistes, algunes senyals no verbals, no? Canvis sobtats de comportament, despedides, etc. No? A comentaris negatius sobre el futur. Pues, jo penso que si cada persona fos conscient de que quan escolta un jove parlar-ne d'aquesta manera, o tenir actituds de retraïment, de molta tristesa, ens apropessin i tractessin de tenir una petita conversa, i fins i tot, si hi ha alguna sospita, parlar obertament, preguntar, simplement preguntar, si escolta, has pensat potser en l'amor, has pensat en el suïcidi, el fet de superar aquesta barrera dels mites, no? Ui, a veure si li dic i m'incideixo, no? No, t'ha comprovat que quan una persona està patint i ho està pensant de veritat, si algú s'apropa i li pregunta obertament, ho veuen com una via d'escape, no? Un alliberament, el poder expressar-ho. Llavors, en aquest sentit, jo penso que és molt, molt important. Doncs el que tots podem fer, i en la mesura que ens conscienciem de que podem tenir una ajuda real, serà molt, molt útil.
1: Molt bé. Doncs gràcies per aquests consells que ens has donat. I ja la penúltima pregunta. Hem parlat dels protagonistes del nostre programa d'avui, que són els joves i els adolescents, però què passa amb les persones que han perdut algú a causa d'un suïcidi? Com se senten? Sabem que això caldria potser un altre programa més dedicat a ells, però dir-nos alguns punts que siguin rellevants sobre això, què fem o com ens comportem a les persones, que sobretot doncs, són els pares, els familiars, els que potser han patit algun fill o estan patint amb problemes de salut mental d'aquest tipus.
0: Sí, és una situació evidentment molt
1: dolorosa,
0: haver perdut a un familiar, i si és un fill, pues, encara més, no? I a part de tot aquest dolor que poden tenir els familiars, hi ha dos tipus d'emocions que els hi marquen, no? Una és la ràbia. Aquesta ràbia una mica envers a la situació, no? O la impotència de no haver pogut adonar-se'n o haver pogut ajudar, no? D'entrada és una persona que està vivent això. L'altra és la vergonya. Hi ha aquesta vergonya del que la gent pot estar pensant de la família, no? De la sospita, no? O coses de escolta, com aquest noi, aquesta noia ha arribat a això, què estaria passant a casa seva, què tal, no? Llavors, tenint en compte això, jo el que penso és que, primer de tot, hem de tenir molta compassió. Molta compassió. No hem de jutjar. No coneixem mai els detalls ni les lluites de les persones. No coneixem la seva salut mental. I per tant, no som ningú que pot ni pensar, no? Mira, això es pogués haver aturat abans o podien... No, simplement ha succeït, i el que hem de fer és, sobretot, fer-nos presents en la vida d'aquestes persones que han perdut algú per evitar la sensació del buit, com deia, no? Ells tindran aquesta vergonya, aquesta culpa, aquests sentiments de ràbia, i els hi dificultarà, no? Ara com jo saludo a la resta, ara com relaciono. Llavors és molt important que siguem capaços nosaltres d'apropar-nos. No de fer preguntes, no de precipitar-nos, no, hem d'anar al seu ritme. Una de les coses que diré és apropar-nos, estar a prop, ser presents, però alhora anar al ritme de les persones. És a dir, el que ells vulguin dir i parlar, ja ho faran. I si no ho fan, perquè no és el moment. Llavors, una mica serien aquestes les indicacions, no? Fer-nos presents perquè no es trobin sols i admitir, no? aquesta sensació de vergonya i tal. I l'altra, mira, us volia deixar recomanar una fundació que és DESAS, que és D-E-S-A-S,

0: d'estrès del suïcidi, diu, no? Una associació de supervivents. Bueno, pues us recomano aquesta associació perquè ja tenen bona informació sobre el tema i, so, i podeu llegir més, no? Sobre,
1: sobre com ajudar. Suïcidi, eh? Vale.
0: Exacte, sí, sí. Ho diu www.destresdelsuicidi.org.
2: Acabem amb l'última pregunta. Sabem que tu creus en Déu i que has posat la teva esperança, la teva fe en ell, en la seva mort i resurrecció. Què diries als joves que no troben pau ni esperança en aquests moments des d'una perspectiva bíblica?
0: Bueno, un primer aspecte és que hi ha molta soledat, aquest sentiment d'estar sol, de que ningú et comprèn, i la persona que mai et fallarà és Déu. I la persona que sempre estarà amb tu, estiguis on estiguis, estiguis sol, estiguis a un pont, pensant si saltar o no, la persona que està allà amb tu és Déu. Obrir els ulls a la realitat espiritual de que hi ha un Déu que ens estima, que ens comprèn, és molt important. Mira, Déu es va fer home, la persona de Jesús, i va viure d'una manera humil i va acceptar el patiment. Ell va morir en una creu pels nostres pecats i ell podia haver evitat aquest dolor, però no el va evitar. El va acceptar per salvar-nos. Llavors, quan un pensa en Jesús, la persona de Jesús, és algú que comprèn el dolor. Mm-hmm. És algú que si tu plores, ell sap que és plorar, perquè va plorar per la mort del seu amic. És una persona que sap el que és el dolor físic, el dolor emocional, el que sap el que és la traïció, el que sap el que és que et rebutgin, que et maltractin, que es burlin de tu, que ho facin de manera sistemàtica, que ningú confiï, que ningú cregui. Ell ho sap tot això, ho ha viscut. Per tant, jo encoratjaria els joves, no?, a buscar en la persona de Jesucrist. Ell és el Senyor, és el nostre Salvador, amor pels nostres pecats, per perdonar-nos, i és una persona amb la que podem anar i descarregar totes les nostres culpes i els nostres malestars. Mira, hi ha una situació a la Bíblia, hi ha una situació de... Bueno, hi ha moltes de suïcidi, però només vull llegir-ne una. Mm-hmm. Va haver un home que en cert moment, ell treballava en una presó, va haver un moment que va haver un incident i va pensar que tots els presos havien marxat. I va decidir que si l'enxampaven, com era la seva feina, doncs el matarien, no? Llavors, vaig llegir el text exactament. Uh-huh. Ell va treure una espasa, i ho sacó una espada i s'hi va matar. I llavors algú li va dir, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Llavors ell es va apropar i va fer una pregunta, va dir, ¿qué debo hacer para ser salvo? I va preguntar a un dels que estaven presos, que era l'apòstol Pau, i quan va fer aquesta pregunta, que deu per a fer salvo, la resposta va ser, crea en el Senyor Jesucristo. És a dir, seràs salvo tu i tu casa. I una mica la invitació que jo volia fer és aquesta. Estiguis passant, per al que estiguis passant, el dolor que tinguis, sigui físic per una enfermedad, sigui emocional perquè algú t'ha traït, sigui per problemes familiars que són repetitius, sí, perquè algú ha fet algú terriblement dolent contra tu. Hi ha algú que es diu Jesucrist, que és Déu, que sap el que és el patiment i que pot escoltar la teva pregària i que pot donar-te vida. I no només vida per ara, sinó vida eterna. Així que la meva recomanació seria aquesta. Investiga sobre la persona de Jesús. Acudeix amb ell
1: uh-huh.
0: en els moments de dolor.
1: Molt bé, Joel, moltes gràcies. Hem arribat aquí al temps, molt interessant tot el que tu ens has dit i perquè ens has donat esperança que nosaltres també podem estar atents al que passa al nostre voltant i podem parlar i podem portar esperança. Gràcies per tot. I recordem als nostres oients que de l'Església Evangèlica que els diumenges tenim l'escola dominical a les 10, a les 11 al culte, que els divendres tenim la taula bíblica amb Bíblies al Mercat Ambulant, que el dissabte l'espai té té entrenaments per a la 39a Olimpiada Evangèlica, la pista d'atletisme. Aviat celebrarem la festa major. La nostra església ofereix un concert de música de la cantant Anna Blasco i la seva banda. La seva música fusiona influències del pop i combina elements del blues i el jazz i el gospel, una sensibilitat artística marcada per la fe. Consulteu la programació que ofereix l'Ajuntament. Si ho desitgeu, ens podeu escriure a kairos@evangelica.org. També podeu conversar de viva veu amb nosaltres, tant a la taula bíblica com a l'església, tant temes bíblics o qualsevol cosa. Ens trobem a l'església, com ho podem, com hem dit, i fins dijous vinent. Que Déu porti la pau als vostres cors.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Interior justifica l'enviament d'avisos és alerta enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i ha posat un exemple significatiu.
2: No enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
0: El temporal ha deixat una víctima mortal, un veí d'Olivella, al Garraf, arrossegat per l'aigua en una riera de la localitat. També acumulacions d'aigua de fins a 100 litres per metre quadrat, al Garraf, al Barcelonès Nord, al Vallès Occidental i al Moianès. Tot plegat avui genera importants afectacions a la mobilitat. La més important s'ha hagut de tallar la circulació a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, ja que han caigut pedres sota la via. Davant d'aquesta situació, volem saber ara mateix quin temps ens espera de cara a les properes hores, si ha de caure més pluja. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, déu-n'hi-do. El reguitzell de tempestes de les últimes hores han arribat a deixar fins a 106 litres per metre quadrat al barri d'Horta de Barcelona capital, o gairebé 100 litres per metre quadrat també a Mollà, o a Canyelles, cap al Garraf. En aquests moments, justament, la comarca del Garraf, també al Baix Penedès, cap al Baix Llobregat i l'Alt Penedès, tornen a tenir algun xàfec, però ni de lluny. És tan extens i tan important com els de la nit passada, però vaja, plou sobre mullat. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda encara tindrem algun remet més local que les últimes hores enganxats en aquesta zona de la costa i prelitoral de Barcelona, sobretot arribant fins a l'Alt Camp o fins al Baix Penedès en el cas de Tarragona. Independentment, algun xàfec s'anirà formant al Prepirineu i a l'interior de Girona. Aquesta propera nit i el divendres al matí es tornarà a repetir algun aiguat, però molt local. El tindrem entre la Selva i el Delta del Llobregat, però compte en aquestes zones poblades del país, perquè tornarà a ploure amb ganes, amb una temperatura ja molt més renovada. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dijous 17 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El robatori de coure es dispara un 84% en 6 anys a Catalunya. Sònia Kerr.
4: Uns robatoris que tenen un impacte directe a Rodalies i que generen perjudicis socials que van més enllà de la consideració legal que tenen. Ho explica a la xarxa la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias Lucía.
5: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes.
0: Creix la mobilitat amb vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i prop de 5.000 punts de recàrrega públics.
4: Representen prop del 2% del parc total de turismes. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori.
0: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants perquè puguin operar.
4: L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15.
0: En cultura engega la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend.
4: Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren les seves portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes.
0: I avui també us explicarem l'important desplegament mediàtic que faran aquesta casa, la xarxa i TAC12 en el 30è concurs de castells de Tarragona. Els esports, nova golejada del Barça, que està intractable, Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders de la Lliga en solitari.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts a les 2.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, justifica l'enviament dels avisos és alerta i quan ja havia començat a ploure, perquè diu era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha assegurat, hauria paralitzat el país innecessàriament. Ha afegit a més que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Interior ha explicat que les es alertes es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
2: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
7: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
8: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
7: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
0: La pitjor part d'aquest episodi de tempesta se l'ha endut al Garrafa, on un home de 48 anys ha mort arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella. També s'ha hagut d'evacuar 250 persones d'un càmping de Sitges. L'episodi deixa gairebé 100 litres per metre quadrat d'aigua acumulada al Garraf, però també al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès. Els bombers han rebut prop de 300 avisos. Canal Blau, Jordi Carrillo.
9: Cap a les 11 de la nit, mentre la ciutadania del Garraf rebia al mòbil l'alerta per fortes pluges, un veí intentava travessar el pas del pont de la Ronda de Ponent, que enllaça les urbanitzacions de les Colines i Mas Mestres, al municipi d'Olivella. La riera del Fondo d'Angeló baixava desbordada i l'aigua ja passava per sobre del pont. En intentar travessar-lo, el vehicle va caure a la llera del torrent i va ser arrossegat aigües avall. El cotxe es va trobar posteriorment a uns 200 metres del pont. Diversos veïns van presenciar l'incident i van donar l'avís d'alerta. A partir d'aquell moment es va activar un ampli dispositiu de recerca en què van intervenir 11 dotacions dels bombers de la Generalitat. Marta Verdejo és l'alcaldessa d'Olivella.
10: Hi havia veïns que van enviar l'avís a les 11 de la nit, que era quan va passar, 11, va ser molt en simultani amb l'avís de l'alerta i automàticament va haver-hi un desplegament de bombers, vull dir, es va actuar molt ràpid, el que passa que l'aigua baixava amb tanta força que va arrossegar el vehicle.
9: De matinada, els equips de rescat van localitzar 500 metres del vehicle el cos sense vida del conductor, un home veí de la urbanització de les Colines.
0: Els aiguats també han afectat la mobilitat de manera destacada. Al llarg del matí, l'aigua ha arrossegat pedra sota la via i ha obligat a tallar la circulació a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. També s'han registrat problemes al metro de Barcelona i als ferrocarrils de la Generalitat a l'Anoia, que ja han estat resolts.
4: La incidència a Rodalies ha afectat una de les vies, però també s'ha tallat l'altra per precaució. Renfe ofereix alternatives, com ara el transbordament a la línia R4, i també ha establert un servei directe per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu. Les pluges també han inundat el taller de Renfe de Sant Andreu Comtal i s'hi ha hagut d'aturar l'activitat. En el cas del metro, la línia 4 funciona només entre La Pau i Verdaguer i l'11 ho fa entre la Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. A més, es troba sense servei l'andana central de Fabra i Puig de l'L1.
0: Justament davant dels estralls a la capital catalana provocats per aquest temporal, l'Ajuntament estudiarà la necessitat de revisar determinades infraestructures si es repeteixen inundacions com les de la passada nit.
4: Escoltem Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
11: En molts espais de la ciutat ja s'estan construint aquests dipòsits fluvials i amb altres infraestructures crítiques, doncs efectivament s'haurà de valorar si s'ha de fer alguna modificació i alguna intervenció, si això es repeteix amb el temps. Quan es van construir les rondes, com quan es van construir els carrers de la ciutat i els clavegarans, no estava previst que hi hagués les avingudes d'aigua que hem tingut el darrer quart de segle, i la ciutat s'ha anat adaptant.
4: De forma rotunda, Collboni ha negat que les alertes enviat per Protecció Civil arribés tard a la capital catalana.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya. Des de principis d'any hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des del 2020 s'han incrementat un 84%. Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies, i per això avui s'han reunit Adif i els Mossos d'Esquadra per tal de coordinar un reforç de la seguretat, en concret a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos. Marc Dalmau, bon dia.
12: Bon dia. Un dels problemes per aturar aquest tipus de delinqüència és com es tipifica legalment. Ho ha explicat el Notícies en Xarxa Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB.
5: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte.
12: A més, com que aquest coure s'ha de reposar immediatament, al cap de poc temps poden tornar a robar-lo. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan la competència deslleial. També lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Victòria Ferrer Maimó és directora general d'aquest gremi.
13: Persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament.
12: El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida i que fins i tot operen de forma internacional.
0: A més, són robatoris que afecten tota la xarxa. Enguany, a la línia R3 n'han comptabilitzat 63 d'actes vandàlics d'aquestes característiques. El 9FM, Judit Lechón.
14: L'R3 ha patit fins a 63 robatoris de cable de coure des de principi d'any i també s'han presentat 5 denúncies per vandalisme. Entre aquests, el cas que el matí de dijous de la setmana passada va obligar a tallar la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà durant una estona, moment en què es va detectar que s'havia trencat el cablejat de fibra òptica en 3 punts diferents. En una visita del mateix dia al Vallès Oriental, el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, va parlar obertament de sabotatge. També va denunciar que les sustraccions i els actes vandàlics causen un mal important a la infraestructura. A més, aquests robatoris de cable de coure poden tenir incidència sobre el calendari de la represa del servei. Per tot plegat, l'impacte d'un robatori no es limita només al material que s'emporten els lladres. Implica hores de treball tècnic, afectacions al servei, que vol dir mal de caps pels passatgers, i en els casos més greus, haver de replanificar obres previstes.
0: I no deixem la mobilitat, ja que creix la que implica els vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i als prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
16: No només és una mobilitat, o ha de ser una mobilitat metropolitana, ha de ser una mobilitat territorial en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans, perquè els municipis més petits, que potser quan els hi plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
15: L'informe apunta que més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
1: Notícies en xarxa.
0: Un de cada 4 catalans considera que pateix fatiga visual per l'ús excessiu de pantalles. Així es desprèn d'un estudi de l'associació Visión y Vida per avaluar com influeixen les pantalles en la salut visual.
4: Més del 25% dels catalans assegura que té fatiga visual i ho atribueix a l'ús d'ordinadors, tauletes i mòbils. Un percentatge més elevat que el registrat a escala estatal, que no arriba al 20%. Una altra de les dades destacades de l'estudi és el nombre de persones que considera que la seva visió ha empitjorat per l'ús de les pantalles, més del 80%. Des de l'associació Visión y Vida, l'Hisenda Ibáñez dona algun consell per millorar el cansament que provoca a la vista l'ús de pantalles.
17: Tenemos la regla del 20-20-20, que es cada 20 minutos un descanso de 20 segundos mirando a 20 pies, que es una medida americana que sería a 5 metros, que ya es el infinito óptico de 5 metros para adelante, y parpadeando conscientemente. Porque otra de las cosas que nos ocurren es que percibimos sequedad ocular asociada al uso de pantallas, porque no parpadeamos.
4: L'estudi també reflecteix l'alt ús del mòbil que fan les generacions més joves. Un de cada tres menors de 25 anys reconeix que el fa servir més de 5 hores al dia i gairebé un de cada 10 l'utilitzen més de 8 hores cada dia.
0: Justament, la Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per tal que puguin operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15, tal com van anunciar ahir la presidenta Ursula von der Leyen.
4: La proposta obligarà les grans tecnològiques que hi ha darrere de les plataformes d'intel·ligència artificial i les xarxes socials a demostrar que són segures per als infants per poder operar. Es tracta d'un canvi de paradigma que ha detallat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
18: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
4: La proposta, que ara haurà de ser debatuda i aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu, planteja obligar-les a presentar plans de compliment abans i tot que entri en vigor la llei.
0: I més conseqüències al discurs sobre l'estat de la Unió fet ahir per von der Leyen. El president nord-americà Donald Trump amenaça la Unió Europea amb aranzels molt elevats si converteix el Canadà en el primer membre associat del bloc comunitari.
4: Trump ha dit que només imposarà nous gravaments si l'associació es fa amb mala intenció. Des de la Unió Europea s'ha respost que l'anunci fet ahir per la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, no va en contra de ningú, sinó a favor de la força comuna.
0: Tornem a Catalunya, en concret a Barcelona. A partir de l'any vinent es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Carina Bellver, bon dia.
19: Bon dia. Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
20: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
19: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
0: De Barcelona a Badalona, que es converteix avui i demà en la seu de Local Cyber, el primer congrés de ciberseguretat local. Vol oferir recursos a entitats i empreses per combatre amenaces digitals, com són el robatori de credencials o la suplantació d'identitat. Amenaces que posen en perill les dades personals de molts usuaris. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
21: Amb l'evolució de la tecnologia i l'aparició de noves eines digitals com la intel·ligència artificial, cada vegada apareixen més amenaces tecnològiques per a les entitats locals. Local Cyber, a través d'activitats i ponències, analitza el context actual i debat sobre les possibles solucions incidint en temàtiques com la IA, la col·laboració entre serveis públics i les noves tecnologies de defensa. Eva Guijarro és del consorci Local Red.
22: Comptem amb la confiança dels serveis que oferim al ciutadà. I aquests serveis han de ser de gran qualitat i no poden tenir els riscos dels atacs de la ciberseguretat que actualment estem patint. La intel·ligència artificial té un punt molt rellevant en la defensa de la ciberseguretat, però també en els atacs, i per tant hem d'estar preparats.
21: Catalunya, el passat 2025, va patir més de 450 alertes de seguretat i més d'una seixantena d'incidents en les entitats locals.
0: I és moment de destacar altres notícies d'avui. Intervenen més de 2.700 quilos de cocaïna Sant Just d'Esvern i Màlaga en la desarticulació d'una organització criminal.
4: La Policia Nacional ha detingut 15 persones vinculades a la xarxa que importava i exportava la droga a altres països europeus. També han decomissat drogues, armes de foc i vehicles de gamma alta. Igualment han immobilitzat criptoactius, productes financers i béns immobles.
0: Mor Pilar Malla, qui va ser la primera síndica de greuges de Barcelona.
4: Malla va ocupar el càrrec des del 2004 al 2010. També va ser diputada al Parlament pel PSC el 1999. A més, va ser directora de Càritas Diocesana de Barcelona entre el 1993 i el 1998.
0: És moment per la cultura. Avui arrenca la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend. Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes. La festa es complementa amb activitats gratuïtes per a tots els públics i visites guiades. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. 23 galeries de Barcelona i dues de l'Hospitalet de Llobregat participen en un festival que, com ha explicat a la xarxa la directora Marinha Pino, és el tret de sortida de la temporada artística.
3: És aquest moment en què les galeries es posen totes d'acord per fer un esdeveniment conjunt, per obrir la temporada juntes, per fer una celebració i convocar a tot el públic, a tota la ciutadania de Barcelona, però també a professionals i col·leccionistes que ens visiten també de fora.
2: És el cas de la galeria House of Chapaz, situada al barri de Gràcia, que ja fa 8 anys que participa en el Barcelona Gallery Weekend. Segons el seu director, Ismael Chapaz, el festival serveix per promocionar la feina dels artistes.
6: Entonces sí, ocurren muchas más cosas, ya no solo a nivel ventas, sino bueno, pues que todos esos comisarios locales, nacionales e internacionales pueden ver un interés en los diferentes artistas y proyectarlos más allá de nuestras fronteras.
2: És el cas de les artistes Momo and Noés, Lucía Moreno i Eva Noguera, que a House of Chapaz presenten Front Running i Trampa, un projecte que transforma en bellesa l'obsessió extractivista del capitalisme. Les visites a galeries es complementen amb activitats gratuïtes com trobades amb artistes, rutes guiades i visites per a famílies.
0: Més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells de Tarragona. Un any més, la xarxa i TAC12 ofereixen un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
23: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local per oferir a l'espectador tots els detalls del concurs amb la màxima qualitat. Equip humà amb una vuitantena de professionals. A nivell tècnic hi haurà 17 càmeres. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Abelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
24: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? De dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho hem dit això. Jo crec que es dona unes circumstàncies aquesta vegada que serà així, perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
23: La projecció mediàtica del concurs, que fa un salt significatiu amb la presència de la cadena nord-americana CBS, que farà uns 60 minuts.
0: I Castellà del Vallès acull des d'avui fins diumenge la primera edició del Fòrum Vallès Amateur de Teatre. Ràdio Castellà, Maria Antúnez.
25: Impulsat per la coordinadora de grups amateurs de Teatre del Vallès, el certamen neix amb la voluntat de compartir la feina de les companyies amateurs i apropar-la al públic. Castellà és l'anfitrió d'aquesta primera edició, que concentra espectacles en 4 dies i 2 espais. José Antonio Aguado és codirector del Forbat.
26: Bueno, és una trobada de companyies del Vallès per donar a conèixer la feina que fem entre nosaltres mateixos i entre el públic de Castellà del Vallès i del Vallès.
25: La mostra compta amb grups de Bellaterra, Llinars del Vallès, Sabadell, Sant Cugat, Ullastrell o La Garriga, entre d'altres. Les entrades tenen una aportació única de 8 euros i també hi ha abonaments de 3, 4, 5 o 6 espectacles.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Nova golejada del Barça, que està intractable.
27: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders de la Lliga en solitari. Escoltem el brasiler Rafinha.
28: És la ganes de querer ganar sempre. Entonces,
5: ya que empezamos así la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
27: En un partit on es va lesionar el porter Joan Garcia, que serà baixa per jugar el proper duel contra el Sevilla. Al Terrassa passa ronda la Copa Federació de Futbol en guanyar el Binèfar 4-0. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
7: Només una eliminatòria separa el Terrassa Futbol Club de la Copa del Rei 2026-2027. Victòria i golejada del conjunt agarenc per 4-0 davant un Binèfar que va oferir una molt bona imatge i va pagar car la seva falta d'encert. I és que el Terrassa va despertar a la pròrroga. Oriol Alsina va haver de treure tota la fusta en un partit on el protagonista va ser la pluja. I és que els més de 25 litres per metre quadrat que van caure a Terrassa durant les hores del partit doncs van provocar la suspensió durant una estona per la intensa llampegada i tempesta elèctrica. Un Oriol Alsina, que valorava així aquest 4-0, on també, recordem, destaca que Marcos Méndez va marcar per partida doble.
8: Sí, estic molt content. Bueno, tots sabem qui és en Marcos Méndez, és un jugador que segur que farà molts gols aquesta temporada, i a vegades aquelles dinàmiques dels futbolistes surten millor, surten pitjor, i a vegades pots estar fent un bon futbol, però el delanter centre, que és un jugador que juga una miqueta a part, no està encertat de cara a punteria, tot i que faci una feina molt bona, no?
7: Els agarencs que diumenge visiten l'Arnedo tornen a la feina pensant en aquest partit de Lliga, però també que només estan a una eliminatòria de poder disputar la Copa del Rei davant un Primera Divisió.
27: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Granollers és l'escenari del Mundial d'Handbol en cadira de rodes i en hoquei sobre patins. Avui ha arrencat a Cerdanyola del Vallès la Golden Cup, que es tancarà diumenge amb les finals. I en handbol, avui el Barça té partit de la Champions contra el Montpellier.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita parada, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: El diccionari Termcat.
5: 40 anys, 40 paraules.
6: 2006. Sushi. Plat de la cuina japonesa elaborat a base d'arròs bullit en vinagrat, acompanyat de peix o marisc, generalment cru, o bé de verdures.
4: Dolors Montes.
7: Un dels reptes amb què el Termcat, i específicament el Consell Supervisor, s'ha hagut d'enfrontar al llarg d'aquests anys ha estat la incorporació de manlleus de llengües llunyanes que s'escriuen amb un alfabet diferent del nostre, com és el cas de l'àrab, el rus, el xinès, el japonès o el sànscrit. No és un repte nou, perquè ja a finals dels 80, amb l'elaboració del diccionari de taekwondo, del diccionari de karate o del lèxic de menjars xinesos, es van plantejar dubtes i es van adoptar criteris relacionats amb aquesta qüestió. Sí que és cert, però, que la globalització ha accelerat l'intercanvi terminològic internacional i ha fomentat la incorporació de formes de llengües lingüísticament i culturalment llunyanes i d'àmbits diversos, des de l'alimentació i la gastronomia, com és el cas de sushi, del japonès, o de falafel, forma que ve de l'àrab, fins a l'esport, com és el cas de tai chi, del xinès. L'existència cada vegada més important de sistemes de transliteració i transcripció internacionals i la feina duta a terme per l'Institut d'Estudis Catalans en l'establiment de criteris per a la incorporació de mots d'algunes d'aquestes llengües han estat determinants per poder dur a terme aquesta tasca amb coherència i amb garanties de qualitat. Sense oblidar, esclar, la inestimable ajuda dels nostres experts en totes aquestes llengües, que és importantíssima.
5: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Bon dia, són 2:45.
9: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
8: Interior justifica l'enviament d'avisos és alert enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i ha posat un exemple.
10: No enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
8: El temporal ha deixat una víctima mortal, un veí d'Olivella, al Garraf, arrossegat per l'aigua en una riera de la localitat. Hi ha acumulacions d'aigua de fins a 100 litres per metre quadrat, tant al Garraf com al Barcelonès Nord, al Vallès Occidental i al Moianès. Tot plegat genera avui importants problemes de mobilitat. Els més destacats, el tall de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Davant de tot plegat, volem saber quin temps ens espera les pròximes hores, si ha de caure més pluja. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia, déu-n'hi-do. El reguitzell de tempestes de les últimes hores han arribat a deixar fins a 106 litres per metre quadrat al barri d'Horta de Barcelona capital, o gairebé 100 litres per metre quadrat també a Mollà o a Canyelles, cap al Garraf. En aquests moments, justament, la comarca del Garraf, també el Baix Penedès, cap al Baix Llobregat i l'Alt Penedès, tornen a tenir algun xàfec, però ni de lluny. És tan extens i tan important com els de la nit passada, però vaja, plou sobre mullat. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda encara tindrem algun remet més local que les últimes hores, enganxats en aquesta zona de la costa i prelitoral de Barcelona, sobretot arribant fins a l'Alt Camp o fins al Baix Penedès, en el cas de Tarragona. Independentment, algun xàfec s'anirà formant formen al Prepirineu i a l'interior de Girona. Aquesta propera nit i el divendres al matí es tornarà a repetir algun aiguat, però molt local. El tindrem entre la Selva i el Delta del Llobregat, però compta en aquestes zones poblades del país, perquè tornarà a ploure amb ganes, amb una temperatura ja molt més renovada. N'estem pendents a la xarxa.
8: És dijous 17 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El robatori de coure es dispara un 84% en 6 anys a Catalunya. Sònia Kerr.
12: Uns robatoris que tenen un impacte directe a Rodalies i que generen perjudicis socials que van més enllà de la consideració legal que tenen. Ho explica a la xarxa la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias Lucía.
13: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes.
8: Creix la mobilitat en vehicle elèctric a la província de Barcelona. S'arriba als 48.000 turismes i als prop de 5.000 punts de recàrrega públics.
12: Representen prop del 2% del parc total de turismes, ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona, que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori.
8: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants, per tal de poder operar.
12: L'executiu comunitari ha presentat la nova llei europea de protecció a la infància a internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15.
8: En cultura engega la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend.
12: Fins dijous, 23 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren les seves portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes.
8: Avui també us explicarem el desplegament mediàtic que farà en aquesta casa, la xarxa i també TAC12 durant el 30è concurs de Castells de Tarragona. Els esports, nova golejada del Barça, que està intractable a la Lliga, Joan Barberà.
14: El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders en solitari.
8: El control de so, Francesc Àvila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: La consellera d'Interior, Núria Parlon, justifica l'enviament dels avisos és alerta ahir, quan ja havia començat a ploure, perquè diu era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha assegurat, hauria paralitzat el país innecessàriament. Ha afegit a més que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Interior ha explicat que les ES Alert es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme, i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir, i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
16: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem al país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un esàler a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
15: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada, perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
17: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències, conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
15: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
8: La pitjor part d'aquest episodi de tempesta s'ha endut al Garraf. Allà un home de 48 anys ha mort arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella. També s'ha hagut d'evacuar 250 persones d'un càmping de Sitges. L'episodi deixa en global gairebé 100 litres per metre quadrat d'aigua acumulada tant al Garraf com al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès. Els bombers han rebut prop de 300 avisos. Canal Blau, Jordi Carrillo.
18: Cap a les 11 de la nit, mentre la ciutadania del Garraf rebia al mòbil l'alerta per fortes pluges, un veí intentava travessar el pas del pont de la Ronda de Ponent, que enllaça les urbanitzacions de les Colines i Mas Mestres, al municipi d'Olivella. La riera del Fondo d'Angeló baixava desbordada i l'aigua ja passava per sobre del pont. En intentar travessar-lo, el vehicle va caure a la llera del torrent i va ser arrossegat aigües avall. El cotxe es va trobar posteriorment a uns 200 metres del pont. Diversos veïns van presenciar l'incident i van donar l'avís d'alerta. A partir d'aquell moment es va activar un ampli dispositiu de recerca en què van intervenir 11 dotacions dels bombers de la Generalitat. Marta Verdejo és l'alcaldessa d'Olivella.
19: Hi havia veïns que van enviar l'avís a les 11 de la nit, que era quan va passar, a 11. Va ser molt simultani amb l'avís de l'alerta i automàticament va haver-hi un desplegament de bombers, vull dir, es va actuar molt ràpid. El que passava, l'aigua baixava amb tanta força que va arrossegar el vehicle.
18: De matinada, els equips de rescat van localitzar 500 metres del vehicle el cos sense vida del conductor, un home veí de la urbanització de les Colines.
8: Els aiguats també han afectat la mobilitat de manera destacada. L'aigua ha arrossegat pedres sota la via, que han fet un forat, i això ha obligat a tallar la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11 a Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, una incidència que es localitza justament en una zona a pocs metres del punt on el mes de juliol hi va haver un esvoranc de grans dimensions, a prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. També s'han registrat problemes al metro de Barcelona.
12: La incidència a Rodalies ha afectat una de les vies, però també s'ha tallat l'altra per precaució. Renfe ofereix alternatives, com ara el transbordament a la línia R4, i també ha establert un servei directe per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu. Les pluges també han inundat el taller del Renfe de Sant Andreu Comtal i s'ha hagut d'aturar l'activitat. En el cas del metro, la línia 4 funciona només entre La Pau i Verdaguer, i l'L11 ho fa entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. A més, es troba sense servei l'andana central de Fabra i Puig de l'L1.
8: Els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya. Des de principis d'any hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des del 2020 s'han incrementat un 84%. Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies. Per això avui s'han reunit Adif i els Mossos d'Esquadra per tal de coordinar un reforç de la seguretat, en especial a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos. Marc Dalmau, bon dia.
20: Bon dia. Un dels problemes per aturar aquest tipus de delinqüència és com es tipifica legalment. Ho ha explicat el Notícies en Xarxa Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB.
13: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte.
20: A més, com que aquest coure s'ha de reposar immediatament, al cap de poc temps poden tornar a robar-lo. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan la competència deslleial. També lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Victòria Ferrer Maimó és directora general d'aquest gremi.
21: Persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Qui ha de, té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament.
20: El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida i que fins i tot operen de forma internacional.
8: Els robatoris de coure no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics.
12: Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sostracció d'aquest metall. Albert Sagarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, ha explicat a la xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
22: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
8: I no deixem la mobilitat, ja que creix la que es fa amb vehicle elèctric a la província de Barcelona. S'arriba als 48.000 turismes i als prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho afirma un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
2: No només és una mobilitat, o ha de ser una mobilitat metropolitana, ha de ser una mobilitat territorial en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans, perquè els municipis més petits, que potser quan els plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
1: L'informe apunta que més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
8: Ens situem ara a l'Aldea, al Baix Ebre. Allà celebra en ser una de les quatre zones de Catalunya on el govern preveu desplegar noves terminals ferroviàries estratègiques per al transport de mercaderies, segons l'estratègia de terminals ferroviàries que ha aprovat aquesta setmana l'executiu. Canal T, Dani Camacho.
3: En el cas de les Terres de l'Ebre, la inversió prevista és de 7 milions d'euros i des de l'Ajuntament de l'Aldea, l'alcalde Xavier Rolló ha celebrat que s'avança en l'estació de mercaderies, un projecte pendent des de fa més de 20 anys.
23: Tot el que sigui avançar per fer més competitius i atractius el nostre territori a nivell industrial, doncs és una gran notícia. Està, ja tots ja sabem que és una acció que fa igual... Fa més de 20 anys que se n'està parlant, avança molt poc a poc, i si això ha de servir per avançar, doncs molt bona notícia.
3: El govern ha assegurat que la planificació respon a una demanda d'empreses dels sectors de la fusta i de l'agroalimentació. Cal recordar que els plans de creixement de l'empresa Cronospan del polígon Catalunya Sud depenen en gran mesura d'esta estació de mercaderies i del ramal ferroviari. Tot plegat ho acabarà definint el pla director urbanístic del polígon Catalunya Sud.
8: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per poder operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials a menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15, tal com es va anunciar ahir.
12: La proposta obligarà les grans tecnològiques que hi ha darrere de les plataformes d'IA i xarxes socials a demostrar que són segures per als infants per tal de poder operar. Es tracta d'un canvi de paradigma que ha detallat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
24: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
12: La proposta, que ara haurà de ser debatuda i aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu, planteja obligar-les, a les tecnològiques, a presentar plans de compliment abans i tot que entri en vigor la llei.
8: I encara més conseqüències del discurs sobre l'estat de la Unió. Donald Trump amenaça la Unió Europea amb aranzels molt elevats, ha dit, si converteix el Canadà en el primer membre associat del bloc comunitari.
12: Trump ha dit que només imposarà nous gravàmens si l'associació es fa amb mala intenció. Des de la Unió Europea s'ha respost que l'anunci fet ahir per la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, no va en contra ningú, sinó a favor de la força comuna.
4: Notícies en xarxa.
8: Són 3:15, ens situem ara a Barcelona. A partir de l'any vinent es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i el cos dels Mossos d'Esquadra. Carina Bellbé, bon dia.
25: Bon dia. Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
26: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
25: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
8: Atenció al nou cicle de grau mitjà que acaba de posar en marxa l'Institut Mollerussa. Es tracta d'un grau especialitzat en l'elaboració de productes alimentaris i ho fa amb un model molt pràctic. L'aula es converteix en una petita indústria on els alumnes poden seguir tot el procés de producció, des de la recepció de les matèries primeres fins a l'elaboració dels aliments.
12: Un sector amb prop de 5.000 treballadors que ha detectat la necessitat de disposar de professionals amb aquesta formació específica.
8: Ràdio Ponent Mollerussa, Míriam González.
0: El curs ha començat amb un bloc dedicat a la fruita, on ja es preparen sucs i controlen els graus brics. Més endavant treballaran amb verdures, productes làctics i carn, a més d'altres productes com els torrons. En parla la professora del cicle d'Indústries Alimentàries, Marta Renyer.
5: La classe és com una petita fàbrica. Llavors el que volem és aproximar l'alumne amb la situació real. En lloc de tenir un magatzem frigorífic per l'expedició, tenim la nostra nevera. En lloc de tenir un camió per recepció, doncs nosaltres anirem a comprar els nostres productes, la matèria prima, a les botigues de l'entorn, on cediran des de les empreses, i després farem tota l'elaboració seguint tot el procés, que serem una fàbrica, però dins de la nostra classe.
0: El cicle compta ja amb 7 alumnes i preveu arribar a una vintena. L'objectiu és apropar la formació professional a la indústria alimentària del Pla d'Urgell i oferir noves oportunitats laborals als joves.
8: I és moment per la cultura. Avui arrenca la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend. Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat obren les seves portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes. Una festa que es complementa amb activitats gratuïtes per a tots els públics i amb visites guiades. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. 23 galeries de Barcelona i dues de l'Hospitalet de Llobregat participen en un festival que, com ha explicat a la xarxa la directora Marina Pino, és el tret de sortida de la temporada artística.
7: És aquest moment en què les galeries es posen totes d'acord per fer un

0: és en els diferents artistes i projectar-los més allà de nostres fronteres.
1: És el cas de les artistes Momo and Noés, Lucía Moreno i Eva Noguera, que a House of Chapaz presenten Front Running i Trampa, un projecte que transforma en bellesa l'obsessió extractivista del capitalisme. Les visites a galeries es complementen amb activitats gratuïtes com trobades amb artistes, rutes guiades i visites per a famílies.
2: Més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells de Tarragona. Un any més, la xarxa ITAC12 oferiran un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
3: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local per oferir a l'espectador tots els detalls del concurs amb la màxima qualitat. Equip humà amb una vuitantena de professionals. A nivell tècnic hi haurà 17 càmeres. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Avelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
4: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? De dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho han dit això. Jo crec que es dona unes circumstàncies aquesta vegada que serà així, perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
3: La projecció mediàtica del concurs, que fa un salt significatiu amb la presència de la cadena nord-americana CBS, que farà uns 60 minuts.
2: I la ciutat de Tàrrega, a l'Urgell, es prepara per acollir una nova edició del Galàcticat, el Festival Internacional de Cinema de Tàrrega i Ponent. El certamen arriba a la 13a edició amb una setantena de pel·lícules i una destacada presència de cinema internacional i del territori. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
5: Els cinemes Majestic han acollit la presentació del Galàcticat, que celebrarà del 28 de setembre al 4 d'octubre. Més del 60% dels films que s'hi projectaran seran estrenes a Catalunya o a l'Estat. Entre els títols destacats hi ha Fjord, del romanès Christian Mungiu, guanyador de la Palma d'Or de Cannes d'aquest any. El director del festival, Ramon Botxaca, en destaca aquesta nova edició.
6: Aquest fet de poder moure'ns aquestes dates ens ha permès pensar també en programar pel·lícules que estan més en el marc de calendarització dels grans festivals de cinema europeu i mundials. Tindrem altres estrenes també rellevants i això força aquesta idea que teníem de passar a ser un festival generalista amb aquesta possibilitat d'incrementar l'interès de la nostra programació respectant això que sempre diem de buscar la mirada doncs, dels directors emergents i les noves mirades a nivell cultural, però també reforçant-lo amb aquesta programació cada cop més potent.
5: A més, el Galàcticat homenatjarà el cineasta lleidatà Francesc Xavier Capell i dedicarà la secció Clàssics a David Lynch.
2: I és moment pels esports. Ens porta a Joan Barberà. Bon dia, Joan. Nova golejada del Barça, que està absolutament intractable.
7: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana es va imposar al Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2. Els homes de Hansi Flick són líders a la Lliga en solitari. Escoltem el brasiler Rafinha.
8: És la ganas de querer ganar sempre, entonces... ya que empezamos así la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
7: En un partit on es va lesionar, el porter Joan García, que serà baixa per jugar al proper duel contra el Sevilla. El Terrassa passa ronda a la Copa Federació i ja es troba pràcticament a tocar de ser a la Copa del Rei. Van guanyar el Binèfar 4-0. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
9: Només una eliminatòria separa el Terrassa Futbol Club de la Copa del Rei 2026-2027. Victòria i golejada del conjunt agarenc per 4-0 davant un Binèfar que va oferir una molt bona imatge i va pagar car a la seva falta d'encert. I és que el Terrassa va despertar a la pròrroga. Oriol Alsina va haver de treure tota la fusta en un partit on el protagonista va ser la pluja. I és que els més de 25 litres per metre quadrat que van caure a Terrassa durant les hores del partit doncs van provocar la suspensió durant una estona per la intensa llampegada i tempesta elèctrica. Un Oriol Alsina, que valorava així aquest 4-0, on també, recordem, destaca que Marcos Méndez va marcar per partida doble.
10: Sí, l'estic molt content. Bueno, tots sabem que és en Marcos Méndez, és un jugador que segur que farà molts gols.

0: i a vegades aquelles dinàmiques dels futbolistes surten millor, surten pitjor, i a vegades pots estar fent un bon futbol, però el delanter centre, que és un jugador que juga una miqueta a part, no s'ha encertat de cara a punteria, tot i que faci una feina molt, molt bona, no?
1: Els agarencs que diumenge visiten l'Arnedo tornen a la feina pensant en aquest partit de Lliga, però també que només estan a una eliminatòria de poder disputar la Copa del Rei davant un Primera Divisió.
2: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. I Granollers és l'escenari del Mundial d'handbol en cadira de rodes. Ens ho amplia Arnau Camí, des de Ràdio Granollers.
3: La capital vallesana torna a ser l'epicentre de l'handbol després d'allotjar el 2013 part del Mundial d'handbol masculí i el 2021 al Mundial femení. Ara Granollers és la seu del quart Mundial d'handbol en cadira de rodes, una competició inèdita al Palau i amb més participació que mai, un esdeveniment que se celebra per primera vegada a la Unió Europea. Aquesta és Alba Barnusell, alcaldessa de Granollers.
4: Per nosaltres, per Granollers, és un orgull i un honor poder acollir aquest primer mundial amb cadira de rodes d'handbol a nivell europeu, el quart que es fa a nivell mundial i, per tant, un honor, un orgull. Vam acollir i vam organitzar i organitzar un mundial d'handbol masculí, un femení, i amb la federació ens ha brindat aquesta oportunitat per tornar a ser seu mundial de l'handbol, l'esport ciutat bressol del balonmano i, sobretot, acollir un esdeveniment d'esport adaptat.
3: La competició ja ha viscut els primers partits. Les seleccions del Japó, el Brasil, Xile i Espanya han sumat les primeres victòries. Ara és el torn de la fase de grups i a partir de dissabte ja començaran els quarts de final. 12 seleccions que buscaran coronar-se com la millor del món en cadira de rodes.
2: I en hoquei sobre patins, avui arrencat a Cerdanyola del Vallès, la Golden Cat, que es trencarà diumenge amb les finals. Ja ha jugat Catalunya el primer partit en categoria femenina, ha golejat Alemanya per 8-0.
5: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens hi tornarem a posar demà a partir de les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Interior ha explicat que les seves alertes van aviar ahir quan ja plovia i no abans. És perquè el Metocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer, recordem, el Barcelonès i el Maresme i després el Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial i ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat pels 50.000 espectadors del Camp Nou. A més, ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
2: En tot cas, el missatge que volem traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
1: I, per cert, en referència a aquest tema, la Comissió Europea ha proposat mobilitzar 489 milions d'euros del Fons de Solidaritat per ajudar Espanya, Portugal, Itàlia i Malta a recuperar-se dels forts temporals i inundacions que van patir entre gener i febrer d'enguany. No deixem l'àmbit. La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per poder operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova llei de protecció a la infància a internet que planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir l'activitat. Fins als 15, escoltem la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen.
3: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
1: I la ciutat de Tàrrega es prepara per acollir una nova edició del Galacticat al Festival Internacional de Cinema de Tàrrega i Ponent. El certamen arriba a la 13a edició amb una 70a de pel·lícules i una destacada presència de cinema internacional i del territori. Serà del 28 de setembre al 4 d'octubre. Més del 60% dels films que s'hi projectaran seran estrenes a Catalunya o a l'Estat. I darrer apunt, amb nom propi esports, el Barça intractable. El conjunt blaugrana, ja ho sabeu, es va imposar el Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2.
4: Informació local.
5: Aquest divendres comença la Festa Major de Sant Miquel amb l'acte de la crida a la plaça de l'Ajuntament i que comptarà amb la participació de diferents entitats de la vila, els Miquels, els Dimonis, els Diables de la Grupa, el Cuc, l'Enxuscat, els Amics del Camell, la Colla Gegantera, l'Esbar d'en Saire, els Grallers, els Matussers i Esventades, les Bastoneres. La crida que començarà cap a entre 1 i 2 quarts de 9 del vespre. Després de la crida a la mateixa plaça de la vila, a partir de 2:15 hi haurà el Sarda Show electrònic, taller de sardanes, actuarà la Cobla Contemporània amb el seu Sarda Show electrònic, cançons actuals en versió sardanes, i en acabat hi haurà música amb un DJ. També divendres a la tarda el Foment fa, a la tarda vespre de fet, a les 9, el Foment fa proposta amb Miqui de Cai, el reconegut monologuista gadità que farà aquest monòleg en clau d'humor al Teatre del Foment. Com sempre, les entrades al web Entràpolis. Aquestes són les propostes de divendres al vespre. Dissabte continuen les activitats, activitat familiar amb la Remolina, el Museu del Renaixement. Durant tot el matí a la plaça 1 d'octubre hi haurà, a partir de les 10, diferents elements de la cultura popular, sobretot les bèsties de foc, com els Diables, els Dimonis, l'Enxuscat i el Cuc. El Camell, en aquest cas, estarà, com és habitual, al pati de Can Ametller. Hi haurà altres propostes, com una visita comentada al Museu del Renaixement, una sessió de joc de Raonet, el Paralògic, organitzat a Òmnium a partir de les 12 a la planta baixa del Molí, i altres activitats a la tarda com l'escalabirres, la peni escalada o altres propostes que s'allargaran durant la tarda vespre de dissabte, com el Rollover Fest al Parc del Llobregat, el Holy Fest Holy Cook al Parc de la Mariona, o un vespreig amb el Move Your Fucking Brain. Metal Defenders organitza aquest vespreig al pati de Can Amalle. També hi haurà balls, una de les activitats d'aquesta festa major, tant aquest dissabte com el de la setmana que ve. Ball molt enfocat a la gent gran, a la plaça Vicenç Fernández. També hi haurà el Foment, el Remember Show, amb música ball, amb música dels anys 60, 70 i 80. I també dissabte hi haurà el correfoc infantil a la plaça de la Vila. Començarà a 8:45 del vespre, aquest correfoc amb la colla infantil dels Diables, de la Grupa, la colla infantil dels Dimonis i l'Enxuscat. I finalment, les propostes de dissabte s'acabaran amb una nit de festa amb punxadiscos a partir de les 11 de la nit al pati de la Pen. La programació de festa major la heu de rebre a casa amb el format, amb el programa de mà, i si no també al web de l'Ajuntament. Acabem amb la farmàcia de Guàrdia. Avui dijous és la Milà, que està al carrer Riera Mariona, número 3. I hem de comunicar la defunció de la senyora Encarna Sáez Belmonte. Tenia 93 anys i l'acte de comiat serà demà divendres a les 4 de la tarda a l'església. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra.
0: T'agraden els videojocs? Està l'última del que passa?
6: Opinions, ressenyes, debats, notícies. T'ajudem a trobar el proper videojoc que encaixi amb tu.
7: No importa si vas començar amb un Atari o vas viure la batalla entre Sega i Nintendo.
8: Jo no la vaig viure, però una partida del VLC de Pokémon no en guanya ningú.
7: El programa en català de referència sobre videojocs. No t'ho perdis.
9: Joc per Randa. Amb un equip de joves, i no tan joves, experts en videojocs, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
10: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Tal com raja, 3 horetes de ràdio per compartir notícies...
12: Falses.
11: Anècdotes.
12: Avorrides.
11: Històries.
12: Pulloses.
11: Receptes.
12: Fastigoses.
11: Música.
12: Plasta.
11: Biografies.
12: Inventades.
11: Premis.
12: Ràcanos.
11: Follet, si dius això, ningú escoltarà el programa.
12: D'això es tracta, Garcia, ho pilles?
11: Has pensat que a tu tampoc t'escoltarà?
12: Retiro tot el que dic.
11: Mare de Déu, senyor.
9: Tal com raja, amb la família Garcia, la família Riu i el Follet, els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

Bona tarda, molinenques i molinencs. Comencem un nou programa a Ràdio Molins de Rei, concretament el 508 de música en 8 mil·límetres, on tindrem bandes sonores com les de El rei del joc, Papi Long, Nits de tormenta, Anet i 10 temes més que esperem hàgim seleccionat bé per a tots vosaltres. L'Eli Arjona estarà darrere la taula del control del so i un servidor, en Ferran Cardona, a la locució del programa. Comencem, Eli? Doncs vinga, va, som-hi. I comencem amb la pel·lícula Moguda Celestial. És una comèdia de les denominades fantàstiques, estrenada el passat any sota la direcció d'Aziz Ansari, amb el mateix Ansari com a actor principal, i també hi són Seth Rogen, Keanu Reeves, Kiki Palmer com protagonistes. És una pel·lícula entretinguda, divertida i emotiva en la seva exploració de personatges reconeixibles amb el seu toc cinèfil que ens remet a Que bello es vivir i la transformació del protagonista per mitjà d'una experiència reveladora. La seva banda sonora té aquest tema que interpreta el grup australià Real Life.

I seguim amb He-Man i els Masters de l'Univers. És un film del gènere fantàstic i d'acció d'aquest mateix any 2026 i en el repartiment hi són Nicolas Galitzine, Camila Mendes, Alison Brie i Jared Leto com protagonistes. Fantàstica aventura d'espasa i bruixeria que abraça sense complexos el seu llegat queer. No intenta dissimular el seu costat fantàstic, exagerat, extrovertit o, quan correspon, emotiu. Quatre dècades després continua funcionant. Escoltem de la seva èpica banda sonora, que és de Daniel Pemberton.

I suavitzem una mica la cosa amb la pel·lícula Begin Again. És un film dirigit per John Carney a l'any 2013 amb el següent repartiment: Keira Knightley, Mark Ruffalo i Hayley Steinfeld. La passió per la música porta a Greta i a Dave, nòvios des de l'institut, fins a Nova York. Però quan ell, un cop aconseguit l'èxit i la fama, l'abandona, ella es queda completament desolada. No es fa això, Eli? Una nit, un productor de discos, tot just acomiadat, la veu actuar en un bar de Manhattan i queda captivat pel seu talent. Escoltem a la pròpia Keira en un track musical de la pel·lícula. I la pel·lícula la teniu, si la voleu veure, a la plataforma Netflix.

Els colors del temps és una comèdia dramàtica, és una coproducció França-Bèlgica de l'any 2025 que ha dirigit Cédric Clapiche i els principals actors són Susan Lindon, Abraham Warpler, Vincent MacLean i Julia Piaton. Un viatge al passat que enamora entre quadros de Monet amb un estil que podria recordar a Midnight a París de Woody Allen. Clapiche ensenya la forma més estètica i sensorial, la necessitat d'interessar-se pel passat. La banda sonora la signa Robin Cowdert i la pel·lícula la teniu a Movistar Plus.

Deep Paul 2 és una pel·lícula del gènere d'acció i fantàstic de l'any 2018 que va dirigir David Leitch, amb el repartiment següent: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Sissy Bett i Macarena Baccarin. El mercenari mutant malparlat Wade Wilson, també conegut com a Deadpool, reuneix a un equip de companys mutants per protegir a un jove amb habilitats sobrenaturals del brutal Cyborg Gale, que viatja en el temps. De la seva banda sonora escoltem aquest preciós tema que ens canta la canadenca Celine Dion. I la pel·lícula la teniu, sent d'aquest gènere, normalment sempre estan a Disney+.

Cònsol honorari és un film del Regne Unit dirigit per John Mackenzie l'any 1983. I en el repartiment hi eren Richard Gere, Michael Caine, Bob Hoskins i Elpidia Carrillo com protagonistes. El doctor Eduardo Platt és un angloamericà treballant en un país llatinoamericà quan torna al seu país. Després de molt de temps restableix amistats i comença un afer. Tot això es complica en el moment que li demanen ajuda per un grup revolucionari que vol segrestar a un diplomàtic. Escoltem un track de la seva banda sonora que signen, atenció, Paul McCartney i John Williams, vaya duet.

Bé, i ara seguim amb la pel·lícula Annette. És una coproducció França-Alemanya-Bèlgica i Japó de l'any 2021 i que va dirigir Leos Carax amb Adam Driver, Marion Cotillard i Simon Helbert. Henry és un monologuista còmic d'humor incisiu. Anne, una cantant de renom internacional. Centre de totes les mirades, junts formen una parella feliç envoltada de glamour. El naixement de la seva primogènita, Annette, una nena misteriosa amb una destinació excepcional, els canviarà la vida. Escoltem de la seva banda sonora el tema Somewhere We Start, així podrem protagonitzar, seria més o menys la traducció, que ens interpreta el grup californià Sparks. I la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu a Filmin.

Bé, doncs ja hem arribat a la secció pel·lícules en blanc i negre. Avui tenim L'estrany succés. És una pel·lícula anglesa de l'any 1950, que vol dir que la pel·lícula té 76 anys, i que va dirigir Terence Fisher, sent una pel·lícula d'intriga i romàntica on hi sortiren Jan Simmons, Dick Bogert i David Tomlinson com protagonistes. En el París de 1889, un artista britànic ajuda una dona a trobar el seu germà, extraviat en una fira mundial. La banda sonora la signa Benjamin Frankel.

I ara anem amb Watchmen. És una coproducció Estats Units-Reina Unit-Canadà de l'any 2009, dirigida per Zack Snyder, i amb el repartiment següent: Jackie Haley, Malin Ackerman i Patrick Wilson. El 1985, on hi ha antics superherois, l'assassinat d'un col·lega envia a l'actiu vigilant Rorschach a la seva pròpia investigació, descobrint una cosa que podria canviar completament el curs de la història tal com la coneixem. De la seva banda sonora escoltem el tema interpretat per la cantant alemanya Nena. El tema és 99 Luftballons, 99 globus.

Grans bandes sonores de la història, eh? Quina tenim avui? Doncs tenim Papillon. És un film dramàtic dirigit per Franklin Schneffler a l'any 1973, i on sortiren Steve McQueen, Dustin Hoffman, Victor Jory i Don Gordon. Papillon, un home condemnat per assassinat, és enviat a un penal de la Guaiana Francesa. Durant el viatge, en vaixell, coneix a Louis Degas, falsificador de bons de la Defensa Nacional, un home feble, al qual Papillon ofereix protecció a canvi dels diners que necessita per fugir de la presó. Escoltem de la seva banda sonora a la cantant Nicoletta amb el tema Tu a qui regardes la mer, tu que mires el mar. I la pel·lícula la teniu encara, si la voleu veure, gran superproducció d'aquestes èpoques, de l'any 73. La teniu a Movistar Plus.

Marea Negra és una pel·lícula basada en fets reals que ha dirigit Peter Berg a l'any 2016. I en el repartiment hi eren Mark Wahlberg, Kurt Russell, Kate Hudson i John Malkovich. Basat en els esdeveniments succeïts al Golf de Mèxic a l'abril del 2010, quan un accident en una plataforma de la BP que perforava per extreure petroli va causar una catàstrofe que va matar 11 persones i en va ferir 16 més, provocant, a més, una de les catàstrofes mediambientals més greus causades per l'home. La música de la pel·lícula és de Steve Jablonski i la teniu a la plataforma Netflix.

El rei del joc és un drama dels anys 30 que va dirigir Norman Jewison a l'any 1965 amb Steve McQueen, Edward Robinson, Carl Malden i Anne Margaret. Finals dels anys 30. Els millors jugadors de pòquer competeixen pel triomf a Nova Orleans. Un jove jugador s'incorpora al selecte grup de tafurs que es proposen derrotar a Robinson. Popular pel·lícula amb partides plenes de suspens. Escoltem un dels temes de la pel·lícula que interpreta Ray Charles.

Bé, i ara anem amb la pel·lícula Xocolata. Que bona, eh, Eli? I menjaríem ara una presa, no? És una comèdia romàntica del Regne Unit que va dirigir el suec Leif Alström a l'any 2000. I com principals intèrprets hi sortien Juliette Binoche, Judi Dench, Alfred Molina, Lena Olin, Johnny Depp i Carrie Ann Moss. Una dona francesa i la seva jove filla obren una xocolateria en un petit i remot poble que sacseja la rígida moral de la comunitat. És una pel·lícula deliciosa amb l'aroma d'un conte de fades. La banda sonora és la britànica Raquel Portman i la pel·lícula la teniu a Netflix.

Ara acabem amb Nits de tormenta. És un drama romàntic dirigit per George Wolfe a l'any 2008, amb Richard Gere, Diana Lane, James Franco i Scott Glenn com protagonistes. Un doctor que va a camí a visitar el seu fill coneix a una dona en un matrimoni infeliç en un hotel de Carolina del Nord. De la seva banda sonora escoltem el tema que ens interpreta la canadenca Celine Dion, anomenat Just Walk Away, Simplement Marxa. I la pel·lícula, si la voleu veure, és una pel·lícula romàntica, la teniu a la plataforma Netflix.

I final del programa d'avui, que ha estat el 508, on esperem hàgiu gaudit de les bandes sonores que us hem preparat. Donar les gràcies a la Eli, fantàstica com sempre a les vies de so, i a vosaltres, oients, gràcies per la confiança. I, si no passa res, la propera setmana tornarem amb un nou programa de música en 8 mil·límetres. Fins aleshores, gaudiu de la setmana i que vagi molt bé. Adéu-siau!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La circulació ferroviària continua interrompuda a les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, mentre Adif treballa per reparar el tram afectat per un forat causat per l'arrossegament de pedres provocat per les pluges d'ahir. Adif ja ha reparat una de les dues vies afectades i ja l'ha posat a disposició de Renfe, però la companyia encara no ha reprès la circulació perquè ha de fer els reconeixements previs, incloses les anomenades marxes blanques. Els treballs continuen a l'altra via. La incidència es localitza en una zona situada a pocs metres al punt on el juliol, recordem, es va produir un esvoranc de grans dimensions a prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. Renfe manté alternatives per als usuaris. I no deixem en certa manera el tema perquè els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya des de principis d'any. Hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des de 2020 se n'han incrementat un 84%. Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies. Per això, avui s'han reunit a Divi els Mossos per coordinar un reforç de seguretat a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos. Uns robatoris que generen perjudicis socials també que van més enllà de la seva consideració legal. Ho ha explicat a la xarxa la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAP, Montserrat Iglesias Lucía.
2: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no

0: criminalitat. Per categories, els assassinats pugen un 16% dels 25 del primer semestre del 2025 als 29 dels primers 6 mesos de 2026. I l'Ajuntament de Lloret de Mar, de la mà del Gremi de Taxistes, vol comptar amb llicències estacionals de taxi perquè sosté que la flota actual és insuficient per donar un bon servei durant els mesos d'estiu. Segons un estudi de l'Ajuntament, la flota actual de 41 taxis no dona prou cobertura durant les franges que hi ha a la temporada alta.
1: Notícies en xarxa.
2: Informació local.
3: L'aula d'extensió universitària comença avui el curs amb una conferència inaugural que es farà excepcionalment al Teatre de la Peni perquè pugui anar tothom que vulgui, una activitat oberta a tothom per inaugurar el curs de l'aula d'extensió. I el convidat a fer aquesta conferència és el president del Parlament de Catalunya, el senyor Josep Rull i Andreu. Ell parlarà de la dimensió nacional del Parlament. La conferència començarà a 6:45 de la tarda. Des de l'organització es demana a la gent que vulgui anar-hi que ja sigui a lloc a 6:45. Avui al Teatre de la Pènia amb el president del Parlament. I avui també és l'última tarda per visitar l'exposició Vincles, una mostra de la cultura popular de Festa Major en presència dels elements típics tradicionals de la festa, com el camell, els gegants, el cuc, l'enxuscat, els diables, els dimonis, elements també de l'esbardançaire, de les bastoneres, dels matussers, tots aquests elements estan a la planta baixa de l'edifici del Molí. Avui és l'últim dia perquè tots ells participaran a la Festa Major i, per tant, han de sortir d'aquesta exposició. Podeu visitar-la encara avui a la tarda, de 5 a 8. Als cursos de català per adults, aquesta setmana s'està fent la matrícula encara avui i demà per al nou alumnat que vulgui apuntar-se a algun dels cursos, als diferents nivells per aprendre a parlar català o als diferents nivells que hi ha també, que hi ha de gramàtica escrita. Avui i demà es poden fer la matrícula a través del web cpnl.cat. També avui de forma presencial a la Federació Obrera, el Servei Local de Català, aquest matí de 9 a 1 i a la tarda de 5 a 8. Demà divendres no hi ha inscripció presencial, però sí a través de la web. I dilluns també es farà matrícula en exclusiva del curs per fer el nivell C2 de català, tant a la Federació Obrera, el Servei de Català, com per internet. I el SEM, que fa diumenge una nova activitat, la secció de Medi Ambient farà una matinal per la Riera d'Arbúcies a la Selva. Serà un recorregut de 6 quilòmetres al costat de la Riera per conèixer aquest entorn natural, un dels elements més valuosos del Montseny, del Parc Natural del Montseny, que és també reserva de la biosfera. Si voleu anar, encara podeu apuntar-vos-hi avui i demà a la tarda si passeu pel local del SEM. I el Foment, que fa una triple proposta aquest cap de setmana, divendres a les 9 del vespre, espectacle del monologuista Miki de Cai, el dissabte a les 8 del vespre, ball amb música dels 70, 80 i 90 amb Remember Show, i diumenge a les 6 de la tarda, concert amb Montserrat Martí Cavaller. Les entrades per qualsevol d'aquestes activitats, com sempre, al web Entràpolis. La farmàcia de guàrdia avui, dijous 17 de setembre, és la Milaturà, que està al carrer Riera Mariona, número 3. I hem de comunicar la defunció de la senyora Encarna Sáez Belmonte. Tenia 93 anys i l'acte de comiat serà demà divendres a les 4 de la tarda a l'església.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació.

0: de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
2: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

Bona tarda a tots i a totes. Tornem una setmana més aquí a Ràdio Molins de Rei. Gràcies per l'acollida. Ens alegra molt veure que us agrada el programa, així que avui, doncs, tornem. Posarem tota la nostra energia per fer-ho igual o millor. Segon programa de la temporada, avui ve carregat i parlem de coses que s'inventen molt útils a Corea i que ens agradaria tenir a Catalunya. També parlarem de notícies positives que ens alegren més la tarda, comentarem les activitats que hi ha a la vila per la Festa Major i tindrem safareig, molt de safareig, el salseo que ens agrada, per exemple, parlant del programa de la Gran Cita, les declaracions de la Maika García, el bebè de la Lady Gaga, la Jennifer Lawrence, Taylor Lautner, que per qui no el conegui és el de Crepúsculo, el darrer concert de la Celine Dion, i per què no, també jugarem una estona i ens posarem a prova en cultura general. Tot això després d'una reflexió molt interessant on plantegem seriosament la pregunta: què li passa a la gent? No us fem esperar més, comencem el programa. Soc la Sílvia de Pares i esteu escoltant No ho entenc. Comencem!

Avui vinc amb una pregunta molt directa. Què li passa a la gent? Perquè entro a les xarxes socials i veig el mateix al 90% dels comptes que segueixo. I se'm fa avorrit. No ho entenc. De debò, en sèrio, què li passa a la gent? Quan hem normalitzat ensenyar casa nostra com la Pantoja en una exclusiva de Lectures, de gravar-nos sortint a la dutxa amb una tovallola enroscada al cap com si fossin una model per a un anunci, o fent veure que ens aixequem del llit amb els cabells perfectes i la cara perfecta? Això no és real. I també quan marxem de vacances, fer un room tour de l'habitació de l'hotel, gastar el temps de relax per posar-te a gravar amb la millor llum, sense roba pel mig, i tot perquè a Instagram es vegi bé la piscina privada que tens. No estàs de vacances? Doncs llegeix, treu un llibre, posa't a llegir, remulla els peus en aquesta superpiscina i deixa de gravar. De fet, tota aquesta feina que fa la gent l'haurien de fer les cadenes d'hotels, contractar professionals per totes aquestes fotos i vídeos. Si és que els estem fent la feina gratis. I no només això, sinó que la gent es posa a explicar coses que, sincerament, doncs, a la resta ens importa ben poc. Per exemple, quan es posen cremes a la cara, totes aquestes persones que es fan les skincares, per favor, quin avorriment! Sí, de debò, jo tinc una pregunta molt seriosa, de debò us passeu 20 minuts del vostre dia fent-vos tot allò a la cara? 20 minuts, com a mínim, perquè hi ha tot un món al voltant d'això, que ja en parlarem un altre dia, perquè dona per una altra reflexió. També, des de quan veiem normal ensenyar fotos i vídeos, tots aquells trends d'Instagram, jo de petit, jo als anys 90, jo fa 10 anys i jo ara, que no us doneu compte que esteu regalant informació molt preuada a les grans empreses. I ja no només que regalem informació i mètriques, sinó les fotos més íntimes que tenim, com per exemple les d'un part, està ple de vídeos i de fotografies de parts, per exemple. Què estem fent? Imagina't a la teva mare en la seva època que va enviar fotos del seu part a la revista del poble o del barri, o de tu fent pipí a la Gibrilla, o jo què sé, del segon aniversari, o de quan vas plorar molt pel que sigui. Tot el poble tindria ara aquesta revista on surts tu. És per pensar-hi, eh? Totes aquestes fotos s'haurien de quedar, doncs, a l'àlbum de casa teva, dic jo. O, jo què sé, per exemple, la roba. Des de quan creiem que ens interessa ensenyar l'outfit de dijous? Estem creant necessitats que no tenim. Prou, sisplou. I no parlem ja dels pares i mares que fan sharenting, que fan aquestes coses que ensenyen tota la vida dels seus fills i filles, que mengen, que vesteixen, fins i tot a quina escola van. De veritat que no ho entenc. Realment, no ens importa el que menja el teu fill o si aquesta setmana ha tingut un trau i heu hagut d'anar a l'hospital. On hem deixat la nostra intimitat, em pregunto. El misteri de saber com t'han anat les vacances i que m'ho expliquis després. O a on han anat aquells dies en què dèiem que de mi t'ensenyo les fotos del viatge, tot i que he de dir sincerament allò d'anar passant fotografies com si fossin diapositives allà 30 minuts, doncs era una mica mortal, tampoc és que vull tornar allò, però ostres, una mica de misteri, no? Ara tothom sap, abans la persona del poble del costat o el de Texas, als Estats Units, el que t'ha passat, que la teva família o els teus amics, no sé. Quan et trobes, per exemple, amb un amic pel carrer, ja no li pots dir «Què tal? Com ha anat tot?», perquè ja ho saps tot d'ell. No t'explicarà res de nou que no sàpigues. De fet, m'ha passat moltes vegades que em diuen «Sí, he anat al Tibidabo jo, ja, ho he vist a Instagram». Ah, i aquí s'acaba la conversa. O quan em diuen «Saps que me'n vaig anar de vacances a jo?». Sí, ho vaig veure a Instagram. Quina pena, oi? Depèn de amb qui sigui. Doncs he deixat de preguntar, perquè total, ho he vist tot a les xarxes. Avui m'agradaria reivindicar la gent que encara guarda aquest trosset seu i que no gosa ensenyar-ho a tothom. Aquella gent que no té la necessitat d'ensenyar-ho tot al món. Gràcies, sou la resistència, sisplau, continueu així i animeu a la gent que deixin de jugar a ser famosos i voler exposar-ho tot i absolutament tot. I sobretot al jovent, dir-vos que no cal, que es viu millor sense estar exposat. Us ho diem nosaltres, que hem crescut sense la pressió de tenir algú gravant-ho tot. Som l'última generació que anàvem sols pel carrer, a l'escola, a jugar al parc. Agafàvem tren sense saber com funcionava tota aquella xarxa i també anàvem a fer encàrrecs que ens manaven a comprar al supermercat, per exemple, o a la fruiteria. Hem anat a comprar tabac a l'estanc amb 9 anys, per exemple. És una cosa que a mi m'ha passat. Fa molts anys això, eh? Ara això mai vist. Som una generació que no teníem vergonya en preguntar quina hora era o com s'anava
a tal carrer. Vull dir, ara aquest jovent no pregunta, no, simplement treu el mòbil, el Google Maps i, bueno, ja està. Però ja no preguntem aquestes coses. I de debò, ho heu de saber, a la gent en realitat se la repampinfla el que hagis esmorzat, com et vesteixes o si avui has pillat un embussament al cotxe. Deixem de normalitzar, ensenyar-ho tot, tot i tot a les xarxes, si us plau. De debò que no ho entenc.

0: M'encanta aquesta secció perquè descobrim coses molt útils com la que us portem avui, vinguda de Corea. A alguns parcs o boscos, inclús al carrer, doncs teniu una màquina que t'expedeix repel·lent d'insectes gratuïts. Bona tarda, David. A veure si et vols incloure en aquesta conversa tan maca. A veure, el deixem una miqueta d'espai. L'hi havia desprevingut, m'encanta això de l'hi ha desprevingut al tècnic. De mentre us explico que aquesta màquina té una mànega com la de l'aire comprimit de les benzineres, aquestes que ara has de pagar. Abans no es pagava per aquesta màquina d'aire comprimit per inflar les rodes del cotxe, però ara sí. Doncs igual que aquestes, ara et dona repel·lent d'insectes gratuïts. I apretes un botó i surt totalment gratuït. Tu què en penses d'aquesta mesura? És genial, no?
1: Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Doncs sí, sí, em sembla completament genial. Espera que em pujo una mica al micro.
0: Sí, sí, és que he pillat desprevingut,
1: Sí, sí, una mica sí. No m'esperava que em donessis pas. Doncs és un gran invent, sí. Perquè, goita, jo aquest estiu necessitava repel·lent, sobretot pels mosquits, i ens hem tornat bojos anant de supermercat en supermercat buscant repel·lents per mosquits.
0: I a més és una cosa que si no ho portes és un final fatal, perquè acabes amb totes les cames plenes de picades.
1: Nosaltres, horrible, normalment sempre ja viatgem amb un pot de repel·lent de mosquits que ens agrada molt, que és natural i fa bona olor.
0: Sí.
1: I no porta amoniac, el típic amoniac. Però un cop se'ns ha acabat, després ha sigut un horror, perquè trobar-lo ha sigut impossible. Hem hagut d'agafar alternatives, i les alternatives, doncs bé.
0: Doncs aquesta alternativa de vinguda del Corea t'hagués anat molt bé,
1: sí,
0: i gratuïta, a més.
1: Els coreans estan per tot, realment, sí, aquesta gent. Doncs... entre el K-pop i els repel·lents s'estan menjant el món.
0: Sí, sí, i no només això, sinó que també hi ha mànegues d'aire comprimit a pressió perquè puguis treure tota, per exemple, l'aire amb aire, la sorra o el pol·len que tinguis en el cos. La màquina que hem vist està al costat de la platja, on hi ha també una zona boscosa, i sembla una autèntica meravella poder treure la sorra de la platja amb aire en lloc d'aigua. Tu t'ho imagines, això, a les platges
1: també,
0: de Barcelona?
1: Sí, sí, però també veig gent amb la pistoleta d'aire comprimit fent les autèntiques xorrades de tirar-se aire comprimit així a la boca.
0: Ara per que fer, has fet el moviment,
1: per fer gestos... sí, perquè la humanitat fa temps que hem votat meteorito.
0: Sí, sí.
1: I llavors s'ha de
0: pensar que es faria un bon ús, perquè, per favor, aquestes coses que estan a l'abast de tothom...
1: A Corea suposo que sí, perquè tenen una societat molt educadeta.
0: Home, i tant, però... i a més és molt més sostenible. On va parar, Pensa en la qualitat, en la quantitat de llitres que es gasten en dutxes a la platja. Vull dir... cada vegada que algú surt de la platja...
1: I que no
0: n'hi ha
1: dutxes des del tema de la
0: sequera... Ara sí, en algunes platges, Ara sí, en algunes platges, perquè jo aquest estiu he pogut gaudir per fi, perquè si no era un caos absolut després d'arribar a casa amb tota la sorra aquesta que s'enganxa...
1: Jo aquest estiu m'he adonat, i ha sigut motiu de conversa, que hem trobat que no hi havia... L'únic que havien tornat a instal·lar són aquelles dutxes només de peus.
0: Les de peus, sí, les de peus.
1: Les dutxes que coneixíem abans, o nosaltres érem petits, que podies tirar 3 hores a sota de la dutxa allà refrescant-te, amb aigua dolça.
0: Això ja no passa,
1: No, ja no.
0: Ara tens molta cua dient, vinga, va, que a més això no...
1: Molts ajuntaments
0: no
1: de costa,
0: és sostenible.
1: Molts ajuntaments de costa no han tornat a recuperar les dutxes de cos sencer. Com a molt, la dutxa de peus... i en alguns llocs de la platja, no en tot.
0: Molt bé, i això de les dutxes, per exemple, de totes maneres, aquests... Bueno, dic dutxes, però no, el de l'aire comprimit, és que els de Corea estan en un altre segle amb aquest invent. Jo no sé com han arribat aquí, però m'encanta i intentarem investigar més coses que fan
1: suposo
0: a Corea,
1: que
0: segur que ens donen per més seccions.
1: A veure, van arribar els cotxes coreans, doncs a veure si arriben també aquests invents coreans.
0: Tant de bo,
1: estarien bé. Estalviaria moltíssima aigua.

0: Doncs passen 5 minuts d'un quart de 6. Bona tarda, Jordi Roca.
1: Bona tarda,
0: i
1: què
0: benvingut.
1: Tal? Moltes gràcies, Sílvia. Com esteu?
0: Això de la Renfe, què ha passat? A veure...
1: Ai, mira, la Renfe, què vols que t'expliqui? Sí. Si és que és el pa de cada dia.
0: Avui parlarem de la Renfe.
1: Avui parlem, però espero que per malament, eh? Si hem de parlar de per bé, marxo del programa.
0: No.
1: Perquè, clar, o sigui, avui soc la representació del programa dels afectats una vegada més, un dia sí. més... per la Renfe, que no m'estranya que la gent que la fa cada dia agafi depressions, ansietats i de tot, perquè és que anar a la Renfe és tu vas. I el tren ja passa. Quan
0: sí,
1: vol,
0: sí,
1: eh? Vull
0: sí,
1: dir,
0: sí,
1: sense horaris. L'horari el portes tu.
0: Exacte.
1: Aleshores...
0: És tota una aventura.
1: Sí, és tota una aventura. I sobretot quan tens pressa tot se't fa llarg, saps? No, no sé si
0: exacte.
1: Passen a totes aquestes coses, que en
0: moltíssim,
1: canvi...
0: Moltíssim.
1: Quan tens molt temps, del món tot es fa super allò...
0: Sí.
1: Saps? No acaba de passar el temps. En canvi, jo venia corrents, però sí que hi ha distància des d'aquí fins a l'estació. En canvi, quan vaig normal, no tinc pressa, no, eh? Dic, si està aquí al cantó, l'estació.
0: O sigui, entenc
1: però,
0: que vaja, no t'ho has passat bé, eh?
1: Sílvia,
0: no t'ho has passat bé, perquè quan se't passa ràpid és quan t'ho passes
1: exacte.
0: Bé.
1: A més, una línia, em sap greu, bueno, que ara l'estic utilitzant, els de Molins, la R4, que és horrorosa, o sigui, és
0: sí,
1: la que s'espatlla dia sí, dia també, una cosa, no sé, molt estranya, algú hauria d'investigar.
2: Tu creus que està normal?
0: Exacte,
1: no ho és.
0: Doncs mira, Jordi, ja recordem per tota la gent que s'acaba de connectar ara,
1: sí.
0: que estem al programa No ho entenc, i hem plantejat una reflexió a la gent de tots aquests influencers o persones que volen
1: però
0: ser influencers.
1: Però encara existeixen els influencers?
0: I tant. I que plantegen, doncs, bueno, ensenyen casa seva com si fossin la Pantoja. Vull dir, tot això sense cobrar, òbviament, i volent buscant una fama
1: que... Jo diré una cosa, els influencers no han, perdó, però no han inventat gaire cosa nova. És el que ja feien els artistes abans,
0: en paper,
1: o a la ràdio, doncs
0: però
1: ara
0: cobraven, ells cobraven i tenien un... Bueno, havien sigut influencers, però eren famosos.
1: Bueno,
0: I aleshores
1: que tenien,
0: influenciaven
1: clar,
0: amb la seva famositat.
1: Que tenien un altre talent artístic a part, com ser actors, actrius, cantants, etc.
0: Venia d'alguna cosa,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte, després, però vaja, la portada l'ha ensenyat la casa, doncs pues ara, doncs pues a les xarxes socials i ja està.
0: I a les xarxes
1: socials.
0: Però
1: si això ho va fer Gran Hermano fa no sé quants anys, mare
0: i tant,
1: meva.
0: I tant. Doncs ens ha sorgit la pregunta
1: sí.
0: de per què seguim a influencers.
1: Home,
0: tu tens la resposta, Jordi?
1: Jo no la tinc perquè, com bé sabeu, i si no us ho sabreu ara, jo no tinc xarxes. Per tant, jo no segueixo a ningú. Ni a influencers, ni a coneguts, ni a amistats, ni a amants, ni a ningú.
0: Ja.
1: Per tant, no sé per què la gent... O sigui, jo em pregunto, la gent té temps per seguir els influencers?
0: Sí, pel carrer no, però per les xarxes sí.
1: Doncs és un gran misteri tot això, la veritat.
0: És el misteri de la vida, eh?
1: El misteri de la vida. Però tenim resposta,
0: Sílvia,
1: no?
0: Tenim resposta, sí.
1: I és que l'antropòloga Candela Arton... La dislexia una mica.
0: Sí.
1: Ens explicava el 2001, Herrick i Hyle White van concloure en un estudi que seguim a qui rep més atenció perquè assumim que sap alguna cosa que nosaltres no sabem. Saps allò quan veus la gent, no sé, corre cap un cató i tu no saps què passa, però
0: sí,
1: corres?
0: Sí, has de córrer, clar.
1: No, doncs ja està, tu no saps què està passant.
0: Enrere.
1: Però tu vas, no? Allò, seguir la massa.
0: Sí, sí.
1: Doncs és una mica el que conclou l'estudi. És com una espècie d'adrecera, Sílvia, diguéssim.
0: Sí.
1: No necessitem comprovar si aquesta persona realment mereix la nostra atenció, sinó que simplement en tenim prou en veure que altres persones l'estan mirant.
0: Doncs així és, i 11 anys després un equip va posar a prova aquesta idea amb nens de 3 a 5 anys, més o menys. Els hi posaven un vídeo de dos adults, amb dos adults, i al voltant d'aquests dos adults hi havia, doncs, altres persones mirant.
1: Molt bé.
0: I clarament miraven a un dels adults.
1: Només a un?
0: Sí, només més a un que a l'altre, eh?
1: Val.
0: Sí, sí, no, només a un, exclusivament.
1: No, no sé, jo pregunto, ja, jo d'influencers no en sé.
0: Sense dir absolutament res, eh? Els nens havien d'escollir a qui dels dos havien d'imitar i gairebé sempre s'escollia a la persona que havia rebut més mirades.
1: És que ja ho diuen, que aprenem moltes vegades copiant el que fan la resta, no? És com
0: sí.
1: quan arribes al primer dia de classe o al primer dia de feina o al primer dia d'un grup d'amics nous, tu fas el que fan la resta.
0: És que ja ho diu la dita, eh? Allà donde fueres, haz lo que vieres.
1: Exacte. I tot això sense que aquella persona hagués fet res, que això és lo fort, ni valuós ni diferent, en realitat.
0: Jo afegiria la sensació de que els influencers són com coneguts nostres i que formen part del nostre entorn, del nostre dia a dia, al final.
1: Sí, perquè si tu segueixes tot el que fan cada dia, tot el que pensen les xarxes socials, la seva casa, la seva vida personal, la seva vida professional, clar, és que al final acaba sent un conegut i saps més de l'influencer, Sílvia, que, no sé, del teu millor amic, quasi.
0: Sí, sí.
1: Vull dir, és molt fort, això.
0: No, és que, a més, t'expliquen moltes coses, tipus, és que avui el meu fill no sé què, és que ara, mira, me'n vaig amb uns col·legues a no sé on, és que no sé...
1: Però tu, Sílvia, una pregunta. Quants influencers pots estar seguint ara mateix?
0: Moltíssims,
1: clar, mare meva.
0: Sí, sí.
1: I aquí entra una mica el terme de la relació parasocial, que és un terme descrit per Horton i Wall el 1956.
0: Ja. Això va ser ahir, eh?
1: Sí, abans d'ahir. En el que ho relataven persones que miren la televisió, però es pot aplicar perfectament aquest cas, perquè no hi ha una manera de veure que la relació és de doble sentit. Així que si algú et parla mirant a càmera, això es processa com una amistat real. Perquè clar, tu mires, la persona que està a la tele t'està representa mirant a tu, però és mentida, no està mirant a ningú, ho sabem
0: tots,
1: no?
0: Mira, ho podem comprovar ara mateix perquè estem en directe al YouTube. Podeu entrar al YouTube. No ho entenc ràdio, o sigui, jo crec que poseu això i ja ho sortirem. I estem connectats, se'ns veu. Aleshores, podem ara mirar a càmera i
1: a
0: dir...
1: Veure.
0: Ens podeu
1: Hola.
0: Seguir quan vulgueu. Pel carrer no, però
1: no,
0: les nostres xarxes
1: no,
0: socials no, perquè aleshores denuncia. Però estem al YouTube.
1: O sigui que les nostres xarxes socials de nou entenc que ens segueixin i ara, clar, ells ens coneixen a nosaltres.
0: Però nosaltres començant... ells no.
1: No, nosaltres ells no. Algun dia estaria guai, no sé, convidar un oient al programa.
0: De fet, aquí tenim cadires, vull dir que poden venir
1: que
0: sempre que vulguin, suposo.
1: I si no,
0: eh?
1: També hi ha el WhatsApp del programa, Sílvia.
0: I tant, el 691-438-847. 691-438-847. I això, doncs, l'antropòloga Candela ens proposava un exercici molt senzill. Per què segueixes a cadascun dels influencers que segueixes? Han de ser amb motius reals i concrets.
1: Doncs vinga, deures per la nostra audiència que pensi per què segueixen a tots i cada un dels influencers que segueixen. Fem una petita pausa que escoltarem ara el bailoteo de detalls amb una miqueta d'alegria i a veure si se'm treu el mal rotllo a mi de la Renfe amb aquesta cançó. Fins ara!

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

0: Avui la secció de safareig ve carregada. Tenim un salseig de la gran cita de Lady Gaga, de Jennifer Lawrence, de Taylor Lautner, Celine Dion, però primer...
1: Però ja tindrem temps de tot, Sílvia. Quantes
0: espero que sí,
1: coses,
0: perquè és salseo del bueno, eh?
1: Ai, hauríem de fer un programa a part, aquest ritme.
0: Ja, això és veritat, eh? Necessitem saber primer què ha passat amb l'esportista Maika Garcia i com es troba ara mateix la seva situació, que és delicada, eh?
1: Doncs sí, atenció a la polèmica laboral i esportiva que sacseja el món del waterpolo. La mítica jugadora del club de natació Sabadell, la Maika Garcia, portarà, ha anunciat aquesta setmana al club als tribunals, després de ser acomiadada en reincorporant-se de la seva maternitat.
0: Així ho ha anunciat la mateixa waterpolista de 35 anys i que compta amb una multitud de títols olímpics i europeus. Garcia denuncia que l'entitat ha incomplert la llei de l'esport que protegeix la maternitat i ha confessat haver patit forts atacs d'ansietat després de rebre la trucada de recursos humans informant-la de la seva baixa. Literalment, l'esportista afirma que no es mereix això després de tants anys al club.
1: És que en són moltíssims, la veritat. I davant d'aquestes declaracions, doncs, el Club Natació Sabadell ha trencat el silenci. També l'entitat assegura en un comunicat que ha complert escrupolosament la legalitat i que la decisió de no renovar-la respon exclusivament a criteris esportius, spoiler, no? I que li van oferir incorporar-se a l'estructura del club fora de la piscina, una opció però que la jugadora va rebutjar.
0: I és que la boia internacional no pensa penjar el casquet. El seu gran objectiu és arribar als Jocs Olímpics de Los Angeles al 2028. Per això ha signat oficialment per al Club de Natació Sant Andreu.
1: Home, visca Sant Andreu!
0: Visca
1: aquí un agermanament Molins de Rei Sant Andreu, eh?
0: I tant, eh? Fins al 2028, convertint-se en el fitxatge estrella del seu gran rival.
1: Ah, els hi han robat, esclar. Tanca així una trajectòria històrica, imagina't, de 18 temporades, Sílvia, al Sabadell, i que després de totes aquestes temporades representant l'entitat... guanyant tants títols, sent una nedadora, o sigui, d'elit, que després, només pel sol fet d'haver estat embarassada i tornar a baixar de maternitat, t'acomiadin, és greu, eh? I fa molta pena, la veritat.
0: Sí, sí, fa molta pena.
1: Però vaja, així s'obre un conflicte judicial que pot marcar, i això també
0: pena
1: és...
0: Pena i ràbia, eh? Sí. És que estava intentant buscar la paraula perquè és que m'encén aquest tema...
1: Bueno,
0: en fi, a tots, a tots.
1: Un conflicte judicial amb el que l'esportista, i això és important, vol marcar un precedent decisiu sobre els drets de les esportistes mares a l'elit. Avui també, Sílvia, canviant de tema, us portem un d'aquells fenòmens virals que comencen gairebé per casualitat i acaben conquerint milions de pantalles a tot el món. Tu que ets...
0: No sabria
1: dir-te.
0: Eh?
1: No, una persona superdigital, vull dir que estàs a tope amb les xarxes socials, que veus tot, t'assabentes de tot, estàs a tot arreu. Has sentit a parlar del Siluc?
0: Hauria?
1: Jo no ho sé, perquè
0: no,
1: jo no hi soc.
0: No, la veritat és que no.
1: Bueno, potser té sentit, Sílvia...
0: És que tampoc soc tant, eh? M'ha posat una mica pels núvols, el Jordi.
1: No, home, no. Tothom, potser té sentit perquè és la nova obsessió a internet, però ja veuràs, Sílvia, és una sèrie.
0: Sí, però algú sí que en sé, eh? Es tracta d'una sèrie d'animació sud-coreana disponible a Netflix que no té diàlegs i està protagonitzada per unes foques hiperactives i bastant absurdes. Doncs bé, resulta que aquests dibuixos no només fascinen els nens, sinó que estan tornant bojos als gossos.
1: Clar, per això potser no et sonava, perquè tu tens gats, i aleshores, clar, no tenir gossos, doncs es veu que literalment, que els gossos, tu els hi poses aquests dibuixos i es queden com, no sé, com si haguessin vist un extraterrestre.
0: Ah, espera, ara sí que ho dius, eh? Però això no funciona amb gats?
1: Exactament.
0: Per un moment pensava que era un ronc.
1: Què, un llop? No. Ah, que algú que roncava. Ara sí, ara sí.
0: Ara sí, ara sí.
1: Doncs les xarxes socials, especialment TikTok i Instagram, s'han omplert de milers de vídeos on es veuen gossos de totes les races completament hipnotitzats davant de la televisió, asseguts sense moure's ni una orella mentre miren la sèrie. Ja sé que no és el que s'ha de fer ni el que s'ha de dir, però si vols tenir hipnotitzats a nens i a gossos, a la vegada ja saps el que has de fer una estoneta.
0: Doncs és una bona un bon recurs, eh? El secret d'aquest èxit caní sembla estar en els colors tan vius que utilitza la sèrie, els moviments ràpids i repetitius i, sobretot, els sons aguts i xiclets que fan les foques que capten a l'instant l'atenció auditiva de les mascotes.
1: Així que ja ho sabeu, si teniu un gos a casa i n'esteu 10 minuts de tranquil·litat...
0: O un nen,
1: proveu de posar-li el Siloc a la pantalla. Sílvia, per cert, ara que parlem de gossos, aquesta setmana hem sabut també que Lamine Yamal animal i la Inés García han adoptat a dos gossos.
0: No han adoptat.
1: Ah, no, els han comprat. Clar, és que jo vaig pensar, aquests cadells que són tan bonics, tan blanquets i tal...
0: Golden Retriever.
1: És que jo de marques de races, perdó, de gossos no hi entenc.
0: També és una marca, sí.
1: Jo veieu la nostra audiència que jo no hi entenc de res. Però, en tot cas, clar, jo pensava, que raro que siguin adoptats, perquè, clar, es veien tan ben posadets. Clar, no, els han comprat molt
0: uns
1: malament.
0: Uns gossos com aquests no s'adopten. A veure, es compren i a mi... Bueno, a mi no, a mi sí, però molta gent de les xarxes socials està fent molt de soroll en aquest tema, dient com avui dia, i sent una persona amb tant de renom, amb tant de altaveu, com fas això? Vull dir...
1: Perquè no ho pensen.
0: No ho pensen.
1: O sigui, no tenen aquesta consciència que
0: però
1: haurien
0: ella,
1: de tenir.
0: Però ella, la seva nòvia, que ara no recordo molt...
1: La Inés García.
0: La Inés, ella ha tingut sempre gossos. Vull dir, és una cosa que sembla que ja està com instaurada. No, no compris adopta i aquestes coses, però no, sembla...
1: Però si ha estat una persona que sempre els ha comprat perquè ha anat a buscar aquell gos que li agradava, com qui va al supermercat o a la botiga a comprar-se unes sabates noves, clar, doncs potser no té aquesta consciència. Però vaja, en tot cas, el missatge sempre és adopta.
0: Adopta.
1: I no compris.
0: 100%.
1: Perquè, a més, hi ha moltes màfies darrere de les compres, sí, de gossos,
0: i que no coneixem, i sempre ens posaran la cara maca a l'hora de comprar, però no, hi han coses molt obscures,
1: Doncs res, gomet vermell pel Yamin Yamal i més cosetes, Sílvia.
0: Més cosetes, el programa de 3CAT, La Gran Cita, fa el salt internacional.
1: Ai, pensava que anaves a dir que ja tornava.
0: No,
1: ai, quins
0: no,
1: nervis,
0: no.
1: Quins nervis!
0: Queda una miqueta, haurem d'esperar, jo tinc moltes ganes, bueno, perquè vaig veure la primera temporada i capítol 0, o sigui, estava jo, vale, necessito veure més. Sort que la vaig veure ja amb tots els capítols
1: trets. Ah, ja mesos.
0: Perquè si no, això esperar se m'hagués fet etern.
1: Per fer una marató, molt
0: bé. Doncs sí, la 3CAT, la cadena britànica de BBC Studios, compra els drets d'adaptació del programa.
1: No m'estranya.
0: El presentarà internacionalment a la MIPCOM de Cannes com una de les seves apostes de la temporada.
1: I a més, ara, spoiler, m'estan dient que La Gran Cita ja té el rodatge previst per aquest octubre del 2026. Ens podrien avançar alguna cosa, no, en el rodatge?
0: Sí, estaria bé.
1: I l'estrena estaria prevista per l'abril del 2027. Tocarà esperar una miqueta, però esperarem, i des d'aquí, des del No ho entenc, com sempre us ho explicarem. I també, doncs, es tornarà a rodar amb la Dulceida com a presentadora i seguirà el mateix format de 100 participants i 50 parelles seleccionades per intel·ligència artificial en 8 capítols d'una durada de 50 minuts.
0: Doncs sí, estarem atents a les novetats i quan comenci, doncs, farem safareig. Jo ja tinc moltes ganes,
1: Si esteu també enganxats a la televisió així en general, avui també us portem l'última hora de l'univers Supervivientes, perquè Telecinco no dona treva amb això, no para amb el reality. Ja tenim a marxar la nova i esperadíssima edició de Supervivientes All Stars.
0: I tant, recordem que la darrera temporada primaveral va acabar amb la victòria de Maika Benedicto, però la platja d'Honduras ha tornat a obrir les seves portes a grans llegendes del reality. I atenció, perquè aquesta vegada el joc ha canviat amb tot una figura inèdita, la dels capitans.
1: Exacte, Sílvia. La Marta Peñate i el Rubén Torres, que van ser els guanyadors de les edicions anteriors d'All Stars, perquè ja en porten tres, que Telecinco és una fàbrica, de
0: realities. És que no sé ni qui són, o sigui, imagina't el...
1: Bueno, és que has de tenir un màster, o sigui, en fi. Han tornat a l'illa, però ara com a capitans de Platja Sol i Platja Lluna. Ells no només viuen en les mateixes condicions externes i enfronten duels setmanals, sinó que prenen decisions crucials que poden canviar el rumb del concurs, com otorgar immunitats o fer nominacions a directes.
0: I entre els concursants que conviuen amb ells tenim veterans com Rosa Benito.
1: Reconeixes a Rosa Benito,
0: no.
1: Sílvia?
0: La següent
1: és que això
0: sí,
1: Això és safareig d'antic. La Rosa Benito és la cunyada de la Rocío Jurado.
0: Ostres, molt antic, Jo conec a la Yola Berrocal, aquesta sí, La Ivana Icardi o el raper Arcano. El raper Arcano em sona, però no li poso cara ara mateix, Però malauradament ja hem tingut el primer gran del baix de l'edició en només 3 dies de convivència. Però és que tampoc em sorprèn, la veritat,
1: No, però d'això es tracta, però en aquest cas és una mica trist, perquè és l'adeu forçat de l'Alma Boyo. La concursant va patir un fort malestar cervical a la platja amb formigueig a les cames, que la va obligar a ser evacuada d'urgència en llança i helicòpter. En 3 dies, pobra.
0: Tot i les seves ganes de continuar, el part mèdic ha estat definitiu, pateix una lesió al coll que desaconsella totalment la seva permanència. Per la qual cosa ha hagut d'abandonar el programa i tornar a Espanya. Un adeu molt emotiu i ple de llàgrimes, on la seva mare, Raquel Bollo, ha hagut de connectar en directe per reconfortar-la.
1: Normal. En fi, en breu sabrem en els propers dies qui serà el nou concursant i acabem el safareig en l'àmbit internacional parlant de la Lady Gaga i la seva parella, el Michael Polanski. Per què? Han estat pares, perdona?
0: Sí, sí.
1: La notícia és una exclusiva de Page Six, que ha publicat imatges amb la cantant amb el seu bebè en braços.
0: La cosa està és que ningú sabia que la Lady Gaga estava embarassada.
1: Home, és que jo no ho sabia.
0: De fet, a la premiere del Diable es vesteix de Prada 2 a Nova York, ningú va veure cap indici de bebè. No hi havia panxa, no hi havia res. O sigui, ha sigut un embaràs secret a lo Anne Hathaway. O no, perquè també s'especula que la parella hagi adoptat o que hagi fet gestació subrogada, cosa que de moment doncs, també està tenint molt de rebombori a les xarxes socials i no hi ha declaracions al respecte.
1: Bueno, segur que en els propers dies sabrem moltes més coses des d'on ha arribat aquest bebé de la Lady Gaga. Sílvia, què passa? Hem de passar les notícies positives.
0: No, un moment. És que això és que ho has d'escoltar, Jordi.
1: A veure,
0: no?
1: Vinga,
0: a tu i tothom.
1: Ràpid, et talleu el coll, si no, no sí. Jugaràs al final del programa.
0: L'actor Taylor Lautner, conegut com, per pel·lícules com Crepúsculo o Sharkboy.
1: Ningú sap qui és.
0: Sí, el de Crepúsculo, per favor.
1: Però no el protagonista principal, el segon.
0: El Llop.
1: El segon, val. El Moranet.
0: Sí, es va casar el 2022 amb la seva dona, que també es deia Taylor Dom. I això, doncs, un cop casada, doncs, va agafar el cognom d'ell.
1: Vale.
0: O sigui que els dos es diuen Taylor Lautner.
1: Vale.
0: La cosa està en que ara tindran un fill.
1: Sí.
0: I s'estan plantejant dir-li Taylor.
1: No m'ho puc creure. Sí, o sigui, sí. Els tres membres de la família que es diguin... Però això,
0: els tres
1: tu
0: membres...
1: saps els anys de teràpia que els que li costarà aquest nen superar, que es digui igual que el seu pare i que la seva mare?
0: I de nom i de cognom.
1: I de cognom.
0: És que és molt fort, jo no ho entenc.
1: I l'embolic burocràtic que pot haver-hi aquí és increïble.
0: Sí, però això queda massa lluny, a nosaltres ens és igual. Mentre ens donin safreig, a mi ja m'està bé.
1: Vinga, ara anem a parlar de totes les notícies positives que ha donat de si aquesta setmana.

0: Jordi, tenim una supernotícia positiva vinguda de la Renfe.
1: No, si és que hem de ser positius i tot, fins i tot amb la Renfe en aquest programa, que ja és dir.
0: Sí, tot i que positiva i Renfe, la mateixa frase, és una mica difícil de conjugar.
1: A veure, Sílvia, explica'm la notícia, sisplau.
0: Renfe torna a permetre pujar patinets elèctrics als trens de mitjana i llarga distància des del 7 de setembre de 2026,
2: Senyora.
1: Però, a veure, un moment, que això és perillós, Vull dir, tots els tècnics de prevenció de riscos laborals diuen que això no és bo.
0: És pot una explotar. Notícia positiva. No, home, si han dit que sí...
1: Però si no hi cabem nosaltres ni en els trens aquí de Rodalies, tu creus que hi pot pujar els patinets?
0: Continua prohibit a Rodalies,
1: Amiga meva.
0: Però en altres sí.
1: O sigui que si jo, no sé, faig Zaragoza a Madrid, aleshores puc pujar amb el patinet.
0: Sí, no entenc la diferència.
1: Però si faig Lleida a Zaragoza, no. Molt bé, bueno, coses que passen. Vinga, Sílvia, més notícies positives.
0: La història de dues amigues que han descobert que són germanes als 40 anys.
1: En sèrio? Ai, quina gràcia. La Minel i la Mina eren dos nadons quan les van deixar en un orfenat a la Índia als anys 80. Van ser adoptades per famílies diferents dels Països Baixos que vivien a només 130 quilòmetres de distància. Molta casualitat,
0: Sí.
1: El 1996, ja sent adolescents, es van conèixer per casualitat a una trobada per infants adoptats i van sentir allò una connexió molt forta, un feeling especial. I aquesta noia m'ha caigut bé, saps? És com si fos la meva germana, que diríem.
0: Sí.
1: Tot i que cap de les dues sabien que tenien en realitat un lligam biològic. Fins i tot s'escrivien cartes on es deien germana en broma, o sigui, lo moderno d'avui bro, doncs elles es deien sister.
0: En broma, però no,
1: Però no. I amb els anys van perdre, això sí, una mica el contacte.
0: Aquest abril, amb una prova d'ADN de MyHeritage, van confirmar amb un 100% de coincidència que eren germanes biològiques. Es van retrobar als Països Baixos a finals d'agost i des d'aleshores parlen cada dia. Ara volen anar juntes a l'Índia a conèixer Mumbai, la ciutat on van néixer.
1: I ja per acabar molt rapidet, un home de 65 anys de Nova York ha viscut amb daltonisme tota la seva vida, pot veure gràcies a unes ulleres que permeten distingir millor certs colors.
0: Tot això amb les ulleres de Enchroma, que estan dissenyades perquè les persones amb daltonisme puguin veure doncs, un espectre més ampli dels colors brillants que la majoria de nosaltres donem per fet. Utilitzen una tècnica de filtre de llum patentada i aquesta tecnologia de lents s'aplica amb precisió matemàtica per tractar les formes comunes del daltonisme vermell-verd. Els tecnicismes ens importen ben poc, Si voleu més informació de com funciona, doncs ho busqueu a la web. A nosaltres ens interessa doncs, la reacció que aquest home va tenir, perquè va ser preciós.
1: Home, és increïble quan una persona passa així. I una de les bones notícies, que a vegades, moltes, de fet, la tecnologia es posa al servei de les persones i ens ajuda a moltíssim. Continuem ara amb una cançoneta així com de festa major, perquè ara cultura en parlarem, Ja de la festa major de Molins.
0: Sí.
1: Però abans, escoltem el Robes, de la cançó Viu de Roba Estesa.

0: Escalfem motors per la festa major. Ja
1: ha
0: sortit...
1: Com m'agrada una festa major, Sílvia, sí. M'encanta.
0: Ja ha sortit el programa, que jo estava allà dient per què no sortia, que m'he de planificar amb totes aquestes coses que aquesta setmana tenim. Apunteu.
1: Però ja comença? Quan comença això?
0: Aquest divendres.
1: Ah, ja demà?
0: Sí, sí.
1: Oi, Déu meu, vinga, va, que agafo l'agenda.
0: Vinga, divendres, cercavila per anar a buscar els Miquels.
1: Qui són els Miquels?
0: Home, és la festa de...
1: És de Sant Miquel.
0: De Sant Miquel.
1: Això ho vaig aprendre la setmana passada, aprendré molt jo de Molins aquests
0: dies.
1: I
0: tant, i aleshores s'ha d'anar a buscar tots els Miquels, home.
1: Ah, però pels carrers?
0: Sí.
1: Però és com una gincama?
0: He de dir... No és una gincana. Es va buscar els Miquels, els més veterans i tal, perquè abans...
1: Però Miquels, persones físiques?
0: Sí.
1: Ah, molt bé, molt bé.
0: Miquels, persones físiques.
1: Clar, no sé, potser...
0: Abans venien amb una orquestra. Jo tinc un Miquel al meu edifici, i aleshores venien i els posaven a tocar fins que baixava, saps?
1: Ah, sí?
0: Però l'any passat no ho vaig escoltar, no sé per què, potser no estava jo al cas.
1: Bueno, a veure si demà ho fan.
0: Tant de bo. I tot seguit, després d'anar a buscar els Miquels, hi ha la crida a la festa major, on es dona tret de sortida a les festes de Sant Miquel.
1: Mira, alegria que és festa major, Sílvia.
0: I tant, eh?
1: El dissabte, què tenim?
0: Els més menuts de la casa tenen cita obligada per despertar el camell al pati de Can Ametller. Tot això passarà al voltant de les 10 fins la 1, 2.
1: Molt bé, tenim temps d'anar-lo a despertar, doncs.
0: Millor aquesta cançó, i tant que sí. També, si volen passar una bona estona entretinguts, els més menuts de la casa poden anar a la plaça de l'1 d'octubre, on trobareu activitats i tallers a càrrec de l'enxuscat, el cuc, els diables de la grupa... La canalla s'ho passa superbé.
1: I hi haurà tallers d'aquests de pintacares, Sílvia?
0: I tant. Pintacares, també de pintaforques i fins i tot viure l'experiència de vestir-se com un diable o portar la bèstia del cuc.
1: A mi, a vegades, aquestes activitats que són per nens, es voldria fer jo.
0: Jo també, sí, però...
1: Però no podem, no?
0: No podem.
1: No
0: si vas amb nens, pots anar a intentar ajudar i tal,
1: això
0: però...
1: Això mola.
0: Però si vas sol, queda raro, perquè...
1: Jo sóc d'aquests que segresto els nens, saps, per poder fer les activitats infantils.
0: Sí, no, ho estàs fent bé, deixa'm, no?
1: Més doncs coses.
0: Sí. Després, al Museu del Renaixement tenim activitat familiar de creació d'un tapís mural de la Remolina. Una obra col·laborativa que es quedarà exposada durant tota la festa major al vestíbul del museu. I ja per la tarda, al Parc de la Mariona, teniu el Holy Cook de les 5 de la tarda fins les 20, les 8 del vespre.
1: Però això del Holy Cook també és per nens o més?
0: No, tu també pots anar.
1: Oh, que guai, un holy amb bolins.
0: Recorda...
1: Com voleu, eh?
0: Home, clar que sí. Recorda anar vestit de blanc, que llueix més, després, el holy. A les 4 de la tarda, una miqueta abans del holy, teniu una activitat que a mi m'encanta, no em perdo mai.
1: A veure, quina és, Sílvia, cuidao, eh?
0: L'escalabirres.
1: Què és l'escalabirres?
0: O sigui, és fantàstica.
1: Però és la primera vegada que ho fan?
0: La cinquena edició.
1: Ah, jo la cinquena edició.
0: Sí, és... Bueno, és el seu nom ho diu, eh? Escalabirres. Vas posant les capses de les cerveses,
1: sí,
0: una sobre de l'altra, i has d'estar a dalt tota l'estona. Vull dir, et passen...
1: Però te les has de veure?
0: No.
1: Ah.
0: Si no, ja no arribaries
1: al
0: rècord, perquè a més el rècord està en 32 caixes.
1: Caixes?
0: Sí.
1: Hauria
0: sí.
1: de trucar al senyor del rècord Guinness, eh?
0: I tant, això es farà...

0: que es faci?
1: Doncs sí, tenim el Club Rollover, que organitza una gincana sobre rodes a l'skatepark de Molins, i també hi haurà un vespreig al pati de Can Ametller, balls a la plaça de Vicenç Fernández, cinema al Teatre de la Penny i el correfoc infantil a les 8:30 a la plaça de l'Ajuntament amb la colla infantil de Diables de Molins, la grupa colla infantil de Molins de Rei i l'enxuscat de Molins de Rei. Tot un espectacle,
0: però és que a mi no em dóna temps d'anar a tot arreu. A veure si el diumenge també hi ha coses interessants, que segur que
1: sí. Espero que t'hagis apuntat a la cursa popular de Molins de Rei, Jordi.
0: Però s'ha de córrer?
1: S'ha de córrer.
0: Ui, no ho sé jo, Això de córrer jo no ens portem gaire bé. Però vaja, es pot intentar. Per què? És diumenge?
1: Diumenge a les 8 del matí. Jo
0: però
1: crec que hi ha...
0: Vas?
1: I tant.
0: Oh, sí? Quants quilòmetres es corren?
1: No, jo corro la familiar, que és la d'un quilòmetre.
0: Vale,
1: i tot i així acabo traient la llengua, Però jo estic ben d'hora...
0: L'important és participar, Sílvia.
1: Sí, i sobretot ben d'hora animant a la cursa de 10 quilòmetres i la de relleus, que passa per davant de casa meva i em veus a mi amb el cafè dient molt bé, saps?
0: I escolta, una de les coses que més m'agrada a mi, Sílvia, de totes les festes majors d'aquest país són les diades castelleres. Enteneu? I si enteneu, és aquest diumenge?
1: I tant. És a les 12:30 del migdia i no només venen sols, sinó que els acompanyen les colles de Poble Sec, Esparreguera i Badalona. Això al pati del Palau, a les 12:30.
0: I alguna cosa més a la sala d'exposicions de Can Ametller?
1: Així és, a les 6 de la tarda s'inaugura l'exposició Festa i Foc amb un recorregut visual d'una selecció de fotografies al mateix pati de Can Ametller. I al mateix pati de Can Ametller acabem el diumenge amb el grup musical La Rauxa.
0: Però això no acaba aquí, perquè tenim activitats pel dilluns, pel dimarts, pel dimecres, perquè recordem que la festa major de Molins de Rei comença...
1: Dura molt.
0: I s'estendrà fins al diumenge, suposo, de la setmana vinent.
1: S'estén fins a Sant Miquel,
0: Exacte. Però bé, ho poden consultar al programa que segur que trobaran a la web de l'Ajuntament de Molins de Rei. I alguna cosa, Sílvia, de teatre que puguem dir o no?
1: De teatre?
0: Sí, no ho sé. Em sembla que aquest divendres, no?, hi ha amb el Mickey Day al Foment, amb el seu espectacle.
1: Correcte. El Foment amb el Mickey Decay, el seu espectacle Hoy se lia. El còmic amb el seu estil directe i gadità parla sense pèls a la llengua de temes com les relacions de parella, les xarxes socials, les modes absurdes i la hipocresia social. Juga constantment amb la tensió entre la rialla i l'escàndol, portant el públic al límit entre això no hauria de fer gràcia i no puc parar de riure. O sigui que al final és una invitació a riure's de tot, fins i tot d'allò que pot acabar en denúncia o en ovació, una de dues.
0: Doncs una molt bona proposta teatral per aquest divendres aquí a Molins de Rei. I acabem amb un últim apunt a Barcelona, Sílvia.
1: A Barcelona.
0: Què tenim aquest divendres? Que es poden fer tantes coses a la vida.
1: Aquest divendres ens adrecem a Barcelona perquè l'actor i cantant Marcos Franz, conegut pel seu paper a Merlí, que interpretava Gerard Piguillem, ha tret un llibre i farà la seva presentació aquest divendres a la Casa del Llibre a la Rambla de Catalunya. Però la notícia per mi no és que tregui un llibre, perquè no sé què passa, que tothom últimament treu llibres.
0: Sí, perquè aquest senyor és actor, però vaja, molt bé, polifacètic.
1: Sinó el missatge.
0: Quin és el missatge?
1: Sí, que està molt bé que hagi tret un llibre, vull dir.
0: Home, sí, pobre, sí. Compreu-li,
1: Però... realment la notícia, perquè el missatge que diu és...
0: A veure...
1: Del títol del llibre.
0: Sí.
1: Cuando dejé de ser yo.
0: Val.
1: Ha escrit un llibre de tot el que va succeir en el transcurs del rodatge de la sèrie Merlí fa 10 anys.
0: 10 anys,
1: El llibre és una narració autobiogràfica del que li va passar quan rodava la sèrie. Una història de manipulació, trauma i supervivència.
0: Doncs a tots aquells que estiguin interessats, ja ho saben, que aquest divendres 18 de setembre a les 6 de la tarda a la Casa del Llibre de Rambla Catalunya es presentarà aquest llibre, una nova proposta cultural que us fem aquí des de Ràdio Molins. I ara, juguem una miqueta, Sílvia, que ens agrada,
1: acabem
0: el programa, que ja ens queden res, 2-3 minutets.
1: Ens agrada quedar malament, he de dir, perquè
0: això...
1: jo segur que quedem malament. Com estàs de cultura general?
0: Jo estic molt malament i del que estic encara més malament és de com ho utilitzar, a l'Apple, perquè jo no tinc dispositius Apple, aleshores, quan em posen un davant, no sé què de fer.
1: A mi em passa el mateix amb els Androids.
0: A veure, comencem a jugar al Trivial, jo ja, la primera pregunta no sé què, no sé ni què és.
1: Fes-ho ja, perquè s'acaba el temps,
0: Que ho estic fent ja, és pregunta sobre cine i televisió.
1: A veure.
0: Que això era el formatget Lila, el de l'espectacle.
1: Sí.
0: Qui va ser parella de Warren Beatty a Bonnie Clyde? tens opcions, eh? El Faye Dunaway, l'Angie Dickinson, la Jane Fonda o la Annie Bancroft.
1: No tinc ni idea.
0: Nosaltres volem que la gent es culturitzi.
1: Sí.
0: Però que nosaltres no tenim ni idea, doncs així també n'aprenem.
1: Tu tens idea?
0: Jo no tinc ni idea, és que això és una miqueta antic, no?
1: És que nosaltres som antics.
0: Home, no tant, som millennials, però encara no som boomers, tampoc.
1: Però això ho hauríem de saber, eh?
0: Vinga, què li diem? Va, la Jane Fonda, home. Ah, doncs mira, la

0: la falla d'una web que, sincerament, no sé...
1: No sabem qui és, no li posem cara.
0: Vinga, ciència i naturalesa,
1: m'agrada. Sí, aquesta
0: sí. Quina de les següents no és, atenció, no és una unitat bàsica del Sistema Internacional d'Unitats? El faradi, el segon, el Kelvin o el metro?
1: No és un...
0: No és una unitat bàsica del Sistema Internacional d'Unitats.
1: I quines has dit? Faraday?
0: El Faraday, els segons, els Kelvin o els metro? Els metros.
1: Els
0: Sí, no ens queda poc temps, eh?
1: Tu quina diries?
0: Jo diria els Faraday.
1: Sí, doncs jo també.
0: Molt bé, l'hem encertat alguna cosa en Salem de...
1: Ui, no, ho hem fet bé, ho hem fet bé.
0: David, que aquesta sí que l'hem fet bé, home. Vinga, una altra de cine i televisió. De qui era la casa a la que Pedro Almodóvar va rodar els interiors de la pel·lícula Pepi, Lucy i Boom i altres xiques del montón?
1: Ostres, no, ni idea.
0: A veure, la Viviana Fernández, la Rosy de Palma, la Olvido Gara o la Carmen Maura?
1: Rosy de Palma, seguríssim, posa.
0: Potser era la Carmen Maura,
1: no tinc ni idea.
0: Rosy de Palma, ens la juguem?
1: No.
0: No, era l'Olvido Gara. Error. Vinga, una ultimíssima pregunta. Quantes troneres té una taula de billar americà? 8, 4, 6 o 2?
1: Troneres, o sigui, foradets.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, però és americà,
1: sí.
0: Eh?
1: Ah, i...
0: Potser en té 8.
1: No, 8 no, 6.
0: Segur?
1: 6 o 4?
0: Segur, Sílvia, perquè si diu americà vol dir que hi ha més d'un model.
1: 6.
0: El tècnic ens està dient que són 6. Ah, exacte. Són 6, però no ho hem fet tan malament.
1: Déu-n'hi-do, 2 de 4.
0: I ja és hora, Sílvia, a mi em sap greu d'aquest moment d'anar-nos acomiadant del programa. D'avui, del No ho entenc.
1: No.
0: Sí, ho hem de fer, Sílvia.
1: No, jo no vull, ho sento.

0: I fins aquí el programa d'avui. Són 60 minuts que els han fet possibles el David Rius a la part tècnica i el Jordi Roca aquí presentant amb una servidora.
1: La Sílvia de Pares, no ens oblidem de tu, que més has començat aquí gairebé sola. Molt bé, Sílvia. Us esperem el pròxim dijous de 5 a 6 de la tarda. I si us heu quedat amb ganes de més, doncs sabeu que ens podeu trobar de nou en antena els dimarts de 12 a 1 del migdia, repetint el programa.
0: Doncs sí, és fins i tot
1: vulgueu,
0: ja està.
1: També,
0: sí,
1: a la web de la ràdio, Sílvia.
0: Estem a la web de la ràdio, Spotify, YouTube.
1: Sí, que estem a tot arreu.
0: I també en miniclips a Instagram.
1: Mare meva, molt bé. Doncs aquells que vulguin ja saben que ens poden trobar. Que gaudiu molt de la festa major i fins la setmana vinent.
0: Bona festa.
1: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La circulació a les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac s'ha reprès aquesta tarda poc abans de 5:45 i els trens recuperaran progressivament els seus horaris de pas habitual. Ha informat Renfe, un moviment de terres, de pedres, concretament, havia provocat un forat que ha afectat les dues vies ferroviàries per les pluges d'ahir. Adif ha reparat les vies amb formigó a primera hora de la tarda. La incidència, recordem-ho, era pocs metres del punt on el juliol es va produir un esvoranc de grans dimensions a Vallbona. Per ara, Renfe, això sí, manté el servei alternatiu amb autobús. També el servei de metro de Barcelona està pràcticament normalitzat des de les 5 de la tarda després de diverses incidències causades també per la pluja ahir. A la nit, a la capital catalana, la L1, la L4 i la L11 estan normalitzades. Aquesta última només li queda una parada tancada. I el robatori de coure s'ha disparat un 84% en 6 anys a Catalunya. I no només afecta el transport ferroviari, precisament, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull als carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat dels cotxes i els seus usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular. Ens en parla Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics de Barcelona.
2: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen a agafar un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega.
1: I l'Audiència Nacional rebutja paralitzar la instal·lació de la posada en funcionament del campament per acollir migrants al port de Ceuta. El tribunal ha denegat la mesura cautelaríssima sol·licitada pel Sindicat Unificat de la Policia, que havia demanat suspendre la instal·lació del campament. L'Audiència alega que hi ha motius d'interès general. I el primer ministre de Canadà, Mark Carney, ha respost a les amenaces del president dels Estats Units, Donald Trump, per l'associació amb la Unió Europea i ha deixat clar que ningú dictarà amb qui teixeix aliances a Ottawa. Carney ha subratllat que el Canadà no està en disposició ni busca convertir-se en un membre de dret de la Unió Europea, però que aquesta aliança, ha dit, és un procés positiu. I els ajuntaments de Mèrida i Tarragona han formalitzat un protocol de col·laboració per impulsar el coneixement, la protecció, la divulgació conjunta del Teatre Romà de Mèrida i el Teatre de Tarraco, Patrimoni de la Humanitat.

0: Informació local.
1: Diumenge de festa major hi ha diferents propostes. Una d'elles al matí és la cursa popular de Sant Miquel amb els diferents recorreguts. Les primeres curses, tant la de 10 quilòmetres com la de relleus per parelles, sortirà a 8:45 del matí, primera sortida, i fins a les 12 aniran sortint els diferents recorreguts. Pel que fa a les inscripcions, avui dijous a les 3 de la tarda es tanca la inscripció del recorregut familiar d'un quilòmetre. La recollida de dorsals, recordem que serà divendres i dissabte al matí a la planta, divendres a la tarda i dissabte al matí a la planta baixa del Molí, i allà també es podran fer inscripcions en dorsal per participar, però sense entrar a la classificació. Cursa de Sant Miquel, diumenge al matí a l'entorn de la plaça de la Llibertat. També el diumenge hi ha a la plaça de l'Església, organitzat pel Molei, un concurs de paella i jocs rurals. També hi haurà dia de castellera amb els matussers i tres colles convidades diumenge a 12:45 a la plaça del Pati del Palau. També s'inaugura l'exposició Festa i Foc a Can Ametller, i a la tarda de diumenge l'activitat es centra en la proposta del Foment, per una banda, amb el concert de Montserrat Martí Cavaller a les 6 de la tarda. També hi haurà el concert d'Altabaix a les 7 al Pati de Can Ametller amb el grup La Rauxa, concert gratuït i de festa major. I fins aquí la programació dels propers dies, la programació de Sant Miquel, que continua la setmana que ve amb un acte per dia, dilluns i març, dimecres i dijous, i a partir de divendres i durant tot el cap de setmana amb el gruix de propostes de festa major que culminaran dimarts 29 de setembre. I la farmàcia de guàrdia avui dijous és la Milà, del carrer Riera Mariona, número 3. I hem de comunicar la defunció de la senyora Encarna Sáez Belmonte. Tenia 93 anys i l'acte de comiat serà demà divendres a les 4 de la tarda a l'església.

0: ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/tjove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: T'agraden els videojocs? Està l'última del que passa?
4: Opinions, ressenyes, debats, notícies. T'ajudem a trobar el proper videojoc que encaixi amb tu.
5: No importa si vas començar amb un Atari o vas viure la batalla entre Sega i Nintendo.
6: Jo no la vaig viure, però una partida del VLC de Pokémon no en guanya ningú.
5: El programa en català de referència sobre videojocs. No t'ho perdis.
7: Joc per Randa. Amb un equip de joves, i no tan joves, experts en videojocs, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
8: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.

0: benvingudes i benvinguts. Una setmana més parlem de còmics a Ràdio Molins de Rei. Gràcies per acompanyar-nos en aquest passeig que ens agrada fer pel món dels tebeos, les historietes, les novel·les gràfiques o, com també se'l coneix, el nové art. Si ens escolteu tant i tan bé és perquè algú fa molt bé la seva feina i aquesta persona és l'Eli Arjona, que està aquí controlant-ho tot a la perfecció. Comencem amb ella el segon programa de la temporada, mirant d'habituar-nos a aquesta nova durada que tenim. L'Eli és de les principals artífexs de que estiguem ocupant això gairebé una hora o 50 minuts. Jo em resistia, però ella ho tenia molt clar, i és que em deia, clar, és que porteu convidats molt interessants, i clar, doncs avui no podíem faltar, i ho tornem a fer, i espero que tinguem tot el temps tot el temps possible, o que ho fem prou bé per ocupar tot el temps possible, perquè, entre altres coses, la setmana passada, per exemple, no ens va entrar la cançó que havia portat la Xènia Amorós, no ens van entrar les seves recomanacions, i a veure si avui, amb el convidat d'avui, ho aconseguim, que no passa res, que si no ho aconseguim, però ho intentarem. De fet, també tinc els meus dubtes, perquè amb el convidat d'avui tenim molts temes a tractar. Entre altres coses, perquè quan hi vaig contactar li vaig dir, a mi m'agrada lligar-ho amb l'actualitat, a veure si podem, i em va dir, és que mira, doncs estarem d'aniversari. Vull dir, d'aquí a l'editorial de la qual ens parlarà avui, una de les editorials de les quals ens parlarà avui, perquè ens en parlarà d'un parell ben bé, fa 13 anys, la setmana que ve, crec que feu 13 anys. Doncs em sembla un motiu espectacular per parlar amb ell. De fet, la setmana passada ja va sortir l'editorial principal de la qual ens parlarà avui, que és Yermo Ediciones, perquè precisament la Xènia Amorós ha estat traductora d'algunes de les obres que ha publicat aquesta editorial. La Juventud de Durango, Les Noves Aventures de Barbarroja, La Horda del Contraviento o La Cofradía de las Tormentas, entre d'altres. Avui també venim aquí amb llibreta i retolador i bolígraf per aprendre molt, i per no perdre encara més temps amb les presentacions, doncs començo. Carles Miralles, molt benvingut.
1: Hola, moltes gràcies per tenir-me aquí, la veritat. Dic primer de tot moltes gràcies perquè sóc molt desagraït i al final sempre se m'oblida.
0: No, doncs ja.
1: Començo amb les gràcies i així ja està.
0: Doncs perfecte. Parlant de gràcies a tu per venir a parlar de còmics a Ràdio Molins, gràcies perquè has hagut de patir el viacrucis de Rodalies. El Carles ha arribat perfectament puntual, però perquè ha sortit amb molt de temps de marge. Per tant, li hem d'agrair molt. I posats a agrair, li agraïm al Jordi Raboso, que ens ha posat en contacte, tenim una amistat en comú, i al Jordi, que segurament aquest programa se l'escoltarà, doncs aprofitem i li agraïm.
1: Esperem que n'escolti algun més, també, eh?
0: Esperem, sí, no, segur que sí. I posats a agrair, doncs, al Jaume Atenes, que és qui ens ha fet retrobar-nos amb el Jordi, doncs també li agraïm. No m'enrotllo més i començo amb aquella introducció que fem una mica per posar en context, per posar la vostra biografia així i situar els oients i les oients que puguin no conèixer-vos. I sí que aquest any, com que crec que tenim una mica més de marge, m'agradaria que la féssim una mica compartida. Jo vaig llançant i et llenço alguna pregunta mentrestant. Carles Muñoz Miralles, Carles M. Miralles o senzillament Carles Miralles, ets editor en cap i responsable a Yermo Ediciones i des de 2020 també a Arechimanga. Dos segells del mateix grup, i no sé si la terminologia és ben bé aquesta, no sé si són segells, grups, no sé com exactament com
1: va. Sí, que a vegades quan jo veig que ens diuen Grupo Yermo,
0: això,
1: quan també fa TV Esfera, no?, que fa les analítiques anuals i tal, que diu Grupo Yermo, i és de Grupo Yermo, que raro em sona, no?, perquè per mi és una cosa molt casolana. Uh-huh. Aleshores, és com de, bueno, soc jo en un despatx, no?
0: Bueno.
1: I ja està, Grupo Yermo.
0: Però estàs portant aquests dos segells, ho dic bé, segells, o dues editorials
1: sí,
0: diferents?
1: Sí, bueno, diem segells perquè no tenen entitat financera per separat.
0: Clar.
1: No, aleshores, sí que és la mateixa entitat financera. Sí que editorialment les tractem com a grups diferents perquè tenen un públic molt diferent cada un dels, cada un d'ells, i aleshores sí que hem de tractar la comunicació, la forma d'editar també, perquè són productes molt diferents, també són amb equips diferents i tot això.
0: Molt bé. Parlarem una miqueta d'això, si podem. A veure, després de finalitzar la carrera de filologia catalana, filologia catalana, vas tenir l'oportunitat de treballar en una botiga de còmics de la qual eres visitant assidu o comprador assidu. El treball era com a corrector i traductor, i una mica més endavant va quedar una vacant d'editor coordinador a Norma Editorial, que entenc que la botiga era Norma, i et van trucar per treballar-hi. Per tant, entenc que aquesta és la teva primera experiència en el món editorial, o...?
1: Sí, bueno, diguem que la cosa va anar que jo sóc de Sabadell i en aquella època Norma tenia tendes franquiciades a molts llocs i hi havia una Norma Sabadell. A Sabadell la biblioteca pública estava... Bueno, sí, la pública era la Caixa, però bueno, la biblioteca on anava
0: sí.
1: Estava... Des de casa meva per la biblioteca havia de passar parlant de la botiga. I clar, què passava? Que molts cops no arribava a la biblioteca. Em quedava allà a xerrar tota la tarda. I allà, doncs, els propietaris de la botiga, per una festa major, que ells volien marxar o alguna cosa així, em van dir, hòstia, ja que estàs aquí totes les tardes, clar, et vols quedar.
0: Clar.
1: I bueno, vam quedar allà, vam fer una colla d'amics bastant interessant, i una d'aquestes persones de la colla era maquetista d'un packager, que són aquests ajudants que fan els llibres per a les grans empreses, i em va dir, necessitem un corrector. I com que havia acabat la carrera, doncs allà vaig anar. I d'allà doncs vaig passar després a Norma Editorial, quan els va faltar un coordinador a Norma, com que aquest packager treballava per Norma,
0: molt bé.
1: Va ser molt fàcil, no?, el que m'acceptessin, perquè ja treballava ja per ells, ja sabia la forma de treballar. I d'allà doncs va marxar l'editor que hi havia en aquell moment, que era l'Armanzoroa, i em van proposar a mi, bueno, doncs, ja que estàs aquí, tens... Jo havia fet un... no un màster en edició, però sí que era com una mena de mini-màster per aturats del món editorial. I clar, tenia els coneixements prous per fer d'editor en aquell moment, que era totalment diferent a fer editor avui en dia, no? Perquè en aquell moment eren fotolits, era tot molt físic. Ara no veus el paper per res fins que no està imprès, no?
0: Exacte, ara tot passa en PDF o...
1: Sí. I era això, completament diferent, i bueno, allà que vaig anar, que vaig entrar a Norma, i allà vaig estar...
0: Jo això m'ho imagino, no?, com un somni fet realitat, de dir, ostres, he passat de ser el comprador o el visitant, a cada volta estic treballant en aquell món, però bueno, no sé si és tan bonic.
1: Bueno, un amic meu me'n recordo que deia, ostres, jo quan llegia còmics que veia tots els noms d'aquesta gent que participava i deia, mai podria estar aquí perquè no tinc talents, no?, per fer això. I dius, hòstia, bueno, puc ser editor. El que no té talent, pues
0: bueno,
1: no
0: sé. Té un altre talent, sí. I el que sí que entenc és que has estat lector des de sempre. Com a mínim, aquella època segur, per tant, entenc que lector de còmics de tota la vida.
1: Sí.
0: Que, molt bé. Sis anys després d'estar treballant per Norma, Planeta d'Agostini t'ofereix un lloc de feina i vas passar-hi treballant 2 anys per aquesta editorial. Crec que no en guardes un bon record, no et preguntaré específicament, però sí que què en treus d'aquella experiència que t'ha servit per l'editor que ets avui?
1: De Norma trec el portar una empresa de forma familiar, perquè al moment que jo estava de Norma no era tan gran com era ara, no? Era, que ara tenen molts segells, que en moment era tot més abastable, i sí que tractaves directament amb el propietari o amb el director general o amb qui fos, no? I d'ahir sí que trec el com portar una empresa de forma familiar, i de Planeta trec una cosa molt interessant, que és veure les coses veure the big picture, que dirien els anglesos, saps què és? És el deia, no, perquè 1 euro per pàgina, per exemple, que dius, hòstia, no és res, 1 euro per pàgina. Clar, d'allà trec que si multipliques per totes les planes que fas a l'any, pues, sí que són molts diners, no? Clar. I això era una visió que es feia molt a Planeta, i sí que la trec, no? Abans de prendre una decisió, dir, vale, en petit és això, però en gran què serà?
0: Molt bé.
1: I bé, ja està, no vaig treure més.
0: Molt bé, bueno, ja és això.
1: Bueno, algun còmic em vaig endur.
0: No, molt bé. Després vas treballar en una petita editorial de llibres infantils i més endavant, en tancar aquesta editorial i gràcies a la coincidència que en aquell moment vas cobrar uns diners d'unes terres de la teva àvia, terres que anomenava Guillermo, d'aquí el nom de l'editorial, vas crear el teu propi segell, format per tu mateix com a editor i un dissenyador gràfic encarregat de la imatge visual de l'editorial amb col·laboradors externs encarregats de la resta de tasques. Això en aquell moment. Avui, com és l'equip de Guillermo?
1: Pues l'equip és el mateix, jo, el mateix dissenyador, que els dos treballàvem en aquesta editorial infantil. A més, hi hem afegit pues, un coordinador per la part de manga i un encarregat de màrqueting que porta pues, tot el tema de fires, el tema de tractament en botigues... I una mica, bueno, el coordinador es reparteix la part de premsa amb la noia de màrqueting, perquè a vegades pues, coincideixen, no?, els dos mons, i allò pues, s'ho van repartint com poden. Però no ha crescut gaire. O sigui,
0: estem parlant de 4 persones.
1: 4 persones, més un equip de col·laboradors, que tampoc és tan gran l'equip de col·laboradors, perquè m'agrada que la gent externa pugui cobrar de nosaltres i pugui viure gràcies a la feina que fa amb nosaltres, i aleshores si tens molts col·laboradors, els has de donar poca feina a cada un. Aleshores prefereixo gent que sigui bona i que sàpiga que nosaltres anem confiant en ells.
0: Molt bé. Tenim l'equip al cap i, a veure, Guillermo Ediciones és una editorial especialitzada en còmic europeu amb publicacions com les sèries Elric, Nottingham, La Serpiente y la Lanza, Oco, Las Cinco Tierras, Las Cròniques de Legión, per exemple, Maricel, que vam tenir aquí la Coralia Espunya presentant-nos Maricel quan la veu publicar... Heu apostat per la recuperació del còmic de gènere, perquè aquí hem parlat de pirateria, hem parlat de fantasia, hem parlat de, diguem, aquests ciència-ficció, també. Sí, sí. I us heu guanyat un lloc entre les grans editorials del còmic europeu, sent això, el que deies, quatre persones. Com viu una editorial de la vostra dimensió, si em permets dir-ho així, en un ecosistema com el que tenim avui del sector del còmic, i més en això, diguem, anant a varar en el marc d'Europa?
1: Doncs fent molts malabars, la veritat.
0: M'imagino.
1: Sí, vivim fent poques vacances, gairebé sense cap de setmana, per poder minimitzar costos a través de la pròpia feina, no? Tot el que puguis fer tu, pues, no ho has de pagar, aleshores això abarateix el cost de cada llibre. Però també crec que hem treballat molt bé la nostra imatge de marca. Sí que hi ha altres editorials que la tenen molt millor treballada, no? Però sí que nosaltres, jo de vegades sempre, quan és l'aniversari, sempre m'agrada recordar el primer dossier de premsa que vam enviar de presentació de l'editorial, que dèiem, no, volem treballar el gènere, volem treballar ciència-ficció, fantasia i còmic històric, i que ara, 13 anys després, aquests segueixen sent els puntals de l'editorial, no? No ens hem deixat endur per les veus, les sirenes aquestes que et diuen que potser té més repercussió a premsa o a mitjans, al còmic social o la novel·la gràfica, no? Sí que hi hem flirtejat una mica en alguna ocasió, però sobretot amb ocasions en què es barrejava el còmic de gènere en si amb el més el format novel·la gràfica de còmic d'autor, però sí que sempre hem apostat pel còmic aquest de gran format, de format àlbum, i ens funciona molt bé. Estem trobant, tenim un públic molt fidel, també tenim un públic que ens odia a mort i que sempre els tenim
0: allà. No es pot agradar a tothom.
1: Però jo crec que també el públic, el hater, també demostra que estàs fent la teva imatge de marca, no? Perquè no li agrada el que fas, per tant, no tenim cap problema, no t'agrada, doncs ja està.
0: Ja està.
1: Però clar, per mi és de... Però es ratifica que estàs fent bé la feina perquè li importa el que estàs fent. I bé, jo sempre estic molt, molt content amb els... Tenim lectors molt, molt seguidors, molt fans de Yermo, que... Amb el pas dels anys, doncs, molts els coneixes al Saló del Còmic, o quan fèiem les jornades comiqueres, i sobretot per Facebook, que encara sigui de gent gran, però si Guillermo sí que té un públic de gent gran, i per tant a Facebook és molt més activa que no pas a Twitter o Instagram. I els vas veient, o sigui, i veus que és un públic, i jo crec que és això amb el que està treballant Guillermo molt bé.
0: Seguim, perquè ja hem tancat la biografia, però sí que m'interessa tocar-ho també, perquè és quan portàveu 5 anys de Yermo, decidiu créixer cap a un altre sector, que és provant amb el manga. Aquí és on neix Arechimanga i on comença la recerca de títols com Candy Candy, Magical Girl Holy Shit, Gannibal Megumi Itsugumi, entre d'altres, ja sé que de títols en podríem dir desenes i centenars. Clar, aquesta aposta, en quin moment s'ha usacut i vinga, va, doncs anem a treballar, anem a tocar el manga.
1: Hi ha un tema, que és que jo tinc una germana que és un any més gran, per tant a casa meva es veia la televisió que volia mi germana. I clar, quan era petit, doncs, es veia Candy Candy, perquè és el que volia veure a mi germana. Bueno, i al final jo crec que en aquella època tots veiem
0: Candy Candy, correcte.
1: Aleshores, jo quan, per coses de la vida, vaig descobrir que l'autora de Candy Candy havia publicat la novel·la, em va quedar com a editor, ostres, aviam si pogués treure en algun moment la novel·la, i era allò que tens un ronron al cap, no? Aleshores, quan ja Guillermo ja estava muntat, ja anava a velocitat de creuer, ja anava sola, diguem, que va ser el moment de dir, vale, ara com faig créixer l'editorial, va ser, vale, em van suggerir, hòstia, doncs perquè no et fiques en el món del manga. I jo vaig dir, hòstia, doncs del món de treure Candy Candy, no? I aleshores de, vale, com monto Candy Candy amb Guillermo, que no té res a veure.
0: Clar. Dius,
1: bueno, Candy Candy té un component històric, perquè passa durant la Primera Guerra Mundial, i dius, bueno, tinc altres obres d'aquesta autora, que també són obres, sí que són melodrames, també, com Candy Candy, però també tenen aquest component històric. Hi ha altre manga històric, que era un tema que no s'estava tocant molt, que era com Arte, o com una sèrie que entró, que es deia Balzar, té l'arte de la guerra. I aquí doncs, vaig poder com vestir una mica el manga, o sigui, un catàleg de manga en cert sentit dintre de Yermo. Li vam posar de nom Arechi, que era un nom que sonava prou japonès com per ser de manga i que significa Yermo en japonès.
0: Ah, que bo. Vale.
1: I sí, o sigui, si hagués sigut una paraula que no hagués no hagués tingut bona sonoritat, no s'hagués dit.
0: Segurament.
1: Nom, però com que va donar la casualitat Kareche, és un nom que és fàcil de dir i que sona japonès,
0: sí, sí, sí.
1: Pues, ens vam quedar aquest nom. I vam començar això, a muntar Arechi a través de Manga Històric, que de seguida vam passar també al BL a través d'alguns BLs que eren de temàtica històrica. I després ja, pues, un cop ja va estar obert la línia com a manga de manga, pues ja vam deixar passar qualsevol cosa, no? O sigui, sobretot el gènere de terror o coses així, que és el que ara ens estem dedicant més.
0: Tanco la part de biografia, sí que puc dir també que ets traductor, entre altres de les vostres obres, d'algunes de les obres que publiqueu estan traduïdes per tu. També ets autor, i en parlarem en un moment. Com a guionista tens una obra de la qual vull dedicar, ni que siguin els 5 últims minuts per parlar-ne. No sé si et queda per afegir alguna cosa, o ja entro a barrac amb les...
1: Bueno, també faig els cafès.
0: Però... De tot.
1: Sí, sí.
0: Xico para todo. Doncs posa't còmode, que jo crec que estem còmodes, a més, ja portem ja... En tot això, sí, sí. Eli, és que clar, és que això dels 50 minuts passa molt ràpid, eh?
1: Sí, hora i mitja ja, eh?
0: Sí, sí, exacte. No. Posa't còmode, perquè tenim moltes ganes de parlar amb tu i moltes preguntes per fer-te. I començo, perquè has mencionat el tema de les vacances ara fa un moment, i precisament el diari de Kovacs, que és un canal de YouTube que heu de seguir, sí o sí, a més el porta el David Monturiol, que és el Monto, que és molinenc, o sigui que també algun dia hauria de passar per aquí, doncs deies al diari de Kovacs que l'estiu et permet fer la teva feina. Vas dir-ho així, tal qual. Entenc que és centrar-te exclusivament en la teva feina. En què consisteix la teva feina?
1: Aviam, no tant en la meva feina, però en la feina burocràtica. O sigui, la feina d'editor comença des del moment que tu llegeixes còmics, no?, i que decideixes que són còmics que encaixen al catàleg de l'editorial, que és una de les feines principals. Les editorials més grans potser ho fan amb lectors externs, no?, que saben més o menys com és el catàleg i et fan suggeriments. Jo, com que m'agrada el gènere, doncs m'ho llegeixo jo, no? I això és una feina que vas fent durant l'any, que això t'impedeix llegir potser còmics per plaer, perquè estàs llegint còmics per saber si publicar-los o no. Després d'aquí passa a fer-se els contractes, això és feina que no es fa a l'agost, sinó que és una feina que es fa a més a més, no? D'aquí fas una oferta a l'agència que porti els drets, sigui de l'editorial estrangera, sigui l'agent d'un autor o el que sigui, i fas el contracte. I després, a partir d'aquí, pues, queda la coordinació de un cop tens el contracte i pagues les factures, no?, de drets, de materials, del que sigui, la feina és coordinar perquè aquest llibre surti en castellà, no? Coordines amb el traductor, amb el rotulista, amb els correctors, amb el dissenyador, i amb l'impremta, no?, buscar el paper adient per al llibre. I després queden tots aquests flecos, que no surt la paraula en català, de
0: serrells, serrells, però no sé si ben bé és la...
1: Pues, els informes de venda, no?, que has de... Al juny tu has de dir a la gent el que has venut la primera meitat de l'any, no?, a tots els agents d'estrangers i això. I el desembre també ho has de fer. Aleshores, jo sempre demano, pues, una petita pròrroga, no?, de no fer-ho al juliol, que hauria de ser el juliol, sinó poder-ho fer a l'agost, que em permet... Clar, com que no hi ha ningú, doncs em permet fer tots aquests informes, em permet també actualitzar tot el tema de contractes, organitzar tot el que es va acumulant, no?, d'arreveriments, d'endreçar coses, de fer còpies de seguretat dels llibres, que és, clar, són feines tan importants, però que no tenen temps de fer-la en el dia a dia, no? A mi l'agost em permet això, sobretot. Perquè realment durant tots els mesos estàs tan ocupat coordinant que el llibre hagi de sortir per un dia concret, que no tens temps. També em permet dir, vale, tenim tot això contractat, anem a organitzar un planning amb lògica, que igual abans has anunciat, no?, que un llibre sortiria a l'octubre, però com que el juliol, o sigui, l'agost, refàs el planning, doncs un llibre, igual tens dos de westerns al mateix mes, i dius, vale, doncs l'enredereixo perquè si hi ha un fan del western que no es competeixi amb si mateix, no?
0: Parlarem d'això i d'aquestes novetats que surten. Jo crec que espero tenir temps a tot. Anem un moment enrere i això, pregunto com neix Yermo, és a dir, com i quan, sabem que és aquest moment en què, diguem, reps, bueno, diners de l'editorial, diners de les terres de l'àvia, i ara que estàs amb l'aniversari, o esteu amb l'aniversari, en quin moment decideixes això de...
1: Pues mira, l'editorial aquesta infantil, quan va tancar, clar, et posa en una situació de dir, vale, has de començar a zero, no? Jo havia sortit, com has dit, no, de Planeta amb mal record, I les editorials petites, clar, no som editorials que tinguem vacants de feina per molta gent, no? Aleshores és molt difícil en el món del còmic trobar feina, a menys que sigui una gran editorial, però jo no volia tornar a una gran editorial. I, bueno, el fet de tenir certs diners era de, bueno, o em pago part de la hipoteca que tenia, o els inverteixo en fer-me una feina per mi mateix. I, bueno, i aquí va anar. Com que era el moment en què l'antiga Glena, Editores de TV, havia tancat feia poc, sí que quedava aquell nínxol que ells tenien, aquella col·lecció que es deia Popcorn, que publicava aquest tipus de novel·les, de novel·la gràfica, anava a dir, però de còmic més, sí, més de gènere. Planeta havia deixat de publicar-ho. Norma, ara Norma sí que el torna a publicar com a còmic de gènere, però en aquella època només feia novel·la gràfica, no? Que era l'auge, potser, de la temàtica social i tot aquest tema. I aleshores em permetia dir, vale, doncs hi ha certs títols que ningú està apostant per ells, per tant, comprar-los és prou barat, perquè no hi ha competència a Espanya. I vaig, com que tenia els contactes de quan hi havia treballat, doncs em va ser fàcil, no havia de començar de zero. Clar. Presentant, no, és un projecte, clar, la gent ja em coneixia a mi com a persona. I quan vaig ficar a la porta dels agents, de seguida em van dir que sí.
0: Una cosa que has apuntat ja, que és això, la línia editorial, és a dir, tu dius que cobreixes el buit que deixa Glenat, però quina és aquesta línia editorial? És a dir, per quins títols aposteu? Ho hem dit una mica, però vull que ho expliquis.
1: Clar, per mi és el que a França es considera mainstream, que per aquí és el menys mainstream que hi ha, i és això, no? O sigui, fantasia pura i dura, derivada del Senyor dels Anells, derivada de l'Enfeus de Troyes, no? Que és, per França és com un gran pilar de la fantasia. La ciència-ficció no molt hard, perquè jo crec que és molt difícil, o sigui, és una ciència-ficció més d'aventures, que és potser la que és més semblant a Star Wars, la que és més semblant a Dune, i el còmic històric, que jo crec que és un gènere molt reivindicat, és una llàstima que, com que ve de França, sempre és... La majoria de coses són història de França, no? Que sí que han editorials aquí que ho fan, però, bueno, amb cert viaix, que potser no és tan interessant. I sí que dic, hòstia, si tinguéssim aquí aquest públic, no? Com que tenen a França, poder explicar la nostra història.
0: Clar.
1: Amb còmics seria molt interessant, però, bueno, mentre no tenim això, doncs estem publicant la història de França, que tampoc està tan lluny.
0: Clar, exacte.
1: A més, a França tenen... Vaig parlar amb... Hi ha una sèrie que es diu Les Reines de Sangre, i un cop parlant amb l'editor, amb en Guy Delcourt, jo li deia... Ostres, i per què no parleu d'Isabel la Catòlica, per exemple, no? Que és, com que totes les reines que surten allà són reines que han tingut un pes important a la història d'Europa o a la història del món, i clar, em va dir que no era prou exòtica, que ells ho publicaven. És reina francesa o reina molt exòtica, com Cleopatra o
0: tan a prop no els hi anava bé.
1: Sí, tan a prop no.
0: Clar. Ostres, i llavors, temàtiques, estem parlant d'això, ciència-ficció, però clar, gènere fantàstic, còmic històric, has dit també els relats de pirates, sí, les històries del Japó feudal, tot això també té cabuda.
1: Sí, sí, per mi això és la secció d'aventures, que té tot, western,
0: clar,
1: samurais...
0: Western, clar.
1: Bueno, són gèneres que han agradat sempre, que segueixen agradant, i que jo crec que tenen molta originalitat, no? O sigui, una cosa és llegir una història de samurais feta des d'autors japonesos i una altra és feta des d'autors d'aquí, o de França, que la visió que tenen del que és el samurai és totalment diferent.
0: Clar. I saps trobar un denominador comú d'aquestes obres, o més enllà del teu criteri, del vostre criteri, diguem... Quin seria?
1: Aviam, per mi és molt important el dibuix. El dibuix és sobretot que sigui molt realista, perquè jo crec que al públic que tenim li agrada molt el dibuix realista, que sigui espectacular, que llueixi molt en format àlbum. Jo crec que és una forma de lluitar molt bé contra la pirateria. Al final, quan tu pirateges còmics, el pots llegir en una tablet, però una tablet té una mida petita.
0: Clar.
1: El còmic americà, per exemple, que és la mida d'una tablet, no? Aleshores, piratejar un còmic americà en una tablet no perds la potència del dibuix. En canvi, en un àlbum europeu, que és gairebé el doble de gran, llegir-lo en una tablet et fa perdre l'espectacularitat de l'àlbum. I sobretot ens fixem molt en això.
0: Clar, és que jo pensava precisament el dibuix, aquesta tendència al realista, al figuratiu, em semblava que era, no?, un dels denominadors comuns. Vull dir que crec que... Molt bé. I ara, una cosa que tu apuntaves abans i que et volia preguntar, perquè és a dir, vosaltres treballeu molt publicant obra que està, diguem, publicada originalment a França i la traduïu pel mercat català, espanyol. Quin recorregut fa una obra concreta, eh? Des que en llegeixes el projecte, que no sé si tu llegeixes el projecte o llegeixes ja un cop publicat, és a dir, un cop publicat allà, o no, és previ a això, i fins que la publiqueu aquí traduïda. Quin recorregut fa?
1: De vegades és, veus 4 o 5 planes i ja la compres. Sobretot la veus a fires, no? Quan,
0: això.
1: El més clar és la Fira de Frankfurt, que és la Fira del Llibre, que és la més important del món i que va a tothom, i allà és on veus tots els projectes de l'any, o vas a Angolem al gener, que bueno, no sé si es tornarà a fer o no, però...
0: Exacte, sí.
1: Si no, hi ha Bolònia, que és la Fira del Llibre Infantil.
0: Frankfurt, no? Crec que hi vas,
1: sí,
0: ara...
1: Sí, el dia 7-8 d'octubre.
0: No sé si Luca també hi aneu, o...
1: No, no té res a veure.
0: No és...
1: Aleshores, de base, sí que venen ells aquí, el Saló de Còmic, que potser és una cosa que s'hauria de potenciar més des de la Ficòmic. I, bueno, aquí és on veus els projectes de coses que estan fent. De vegades jo m'agrada fer molta arqueologia editorial i buscar coses antigues de fa 10-15 anys, no? Però que entrin dintre el catàleg i la treus, clar, aquí... I bueno, després és fer el contracte, no? Fas una oferta. Normalment no hi ha molta competència en les coses que publico jo. Sí que en algun títol concret, sobretot si és d'autors espanyols, perquè clar, pots fer més promoció, no? Si tens l'autor d'aquí. I després d'això, bueno, un cop tens el contracte fet, doncs t'hi passes al traductor, o tradueixo jo, depèn del llibre que sigui. I en un mes tens el llibre traduït, i després passa per la maquetació, que sempre ara treballem sobretot amb maquetadors que puguin fer molt bé l'adaptació d'onomatopeies, que tinguin un background com a dibuixants per poder reconstruir dibuixos si al borrar una admiració o algo, doncs queda algun forat. Després passa per un parell de correccions, després a l'impremta i cap a la llibreria, ja que ho has dit, que la llibreria el col·loqui bé i la gent el vegi i el compri.
0: Deies aquestes 4 o 5 planes primeres, són 4 o 5 planes d'un projecte que s'ha presentat a una fira, per exemple, o és una història publicada? Entenc que és un projecte, eh? Però...
1: Sí, normalment són projectes que estan treballant les editorials franceses, i com que saben que serà un projecte molt potent de cara a l'any que ve, doncs ells ja ho ofereixen per veure si... Perquè ells també han de pagar els autors. Aleshores, si jo ja li pago els diners dels meus drets, doncs ells ja tenen diners per pagar els autors. I també, bueno, ara estem cada cop més amb, bueno, la producció pròpia, que ho parlarem potser després, que aquí sí que veus 4 o 5 planes d'algú que està fent un projecte que et permet, si més no, veure què li agrada a aquest autor. Si el projecte que t'estan presentant no t'agrada, igual tu li pots suggerir, hòstia, per què no fas una cosa més d'aquest estil, que per l'estil de dibuix que tens encaixa amb aquesta història, i anem a pensar una història entre els dos que vagi per aquest estil de dibuix.
0: Molt bé. Això, clar, fora de micro, abans, fa una estona em deies, clar, és que jo rebo 500 correus al dia.
1: Sí.
0: M'ha explotat el cap en aquell moment, ara me l'he tornat a col·locar. Clar, 500 correus, clar, entre aquests 500 correus hi ha això, diguem, intercanvi amb editorials franceses que esteu negociant drets, i propostes d'autors o autores que per presentar projectes, entenc.
1: Sí.
0: Vull dir, aquí hi ha aquesta
1: feina. Cada llibre, pensa que cada llibre requereix moltes coses, que són això, la traducció, la rotulació, l'aprovació de materials, perquè tu no pots publicar sense que els francesos o els japonès et diguin, sí, vale, està bé l'adaptació que heu fet al castellà, i això requereix molt toma i daca d'enviar correus, rebre com respondre i això. Molt bé. I sí que hi ha molts projectes, cada cop més, perquè un cop hem començat a fer la producció pròpia, doncs clar, la gent ha començat a veure que nosaltres estem publicant, i els autors, clar, es coneixen entre si, de manera de l'escola junts, i ostres, per què no presents aquest projecte que estan buscant? Clar, jo sobretot busco coses d'aquest estil, no? De gènere de ciència-ficció, que sempre tinguin un punt d'originalitat, que no em presentin una història de samurais normal, perquè això ja la puc comprar a França, no? Sinó que busquin un punt de per què... Mira, l'altre dia estàvem una obra, no diré el gènere, però estava ambientada a França. Jo li deia aquest gènere, però no ambientes a Barcelona o a Madrid, perquè un francès ho farà millor, d'ambientar-la a París, si viu a París. Clar, en canvi, que tu n'hi has anat a la teva vida, o el que sigui.
0: Sí?
1: En canvi, si ho fas a Barcelona, tindrà aquest punt d'originalitat que no es fan històries ambientades a Barcelona, o a Madrid, o a Molins, no? Si vols. O sigui, i ja donarà un punt que no tenen les altres obres, no? De vegades buscar lo concret o lo provincial que et fa ser més...
0: Que això també és part de la feina de l'editor.
1: Sí, sí, sí.
0: És a dir, aconsellar o no a l'autor, a l'autor que...
1: Sí.
0: Que... Vols comentar precisament això d'aquesta obertura que esteu fent al producte d'aquí, als autors d'aquí?
1: Sí, bueno, de fet és una mica com quan vam començar amb el manga, no? De buscar una cosa diferent per poder ampliar sense competir amb tu mateix.
0: Clar.
1: El fet de buscar, primer també per mi, no? Que després de 13 anys és una mica cansat, no? La rutina aquesta de, si compra el dret, no sé què, no quantos, és poc creatiu, té punts creatius a l'hora de fer el planning, aquestes coses,
0: sí.
1: Però al final és molt rutinari. I el fer producció pròpia sí que et permet una mica més de creativitat. Jo, enmig d'aquest currículum que has dit abans, també he sigut professor d'escriptura creativa en algun moment.
0: Molt bé.
1: També he sigut alumne, però no he, bueno, sí que he publicat un llibre, però bueno,
0: no compta.
1: Sí, sí, és com aquells primers de la rodoleta que es renega, doncs pues jo igual. I sí que he sigut després professor d'escriptura creativa. Això sí que em dona molts recursos a l'hora de poder comentar la narrativa d'algunes obres, no? De si funciona o no funciona. Per exemple, ara recordo un projecte que estem treballant, que de vegades els guionistes tenen aquesta mania de posar-te al començament tota la documentació perquè es vegi
0: que ho han estudiat.
1: I és de, no, comença on comença la història.
0: Clar.
1: Tota la infància d'aquest protagonista no m'interessa. Quan comença a fotre hòsties.
0: Exacte.
1: I després ja, si en algun moment s'ha d'explicar, ja fotràs un flashback.
0: Uh-huh.
1: Però en aquest moment no interessa, no?
0: Uh-huh.
1: I el que interessa és entrar a l'acció directament.
0: Uh-huh.
1: I coses així. I clar, és molt més creatiu com a editor.
0: Molt bé. Doncs autores i autors que pugueu estar escoltant aquesta entrevista, si us plau, doncs proposeu, envieu propostes. Torno un moment al tema aquest de les publicacions respecte al mercat francès, perquè clar, publiqueu sèries. Clar, no és el mateix un títol volum únic, diguem, que té un, bueno, que pots acotar més l'èxit o no que pugui tenir aquí. Amb les sèries hi ha una aposta, perquè aneu amb cert paral·lelisme respecte a la publicació original.
1: Sí.
0: Què exigeix això?
1: Aviam, exigeix una responsabilitat molt, molt gran amb el lector, no? De que ells confien en que nosaltres seguirem la sèrie. No sempre pot ser, ja dic, també, de vegades hem de tallar una sèrie perquè no ven, o sigui, no arriba als 200 exemplars o als 250 i provoca moltes pèrdues, aleshores...
0: Malauradament.
1: Hem d'apostar per la supervivència de l'editorial abans de la supervivència de la sèrie.
0: Uh-huh.
1: Però sí que jo crec que la gent, també passa amb les novel·les, no? La gent té moltes ganes de llegir una sèrie, d'apostar per uns personatges, de poder seguir una història més enllà d'un volum individual.
0: Uh-huh.
1: L'auge de la sèrie televisiva també ve per això, no?
0: La
1: pel·lícula se'ns queda curta per poder expressar el que és la història d'una persona. I jo crec que la sèrie, sobretot el gènere aquest de la sèrie concepte que han fet a França, que són sèries com ara aquesta d'Elfos o Conquistes o aquestes que estan publicant, que són sèries fetes per diferents autors, que trenquen una mica amb la fórmula de l'àlbum europeu d'una sèrie, un autor, o dos autors, ho han fet molt bé per poder competir amb el manga o poder competir contra el còmic americà, que són sèries d'una publicació molt més ràpida, no? Aquí estàvem acostumats a que sortís un àlbum de Torgal cada any o cada any i mig.
0: Gran Torgal.
1: Sí. No, vull dir que està molt bé, Torgal, o sigui, però clar, t'havies d'esperar un any
0: i tant,
1: que sortís el següent volum.
0: L'esperàvem amb ànsia, sí.
1: I ara, en canvi, el tenir diferents equips, però tenir un showrunner, no?, com pot ser el Jean-Luc Stein, que és el creador darrere de tot això, la majoria de coses, fa que tot tingui una cohesió, però que cada 4 mesos tinguis un àlbum nou al mercat.
0: Molt bé.
1: I això és molt interessant, com a... Crec que és una revolució molt gran dintre de la BD francesa, que no s'està estudiant prou, crec.
0: Doncs, avui no en parlarem, perquè no ens donarà temps, perquè a més ja veig que se'ns tira el temps a sobre. En parlarem un altre programa. Si vols venir, estàs convidat a parlar-ne un altre programa. I ara et preguntaria, no per les novetats, perquè les novetats les heu comentat precisament al diari de Kovacs, les veu comentar amb el Monto, les veu comentar també precisament aquest passat dilluns al vostre canal de Territorio Yermo. Per tant, qui li interessi conèixer exactament les novetats que ha publicat o que publiqueu, doncs que vagi a aquests canals i en parli, bueno, i ho comprovi. No sé, jo apunto Elric, és el número 6 de la sèrie Elric, el primer volum de L'Ogro, que això és L'Ogro Acto 1, que aquesta crec pel que...
1: Boníssima.
0: I crec que té molt d'interès, està generant molt d'interès, vull dir que amb aquesta crec que triomfareu. Les Tierras de Ogon, Sol Silencio, Trilogia Berlinesa, Cròniques de l'Atlàntida, Birthright, Legado de la Serpiente Marina, en deixo algunes així, i n'hi ha una que, si us plau, compteu amb mi, que és el Zidru.
1: Ah.
0: Zidru. Clar, Zidru he publicat per moltes editorials,
1: sí.
0: publiquen per fi amb vosaltres, La que hizo felices a los insectos. Com ha anat això amb el Citru? Com s'ha gestat això?
1: Bueno, ho hem fet a través de l'editorial francesa, que és Daniel Magen, i és una obra que a mi em va enamorar quan la vaig llegir fa molt temps, però és una obra que encaixava poc a Guillermo, no? Perquè és una fantasia molt poètica, és meravellós, sí, és la història d'una mare que regala uns ocells als seus fills, i un dels fills, intentant caçar l'ocell que se li escapa, es cau pel balcó, no? I es mora. I després ella decideix matar, com és la reina, decideix matar tots els fills del regne. Clar, és molt Mil i una noche, és una molt poètica, sí, té una narrativa molt poètica, un dibuix i un color molt... que s'allunya molt de la fantasia més violenta, més d'acció, no, la nostra, però és tan xulo.
0: Clar, és que anava a dir, aquesta no la podíeu deixar passar.
1: Sí, aleshores jo tenia ja una carpeta que tinc de pel futur, i cada mes o cada dos mesos intento posar alguna cosa d'aquestes en el pla de publicacions que tinc. I mira, ja tocava...
0: Aquesta jo l'estic esperant amb candeletes, que no sé com es diu. Tu, de fet, vas dir, clar, també ho dic per posar en paraules que deia ell aquest passat dilluns, és un regal pels sentits.
1: Sí.
0: Vull dir que...
1: Té unes dobles pàgines que, bueno...
0: Doncs aquesta l'estem esperant. Et preguntaria, és que se'ns tira el temps a sobre, et preguntaria per quines són les sèries més esperades, quines són les que triomfen més, així que tens un parell de títols...
1: Que... Tot el món d'Aquilón, que són aquestes sèries d'Elfos, les Terres d'Ogon,
0: sí.
1: la que ha de venir ara, que és les Terres d'Inuma, que és la més ambientació japonesa, això per nosaltres és un èxit cada cop que traiem un. Les Cinco Terres també és un altre èxit. Ara està tothom amb Requiem, que és una sèrie així molt superviolenta, amb un horror vacu i en el dibuix. És la història d'un vampir, bueno, no, un nazi que mor i es trenca l'home vampir. I es fica en una guerra interdimensional de zombis, homes llop i coses així. És una barbaritat, en tots els sentits de la paraula. I des que la vam anunciar, està la gent molt interessada. En la part de manga, tota la zona de terror ens està... funciona molt bé, i ara traiem una que es diu per Halloween, traiem una que es diu Pumpkin Night, que és una noia amb una carbassa, amb una màscara de carbassa que va matant amb un gore excepcional, la gent que deia el gore, i això és una sèrie que triomfarà molt entre adolescents, perquè al Saló del Manga ens van preguntar molta gent per aquesta sèrie, i ja quan la vam anunciar també vam vist que
0: aquesta a mi no, eh? Jo no sóc adolescent, no sóc el públic target. Això ho lligo amb perquè estàs anunciant ja molts títols, i de fet, si entreu a qualsevol d'aquests canals que hem comentat, veureu totes les novetats, i obro aquest petit meló, no tindrem temps d'estendre'ns, però aquest petit meló de les novetats que surten al mes. Vull dir, estem parlant de cada editorial, no sé quantes en publiquen, però com absorbeix el mercat tot això?
1: Doncs no l'absorbeix, jo crec que sí que estem en un moment de potser que es publica massa. El que passa és que, clar, cada empresa té les seves necessitats, no?, de publicar, perquè tenim unes despeses fixes que hem de cobrir, i aleshores doncs, traiem les novetats que necessitem per poder cobrir aquestes despeses i per tirar endavant l'editorial, no? Sí que també crec que nosaltres no podem baixar el número de novetats perquè complim una funció del mercat, que és la de portar aquest tipus de títols que ningú més porta, de fantasia, de ciència-ficció. I costa molt dir com es pot absorbir. Jo sempre faig la comparació amb el cinema, amb les sèries. No tenim temps de veure totes les sèries que s'emeten, no tenim temps de comprar totes les novel·les que es publiquen, ni de veure tots els partits de futbol que es deuen fer, ni d'anar a totes les obres de teatre que hi ha al teatre. Aleshores, el mercat ho ha d'absorbir escollint i creant molt nínxo. Jo crec que una de les coses que fan molt bé algunes tendes és especialitzar-se dintre de l'especialització. O sigui, ja no val tenir una tenda, sí que pot ser una tenda molt gran, com Norma Comics, no? O com Akira, o com Tomas Grapas, que obtinguin tot, però sí que jo crec que les tendes petites han de ser com aquestes tendes que estan sortint de romantasy, no? D'aquestes novel·les de fantasia i amor que s'han posat tan de moda entre l'electorat femení i que han sortit a Barcelona dos o tres tendes especialitzades en això i que poden viure perquè s'han especialitzat i els lectors d'aquest tipus van allà, i a més són tendes que fan moltes activitats de clubs de lectura,
0: clar, i que coses fomenta, així.
1: Aleshores, clar, fomenta la funció social que tenim també una botiga, no? Una llibreria, no és només posar un llibre i vendre-ho. Aleshores, nosaltres com a editorials també hem de fomentar això amb activitats, amb portar autors. Nosaltres a través del canal de YouTube també busquem aquest apropament amb el lector perquè, perquè busquin els nostres llibres, no? I aleshores és l'única manera que s'ha hagut de fer-ho. Hi ha molta novetat, sí, però bueno, tampoc ho has de comprar tot.
0: No, no, clar, està clar. No sé què és veritat. Jo ho dic com a lector, clar, arribar a tot és impossible. És a dir, sí, sí. No, clar, llavors has de seleccionar. Has
1: jo,
0: de seleccionar
1: bueno, bé, vaig a dir una barbaritat ara. Jo no fa gaire vaig calcular que jo llegeixo unes 25 novel·les, 30 novel·les de l'any. Clar, si tinc 50 anys, 51, sé que em queden 25 anys. Vaig dir, puc llegir tantes novel·les en la teva vida que em queda. Dic, has de seleccionar molt bé perquè no pots llegir tot el que voldria llegir ara.
0: Clar.
1: Que ja està publicat, no puc llegir-ho ja amb els anys que em queden de vida. Per tant, has de començar a seleccionar molt.
0: Seleccionar i afinar molt bé. Eli, ens estem quedant sense temps. No, ens, no podem posar la cançó que l'ha triat el Carles? Vull dir, no podem fer les recomanacions? No pot ser això, no pot ser. A veure, ja hauré de fer menys preguntes. No, sí que et vull... Que parlem un moment d'Arechimanga. Potser ja dedicarem un altre episodi. Clar, aquí com és, com neix, sí que hem parlat ho has comentat en el moment de la biografia. Tu, i ara diguem el que he recollit de les teves entrevistes, és això, no?, que neix després de la voluntat d'un equip de portar obres provenients de la cultura asiàtica, del mercat japonès, que actualment no es troben al mercat. És a dir, vosaltres també aneu a buscar un manga específic, no? Ho deies, sí, tu una mica també, el manga més vinculat, potser...
1: Sí, vam començar més amb el manga històric, després, a través del manga històric vam anar cap al Boys Love, que era un tema molt demandat en aquell moment, que es publicava poc, i ens en converteixi en l'editorial principal de publicació de Boys Love a Espanya. Ara sí que hi ha moltes editorials que s'han apuntat al carro. Nosaltres potser pues, hem baixat la producció d'això, pues, perquè ara ja era molt competitiva, i ens vam decantar cap al còmic de terror, a través de que hem començat a publicar Thriller Gannibal, que va funcionar molt bé. I bueno, vam utilitzar Gannibal pues, perquè era una nova línia que és la que millor ens està tirant ara, no? Amb títols d'això, Gannibal, Smiley, Buscadores de Cadàveres, que a tu no t'agradaran, si no t'agrada el terror.
0: Sí, és que el terror, el gore...
1: No. Bueno, no és només gore, també hi ha molt thriller, però bueno, el gore ens està funcionant molt bé, també.
0: Molt bé. No, escolta'm, que està bé, és el que deies tu, que ha de tenir... Exacte, d'haver-hi gent per tothom, només faltaria, sí, sí. Clar, precisament amb el Montu, a Diario de Kovacs, sí que deies que havia estat un any dur pel manga. No, és a dir, bueno, pel sector del manga, que havia hagut una mica de frenada, de recol·locació, sí. I que et pregunto això, com ha estat, és a dir, què ha passat, quin ha estat el fenomen?
1: Bé, bueno, després de la pandèmia van pujar molt les vendes i, clar, bueno, quan puja molt una cosa doncs s'ha d'estancar i ha de baixar una mica, no?, per regular-se. I ara estem en aquest moment de regulació. Nosaltres hem optat pues, per apostar sobretot per les coses que sabem que donen benefici o que cobreixen despeses com a mínim i fer una frenada en les coses que provoquen pèrdues pues, com he dit abans, no?, amb alguns títols.
0: Aquests títols de 200 exemplars. Sí,
1: sí. Hem d'apostar per la supervivència de l'editorial i de mica en mica pues, sí que anar recuperant aquests títols que han quedat una mica penjats i donar-los un final digne, no?
0: Molt bé.
1: I, però també demanem la paciència de la gent, però no, això requereix temps, no podem fer-ho com que són títols que provoquen pèrdues, no podem treure-ho tot en un any, no? Hem de fer-ho amb comptagotes i calcular molt bé en quin moment treure-ho perquè tenim altres títols que sí que ens donen benefici. Clar. I ens permeten pues, compensar, no?, aquestes pèrdues. Jo crec que ho està veient tothom, no? Pujades de preu d'algunes editorials, aturada moltes col·leccions, hi ha moltes línies que potser la gent no s'ha assenyalat tant com a Arechi, perquè jo soc molt vocal, no?, dir aquestes coses de... Bé, doncs prenem aquesta sèrie perquè no ven. Altres editorials ho fan una mica més d'amagat, que també és lícit, però tampoc has d'anunciar les teves derrotes, no? O sigui, no cal fer-ho. Però, bueno, ja tothom que investigui una mica com està el mercat i com estan les sèries, veuen que la situació és bastant comuna.
0: No sé si no ens estendrem gaire, però sí que quina

0: Molt. Aleshores, la relació és molt, molt fluida. Sí que amb el japonès, òbviament, has de tenir molt més temps. O sigui, un còmic francès en 2 mesos, 3 mesos, el pots treure des de contractes que el tens a la venda. Si el tradueixo jo, per exemple, doncs li tiro un cap de setmana per traduir-lo i, i anem ràpid, no? En canvi, bueno, si ho fem amb un traductor, doncs, òbviament, és algú extern, doncs trigarà una mica més. Però amb el japonès, com que necessites algú que tradueixi japonès i estan molt ocupats gairebé tots els traductors, doncs sí que es dilata molt. La rotulació és més complicada perquè vulguis que no de francès, doncs el que està maquetant més o menys veu les paraules i sap què vol dir. I pot maquetar. En canvi, del japonès, doncs, ha de tenir una plantilla d'aquest globus va aquí i aquest globus va allà. Això són les diferències més grans que hi ha. La resta, sí que la comunicació, per exemple, el que et deia, que Guillermo es mou molt a Facebook perquè és un públic més adult. En canvi, a Arechi és molt, molt a Twitter. I a Instagram, però més a Twitter. Perquè també és, el públic és més jove i és més, tenim molt públic femení. I aleshores es mou millor en aquests canals.
1: Molt bé. No et pregunto per les novetats, no sé si et diria en quin canal, en quin canal les poden veure o les poden seguir.
0: Bueno, nosaltres,
1: a Twitter, o estem parlant de...
0: Nosaltres a Instagram, Twitter i Facebook el movem sempre. O sigui, ara Territori Guillermo, el canal de YouTube que tenim, incorporarem les novetats de Arechi també, a partir d'ara, perquè també fins ara ho teníem molt separat, però amb tot el tema del còmic del manga de terror sí que anem a un públic més semblant al de Guillermo, per tant, per la comunicació intentarem unir-ho una mica.
1: Molt bé.
0: I ja està.
1: I ara vindria un moment que posem una cançó i després li demanem al Carles que ens faci recomanacions. No ens donarà temps, perquè una cosa que sí que vull comentar, i t'agraeixo, diguem, la concisió, hem parlat de Reichi molt poc, de Guillermo ens hem pogut estendre una mica més, però sí que volia parlar de la teva obra com a autor, perquè el Carles, diguem, sortint-se de la temàtica que ell sol tractar diguem, en el seu món, en el seu dia a dia com a editor, és el guionista de l'adaptació dels Odempitus. Els Odempitus, la obra que, diguem, tots crec que hem llegit, o com a mínim 2 o 3 generacions seguides hem llegit, adaptada, bueno, escrita pel Sebastià Sorribes i dibuixada per la Pilarín Vallès. Doncs tu em vas fer una adaptació còmic.
0: Sí.
1: Clar, bueno, tenim 5 minutets, jo crec que els podem apurar. És una adaptació que coincideix, de fet, amb els 60 anys de la publicació original, amb il·lustracions, amb el dibuix de la Maria Martínez, la Galleta Maria, que és una muralista i una de les veus més prometedores de la il·lustració valenciana. I començo per un agraïment que fas tu, diguem, al mateix llibre, que és a la Galera, però dius per com d'important era per tu fer aquest còmic. I ara pregunto, com era d'important?
0: Uf, clar, jo sempre ho he dit i sempre ho hem repetit en totes les entrevistes, que els Odempitus per mi són els Goonies catalans, no?
1: Ostres, sí, jo bona, soc bona comparació.
0: Sí, sí. Jo soc de ciutat, jo soc de Sabadell, i sí que jo anava de vacances d'un poble de Priorat, que es diu Cabassers, i tenia una colla, que érem tots forasters, i hi havia la colla com de nens més grans que nosaltres, que eren els nens del poble, i de nens més joves que nosaltres, que eren nens del poble, però a la meva edat érem tots forasters. I aleshores era una colla de 8-9 persones, que érem una colla de pel·lícula, que teníem uns bessons, teníem una sola noia, teníem el noi gras, que era jo, i teníem, bueno, pues també un noi més jove que la resta, i era com molt de pel·lícula, de tots aquests elements.
1: Pues estava el racialitzat, eh?
0: El racialitzat, sí, no el teníem. Hi havia un de molt morenet, però no era... I era això, o sigui, jo vaig veure era un poble en què tu arribaves allà i era a casa de la meva àvia, i no veies l'àvia en tot el dia, anaves a dinar i acabaves de dinar, anaves al carrer amb la bici, anaves a fer cabanyes al bosc,
1: sí,
0: anaves a sopar, després sorties a la fresca i fins... I era molt, molt de pel·lícula. I aleshores, quan jo vaig llegir els Odempitus, quan era petit, doncs era, hòstia, és que és una colla així, però a la ciutat, que és el que m'agradaria tenir, perquè no la tenia, aquesta colla de la ciutat. I res, i era com... A mi totes sempre aquestes pel·lícules, com Polseres Vermelles o Herois o aquestes pel·lícules de colla, sempre m'han agradat molt. I el fet de... Quan vaig conèixer la gent de la Galera, el primer que els hi vaig dir era de s'ha de fer un còmic dels Odempitus. I em van dir que no. I després va haver un moment que la Pema Maimó, l'editora, estaven tenint una reunió, es veu, i era de què fem pel 60 aniversari? I ella que va dir, ostres...
1: Tenim pendent.
0: Tenim això. I quan li van dir que li van donar l'okay, que ella volia que jo formés part del... Perquè havia sigut idea meva i havia estat insistint tant. I em va dir, el vols escriure tu?
1: Jo, o sigui, no tenies el guió. Tu vas proposar la idea, però no tenies escrit
0: no
1: un guió.
0: No. I em va dir, el vols escriure jo? I tant.
1: Clar, i llavors posar-te a escriure un guió, a veure, no és una cosa tan fàcil, perquè crec que és una molt bona adaptació, que a més el que aconsegueix, ho dic pels qui no l'hagin llegit,

0: doncs els convidem a llegir-ho, però que aconsegueix com actualitzar certs elements i destilar, no hi surt tot, però surt el que tots recordem.
1: Sí, clar, no podies, o sigui, el bo que fos un còmic és que et permetia, si no podies actualitzar la novel·la fent una novel·la, perquè era com treure una mica clar. La novel·la original, no? Ningú...
0: Tractava de replicar el surt.
1: Però en canvi, al canviar el gènere literari sí que et permet més llibertat, no? Uh-huh. I aquí hem fet el que a les pel·lícules Scream en deien una requela, que és una seqüela, però és un remake. Uh-huh. Són com els nets dels originals que tornen a fer un zoo, que no és un zoo, que és un refugi, perquè clar, s'ha d'actualitzar. Uh-huh. També hem afegit escenes que no existien, com l'escena de la platja, en tant que Barcelona ara està més lligada a la platja que no pas als anys 60, i el tractament amb els animals, òbviament, és molt diferent de com del que era l'original.
0: Uh-huh. Doncs felicitats per l'obra, no sé, d'això va ser aquest Sant Jordi, potser?
1: Sí,
0: o
1: va ser aquest Sant Jordi,
0: Sant Jordi, o sigui que encara la trobareu a les llibreries i, per tant, qui no l'hagi llegit, que espero que sigui poca gent, recomanem molt i molt. Se'ns està acabant el temps, com pot ser això? No posem la cançó, no demanem les recomanacions, jo crec que hem d'anar tancant. Sí que tenim un agraïment, gràcies a més per haver patit Rodalies.
1: Bueno, ara el tornaré a patir, per tornar.
0: Esperem que no tant. Ja farem les trucades que calgui a veure si ens en sortim. Gràcies, Carles Miralles.
1: A vosaltres.
0: Esperem que hagis estat a gust.
1: Sí, sí.
0: Quan vulguis tornar a venir.
1: Tornaré, ho prometo.
0: El proper dia vens amb el Zidro has parlat amb ell, per cert? Vull dir, has arribat a parlar amb ell?
1: Per correu, sí.
0: Per correu, molt bé. Doncs, ara sí, fins aquí aquest segon programa de la cinquena temporada del Parlem de Còmics. Eli Arjona, gràcies, un plaer, com sempre. Una setmana més, i totes les que vindran, amb una hora de durada. Als oients i les oients, moltes gràcies per escoltar-nos, molt bon final de setmana, i sobretot, llegiu còmics. Per tirar remenant clau de còmic europeu, teniu tot el catàleg de Yermo Ediciones, i per tirar remenant clau de manga, el catàleg d'Arechi Manga, que són les editorials que piloten Carles Miralles. I si a més voleu una adaptació dels Odd and Pitus, si us plau, doncs l'adaptació del Sebastià Sorribes, que ha fet el Carles Miralles amb la Galleta Maria.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que José Luis Trapero li va comunicar a finals d'agost que havia decidit que no volia continuar fent tasques polítiques com a director general de la policia. Parlon ha assegurat que a Trapero li va traslladar que es tractava d'una decisió premeditada, personal i irrevocable. Durant la compareixença al Parlament per explicar els canvis a la cúpula del departament, la consellera ha defensat l'elecció de Sílvia Catà com a nova comissària en cap dels Mossos i ha remarcat que no ha estat escollida pel fet de ser dona, sinó per la seva capacitat, experiència i mèrit. Precisament Interior ha justificat avui l'enviament d'avisos, és alert enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. La consellera explica que no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i ha posat un exemple significatiu.
2: No és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen, per tant no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: L'Ajuntament de Banyoles incrementarà la presència policial i instal·larà càmeres de videovigilància al pavelló Camp Puig. El motiu és que les darreres setmanes s'han detectat diversos actes vandàlics que han deixat vidres esquerdats, portes trencades, manipulacions en el quadre elèctric i danys a la sala de consergeria. Per això el consistori decideix augmentar la presència policial al voltant d'aquest equipament durant les nits, que és quan s'han produït tots aquests actes. I Badalona es converteix avui i demà en la seu del Local Ciber, el primer congrés de ciberseguretat local que pretén oferir recursos a entitats i empreses per combatre les amenaces digitals com el robatori de credencials o la suplantació d'identitat. Amenaces que posen en perill les dades personals de molts usuaris. Prop de 300 assistents d'institucions públiques d'arreu de Catalunya obtindran, després d'aquests dos dies, eines per defensar-se de les amenaces cibernètiques, ja que aquests deixen dades personals dels ciutadans. Darrer apunt, el canvi climàtic i la irregularitat dels episodis de pluges que comporta, ja ho hem vist aquests dies, condicionen les collites de sal al Delta de l'Ebre. Infosa, l'empresa que gestiona les salines de la Punta de la Banya, ha vist com l'alteració del règim de pluges habituals els ha dificultat el procés d'evaporació solar en què es basa l'activitat. La campanya d'enguany acaba ja amb 80.000 tones recol·lectades, una xifra per sota de la mitjana.

0: Informació local.
1: Aquest divendres comença la Festa Major de Sant Miquel amb l'acte de la Crida a la plaça de l'Ajuntament i que comptarà amb la participació de diferents entitats de la vila, els Miquels, els Dimonis, els Diables de la Grupa, el Cuc, l'Enxuscat, els Amics del Camell, la Colla Gegantera, l'Esbar d'en Saire, els Grallers, els Matossers i Esventades, les Bastoneres. La Crida, que començarà cap a entre 1 i 2 quarts de 9 del vespre. Després de la Crida a la mateixa plaça de la vila, a partir de 2:15 hi haurà el Sarda Show electrònic, taller de sardanes, actuarà la Cobla Contemporània amb el seu Sarda Show electrònic, cançons actuals en versió sardanes, i en acabat hi haurà música amb un DJ. També divendres a la tarda el Foment fa, a la tarda vespre, de fet, a les 9, el Foment fa proposta amb Miqui de Cai, el reconegut monologuista gadità que farà aquest monòleg en clau d'humor al Teatre del Foment. Com sempre, les entrades al web Entràpolis. Aquestes són les propostes de divendres al vespre. Dissabte continuen les activitats. Activitat familiar amb la Remolina, al Museu del Renaixement. Durant tot el matí, a la plaça 1 d'octubre, hi haurà, a partir de les 10, diferents elements de la cultura popular, sobretot les bèsties de foc, com els Diables, els Dimonis, l'Enxuscat i el Cuc. El Camell, en aquest cas, estarà, com és habitual, al pati de Can Ametller. Hi haurà altres propostes, com una visita comentada al Museu del Renaixement, una sessió de joc de Raonet, el Paralògic, organitzat Òmnium, a partir de les 12 a la planta baixa del Molí, i altres activitats a la tarda com l'escalabirres, la peni escalada o altres propostes que s'allargaran durant la tarda vespre de dissabte, com el Rollover Fest al Parc del Llobregat, el Holy Fest Holy Cook al Parc de la Mariona, o un vespreig amb el Move Your Fucking Brain. Metal Defenders organitza aquest vespreig al pati de Can Ametller. També hi haurà balls, una de les activitats d'aquesta festa major, tant aquest dissabte com el de la setmana que ve. Ball molt enfocat a la gent gran, a la plaça Vicenç Fernández. També hi haurà el Foment, el Remember Show, amb música ball, amb música dels anys 60, 70 i 80. I també dissabte hi haurà el correfoc infantil a la plaça de la Vila. Començarà a 8:45 del vespre, aquest correfoc amb la colla infantil dels Diables, de la Grupa, la colla infantil dels Dimonis i l'Enxuscat. I finalment, les propostes de dissabte s'acabaran amb una nit de festa, amb punxadiscos, a partir de les 11 de la nit al pati de la PEN. La programació de Festa Major la heu de rebre a casa amb el format, amb el programa demà, i si no, també al web de l'Ajuntament. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dijous és la Milà, que està al carrer Riera Mariona, número 3. I hem de comunicar la defunció de la senyora Encarna Sáez Belmonte. Tenia 93 anys i l'acte de comiat serà demà divendres a les 4 de la tarda a l'església. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
2: Ràdio Molins de Rei. T'agraden els videojocs? Està l'última del que passa?
3: Opinions, ressenyes, debats, notícies. T'ajudem a trobar el proper videojoc que encaixi amb tu.
4: No importa si vas començar amb un Atari o vas viure la batalla entre Sega i Nintendo.
5: Jo no la vaig viure, però una partida del VLC de Pokémon no en guanya ningú.
4: El programa en català de referència sobre videojocs. No t'ho perdis.
6: Joc per Randa. Amb un equip de joves, i no tan joves, experts en videojocs, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
7: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
8: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
7: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, ven a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
8: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
7: Informa't al Molí Jove.
9: Tal com raja, 3 horetes de ràdio per compartir notícies...
10: Falses.
9: Anècdotes.
10: Avorrides.
9: Històries.
10: Pulloses.
9: Receptes.
10: Fastigoses.
9: Música.
10: Plasta.
9: Biografies.
10: Inventades.
9: Premis.
10: Ràcatos.
9: Follets. Si dius això, ningú escoltarà el programa.
10: D'això es tracta, García, ho pilles?
9: Has pensat que a tu tampoc t'escoltarà?
10: Retiro tot el que he dit.
9: Mare de Déu, senyor.
6: Tal com raja, amb la família García, la família Riu i el Follet... Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
11: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
12: I si truquem al 012?
0: La Marta em va dir que ella ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
11: Doncs truquem-hi ara mateix.
12: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. El govern tirarà endavant amb la presència dels Mossos d'Esquadra, escoles i instituts. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que no vol renunciar a posar en coneixement de la justícia tota la informació que té la policia sobre els joves per evitar, ha dit, que els joves acabin sent botxins de ciutadans respectables, com va passar a Manresa. Ho ha dit en la compareixença extraordinària que ha fet avui per explicar els relleus del seu departament, entre els quals el de Josep Lluís Trapero.
2: Que no podem renunciar a aquest coneixement, que no podem renunciar a la funció que estan fent les policies locals amb els agents tutors, ajudant precisament a detectar i poder prevenir conductes que després se'ns demana públicament que es resolguin exclusivament des d'una perspectiva de seguretat, quan passen incidents tan greus i tan dolorosos com els que hem viscut recentment a Manresa, amb la pèrdua de la vida d'un veí respectat, i se'ns demanen solucions policials. Doncs les solucions policials, quan arriben tard.
1: I a Barcelona, a partir de l'any vinent, es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos. La primera en oferir aquest servei serà la nova projectada a Sarrià. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
3: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
1: Un apunt, perquè avui hem sabut que la criminalitat ha baixat a Catalunya un 7,4% en el primer semestre de 2026. És un balanç del Ministeri de l'Interior. La criminalitat convencional baixa un 9%, però hi ha un increment, això sí, de l'1,4% en la cibercriminalitat. I no deixem l'àmbit de la seguretat, perquè un dels màxims comandaments dels antiavalots de la Policia Nacional a Barcelona l'1 d'octubre ha assegurat avui que es va autoritzar disparar boles de goma al carrer Sardenya, on va perdre l'ull Roger Espanyol, perquè hi havia, diu, un risc important per la integritat física dels agents. Ho ha dit en la segona sessió del judici contra 4 antiavalots per la lesió a Roger Espanyol. I més de 300 professionals, un centenar de mitjans de comunicació, cobriran alguna de les 3 jornades del 30è concurs a Castells. Un any més, la xarxa, aquesta casa, i TAC12 oferirà un desplegament de màxims per produir el senyal internacional. Comença diumenge 27.

0: Informació local.
1: L'Aula d'Extensió Universitària comença avui el curs amb una conferència inaugural que es farà excepcionalment al Teatre de la Peni perquè pugui anar tothom que vulgui, una activitat oberta a tothom per inaugurar el curs de l'Aula d'Extensió. I el convidat a fer aquesta conferència és el president del Parlament de Catalunya, el senyor Josep Rull i Andreu. Ell parlarà de la dimensió nacional del Parlament. La conferència començarà a 6:45 de la tarda. Des de l'organització es demana a la gent que vulgui anar-hi que ja sigui a lloc a 6:45. Avui al Teatre de la Peni, amb el president del Parlament. I avui també és l'última tarda per visitar l'exposició Vincles, una mostra de la cultura popular de Festa Major en presència dels elements típics tradicionals de la festa, com el camell, els gegants, el cuc, l'enxuscat, els diables, els dimonis, elements també de l'esbardançaire, de les bastoneres, dels matussers. Tots aquests elements estan a la planta baixa de l'edifici del Molí. Avui és l'últim dia perquè tots ells participaran a la Festa Major i, per tant, han de sortir d'aquesta exposició. Podeu visitar-la encara avui a la tarda, de 5 a 8. Als cursos de català per adults, aquesta setmana s'està fent la matrícula encara avui i demà per al nou alumnat que vulgui apuntar-se a algun dels cursos, als diferents nivells per aprendre a parlar català o als diferents nivells que hi ha també, que hi ha de gramàtica escrita. Avui i demà es poden fer la matrícula a través del web cpnl.cat. També avui de forma presencial a la Federació Obrera, el Servei Local de Català, aquest matí de 9 a 1 i a la tarda de 5 a 8. Demà divendres no hi ha inscripció presencial, però sí a través de la web. I dilluns també es farà matrícula en exclusiva del curs per fer el nivell C2 de català, tant a la Federació Obrera, el Servei de Català, com per internet. I el SEM, que fa diumenge una nova activitat, la secció de Medi Ambient farà una matinal per la Riera d'Arbúcies a la Selva. Serà un recorregut de 6 quilòmetres al costat de la Riera per conèixer aquest entorn natural, un dels elements més valuosos del Montseny, del Parc Natural del Montseny, que és també reserva de la biosfera. Si voleu anar, encara podeu apuntar-vos-hi avui i demà a la tarda si passeu pel local del SEM. I el Foment, que fa una triple proposta aquest cap de setmana, divendres a les 9 del vespre, espectacle del monologuista Miki de Kai, el dissabte a les 8 del vespre, ball amb música dels 70, 80 i 90 amb Remember Show, i diumenge a les 6 de la tarda, concert amb Montserrat Martí Cavaller. Les entrades per qualsevol d'aquestes activitats, com sempre, al web Entràpolis. La farmàcia de guàrdia avui, dijous 17 de setembre, és la Milaturà, que està al carrer Riera Mariona, número 3. I hem de comunicar la defunció de la senyora Encarna Sáez Belmonte. Tenia 93 anys i l'acte de comiat serà demà divendres a les 4 de la tarda a l'església. Ràdio Molins de Rei.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
4: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
5: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
4: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
5: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
4: Això sí que és un bon invent.
6: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T jove o trucant al 012.
4: Ara entenc per què no pares mai per casa.
6: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
3: El món en flames, amb Ramon Canal. cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: Aiden, ja tens les entrades?
1: I tant que tinc les entrades. Tu no tens les entrades?
0: No, jo no tinc les entrades. Tu, Javi, tens les entrades?
2: I tant. En tenim de sobres, no?
1: En tenim, tenim més de les que necessitem.
3: I tant. Entrades per on?
1: No t'has enterat?
2: No ho saps.
3: Home, deuen fer diverses coses, no, la vegada?
1: De quin concert creus que el Carles, el Javi i jo podríem estar molt interessats?
3: Algú de Sega?
1: Bueno, podria ser, però no, no.
3: Explica-m'ho.
1: Et donaré una pista, només una. 3.
3: 33?
1: Vas bé.
3: Digue'm.
1: Que sí, que hi ha concert a l'Expedition 33.
3: Mare
1: que venen a Barcelona.
3: Mare meva.
1: Al Sant Jordi.
3: Jo tinc entrades i sóc a temps.
1: Ets a temps? Tenim dues de més ara? Que... sí?
2: Exacte.
1: Sí, vols venir? Sí, i tant que sí. Vam estar ahir a les 5 de la tarda allà. Vam fer una trucada per no perdre'ns-ho a temps real, saps? Que no ens quedéssim sense lloc. Bueno, en fi.
3: Doncs ja en parlarem. Doncs.
1: En fi, escolta, que estem al segon episodi de Joc per Randa de la nova temporada. Que
0: vinga!
1: Ja estem aquí.
0: Ja
1: estem començant. Per fi. Per fi, teniu ganes?
0: Sí,
3: i tant.
0: Sí, teniu un programa molt ben preparat, crec.
1: Com sempre.
0: Qui som?
1: Ben trobat, Rafael, ben trobat.
0: Hola.
1: Què tal? Tot bé? Tot bé aquesta setmana?
0: Sí,
1: tu
0: bé,
1: no tens entrades.
0: No, jo no tinc entrada.
1: Me la suona una mica.
0: No. La cosa com són.
1: Però el Javi sí, ben trobat, Javi.
2: Ben trobat, doncs molt nerviós.
1: Nerviós, no?
2: Sí, ha sigut molt estressant tot això, eh? És que estava allà de pa... No, agafa 3, agafa 4, jo. Quan n'agafo?
1: Les que puguis. Bueno, ben trobat, Arnau.
3: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
3: Què? Tot bé? Tot correcte?
1: No t'amoïnis, et deixarem una entrada.
3: Ole, ole.
1: De fons tenim com a...
0: Públic.
1: Com a públic, avui tenim a la Laia, que no sé per què s'està descollonant des de lluny. ASMR per Randa, diu. ASMR per Randa. Tenim més gent.
0: Sí.
1: Ben trobat, Dani.
3: Què fas tan lluny?
1: A veure si escoltem el Dani.
0: Hola, Dani.
4: Hola, bon dia.
1: Hola, ben trobat.
0: Que no està foni, però està malaltet. Llavors el tenim a distància.
1: Sí, el tenim a distància amb un volum més baixet.
0: Està bé. Trobes bé o què?
4: No molt, però bueno.
1: Fantàstic. Com el fet. Superbé, aquest segon programa de la nova temporada. Superbé.
0: Però bueno. Els joves s'han fet...
3: Llimona amb mel.
0: Exacte.
3: Llimona amb mel.
4: Doncs sí.
0: Jo té cara d'anar a dormir. O sigui, hauria d'anar a dormir en vez d'estar aquí.
1: És possible que en qualsevol moment el perdem, eh?
0: Sí,
1: és una possibilitat. Però bueno, també tenim un convidat especial. Qui ha vingut, Rafael?
0: Doncs teníem nosaltres a Dani Vidal, conegut com a Zeros. Benvingut.
1: Zeros. Gràcies. Ben trobat, Zeros.
5: Ben trobat.
1: Què tal? Benvingut al Joc per Randa.
5: Estic encantat, eh? Ja he sentit una mica uns quants programes i hi ha com molt bona dinàmica, molt bon rotllo.
0: Què t'agrada?
5: I m'agrada molt.
0: Ah, molt bé.
5: Especialment la música.
0: Les sintonies del programa.
5: La sintonia de quan comença... De fet, em poso el programa només per sentir la sintonia.
0: Allò de... Mira aquest.
1: Oh, el bon chiptune.
0: Va costar, el del chiptune.
1: Va costar. Escolta, perquè els oients et coneguin una miqueta, què destacaries de tu com a jugador?
3: Qui és vostè?
1: Qui és vostè? Què fa aquí?
5: Jo dic que s'ha de jugar a la Mega Drive, a la Saturn i a la Dreamcast.
1: Seguero de tot cor.
5: I
0: ja fa una foto de la samarreta.
5: I després d'això, ja, pues, el que vingui. O sigui, no n'hi ha límit. S'ha de jugar el que sigui. On sigui i com sigui.
0: Perquè porta el logo de Sega.
5: De Sega.
1: Sí,
5: gran. Sí, perquè soc com de la companyia. Pertenéis com a la companyia. Tinc accions.
0: T'han comprat?
5: M'han comprat.
1: Escolta, però has tingut també projectes relacionats amb videojocs, no?
5: Sí, he tingut un canal de YouTube que era des de 1999.
1: A mi m'encantava, eh?
5: Que
1: jo el trobo a faltar.
5: Sí, el trobes a faltar.
1: Sí, perquè era molt xulo, perquè l'efecte que tu VHS dels 90...
5: Sí. Això costava molta energia de fer, aquest programa. O sigui, no només l'edició i tal, sinó realment l'ànim que li posava als vídeos. Si poses qualsevol vídeo, dius, aquest tio s'acaba d'aixecar i té una energia brutal. Però això es feia a mitja tarda, sense energia, sense...
0: I clar, tot i així final... que les podem trobar a la xarxa, a YouTube i tal, no?
1: Sí, no?
0: Repeteix el nom del...
5: Des de 1999.
1: Des de 1999, busqueu el canal a YouTube.
5: I hi ha moltes bromes sobre el 99 i que el 99 això no passava i tot això.
0: Fa un programa de grans.
5: Sí, un programa de grans. No, clarament sóc de l'equip dels grans i quan sento el programa dic, buah, és que clarament...
3: Les pilles totes.
5: Totes. Dels joves no, eh? Dels joves hi ha coses
1: que costa més, no?
5: Costa més, però dels grans cada cop que diu alguna cosa és... És brutal.
1: Molt bé, doncs benvingut a Joc per Randa. Esperem que t'ho passis bé. Participa tot el que necessitis i vulguis, perquè aquesta és la idea, una miqueta aquí, no? Anem portant sobre la taula diverses coses, però tothom pot participar i pot dir la seva. I què, entrem directament a parlar de novetats o què?
0: Sí, jo crec que sí, no?
1: Sí, no?
0: Vinga.

0: Notícies Patranna.
1: Què tenim?
2: Molt fan, això de tenir falques. Jo només porto dos programes i estic molt content.
1: Algú ha tingut la idea. Última novetat. Em pregunta el Cesc per xarxes socials. Hòstia, mitja hora més o no?
2: I tant, sí. I tant, 33 més.
1: No, 20 i pico minuts, però vale.
2: Bueno, doncs aquesta setmana han passat cosetes.
1: Sí, han passat cosetes.
2: Han passat cosetes. Bueno, jo crec que una de les que més s'ha parlat, que el tenim aquí al guió, a mi m'encanta el nom que li hem posat, però bueno, sabeu que Steam havia anunciat que anaven a treure una sèrie de coses, no? Com la,
3: la maquinari,
2: seva consola, sí, un mando nou, i una de les coses que estava pendent de veure quan, com i a quin preu era pues, les seves ulleres de realitat virtual, comúment conegudes com a Steam Frame. El nostre guió posa Gape Frame. Això, culpa teva, Dani?
1: No, home.
4: Sí, no, sí, i tant.
2: Per què li has dit Gape Frame?
4: Perquè amb el Gerard tinc la broma del Gape Cubo, i doncs les Gape Frames.
1: És el nom del, o el cognom de l'home que és el propietari de Steam,
2: sí,
1: no? És una mica la jugada
2: que, aquesta. Que té una impressora de diners a casa seva.
3: Les Game VR.
2: Llavors, què han presentat? Doncs, com ja sabíem, unes ulleres de realitat virtual. En aquest cas, no em surt la paraula en català, standalone, és a dir, poden funcionar, efectivament, moltíssimes gràcies. Veus? Per això necessitem els grans, aquest programa.
1: A l'informe PISA, com es nota.
2: Unes ulleres...
3: autònomes.
2: Autònomes, que podeu fer servir sense necessitat de tenir un ordinador per jugar. Està per veure fins a quin és l'abast del catàleg de Steam de jocs de VR, però venen amb el Half-Life Alyx, que fins ara només es podia jugar a PC. Mm-hmm. Llavors és la segona plataforma a la que es pot jugar de forma nativa, Half-Life Alyx. Venen bastant carregades de funcionalitats, amb algunes sorpreses, com per exemple, jo personalment no m'esperava que les càmeres que et permeten veure a través
1: cap a
2: no,
1: fora,
2: al món real, mm-hmm, per defecte són en blanc i negre.
1: Ai, per què?
2: I si vols que es vegin a color has de pagar, crec que 150 euros extres, això sí, és bastant important.
1: Però un moment, tinc una pregunta. Sí. Això de pagar 50 euros extres és un DLC de software?
2: És
1: una altra màquina diferent.
5: És un cartutx que s'ha de posar.
1: No fotis.
2: Sí, efectivament. Això és molt interessant. Les ulleres surten, les més econòmiques. Versió blanc i negre de càmera externa.
5: Les més econòmiques.
2: 256 GB de disc per 1.050 euros. I, ojo, no porta el carregador. Tal com diu la Unió Europea, que ha de ser avui en dia tot el que porti USB-C.
3: Alça aquí!
1: 1.000 euros.
2: Hosti, tu.
3: Ho trobo una miqueta exagerat, no?
1: Perquè les meta, que és l'opció que hi havia fins ara, estan a unes...
3: Posi pujat a 500.
1: 600.
3: Sí, però bueno, quan van sortir, amb color i tot, les càmeres, que eren uns 500, 400 i tipus.
2: Sí, clar. Si vols anar-te'n a la versió que tenen un terabyte de disc, que seria el seu, no? Si estem parlant d'unes ulleres que no necessiten d'un PC, ens n'anem als 1.200 euros. El Dani està aplaudint per algun motiu.
1: Per què aplaudeixes?
4: Era irònic, és que és molt clar.
2: Bueno, clar, aquí s'han de tenir diverses coses en compte, no? Perquè, vale, som molts calés, però també sabem que el tema de l'electrònica últimament s'està anant de bòlit, tot està pujant de preu de forma escandalosa, i probablement estan sent... agafats
1: pels ous
2: en plan de no ens passem perquè si no no vendrem res. No sé, què opineu vosaltres d'això?
1: Jo crec que s'han passat, sí? I no. M'agradaria saber el pes d'aquest catxarro, que això per mi és molt important, a veure quan pesen les ulleres, jo que se te'n va al cap endavant o no.
3: Home, jo personalment, un tema que al final t'hi acostumes.
1: Jo crec que les meves cervicals no s'acostumen a aquest tema.
3: Bueno, suposo que depèn de cadascú. Jo també les trobo bastant cares pel que són. No, o sigui, he estat veient també una miqueta la potència que tenen i no crec que
1: no val això.
3: Que valgui això. Sobretot tenint com a referència les de Meta, les Quest.
5: És que això... El tema del preu jo no me les compraré, o sigui, clarament, per això, però si hem de dir alguna cosa positiva d'això és que Valve, de tant en tant, és que Valve està treballant en adaptar, com va fer a la Steam Deck, tots aquests jocs a la ARM de Linux. Llavors, els jocs que ja hi havia a realitat virtual, hi ha molts que ja estan com frame check, saps? Que aquests funcionen a la nova frame, i llavors, pues, jo crec que és una feina que s'ha de tenir en compte.
3: Llavors, d'això segurament també se'n podrà aprofitar les Quest.
2: No necessàriament, perquè les Quest tenen una plataforma pròpia i una botiga pròpia. Ah. Dani?
4: Diu, acabo de buscar el pes i són 440 grams.
2: Sí.
1: Bueno,
0: està bé.
1: Sí. Mentre no arribi als 800.
2: Clar, aquí estem parlant d'una plataforma en realitat nova també. És veritat que és Steam. És veritat que Steam està en la immensa majoria de jocs de VR. De fet, estan tots, no? Primer estan a Steam, després potser els trobes a Quest, i és veritat que la Quest té també alguns petits exclusius que ha desenvolupat ella mateixa, no?
1: Sí.
2: Però en realitat aquí el gran, entre cometes, hauria de ser Steam. Però és veritat que la plataforma és nova. No estem parlant d'un PC com a tal. Efectivament és un xip ARM i per tant han de portar aquests jocs a Linux, i els han de portar a una plataforma mòbil que, si té èxit, en realitat tothom sortirà beneficiat d'això en el futur. Tot està per veure.
5: És molt complicat que tingui èxit en aquest preu, perquè realment, a la fi, ara m'he tret un problema en les Quest 2. O sigui, tenen les 3 al mercat, volen treure la 4, però és que la 2 encara és majoritària.
1: Tira molt bé.
2: Sí.
5: Perquè van valer 200 euros.
2: Sí,
5: llavors, no recordo els números, però si la 2 va vendre 2 milions, la 4 ha venut mig milió. O sigui...
3: Home, això suposo que és cosa més dels desenvolupadors, de fer jocs que serveixin també per la 2, a més de la 3 o les futures que treguin. Cosa que a mi em semblaria perfecta.
2: Per donar-vos una dada més, perquè veieu també el preu des d'un altre punt de vista. Valve ja tenia unes ulleres d'VR abans d'arribar a aquestes.
1: Cert.
2: Es deien Valve Index i costaven 1.200 euros.
1: Sí, sí.
2: I necessitaven de PC.
1: Mm-hmm.
2: I es van vendre molt, però que molt, però que molt bé.
1: Però era diferent, Meta no estava tan endavant, hi havia un mercat mogut. No estava exactament igual.
2: Llavors tu creus que
1: aquesta
2: vegada...
1: Estava una mica pioners.
3: No recordo si les Quest ja hi eren, llavors.
2: En aquell moment no.
3: O sigui, feien la competència eren les Rift.
2: I havien, sí. Efectivament, les Rift encara no eren de Meta.
3: I el preu més o menys seria similar. Clar, llavors ara, comparant-ho amb les altres a preu, hòstia, fa més mal.
2: Saps què passa? Que en aquell moment la diferència de qualitat era molt alta, perquè les Valve Index tenien eren dos pantalles 2K, era OLED. Ara estic dubtant, però juraria que eren els panells OLED, tenia molta més qualitat d'imatge, un refresc de 120 Hz, és a dir, hi havia molt de tecnologia, diguem, high technology allà, i per tant el preu estava una miqueta justificat. Uh-huh. Les característiques de les Valve Index són similars, en realitat, a les Quest 3, però amb aquesta casuística de que si vols veure color has de pagar una mica més, que és una cosa molt estranya, que no sé si ho han fet així intencionalment, precisament per abaratar-ho, potser és una decisió a la contra, no? Més que... d'afegir com un cost extra posterior i de dir com podem fer que el cost sigui més contingut, doncs potser si algú no li importa no veure color, es pot estalviar 150 euros. Mirem-ho d'aquesta manera, potser.
1: La realitat augmentada, que seria el que serveix per jugar això, la realitat augmentada, és a dir, és aquella cosa que sobreposa la realitat uns gràfics que és per ordenador i que realment la persona humana ho accepta molt millor i és més còmode de jugar que no una realitat virtual com a tal, a nivell dels sentits... Sí que és un problema, perquè sí que veure-ho en color, pues, evidentment, et sembla molt més realista, molt més xulo.
3: Clar, llavors...
1: Tot i que jo he jugat augmentada en blanc i negre, però...
2: Bueno, potser s'ha pensat per la gent que només vol jugar VR.
3: Ah, exacte, la gent que no està interessada en la realitat mixta, com, per exemple, jo mateix, doncs gairebé m'és igual.
2: Sí, vist així, sí. Vale, més notícies, no? Perquè ens hem quedat amb la d'Steam. Veus que hi havia teca, amb aquesta de VR. Dani, ens expliques tu això d'un nou joc de Game Freak?
4: Sí, clar. Fa un parell de dies, crec que van ser tres, abans del Tokyo Game Show va anar Game Freak a fer una mena de presentació del seu nou joc mòbil que es diu Girl After the Rain.
1: La noia després de la pluja.
4: Sí, és un joc de bugaderia.
1: Com?
4: Bugaderia.
1: Sí, bugaderia, rentar la roba.
4: Sí, de rentar la roba i que funciona amb el clima real japonès.
3: Però, pregunta, sí. Té alguna cosa a veure amb l'ànime que també va d'això?
1: Ostres,
4: crec que no.
3: Perquè hi ha un ànime que bàsicament és una noia que es dedica a rentar roba.
1: Ah, sèrio?
3: Sí.
1: L'hem de buscar, aquest.
3: No, m'ha sobtat.
4: El trailer del joc és una mica a lo Magical Girls, que tenen una mena de bitxejo, que és com un Pokémon, i es transformen, si plou, per fer feliç la gent quan plou... No sé, és molt raro.
1: Gremlins. Ja sigui, sí, que no és molt després de mitjanit. Llavors, o sigui, si has d'estar atent que si aquell dia, per exemple, plou, no extendre la roba.
0: No és de jugar, no, aquest dia.
1: No és de jugar o fer la rentadora, però estendre dins.
0: No, sí, una cosa així. I es transforma per posar la rentadora, es transforma aquesta noia. No. I...
4: Són com això, Magical Girl, superheroïnes, que fan feliç la gent quan el clima es posa tristos o alguna cosa.
1: És molt, molt japonès, això, eh?
4: Sí.
1: Molt japo, molt...
4: I fa un parell de dies també van ensenyar a la interfaz, la UI del joc, i és molt semblant a la del Umamusume.
1: Ah.
4: No sé si...
1: Sí, ja sé quin dius.
4: Sí.
1: Està bé, bueno...
4: Doncs, no sé, no tinc ni idea. Després us passo al trailer, si voleu.
1: Sisplau. Fantàstic. Hem de veure això tan estrany, tan xungo.
2: I més coses.
1: Sí.
2: Venim cap a la ràdio.
1: Què ha passat?
2: Avui hi ha hagut conferència de Microsoft al Tokyo Game Show.
1: Tokyo Game Show, la fira que es fa a Tòquio generalment a setembre, com a...
2: De videojocs, de videojocs, és un show, sí.
1: I que, gràcies. I que, bueno, dura 2 o 3 dies. Jo em sembla que hi he estat... Sí, el 2014 vaig estar.
2: Ah, sí? Sí. Mira, jo vaig estar 2014 també? Ara estic dotant. 14 i 16. He estat 2 anys. No, 16 i 18. 16 i 18.
0: Fa gràcies, dos dies.
2: Laia. Des del públic, la Laia m'està confirmant.
1: Sí, que està. És, una, és molt gran, és bastant
2: és
1: gran.
2: Molt gran.
1: És molt gran.
2: És molt gran.
1: Molt enfocada a mòbil, generalment. Hi ha molt joc de mòbil, perquè Japó està molt en el joc del mòbil. Almenys en aquell any, entonces, estava molt així. I molt gacha, mucho gacha.
2: Bueno,
1: adobe, gacha.
2: Bueno, allà s'han passat al capitalisme.
1: I què ha passat? Bueno, que han fet la presentació d'Xbox?
2: Sí, bueno, no acostuma a ser una de les grosses. Clar, Xbox és minoritària al Japó, molt minoritària. De fet, porta molts anys venent-se poquíssim, però poquíssim rotllo de que vas a qualsevol botiga de videojocs del Japó i no hi ha res d'Xbox. Res de res de res de res. Però
3: perquè
2: tot i així,
3: són els americanos.
2: Sí, tot i així, aquest any anaven una miqueta més sacando pecho perquè tenen alguns acords interessants dedicats específicament pel Japó. Per exemple, han ensenyat el remake remaster, l'enèsim remaster del Persona 4, que es diu Persona 4 Revival. L'han ensenyat per primera vegada en aquesta conferència. Han parlat que el Crazy Taxi, el nou Crazy Taxi, tindrà un mapa de Japó.
0: Ah, sí.
2: Oh, de Japó, ja no te l'esperaves, eh?
0: Una ciutat, no ho sabia.
2: Aquesta no te l'esperaves. El nostre estimat Crazy Taxi, sí, sí. Els cegueros de cor, el portem molt al cor, no? I ara m'agradaria que m'expliquessis, Zeros, què tal la demo, que tu l'has provat.
0: Ara comento ja?
2: Endavant.
0: Ah, vinga, vinga. Pues aquest cap de setmana ha sigut la demo tancada, beta tancada, com sigui, del multiplayer, que clar, això és una mica limitat, perquè no he provat el joc realment, sinó el multiplayer del joc. Llavors, bueno, el que puc comentar és que el control és exactament el que era. O sigui, de fet, la memòria muscular ha funcionat. Ah. Jo m'he posat a conduir i he començat a fer combos, perquè per girar s'han de fer uns combos a la marxa darrere i tal, i ha sigut com... Buah, estic jugant a la Dreamcast, o sigui, ha funcionat realment.
2: Ha estat Matrix Se Kung Fu, no?
0: Sí, sí, sí. Ha sigut, acabo de posar el joc i ja estic aquí sent el màxim puntuador. I bueno, el problema és que, clar, com que era online, hi havia només dos modos. Uno era que fas com una carrera que és tancada, de principi a fi, agafant gent i deixant-la. Llavors, les
1: clar,
0: curves...
1: És que el joc va d'això, no m'ho he explicat,
0: no.
1: De què va el joc.
0: Però el joc és un món obert a una ciutat.
1: Qui no hagi vist el joc... Una miqueta, una pinzellada.
0: El joc va de que tu portes un taxi i agafes a una persona en un lloc i la deixes a una altra. Ja està.
1: Fer taxista.
0: Una ciutat oberta.
3: I arribes com puguis.
0: Arribes com puguis.
2: La particularitat de que si la vas liant molt o te la jugues molt, la persona que portes va deixant cada vegada més diners.
0: Sí. Sí,
1: més
0: sí,
1: o menys?
2: Més. Ah. De fet, vas escoltant les monedes. El xin-xin-xin-xin. Sí. En plan de, sí. Agafo una rampa, salto i de la por... Em paga més.
0: Paga, sí. I si tu t'apropes a un altre cotxe però no li toques, et paga més.
3: Sí.
0: Perquè és... Uah!
3: Et paga perquè vol baixar.
0: Sí, no sé.
1: Se't pot baixar del cotxe?
0: Es pot baixar si acaba el temps.
2: Sí.
0: Ell et dona, en 30 segons m'ha de deixar aquí. I si no arribes en 30 segons, es baixa, però es baixa amb el taxi en marxa, eh? O sigui,
1: no hi ha problema.
0: I llavors, clar, la part online era una mica diferent del joc normal, perquè el joc és un món obert.
1: Uh-huh.
0: I això era una carrera, en principi i fi, les curves estaven tancades, i després hi havia un modo inventat que és de polis i cacos, que hi ha un que és policia i s'ha d'estampar amb els taxis, i aquest sí que era molt divertit. Ser policia era molt divertit, i rebentaves altres taxis i li donaves un cop i els ficaves a una càrcel.
2: Que bo!
0: I després, per sortir de la càrcel, el taxi que estigués fora havia d'estampar-se a la càrcel i...
1: Però, o sigui, a dintre del que és la zona de presó, és el cotxe el que empresones.
5: Sí.
1: És molt car, de Disney, això, no? Sí. Empresonar el cotxe i amb la persona dintre.
5: Amb una persona dintre i donant voltes, i estan persones a les parets.
2: I l'altre mode que passa, només era carrera?
5: Només era carrera i agafaves, en els dos modus, agafaves gent i la deixaves. O sigui, tant el policia com la carrera. El de policia era més divertit. Els gràfics, bueno, ja heu vist, el que l'hagi vist, una mica els Sims.
2: Més cartoon, no?
5: Sí. Jo preferiria que haguessin sigut tal qual de la Dreamcast. O sigui, a mi no vinguis amb coses
2: no
5: noves. De la Dreamcast tal qual. Però la música, bueno, al final són els mateixos temes del Crazy Taxi 1 i 2. I no sé si...
1: Spring, també, del...
5: El mateix americana i no sé com era l'altre... Bueno, i l'altre disc va sortir abans o després, exactament. Ja. Sí, d'aquests sona... quan li dones a l'estat.
2: O sigui, de moment...
5: De moment, molt bé.
2: Tu t'hauries el dia 1.
5: Dia 1.
2: Perfecte.
5: Dia 1,
2: sí. Què més coses han dit en aquest Tokyo Game Show? Pues han ensenyat el primer tràiler del Call of Duty Modern Warfare 4, a qui li agradi fotre tiros.
1: Go for it.
2: Pinyou, que us sapigueu que ja tenim el primer tràiler. Hi ha moltíssima gent interessada. Tot i que jo parlant de... Generalment, no.
1: No, ens falta un expert de Call of Duty.
2: Falta un expert en Call of Duty
1: fifero,
2: i FIFA, sí, efectivament. Però, que sapigueu, ja el podeu veure. Diu la Laia que no, gràcies, des del públic. També un trailer que a mi m'ha creat molt l'atenció, Bloodstained, The Scarlet Engagement... Sí, Rafael, la teva reacció m'està agradant.
1: Sí, o sigui, Bloodstained era un videojoc que se suposa que estava, o que va fer-lo crear, un dels que estaven al Castlevania clàssics, originals, que va agafar el Unity i va dir vaig a fer un nou joc de Castlevania.
2: Sí.
1: I això no sé si és un remake o una continuació, un DLC o què és això?
2: És una continuació.
1: Vamos, una segona part.
2: Continuació, ve a 2027, té una pinta brutal.
1: Hi ha algú en la jugabilitat del primer que no m'acaba de fer?
2: El primer era molt lent, no. I tothom m'ho diu.
1: És que el vaig deixar.
2: Mira aquest tràiler.
1: Vale.
2: Aquí t'ho deixo. Mira aquest tràiler. Jo crec que t'agradarà.
1: Metroidvania, guai, Castlevania, xachi... A veure, vale.
2: Mira, jo només et diré, a nivell estètic i a nivell musical, i el poc que ens ensenya el tràiler està claríssimament destinat a mans de Castlevania clàssic.
1: Perfecte.
2: Aquí ho deixo. Jo crec que t'agradarà.
1: Aquí lo dejo.
2: I, bueno, el plat fort, perquè també vam parlar d'alguns altres jocs molt japonesos, però el plat fort és que va acabar la presentació i va sortir Kojima.
1: No.
2: És que, clar, això ja és especial.
3: Aplaudiu, nens.
1: No.
2: Va sortir Kojima, és que continua sent molt estrany, eh?
1: Clar,
2: veure una presentació d'Xbox al Japó i que al final acabi sortint Kojima en plan de Konnichiwa, aquí estem, Kojima des...
1: M'ha vingut al cap un plan, hola, soy Kojima.
2: No, hola.
1: Una mica més.
5: I'm back, va dir en un E3.
1: No, sí.
2: I'm back.
1: Ah, l'E3.
3: No, i a més allà pot parlar en japonès tranquil·lament.
2: Sí.
3: Cosa que està molt bé.
1: No li agrada parlar en anglès.
2: Bueno, què aprofita per fer? Doncs ha aprofitat per dir-nos que el projecte amb el que estava originalment juntant-se amb Xbox, que es diu OD, i ja té subtítol OD Knock, va viento en popa, que està tot on time, que va fantàstic, està molt content, està encantat amb com està tot funcionant, perquè hi havia fa unes setmanes, uns mesos, hi havia com el run-run que potser s'estava cancel·lant, perquè no sabia res d'aquest joc. Llavors ha sortit per dir, ei, no us amoneu, està tot fantàstic, estic encantat del rum que està agafant i anem a tope amb això. I aprofitar per parlar del projecte que teníem Sony, i que en teoria estava bastant avançada amb Sony, però que a la vegada estava fet amb un motor exclusiu de Sony, que ja no podrà fer servir, recordem-ho, com vam parlar la setmana passada. Doncs, sorprenentment, en lloc de dir pues, comencem de zero tal, ens ha presentat els actors principals, ens ha presentat una portada, que no és definitiva, però ja ens ha ensenyat els actors principals. Jo no sé si els coneixeu.
1: Com es diu el joc?
2: El joc es diu Fisint.
1: És com physical, però molt diferent.
2: Sí, està el meme o la conya de que com és Pinks. Físic, ja no li interessa Sonic.
1: Oh, que bona! Que bona, aquesta! M'ha agradat.
2: Sí. Llavors, l'actor principal, el protagonista del joc, és l'actor Bill Skarsgård, no sé com pronunciar-ho, si el coneixeu.
1: No em sona.
2: Després també surt Charlie Fraser, que tampoc la coneixia jo personalment, Don Lee, i per últim Minami Hamabe. Aquests són els quatre principals actors que sortiran al joc, que ha tornat a treure pit dient que està encantadíssim d'estar fent-ho participant amb Microsoft en aquest projecte, que no ens amoïnem, que té gent molt bona, que li està encantant la pinta que té això i que espereu al futur...
3: que es facin un motor nou.
2: No sé molt bé com ho faran, honestament.
0: En un real.
2: No sé molt bé com ho faran, ni per quan ho faran, perquè evidentment ara no pot haver-hi data d'això.
3: Però segur que ho faran molt bé.
1: Suposem.
2: Què penseu d'això?
1: Que és Kojima més igual.
2: Més igual. O sigui, estarem allà.
1: No, ja fa temps que no manages aquest senyor. Sí, ho dic així de clar, no m'ha agradat mai.
2: Treu molt de pit, amb aquest joc, Diu que serà lo nunca visto, que mai ha existit un joc que explori...
1: Death Stranding també era lo nunca visto, i em va semblar un avorriment.
0: Jo tinc molta curiositat.
2: Successor espiritual de Metal Gear.
0: És que és això, jo tinc molta curiositat perquè és un Metal Gear. O sigui, no té el nom, però és un Metal Gear. Està fet per Kojima. O sigui, no és... Jo tinc curiositat, però una mica més per el de por. El joc de por aquest que
2: Ote?
0: Ote, sí.
2: Ote.
0: Ote, que ve una mica del PT. I que només es va veure una noia amb unes espelmes i tot això.
2: De fet, diu que portarà la por a unes
0: simulador del xic
3: espelmes.
1: Si el porta molt amunt, a mi ja m'ha vist. Bueno, ja m'ha vist per mi perquè és ell, però després ja m'ha vist per el tema de la polla. I si és amb VR, ja... O sigui, és
6: Oblida't.
0: No vas jugar al PT?
1: No.
0: Hombre, has de jugar una mica.
1: No, si a mi em va saltar el gos del Resident Evil en la Play 1 i ja vaig tirar el mando.
2: Sí, vam sortir tots, jo també ho vaig fer.
1: Corretge,
3: sí.
2: A mi se'm va desendullar la consola de la corretge.
3: Sí.
2: Perquè, clar, no em van dosar amb cable, veus? Ara ja estic de gran.
1: Ah, ja està gran.
3: Oh, jo amb l'UVR tenia un joc d'una casa encantada i no hi vaig entrar. Començo un joc i diuen, has d'entrar aquí? Jo, no.
0: A l'UVR sí que estic d'acord, l'UVR no es pot.
2: No es pot.
0: És un altre nivell.
1: Fa por, se
0: fa moltíssima por. Un joc, el Lies of Fear o alguna cosa així, que realment no dona por, però quan tu poses allà i sents la porta i veus...
3: Ui, tu, ai!
0: I escoltes el que sigui.
2: Però bueno, en qualsevol cas, sentint-nos grans una vegada més i passant així de por, fins aquí volíem parlar de les notícies d'aquesta setmana. Tirem endavant.
4: Espera.
7: Guerra. La guerra no canvia mai. Però el món dels videojocs no para d'evolucionar. Queda't a Joc per Randa.

0: Bueno, doncs avui volia portar una miqueta a parlar sobre Level 5.
1: Un moment, Level 5 està calentet, eh?
2: Sí,
0: però això mateix.
2: No li hem afegit les notícies d'aquesta setmana perquè no volíem parlar del tema.
3: Té la gent contenta.
1: Digues.
0: Per sort, el que són les notícies actuals no les parlarem avui. Això crec que ho deixarem per un altre moment. El que volia explicar era una miqueta els inicis de l'empresa i de Akihiro Hino. Doncs Level 5 va ser fundada per Akihiro Hino el 98.
1: Fa 4 dies.
0: Sí, fa 4 dies. I sempre ha volgut fer els millors jocs possibles. D'aquí va posar el nom Level 5 perquè ell ho veu com que fan jocs de 5 estrelles.
1: Ah. Bueno, la intenció és bona.
3: Sí.
0: Akihiro Hino, abans de fundar Level 5, va ser productor a System Soft. Però que a ell, ell volia ser programador i no volia ser un director, un directiu. Ja. I al cap de 4 mesos ho va acabar deixant.
1: Entenc, sí.
0: Després d'això va anar a ser programador a River Hill Soft. Aquí va durar 10 anys, però finalment també va acabar sent productor i com no va parar de fer seqüeles i reboots, va decidir marxar.
1: Ah, sí, està curiós aquest senyor que diu jo vull picar coses, vull fer la mà d'obra, diguem, la part xunga, i ja quan em posen a manar, em canso.
0: Sí.
1: No, com dient, no vull.
3: És que és la part divertida.
1: La de fer-lo, clar, si et manen, no. Bueno, si et poses a manar... Sí, la veritat és que és més avorrit, és més gestió, i està per l'equip, i és una mica... Tot i que nosaltres coneixem una persona que estaria molt còmoda en el paper de productor, el Gerard.
0: Sí, una miqueta, sí.
1: Sempre ho faria, això. Bueno, aquest senyor marxa, què passa? Se'n va fundar Level 5?
0: Sí, funda Level 5, i ell sempre ha sigut a Level 5 qui ha pres totes les decisions i qui... és com el motor de l'empresa i que sempre intenta arribar més lluny a nivell tècnic o a nivell de mecàniques o qualsevol cosa, a l'hora de crear noves idees. I, sobretot, vol ser partícip en aquestes idees i fer-les ell.
1: Clar, si li agrada picar, clar, vol fotre tot.
0: El primer lloc que van desenvolupar com a Level 5 va ser el Dark Cloud.
1: Que aquí tenim sobre la taula. Després
0: que
1: hem de fer una foto.
0: Plantejar com... Sí, s'ho va plantejar com lloc de llançament de la Play 2, però van ser massa ambiciosos i ho van acabar retrasant. Però aquest lloc va agradar molt, tant gràficament com mecànicament, sobretot a una mecànica de construcció de bitlles que tenien.
1: Tu l'has jugat, Dani?
0: No.
1: No, perquè és massa vell, aquest joc. Però jo te l'explico perquè jo aquest el vaig agafar i em va agradar moltíssim. És un joc en el que... el poble teu està absolutament... Lo típic, no? El joc de rol que venen a saquejar-te el poble, lo típic de qualsevol rol japonès, però en vez de saquejar-lo, diguem, tu has d'anar a reconstruir el que sigui, és literalment anar-lo a reconstruir. És a dir, totes les peces del poble passen a convertir-se en unes esferes per anar de màgia i en una mazmorra o... com es diu això en català? Sí, mazmorra, no? Igual.
3: Sí.
1: Mazmorra, doncs apareixen aquestes esferes on tu les has d'anar a buscar i després col·locar-les en el poble allà on tu vulguis, ja com un taulell, on tu pots col·locar les cases, els camins, les persones, i no equivocar-te amb aquesta persona que va en aquesta casa o el que sigui, i anar construint el poble un altre cop, però també una mica al teu gust. Trossos de riu, trossos de camins, i vas fent-lo a poc a poc. I és molt xulo el fet de que és procedural. Cada cop que entres una masmorra, la masmorra és totalment diferent. I a més que vas avançant pisos, la masmorra cada cop és diferent. I no jugues exactament el mateix.
3: Això està molt bé.
1: Està molt bé. I no hi ha puntuació. Tot i ser un RPG, els personatges no pugen de nivell, sinó que són les armes. Li va fer un gir. Són les potències que vagis tenint de les armes en comptes del que tinguis del personatge.
4: Vols perdre l'arma?
1: Sí, es pot desgastar. L'has d'anar com curant, com reparant.
4: Afilant.
1: Sí, hi ha uns polvos màgics que has d'aconseguir fent no sé què i tal. Si et quedes sense res, te'n vas amb la bàsica i fins que t'obris un altre cop els polvos màgics per poder reparar l'arma que tenies avançada. Sí, és...
2: Brutal.
1: És molt difícil.
2: Ja estem parlant de 2001,
1: És molt guapo.
2: Va ser un múscul tècnic per la consola, com ha dit el Dani, a més. Sí. O sigui, jo recordo aquests trailers dels primers jocs de la Play 2, de dir, ostres, quina bona pinta que té això. A més, era com molt obert, no? Molt de color, un 3D molt net.
1: No me l'he acabat perquè és molt llarg.
2: Clar, però realment, per l'any que és i per ser el seu primer joc... autopublicat, a mi em sembla molt impressionant.
1: Sí.
0: Després de l'èxit de Dark Cloud, van desenvolupar Dark Chronicle, que, segons tinc entès, també va ser un èxit, no?
1: Sí, també el tenim aquí sobre la taula, Dark Chronicle, mateixa mecànica, nada que el mateix, però ara no tens un poble, tens 6 o 6 pobles, no sé quants, molts, i a més, vas trobant gent que a mesura que vas fent parlar les mazmorres, que no correspon a la mazmorra que està a prop del poble, sinó que parlant amb ell has de veure a quin altre poble va, o què és el que vol, o on ha de viure, o a què es dedica, o el que sigui. Llavors hi ha com un tren en el que tu vas transportant a la gent i els vas deixant en els pobles que correspon a cada un d'ells. Afegeix una mecànica nova, que és fer fotografies, captura de pantalla, que busques fer 3 fotografies, i amb aquestes 3 fotografies pots crear objectes nous. Però torna't boig, perquè a vegades no te diu concretament quins són els 3 objectes que has d'anar a fotografiar, o un de les coses que tens que fotografiar és el boss final amb el que t'estàs enfrontant en una mazmorra. I espavila-te tu, de com has de fer la foto mentre t'està atacant, i és molt complicat, molt complicat. Òbviament, apareix el... Com en tot RPG japonès, hi ha un minijoc de pesca.
2: No pot faltar.
1: No pot faltar. Col·leccionar peixos amb una peixera, i cada cop que siguin més grans o més petits...
4: I l'has de fer fotos als peixos?
1: També pots fer fotos als peixos,
4: ui,
1: òbviament. I quan acabes una mazmorra, després hi ha un joc de minigolf.
3: Perquè... Sí, com els agrada el golf als japonesos?
2: És que... Per què no?
1: No.
2: Per què no?
1: És tremendo. Mira, ja, ara has obert la caixa, hi ha notacions meves a boli,
2: sí,
1: i diria
2: sí,
1: que són combinacions de les fotografies. En aquest paper, si l'obres,
2: sí,
1: crec que veuràs... Obre, no obre el paper. No,
2: i també estic veient els manuals a tot color.
1: Sí, sí. Això són les combinacions de les fotografies que tens que fer per aconseguir els productes.
4: Que bo.
1: M'ho anava apuntant a boli.
2: I a nivell visual, que sembla un anime, a més. O sigui, va ser un salt també a nivell visual.
1: Té un cartoon, té un nivell de... Té un render cartoon...
2: Preciós.
1: Molt, molt xulo, i m'atreviria a dir millor que el de Zelda, de la versió de com el Breath of the Wild. No, Breath of the Wild no. Quin és el de cartoon?
0: El Wind Waker,
1: exacte. Sí. Crec que està millor, m'agrada més aquest, personalment. Eh?
2: Sí. Aquest va sortir 2003, només 2 anys després.
1: És que és quasi el mateix joc, però millorat. Amb més millores.
4: Catarata, lavadero, palmera. O sigui,
1: això què genera?
4: Res. Està molt bé, perquè són combinacions que no generen res, i hi ha algunes que sí, i clar, apuntaves aquí perquè no hi havia manera de saber l'època preinternet,
2: sí.
4: Però vaja error.
2: De fet, exacte. El manual té una pàgina en blanc perquè tu vagis anotant coses, està superbé.
1: Ai, això no es fa, ja no es fa, això
4: no es fa. Mai s'escriu un manual.
2: Però què més?
1: Com que no? Sí que s'escriu un manual.
2: Què va fer després, que estem aquí enganxats amb el Dark Chronicle?
0: Doncs, durant el desenvolupament d'aquest joc, un productor, amic de Kihiro, es va apropar a ell i li va parlar sobre un projecte similar a Dragon Quest. Però va dir que no estava interessat en aquest moment en aquest projecte.
1: Per què?
0: No sabem bé. Però, després de festa, borratxo...
1: Què?
2: Això sí que ho sabem.
0: Kihiro, sí, així, ho va dir en una entrevista. Amb aquest mateix productor va començar a llistar totes les queixes que tenia sobre el Dragon Quest 7 i totes les coses que no li agradaven. En aquesta conversa van veure que tenia que li agradava molt el Dragon Quest, però que veien els errors, i van tindre entre els dos la idea de crear un prototipus per a un Dragon Quest en 3D.
2: Ostres.
3: Com m'hauria agradat ser en aquella reunió.
2: Sí. Encara que sigui la taula del costat.
3: Sí, sí.
0: Doncs aquesta demo es va agradar tant que van acabar desenvolupant Dragon Quest 8.
1: Toma, el Periplo del Rei, no? És?
0: Sí.
2: Que bo.
0: Que és el primer lloc en 3D de Dragon Quest, potser?
1: Sí.
0: I va ser el lloc, almenys japonès, que és més ràpid. Es va vendre la primera setmana en PlayStation 2.
2: Uau.
1: Clar, tenia l'experiència de fer el Dark Chronicle i RPGs i tal, i dius, aquest RPG és una merda. Me'l veig borratx. Això és una puta merda. Jo faria això perquè el faria així. I l'altre ja prenent notes.
2: No, i l'altre dient-li, no hay huevos.
1: Que no?
4: Que no, què?
1: Tengo el motor por la mitad. Dona'm la llicència, ja veuràs tu.
2: Ja veuràs tu el que et faig jo.
1: La que et faig jo.
2: Ja que sí. No, i després se'ls va treure, eh? Va sortir bé.
1: Sí.
0: Doncs, en una entrevista més endavant, Kihiro va comentar que en el desenvolupament d'aquest joc ell ja no sabia què estava fent. Que si era president, game designer, programador...
1: Però que feia tot.
0: O què estava fent. Sí, perquè estava fent tot del joc durant el desenvolupament.
3: Però encara anava borratxo?
0: Imagino que sí.
2: Després us queixeu de Kojima, però això és molt Kojima.
1: Sí, però no, és que sí. Jo crec que ja va drogat el Kojima de per si. Si no, aquestes idees que té a vegades en el joc, no...
5: Bueno, és que els japonesos són mal alcohol.
1: No la tindria. Ja, dos copes. Ni un, no dos, una.
2: Que dos,
1: una,
2: un xupito.
1: Una. Una i ja estan. Doncs això són...
0: Bueno,
1: digues, digues, perdona.
0: No, sí, sí, continua.
1: No, no, ja no tenia res que dir.
0: Diga, vale. Dic, durant aquests primers 10 anys van desenvolupar un parell de jocs més, però...
6: Això em recorda un bus... Vull dir, no? Em recorda a Joc per Randa.
1: Què ha passat aquí?
0: Però, el 2007 sortiria el primer joc publicat per ells mateixos, no per Sony o per Square Enix. Va intentar fer un joc que arribés al màxim públic possible i aquest joc diu Akihiro que és el seu preferit entre totes les seves IPs i tots els jocs que han desenvolupat. I que aquest joc que parlo és el professor Layton.

0: Amb aquest joc, amb Layton, van fer una cosa que no havien fet mai abans, que és crear una franquícia mediàtica, com ho és Pokémon. Amb animes, merchandising i demés.
1: Això suposo que era buscat, no va ser casualitat, que va dir, va, a veure si surt.
0: Sí, imagino que ho van buscar, sí, sí, sí. Akihiro ha parlat molt que, com ser el seu propi publisher, ajuda molt a poder vendre una franquícia i explotar-la de totes les maneres possibles.
1: Hmm.
0: A lo que és fora de Japó, el joc ho va publicar Nintendo uns dos anys després, amb localització i tot el que ve amb això.
1: Sí, perquè primer, evidentment, va sortir a Japó, entenc.
0: Sí.
1: No, va trigar una mica a sortir del país. I
0: sí,
1: estàvem veient la Laia que estava picant a l'aire com picant monedes a veure si trobava coses. Buscant picarats, que és la manera d'això.
2: Trencaclosques.
1: Ah, trencaclosques. Quina és la primera consola que ha pres el Layton? És la DS?
0: La DS, sí.
1: Nintendo DS.
0: Tinc entès.
1: Mm-hmm. Jo en tinc un parell de títols aquí, de 3DS, en aquest cas, la màscara dels prodigis i el llegat dels Acelanti, que crec que és com tanca la saga, no? Em sembla, amb el llegat de l'Acelanti és l'últim de la saga. El de la màscara del pitjor valorat, faig una mica de volum de la Laia.
2: Que es veu que és top.
1: Sí.
2: Però el té pendent.
1: Mm-hmm. I em vas dir que havia un que era molt buscat, que no hi havia... que era a l'Acelanti, l'últim. Que era complicat d'aconseguir-lo, o que era molt car, diguem, de segona mà. Amb el preu d'aquí, ja a Regne Unit podies comprar-los tots, m'has d'explicar. És que està una mica fònica, avui, pobreta. Pobreta i tal. Doncs, Dani, jo tinc una pregunta per tu. Tu has jugat als Layton?
0: No, cap.
1: És que no sé, aquest home què fa? No has jugat al Zelda o què?
2: Ojo, que la Laia ve, que la Laia ve.
1: Ai, ai, ai, ojo, endavant. Què passa?
3: A veure, que al final fareu parlar la fònica. No podeu tocar el tema del Layton i no parlar-ne bé, per favor. O sigui, de fet, vam parlar-ne la temporada passada del Layton.
1: Vam fer,
3: sí, un mini especial del que parlàvem dels orígens i la importància del joc. I clar, va ser un joc a més tipus top ventes, fins i tot per a aquesta gent que no li agrada els videojocs.
1: Imagina.
3: Que sí que li podien agradar els trencaclosques, no? Llavors, és una saga més superbonica. Tots els jocs m'han fet plorar, tots. La pel·lícula ja és a llàgrima viva. Sí, les històries són molt boniques, els personatges els hi agafes molt de carinyo de seguida, són espectaculars. Després van fer la versió, que no sé si ho anava a comentar, per iOS, que després van treure també per consola, que era el dels Misteris de Catriel, que se suposa que és una filla de Layton, que va aparèixer de cop.
2: Vaja, va aparèixer de cop, una filla.
3: Però abans havien fet un que es deia com els germans Layton, eren dos germans que feien misteris. Aquest no va tenir gaire èxit a iOS perquè era diferent la dinàmica de joc, però el de Catriel sí. De fet, va sortir edició física, està també per Steam, està també per Nintendo Switch, o sigui que l'han tret a moltes altres plataformes.
4: L'haurem de provar.
1: No li podem tocar el Layton a la Laia, veus?
2: No, clar.
3: ASMR per randa, avui amb la Laia.
2: Escolta, a l'últim, li tens ganes?
3: Tinc una mica de por.
2: Vale.
1: Més endavant.
3: Sí, però com que estem parlant de la part bona, sí, Level 5...
2: Quedem-nos amb la part bona,
3: quedem-nos,
2: no?
3: En què tinc ganes de que surti.
2: Gràcies, Laia.
0: Doncs una de les coses que més curiosa em semblen d'aquest lloc, del Layton, és que Akihiro va contactar amb Akira Tago, que és, dintre de Japó és... com molt, no molt important, però té la seva...

0: van començar i van llançar una altra saga també d'aquesta mena, d'una franquícia mediàtica, que va ser Inazuma Eleven, que també va ser un gran èxit, venent uns 5 milions de còpies la trilogia original per a la Nintendo DS.
1: Ve del videojoc, no és que hi hagi una sèrie d'animació que és un... Com, quin és l'ordre?
0: La cosa és que Europa, com ho va publicar Nintendo, ho va exportar, van fer coincidir a la vegada el llançament de l'anime que estaven fent amb el llançament a Europa i als Estats Units del joc.
2: Que és de futbol, oi?
1: Sí.
2: Va, vale.
0: Sí, aquest és de futbol.
1: Però és un futbol rol.
0: Sí, no. Futbol RPG.
1: Uh-huh. Llavors l'origen és un videojoc, total... jo no ho sabia, mira.
0: Sí, és videojoc d'origen. Després van sacar les, que si animes, que si pel·lícules i merchandising. En total, d'Inazuma Eleven han tret un total de 17 jocs.
2: Els aquí.
0: I 14 d'ells només en 5 anys.
3: Com és això possible?
1: Com?
3: Tinc moltes preguntes.
0: Això és possible perquè, per exemple...
2: Si canvia durant... l'esquin.
0: No, el pitjor és que no canvia l'esquin només. També tenen la seva història pròpia i tot això. Una de les raons és perquè durant el 12 de desembre 2012 i el 27 de desembre 2012 van treure 4 llocs, per exemple.
1: Però això són 2 setmanes.
0: Sí, sí, sí, sí, 2 setmanes.
3: What? I què és aquesta màquina de desenvolupament?
4: Com ho han fet?
0: Molt bona pregunta.
3: Molt bona pregunta, no?
1: 2012, No hi havia tecnologies per fer segons quines coses.
3: Encara no.
1: No. No, no, no. Va reaprofitar
0: la cosa...
1: escenaris.
3: Suposem, no?
0: Mm-hmm. El personatge, sobretot, s'imagino jo, i assets. La part dolenta per ells és que a poc, cada lloc que anaven sortint era menys exitós cada cop. Perquè, clar, si treus 4 llocs en 2 setmanes...
3: És saturació de mercat, lògicament.
2: No tens temps d'acabar-los.
1: No,
4: ni a començar-los. I la qualitat va pitjorant.
0: I durant els 7 anys després de l'últim lloc de la PlayStation 2, van treure un total de 37 jocs entre l'iTunes, Inazumas i altres.
4: 37, o sigui, vinga, jo et faig un joc ara, mira, 2 setmanes, que
1: sí?
4: Fem un
1: joc. Sí. No, aquest senyor no fa jocs, els caga. Sí.
4: Vas dir, què fem, de futbol?
1: Vinga,
4: un altre de futbol.
3: Parante.
4: Tenim ja el campus sempre el mateix, o sigui, el camp.
1: Sí. Si és com el de campiones, vull dir, és com...
4: Copia enganxar en un altre lloc. O sigui.
3: Però és que això no s'ha atrevit ni Ubisoft, eh?
1: No, això anava a un per... A un per any.
3: I ens van cremar, però... Ostres, 37 jocs, que és aquesta barbaritat.
1: Sumant l'iTunes i Inazumas, ha dit, oi que si Dani has dit això, sumant els dos...
0: Sí, l'iTunes i
1: Inazumas... No, 37 d'Inazuma ja seria massa.
4: Bueno, ja la meitat eren d'Inazuma, no?
3: Sí. 17 Inazumas.
1: Sí. Tela.
0: Bueno, i durant el 10 aniversari de Level 5, Akihiro volia llançar un projecte molt especial i molt únic. Així que va començar a contactar amb gent i a veure si li feien cas i va anunciar el 2008 aquest joc per a la DS, però el 2010 va anunciar que el joc també rebria una versió millorada però molt similar en contingut per a la PlayStation 3.
1: Vale, no sé en quin
0: la
1: joc
0: cosa...
1: estàs parlant.
0: Vale, sí, vale. La cosa és que Akihiro va convèncer a Studio Ghibli per a col·laborar, a crear l'art, les animacions i la música del joc.
2: És difícil, convèncer.
3: No és molt difícil,
1: No s'estan tonteries, aquest senyor, No,
0: I, sobretot, va convèncer a Yu Hisashi,
3: mare meva,
0: que és el compositor de la princesa Mononoke i el viatge de Chihiro.
3: Bueno, quasi totes.
2: El Yu aquest no era un lluitador de Fatal Fury?
1: Sí, també.
2: Perdó,
0: Que va acceptar només perquè va veure la passió que desprenia Akihiro Hino en aquest projecte.
1: Suposo que no ho va fer begut. Després d'aquesta passió.
0: Imagino que en aquest cas no.
4: Té molta passió per fer tantes jocs.
1: Ja veus.
3: Jo no puc veure les similituds amb Kojima,
4: Pues ara veuràs quan hagin de fer els remakes de tot això.
0: Bueno, i aquest joc és Ni no Kuni.
3: És que clar.
1: Ni no Kuni. També hi ha una segona part, crec. Ni no Kuni 2.
0: Sí.
1: Hi ha una segona part.
0: La entrevista va comentar que en principi no anaven a fer una seqüela, però després de l'èxit del joc van plantejar fer una seqüela.
1: Sí.
3: És que clar, estan Estudio Ghibli i darrere,

0: Això no podia no funcionar.
1: Va anar bé la relació, llavors.
2: Pobres d'ells.
0: Clar, no, però veient una miqueta per on anem, no? Que estem veient com molta qualitat, coses amb molt de cor, no? Amb molt de carinyo, tot i que després és una màquina també de cagar seqüeles.
1: De cagar seqüeles.
0: Sí, però tot el que ha tret fins ara, que estem parlant de molta qualitat, no? De molt de carinyo i de molta passió, però si a sobre juntes Studio Ghibli, que al Japó, i no només al Japó, és un estudi superimportant i supervalorat, doncs aquest joc no podia sortir malament.
2: I a més, tingueu en compte que era per la PlayStation 3, que és bastant complicat de desenvolupar per la 3. Vull dir, no era fàcil.
3: I no va comentar que Ghibli va influir molt en la seva forma de treballar i també en la forma de treballar de l'estudi. Durant aquest temps, després de... Bueno, mentre estaven desenvolupant el Ni no Kuni,
0: estaven amb 7 jocs a la vegada, no? També?
3: Sí, sí, sí. Van desenvolupar el Fantasy Life, que en una entrevista va comentar que amb aquest projecte no volien fer un RPG normal. Volien fer que els RPGs fossin nous, un altre cop.
1: Té ambició aquest senyor, eh?
3: Perquè molts RPGs de l'època eren per torns, però que va veure que nous jocs com The Elder Scrolls i Fable estaven agradant molt entre el públic i estaven sent molt populars. I que volia agafar això d'aquests jocs, però donar-li una perspectiva japonesa i que el joc fos disfrutable per tothom.
1: Fantasy Life ho va aconseguir, això, llavors? O potser no tant?
3: Tinc entès que sí, perquè el primer Fantasy Life va ser bastant ben rebut, també.

0: Bueno, com una petita conclusió d'aquesta part, si heu estat atents, heu pogut veure que hi ha una mena de patró aquí. Level 5 i Akihiro sempre crea de primeres uns jocs que són molt populars i ben rebuts, però que acaben explotant, com és ja és o Layton o l'Inazuma sobretot, amb molts productes de les franquícies i fent que aquests productes acabin sent menys populars i la gent no vulgui aquests jocs.
1: Ja, massa saturació.
0: Sí. Molts dels jocs també comencen amb la idea de crear només un títol. I tenen un gran soci creatiu com ho és Dragon Quest amb Square Enix, Ni no Kuni amb Ghibli i el Layton amb l'Akira Tago.
1: Va fent aquestes col·laboracions, sí.
0: Sí. I aquest on s'associen amb grans socis creatius no se solen explotar tants com ho faríem amb les que són IPs solament seves.
1: Però col·labora una miqueta, però només una estoneta. No li dona tanta canxa, no?, com a les seves pròpies mostres.
0: Clar, a les seves pròpies idees sí. Les acaba explotant moltíssim.
1: Això és meu i vinga, fet xurros. Molt bé. Sí. Joder.
0: I el següent gran pas, per així dir-lo, de Level 5 va ser el 2013. Que bueno, això ho podem deixar millor per al següent programa.
1: Cliffhanger. Sí. Ui, sí, van deixar la beguda.
0: Que mateix estem en el punt més alt de Level 5, diria.
2: Vale. Level 5 està a tope.
3: Pots deixar caure si continua pujant o passaran coses?
0: Continua pillant una miqueta, però després no tant.
3: Veurem el pròxim programa.
1: Jo he de dir que preparant el programa, mentre estava llegint la crònica que ha fet el Dani, molt extensa de Level 5 i tal, i dic, hòstia, que xulo, anava llegint i dic, hòstia, si jo tinc un joc de Level 5, i mira, hòstia, tinc un altre joc de Level 5, i en tinc molts de Level 5, per tant, no sabia que era fan de Level 5. Fins avui.
3: Com a mínim el Level 5 d'aquella època de la que estem parlant.
1: A més, el meu primer Dragon Quest 8, Dragon Quest 8 va ser el meu primer Dragon Quest que vaig tenir a la mà i dic, ostres, que xulo aquest joc 3D i tal. Sí, o sigui, no era conscient de la meva fanatisme per Level 5.
3: Veurem si la següent època també.
1: Si tira més o no.

0: La setmana passada, pregunteta que es va muntar Laia.
1: Sí.
0: De...
2: Com era la... Quina era la vostra edició especial de consola de Nintendo de...
0: Zelda.
2: Zelda.
0: Vale?
2: I va posar una sèrie d'opcions
0: amb totes les fotitos,
2: amb totes les fotos, bueno, de les que ella recordava, perquè també va deixar obert a si s'havia escapat alguna. Crec que ningú ha contestat cap extra, el qual vol dir que o les ha trobat totes o ningú les ha pogut dir. Diu, vale, algú se li ha escapat, llavors estava, hi havia com un easter egg aquí de que li diguéssiu quina s'havia oblidat i ningú ho ha fet, però tot i així hi ha hagut vots, veritat, i la guanyadora, la edició guanyadora ha estat la Game Boy Advance.
0: La més votada, la que més agrada.
2: La més votada, que era la de color negre, pot ser? No. La daurada.
0: Sí, daurada.
2: L'Advance SP, que es plega... Ara que estan tan de moda els telèfons plegables, ostres, tu, és veritat. S'assembla molt als telèfons aquests, no? Els tics i tal.
0: Sí.
2: Poca broma. I després hi ha un usuari, Lorunmaru, que ens ha ficat el seu top 3, que per ell la primera era la Nintendo 3DS, que aquesta sí que era la negra de Zelda.
0: Mm-hmm.
2: La del Majora's Mask, vale?
0: Molt maca aquesta.
2: Molt maca, veritat. No, segona Majora's Mask, Laia, estic llegint, ja m'estàs liant. M'està liant.
0: Nois.
2: Ja està bé, això de venir de públic i està donant indicacions.
0: Pobreta.
2: Hi ha una odorada amb el Triforce.
0: Que és aquesta.
2: Que és aquesta, la segona la de Majora's Mask i la tercera la Game Boy Advance SP.
0: Lorunmaru no està d'acord llavors en que no. La més xula sigui la de GBA, sinó que li agrada una altra més de la 3DS i tal.
2: I també vam preguntar allò del reproductor de vinils, no sé si algú va contestar Dani.
0: No? Sí, el text deia: un amic dels joves pregunta per recomanacions de reproductor de vinils, tocadiscos / gramàfon. No és per cap jove en si, eh? No, és...
3: No.
0: Que no, que va.
2: No, cap ni un. Però bueno, no hem tingut cap recomanació, no?
0: Però jo tinc una pregunta. Si estan preguntant pel gramòfon aquest, a veure, segurament serà per aquells vinils de Legend of Zelda tan xulos que han sortit, però vols dir que algú posarà aquell vinil físicament i el reproduirà?
4: Vols dir que el ratllarà?
0: El farà servir?
3: Jo tinc la intenció aquest cap de setmana que fem una partida amb el Gerard de posar els vinils a casa seva.
0: Buah! Fotos.
2: Vídeos i que s'escolti a un estandullat aquest. Sí.
0: Tu procura que l'agulla, que jo ho dic com a senyor gran expert en el tema, que l'agulla estigui bé, eh? Perquè com l'agulla estigui desgastada, el vinil començarà a tenir un desgast.
2: És a dir, primer t'has de punxar
0: si
2: surt sang...
3: Vale.
0: Llavors és bona.
2: Està bé, no?
0: És que és bona.
2: Si no,
0: no, però que la punta, aquestes agulleres desgasten, llavors si es desgasten és quan ratllen el vinil i desfan el...
5: Però si és nou, perquè l'ha comprat ara, perquè se l'han recomanat.
0: Si l'agulla és nova, sí, i si és nova i està en bon estat, sí. Ara la pregunta... aquesta partida de rol que fareu, ja hi ha un... Saps quin reproductor serà, ja? Ja l'has vist, aquest tocadiscos gramòfon?
3: No ho he vist. Sé que en general té una casa, però ja està.
0: Que la pregunta és, té Bluetooth?
2: Ara, si és moderna, ha de tenir Bluetooth, perquè si no...
5: Toma, jo me'n vaig quedar amb aquest que tenia un USB per gravar sí. Amb MP3, el que ja no he vist més.
0: Directament punxaves un USB sí. I reproduïes el vinil i anava cap a...
2: Com es nota que no hi ha joves, avui al programa, que només està el Dani allà abandonat des de...
0: Abandonat no, que està malaltet, pobrissó. No estava
2: bueno,
0: bé.
2: I què preguntem aquesta setmana?
0: Què preguntem, Dani?
3: Això no és una pregunta, però és una queixa molt forta que tinc.
2: Oh. Ens queixem en lloc de preguntar aquesta setmana.
3: Sí, aquesta vale. Setmana m'ho he queixat.
4: Sí que anem bé.
3: Avui...
0: Fa gran,
3: Jo volia tindre l'excusa de no venir al programa, no, és que estic malalt, no sé què, i quedar-me a casa jugant al Fire Emblem. Però no he pogut, perquè hi ha hagut un error logístic i no han arribat Fire Emblems de tendes com Amazon, Game o la Nintendo Store a Europa.
0: Un moment, t'has posat malalt per faltar a la feina i jugar al Fire Emblem? M'estàs dient això? En veu alta a la ràdio?
4: En directe?
0: Sí?
3: No
0: sé on treballes,
3: Era un 2x1, saps?
0: Sí, com tot que acabem posant malalt... Pim.
3: Claro, aprofito i jugo al Fire Emblem. Total, si són 160 hores, tinc entès.
0: Estem parlant de Fire Emblem de Switch 2?
3: El Fortune's Weave, sí. Que sortia avui... I jo estic encara esperant la meva edició col·leccionista.
0: Va, espera't sentat, són les 9 del vespre, vull dir, ja no reparteix.
3: Si us plau, Amazon, cobreu-me d'una vegada, vull el joc ja.
2: Aquest espai no està patrocinat.
3: No.
5: Jo creia que no podia jugar perquè li feia mal l'esquena, això m'ha passat, molt.
0: Podria, si volgués, haver-se comprat en digital i descarregar-lo. Però el noi espera ja la seva, no, no, no. El seu format físic.
5: Físic.
0: Feu que m'arribi a la porta.
5: Has d'esperar 2 mesos per un físic.
4: Sí, un altre senyal de fer-se gran. Sí.
0: Dani, estàs cobrant avui, eh?
3: La idea era portar-lo a la ràdio i fer un unboxing de l'edició col·leccionista.
2: Ah, mira, ara, clar, clar. Ara la idea era portar-lo a la ràdio.
0: No, no el guardaràs fins la setmana que ve per fer l'unboxing?
3: No, no, no. Oh, no. Jo quan arribi, llogo.
5: El pots fer igualment.
2: Però preguntem alguna cosa o no preguntem alguna cosa?
3: És possible que tardi una setmana o dues en arribar al lloc.
0: Ah, ja està.
2: Ja està. És que la Laia està participant.
0: No, Laia està dirigint el programa. Tu no t'estàs donant compte.
2: Ens està portant a tots.
0: Està dirigint. Pregunta la setmana, doncs.
2: Quina és la pregunta, Laia?
0: Que no, que li costa molt, pobreta. La reproduïm i ja està.
2: El vostre joc de level 5 preferit, però del rang de dates que hem parlat avui.
0: De la bona.
2: De la bona.
0: Del 2013 cap enrere.
2: Segurament hi haurà gent que haurà crescut amb els posteriors i que segurament tinguin un preferit, però...
0: Pensa que ens poden dir, entre l'iTunes i la Zumas, 37 títols.
2: 37 títols. O sigui, és a dir, des del naixement de Level 5 fins a 2012, quin és el vostre joc preferit de Level 5?
0: Xarxes socials, joc barrant del Parasite amb una X...
2: Instagram, a X, a Blue Sky...
0: Menys a Mastodon, que no sé qui fa servir. Qui fa ser Mastodon? Tu tens Mastodon?
4: Jo el tinc, no el miro, però el tinc. Oh,
5: què és això de Mastodon?
0: És com una xarxa en plan Twitter.
1: Descentralitzada.
4: Descentralitzada, sí.
5: Em sento molt gran ara.
2: Pues ja sabeu, a totes bandes, menys a l'única de la que estem parlant per algun motiu estrany.
0: Xarxes.
6: Li importaria dir-me què fa a bord d'aquesta nau?
7: Sí, senyor. Acabant la lluita... Escoltant, joc per...

0: Cinema Parranda.
1: Hola. Señor, tengo un besete. ¿Sabe a dónde tengo que llevarlo? Disculpe, traigo... ¡Uy, por Dios! ¿Alguien ha pedido un riñón, un hígado, lo que quiera que sea esto? ¡Nadie! Parece bastante importante.
2: ¿Tienes tiempo para otro encargo?
1: No, ya he acabado.
2: Es fuera del perímetro. Pagan el doble.
1: Yo me ocupo. Cariño, lo siento, la cobertura es muy mala, ¿me oyes?
3: Voy a quedarme un ratito con Katie.
1: Michelle, por favor, no quedes con la loca de Katie.
3: Alucino con que ni siquiera te molestes en venir a casa para que tengamos esta conversación.
1: ¿En serio? Estoy trabajando. Podría ser el corazón de un crío de 8 años o el cerebro de la madre de alguien.
0: Amb aquesta premissa comença el tràiler de la nova pel·lícula de Resident Evil. Estranyament, una mena de... no sé si dir... Amazon no, perquè porta òrgans humans, d'un hospital. Doncs aquest sembla ser que un personatge doncs, que té que portar un òrgan a algun lloc diferent està a Raccoon City i té que portar-lo a una altra posició en concret d'això. És una cosa molt estranya, però ens està fent una nova visió de lo que és les pel·lícules clàssiques que hem vist a Resident Evil, no? Tot i que està ambientat al mateix Raccoon City, però explicada des d'un punt de vista absolutament diferent. És una pel·li que s'estrena pues, demà mateix als cinemes d'aquí del nostre país. Jo hi tinc molta curiositat.
4: Jo aniré demà o demà passat.
5: I haurem d'anar.
0: Sí, no, s'ha d'anar. És un missatger que ha de portar coses. I, però... evidentment, està dins de tot el follon del brot del virus T.
5: Això no és un joc diferent.
0: No hi ha videojocs sobre això.
5: No. Oh, de portar coses amunt i avall, de fer camèlic?
0: Sí. Ah.
6: Del Koji. Senyor Kojima.
5: A mi em sona més el joc del Kojima que no Resident Evil.
7: Jo tinc una pregunta. Perquè tota la resta de pel·lis de Resident Evil no hi ha estat involucrat ningú que tingui a veure amb el videojoc. En aquest cas, tampoc.
0: Tampoc.
7: Ja està bé.
0: Ja està bé, sisplau.
7: Em queixo.
5: Ens farem mal.
7: Podem parar
0: de fer això?
8: Jo li tinc moltes ganes a aquesta pel·lícula. Volia anar aquest cap de setmana, però no sé si podré. I el que més m'agrada és que sembla que hagin fet el guió per un nou joc de Resident Evil, però que hagin fet una pel·lícula.
0: Per què no? Això Kojima ho fa contínuament, però ho fa al revés. Fa guions de pel·lícules i acaba fent videojocs.
8: És que sembla que té tots els clichés del Resident Evil.
0: Sí.
8: Que si l'enemic a la neu, per exemple, que si el telèfon, que sempre va agafar el telèfon. Moltes coses d'aquestes que tu notes al jugar als jocs, però doncs sembla que ho han fet en pel·lícula, i això a mi em crida molt l'atenció.
4: Sí, jo tinc un bon pressentiment de que aquesta és la bona.
0: Després de sis pel·lícules,
4: sí, aquesta és la bona.
7: Podem agafar aquest tram d'àudio?
0: Jo crec que és la bona.
7: Jo retallaria aquesta frase,
4: ja,
7: la posaria d'aquí una setmana, posem aquest tram, vale? I jo em dieu què tal.
4: I només el tràiler, perquè jo he vist una màquina d'escriure el tràiler, sí. I llavors és com, ui. I sembla una mica com el Resident 7, era el de la casa dels Bakers,
7: sí.
4: Que era una cosa completament nova, que no tenia res a veure als jocs. Pues, aquest tràiler em dona una mica aquesta look and feel, no? És una cosa completament diferent. És Raccoon City, té el nom. Jo no l'hauria posat, m'hauria agradat encara més diferent, perquè clar, si ja surt Raccoon City, ja trobes a faltar a Chris, ja trobes a faltar a Jill, no sabem si surtin o no.
0: I si apareixen
7: potser a camí,
0: una ombra, no? Per allà o en un racó.
4: Bueno, a les notícies.
0: Tot i que diu que va entregar el paquet fora del perímetre. O sigui, que potser se'n va més als refores per no trobar-se justament amb les històries de...
4: Potser surt de Raccoon City, sí, però la pel·li no és a Raccoon City.
7: Sí.
5: Ara jo estava competint. El director no serà pas Ubevol.
0: No.
5: Vale, ja està.
0: No. És de...
7: Per sort.
0: És el director de Weapons and Barbarian, que no sé quina pel·li.
4: Ui, Weapons, molt bona.
0: Pues és del director d'aquest.
4: Ja està. Pressentiment.
7: Ja està.
4: Plus.
5: Podré dormir tranquil.
0: Ara, doncs, és totalment diferent, no és una pel·li d'acció com s'han fet fins ara, és un survival horror atmosfèric fosc i visceral, si és com el defineixen.
7: Sona bé.
0: Perquè d'altres pel·lis les va fer un senyor del director, era el Paul W.S. Anderson.
7: Aquest sí que el coneixem.
0: Que en va fer 6. Totes amb la Jovovich. amb la senyora, amb la senyora Mila Jovovich, que justament es van fer marit i muller, ara fem una mica pensa rosa.
7: Vaja.
0: A partir del 2009 es van casar a meitat de la franquícia, quan van començar a fer Afterlife, que Afterlife és una mena de Mad Max de Resident Evil molt estrany, que és en el desert i tot.
9: Jo aquesta no l'he vist.
0: Pues és que t'has perdut. I el capítol final, Resident Evil capítol final del 2017, és, jo li dic, el festival del cosplay. Perquè surten tots.
9: Ah, sí?
0: Surten tots. Amb la de Wong, el Leon, tots amb el traje exactament igual que el videojoc.
9: Llavors aquesta és la bona, no?
0: És molt curiosa. A més,
7: no,
0: parla...
7: No estan malament, les anteriors.
0: Bueno.
7: No estan malament, té la seva gràcia.
0: Sí, té la seva cosa. De fet, el Paul W.S. Anderson, antecedents, va dirigir la Mortal Kombat del 95.
9: Ah, bo, també. Aquesta sí que és la bona.
0: És la bona.
7: El temacle.
0: Tot i així, de Resident Evil tenim dues pel·lis més d'animació, que és el Resident Evil de Generació i Maledicció. Una mica estranyes, però no estan malament. A mi m'han agradat, les he vist així per... Les tenia Netflix, em sembla, que en el seu moment, no sé si a Netflix o Amazon, i estaven bé les dues d'animació. Eren bastant xules.
7: I què més?
0: Doncs hi ha una altra pel·lícula que s'estrena també demà, que passa una mica com quan va passar el Barbie Oppenheimer, que es va estrenar el mateix divendres. Doncs demà també s'estrena, a part d'aquesta pel·li a nivell, una altra pel·li molt xula relacionada amb els videojocs.

0: Coyote versus Acme.
1: Oh.
0: En aquest cas, la comèdia va... És una comèdia que barreja animació i acció real, a més el pur estil Roger Rabbit, aquella pel·lícula antiga que els més grans doncs, hem vist. Javi, tu has vist Roger Rabbit?
2: Jo ho vaig veure.
0: No m'ho puc creure. L'has vist d'aquesta manera. En aquest cas, que tampoc és una fórmula nova, no?, ha fet de barrejar imatge real i animació, i Warner ja ho ha fet moltes altres pel·lícules, i a més pel·lis de Looney Tunes, també ha barrejat imatges reals amb animació. Però en aquest cas, Coyote no va només darrere del Correcamino, sinó que decideix demandar a la corporació Acme. Després de que tots els seus productes hagin fallat durant dècades, doncs els seus intents d'intentar caçar el Correcamins d'una rere a l'altra, doncs veu una anunciada de la visió d'un advocat que diu està fart de que l'estafin, està fart de que estiguin dient-li productes que no li van bé, denunciï i no sé què, i el Coyote et diu sí? Pues venga, denuncio.
3: Té molt bona pinta.
1: Que bo.
0: Diguem que per guanyar el judici de la seva vida, el Coyote contacta aquest advocat humà i junts s'enfrontaran al poderós i arrogant conseller delegat d'Acme, que en aquest cas és l'actor John Cena.
2: Ostres.
0: Jo, què ha fet John Cena? Perquè
3: John Cena.
0: John Cena ha fet el Peacemaker, no?
3: Em ha fet moltes coses,
0: ha fet el Peacemaker. I alguna altra...
3: A Marvel està a totes bandes.
0: A Marvel?
3: Sí,
0: no és de DC?
3: Sí, jo també o de DC, no importa. Està a totes.
2: Està tot arreu.
3: És gran, és musculós, és guapo, actua
0: però
3: bé.
0: Però és gracioso, també. És gracioso.
3: Sí, sí, sí. No també està a Pluribus, el van veure fa poc.
0: Va sortir Pluribus?
3: I tant, que
0: sí.
3: Sí.
0: Ah,
3: mare meva, el papelón que fa Pluribus.
0: És veritat, és veritat. També surt allà.
3: Sí, sí. Doncs però escolta'm una cosa. Tu has dit que té a veure això amb els videojocs sí. I jo crec que els joves no estan d'acord.
0: No, home, ja arribarem. Ja arribarem, que arribi. Aquesta pel·li hi haurà pues, aquesta batalla legal absurda i divertida, i evidentment no només surt el Coyote Correcamino, sinó sortirà tota la colla de la Warner, Porky, Bugs Bunny, surten absolutament tots.
2: Tinc una pregunta. L'última pel·li que vam fer de Looney Tunes amb Real Action, diguem, sí. Ha sigut de Back in Action?
0: Sí.
2: Fa quant de temps?
0: No gaire. No fotis. Oh. Fa molt? No me digues això.
2: Fa molt,
0: Ah, pues... No vull saber.
2: Vostè l'agradaria,
0: crec. No,
4: no ho busqueu.
0: De fet, hi ha una curiositat molt bona sobre aquesta pel·li, que és que aquesta pel·li, en principi, va ser molt polèmica i una cosa que va passar molt insòlita que a Hollywood recentment. És una pel·lícula que estava completament acabada, havia obtingut molt bones puntuacions excel·lents en els passis que fan de prova, perquè a veure si la pel·lícula agrada o no agrada, i Warner Bros. Va decidir cancel·lar-la de tot i no estrenar-la. Van dir, la guardo al calaix, que ja va passar amb Catwoman. I allà es va quedar en el calaix, aquesta sí que no s'ha recuperat. Però el motiu principal va ser una estranya estratègia financera on la companyia volia utilitzar la pel·lícula com a reducció d'impostos per recuperar uns 30 milions d'dòlars de pèrdues, una maniobra d'aquestes que havien fet, doncs, com deia anteriorment. No, he dit, quin he dit? Batgirl. I així beneficiar-se d'una exempció fiscal. Però... clar, fer això implicaria que la pel·lícula es quedés en un calaix, no s'estanés mai més i no fes cap cosa. Això va ser un escàndol brutal, perquè pel·li acabada, pel·li feta, això no pot ser, el públic va pressionar moltíssim, i la indústria, els directors, actors, milers de fans per xarxes socials, amb una campanya massiva amb el lema Save Coyote versus Acme, a sac, una indignació molt bèstia entre molts cineastes, i van amenaçar de no tornar a treballar mai més en Warner Bros. Què va fer la Warner? Bueno, pues mira, va dir, davant de la pressió, es va fer enrere parcialment i va permetre que el director, en Dave Grain, doncs, oferir la pel·lícula a altres distribuïdores. I així l'estudi demanava una xifra desorbitada. Volia uns 75-80 milions de dòlars per poder deixar anar la pel·lícula. I bueno, rebutjant algunes ofertes com Netflix i Amazon, al final va ser una empresa que es diu, m'agrada molt el nom de l'empresa, Ketchup Entertainment. Va aconseguir els drets per, bueno, 50 milions. No hi que ni pati ni pa mi. Va aconseguir els drets i s'estén oficialment, es va estar als Estats Units aquest 28 d'agost i arriba demà a les nostres pantalles aquí, en els cinemes de tota, bueno, tota l'estat. Per què dic que això és important pels videojocs? Deies, Dan, no? Tot això, que estàs dient del Coyote, el Coyote són dius animats, jo no veig res.
3: O tens certa edat o no té relació amb els videojocs?
0: No exactament, sí que té. Doncs mira, primera, que videojocs del Coyote n'hi han molts. Per començar, un de l'any 85, el que
3: vaja,
0: dius tu.
3: Vaja.
0: Que es deia Roadrunner i físicament tenies que pues, moure el Correcamino i que el Coyote no et mengés.
4: Tenies que moure el quadrat.
0: Ah, bueno, no, està molt ben dibuixat, eh? Poc, sembla que no, però està molt ben dibuixat.
3: Espera, estem al 85, continua.
0: Sí, 85.
3: Continua.
0: Ship Rider, de Play U...
3: A quin any?
0: No vull dir-ho. Ja està. On tenies que robar les orelles d'aquell pastor que saps que no veu, que té, uh-huh, té els ulls tapats així amb un cervell molt, molt gran. Desert Demolition de Mega Drive.
3: El 95.
0: Que sí. Uh-huh. Road Runner Dead Valley Rally del 92.
3: Super Nintendo.
0: Sí. I el Willy Coyote Revenge, també, és que és una seqüela
3: Super
0: de l'anterior.
3: També.
0: Super Nintendo 3.
3: Super modern.
1: Sí. Sí, hi ha una de Dreamcast, de Cars.
0: Veus?
1: Clar, clar, Road, Space... no me'n recordo el nom. Però sortia el Coyote.
0: El Coyote ha sigut...
3: De Dreamcast, 2000. Dreamcast.
1: No, 99.
3: Modern.
1: 99.
0: Però hi ha un concepte que sí que s'ha extrapolat del Coyote, que és el Coyote Time.
3: Això és veritat.
0: Que és una cosa que en el món dels videojocs assisteix com a concepte. I què és el que se'n diu... Sabeu que allò que fa el Coyote quan arriba al final d'un penya-segat que es queda com flotant? Sí, que es dona fallo d'alt.
5: Plof.
0: No, no, però molt fluixet. Que està molt lluny. Doncs aquest temps que es queda flotant en honor d'aquest personatge de dibuixos és el que tenim quan en un videojoc durant una estoneta veiem que encara flota una mica el personatge però no ens de temps a saltar. Això se'n diu el Coyote Time i és un truc molt habitual que permet que la jugabilitat sigui una miqueta més fàcil en els videojocs i que visualment doncs és això, que bup, surt de la plataforma i ai va, doncs tens aquests segons més per anar fent aquest salt.
1: Però doncs, si els 90 no fa tant de temps, som, fa 10 anys.
0: Ui, no, Ceros, tu aquí ets nou. Tu aquí ets nou de...
3: Només 30 i pico anys.
0: No. O sigui, tenim una norma que és diem l'any però no quan fa. Perquè fa molt de mal. A vegades fa molt, molt de mal.
3: Bueno, anem a parlar de coses de grans.
0: Ah, vale.

0: L'avui és cosa de gran, veus?
1: Bueno, què ha passat que li interessa a la gent gran?
2: Home, aviam, no és pas que sigui de... per gent gran, però...
1: Però sí.
2: Vaig estar veient la BlizzCon.
0: No em vas trucar.
2: No, és veritat. És que...
0: Estic enfadat.
2: Estava jo al sofà i vaig dir, ai, quan és la BlizzCon? Crec que falta poc. Ho vaig a mirar i feia mitja hora que havia començat.
0: Joder!
3: I no la vas rebobinar, perquè això es pot, ara.
0: Sí, ara es pot, eh?
2: Sí, sí, però...
1: Rebobinar.
0: Bé. Concepte. Imagina't. No tira enrere. No, rebobinar.
2: I res, si voleu, us puc fer 5 cèntims, eh?
1: Endavant.
2: Aviam, així com a important, per exemple, s'ha doncs, anunciat oficialment el Diablo 5.
1: Toma, per quan?
2: Per la primavera del 29.
0: 29? Què ens ha matat la I, el 29?
2: Doncs si encara existim, doncs mira, podrem seguir barallant-nos amb els dimonis, eh? Blizzard també recupera la franquícia de l'StarCraft, però en comptes de fer un joc d'estratègia, com el típic StarCraft, es veu que farà un shooter de món obert.
1: Molt malament.
0: Això també
3: per...
0: Per
3: què? Per quan? Jo vull el ratolí, clic-clí.
2: Oh, això, mira, també va per llarg, eh? Perquè això és per la primavera del 2030.
0: Per favor.
3: T'has fixat que estàvem parlant de coses de grans, però estem dient coses del futur?
2: Sí, sí.
3: El futur, allò que deien a la tele, el futur, ai.
1: Encara serà més gran.
0: I tot això Blizzard, retrasarà, o sigui, Blizzard, ja està la següent dècada.
2: Blizzard té molta fe, Blizzard. I així com a cosa que personalment m'ha interessat, doncs que també trauran un World of Warcraft Classic Plus, que en diuen...
1: Això és com era coses de grans.
0: Sí.
3: És un WoW remake.
0: Espera, no ho he entès, això.
2: World of Warcraft Forever.
1: Forever.
2: Que és, exacte, que és agafar el clàssic, sí, però posar-hi més coses.
1: I tornar-lo a llançar.
4: I tornar a començar.
0: Hi ha rumors, però ja hi havia un Warcraft clàssic que ja estava obert.
2: Sí,
0: ja.
2: però era clàssic. Correcte. En aquest cas l'han augmentat.
3: Aquest no faran, és clàssic.
2: Hi haurà més mazmorres, hi haurà més missions, explicaran les històries que es van descuidar d'explicar...
1: I el motor? El motor de
2: el
1: joc?
2: El motor l'han millorat.
1: Ah, l'han millorat per fi?
2: No és nou, però és millor.
1: No, nou no podia ser, no? Perquè sí.
4: Saps el que fan amb Kingdom Hearts? Que surt el primer, després el 1.5, 1.5 plus HD, no sé què... Una mica el mateix, bàsicament.
5: N'hi ha rumors de que aquest remake del WoW serà una mica més respetuós amb el temps del jugador.
0: Què vol dir això?
5: O sigui, el vanilla, el clàssic, tu has de fer hores i hores i treballar i viure allà.
2: T'estaves mesos.
5: Has pujat dos nivells, saps? Però que a les expansions noves tu jugues 2 hores al dia i aquestes hores pues, ja has tingut una mica de lot de, mira, aquesta arma, aquesta armadura, tal. Que aquest vanilla... remake, com dic, com sigui, serà una mica com les expansions noves, però amb l'skin del vanilla.
4: M'he perdut.
1: Però bueno, és a dir, tu sembla l'original, no?
5: Sí, o sigui, però no has de jugar tantes hores.
1: A nivell estètic sembla l'original, però està composat al dia amb algunes mecàniques, experiència...
2: O sigui, que està pensat per gaudir de la història i ja no és tan important córrer a pujar de nivell.
1: Ja.
5: Està pensat per als grans, que no tenim temps per jugar.
0: Però és que els grans ja l'han jugat.
5: No, però
2: ara hi ha coses noves.
5: No tens pebrot de tornar a jugar.
0: No, perquè no tens temps.
5: Correcte.
1: Ah,
5: aquí ve la cosa. Per això hi ha el rumor. Realment és un rumor, eh? No n'hi ha res confirmat.
2: Jo ja me l'he comprat.
0: Un moment. Te l'has comprat? I aquest quan surt? 2032?
2: No. Aquest el novembre d'aquest any.
1: Això està fet des de fa 40 anys.
2: Això surt aquest any.
5: El dia d'abans del Zelda.
2: Sí, el que m'he comprat l'edició física perquè té un muñeco que anirà al costat del muñeco que ja tinc de l'anterior. I mira, i coses que fem els grans, comprar físic.
0: No, està bé.
1: Total.
0: Heu jugat al Warcraft? Veig que... El Zeros crec que està com molt...
5: Sí, a mi m'agrada molt, però sobretot al Warcraft 3. Jo soc molt fan del Warcraft 3.
0: Però no és el World of Warcraft, no és un massiu online.
2: Però la història ve d'aquí.
5: La història ve d'aquí. És el pròleg, no?, del WoW. I el WoW juga una mica, però no tant. Però bueno, aquest... va bé.
2: I també han tret expansió nova, em sembla, però...
5: O sigui,
2: després no sé quants anys han seguit la història.
5: Després de 23 anys...
2: Doncs seguiran la història...
5: Han sortit...
2: El Warcraft 3. Reforged.
5: Ha sortit una expansió del Warcraft 3, 23 anys del Warcraft 3.
2: Veus que bé?
5: Sí, molt bona, molt bona.
1: Oh, Déu meu.
0: No, Blizzard té molt clar el seu públic, o sigui...
1: Però també, molt bé t'ha de funcionar el negoci per no treure res en tot aquest temps i viure tants anys d'ell.
0: El 3, sí.
4: I hi havia força tensió en el que és tota la presentació, eh? De fet, ho estàvem parlant abans.
2: Sí, sí, la presentació he notat que la claca tenia molta feina i no ho acabava d'aconseguir. O sigui, que el públic no estava tan entusiasmat com
0: normalment. Que no cridaven, no aplaudien.
2: No, però no, que a més les persones que ho presentaven no se'ls veia gaire animats, exceptuant la vicepresidenta Holly Longlet, que va fer la presentació amb un vestit fantàstic.
1: Ai,
2: és veritat. L'heu de veure. L'heu de veure.
6: La que anava d'Elfa.
2: Sí.
1: Vestit doncs mira,
0: graciós. Se t'acaba d'atent, nen.
1: Amb això, fins aquí. El Jo Parlant d'avui, el segon de la tercera temporada.
0: Sí, sí.
1: Sembla mentida, eh?
0: Sí, sí.
1: Hora i mitja.
6: Ha sigut un plaer.
0: Ha entrat, eh? Aquest cop ha entrat tot.
1: I podríem haver continuat.
0: Vinga, hombre.
2: Jo del vestit puc parlar mitja hora més.
1: Doncs, per escoltar què passa amb Level 5, per escoltar les pròximes notícies, per escoltar com de grans ens hem fet de grans, ens escoltem la setmana que ve. Fins aviat.
0: Adéu.

0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvingudes i benvinguts un dia més al Col·lectius en xarxa, l'espai on coneixem persones, entitats i projectes que contribueixen a construir una societat més compromesa, inclusiva i solidària, que sona perfecte, Lluís, això. Tant de bo que realment acabi sent així tot plegat,
2: home,
1: no? Nosaltres hi treballem perquè així sigui.
2: Home, i tant,
1: no?
2: Totalment. Bueno, jo crec que ho complim 90%.
1: Sí, totalment. Avui, de fet, et diríem, tot això, amb aquests compromisos que tenim, conversarem amb Brian Giner, ell és integrador social i activista i també divulgador, conegut per la seva tasca de sensibilització contra l'assetjament escolar. A partir de la seva pròpia experiència, ell ha convertit una realitat molt dura en una eina també per ajudar altres persones, promovent valors com el respecte, l'empatia i la convivència. I, de fet, avui el que volem fer amb ell és una mica conèixer-lo millor, que ens expliqui també el punt de partida que ell li va tocar viure i com això ho ha convertit en una eina
2: per
1: les noves generacions,
2: no?
1: I per ser una mica també el mirall on adolescents i infants s'hi puguin també veure d'alguna manera reflectits, no? I que sigui també un punt de sortida, perquè no, d'aquesta situació.
2: Totalment.
1: I jo trobo també molt important, Lluís, que li preguntarem també a en Brian d'aquí uns instants, no només per la persona assetjada, sinó per al cercle que formen part d'aquestes aules i d'aquests grups, i que és important també que juguin un paper actiu, no? Per ajudar a la víctima i a la persona que es troba vulnerable en aquell
2: sempre
1: moment.
2: Sempre que hi ha assetjament s'ha d'entendre que hi ha una persona assetjada i que hi ha al voltant
1: un cercle
2: de gent que potser permet o sense actuar,
1: total,
2: no?
1: Total.
2: Deixa que les coses passin.
1: Doncs anem per feina.
2: Vinga, va.
1: Va, avui al Col·lectius en xarxa, Brian Giner.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: I abans de començar aquesta conversa, Lluís, volem posar algunes dades sobre la taula que ens ajudaran també a entendre la magnitud de l'assetjament escolar. Segons diversos estudis, entre un 6% i un 10% dels alumnes afirmen haver patit bullying o ciberassetjament de manera directa. A més, més d'un terç dels estudiants asseguren haver presenciat casos d'assetjament al seu entorn escolar. Per això el que dèiem, que és tan important que tothom jugui un paper, no, davant d'aquest assetjament escolar. L'edat amb més incidència se situa entre els 11 i els 13 anys, coincidint amb el pas de primària a secundària, una etapa de grans canvis personals i socials, que això, Lluís, ens ho podràs explicar, no? Aquesta etapa d'11 a 13.
2: Clar,
1: és important.
2: És amb el format de l'escola pública, no? A no ser que estiguis en un institut d'escola, canvien de centre, canvien de dinàmiques, canvien de mestres, canvien de companys i companyes.
1: T'anava a dir, canvien de grups, també.
2: Canvien de grups, i aquí es mou la petita societat, que és una aula, no? I clar, poden passar moltes coses, i tant, sí.
1: Que això és una curiositat que tinc, no sé si això ens ho podrà resoldre, Lluís, però quan es fan els grups, els nous grups, no, de la primària, l'ESO, què es té en compte per fer l'A, el B, el C, el D? És a dir, com s'agrupen els... No, més o menys, aproximadament, com es fan els grups classe?
2: Jo sé com es fan aquí, en el lloc on jo treballo, però hi ha molts criteris. I un d'ells és tenir en compte què els diem les mestres de primària...
1: Sí.
2: De les agrupacions, perquè nosaltres prèviament hem pogut parlar amb ells i elles, no, i hem pogut saber, no, amb qui t'agradaria anar, amb qui. Nosaltres els coneixem de molts anys, llavors hi ha tot aquest traspàs d'informació a les orientadores i orientadors de secundària perquè conformin el grup de manera que els nens i les nenes es sentin al màxim còmodes i puguin aprofitar també al màxim les sessions que els donaran.
1: Molt bé. De fet, parlàvem del ciberassetjament, també continua creixent any rere any, aprofitant les xarxes socials i també les aplicacions de missatgeria per allargar aquest assetjament que va més enllà de les aules, no? Que no acaba a les 5 de la tarda, sinó que continua quan estan en el seu temps de lleure, i també és preocupant que gairebé la meitat dels alumnes reconeguin que no intervenen, ho dèiem abans, quan presencien una situació de bullying, sovint per por, inseguretat o desconeixement de com actuar, que això també és important, dotar d'eines a tots els alumnes.
2: A tothom, també als que presencien un assetjament, i tant.
1: Sí, sí. I darrere de cada percentatge hi ha infants també i joves que pateixen en silenci, i per això és tan important aquesta prevenció i aquesta sensibilització, i també els testimonis com la persona que avui ens acompanya en aquest programa i que ara sí ja podem anar a saludar.
0: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I per parlar d'aquesta realitat, avui ens acompanya en Brian Gineri. Ell és integrador social, activista i divulgador contra l'assetjament escolar. Després d'haver patit bullying durant una bona part de la seva etapa educativa, va decidir transformar aquella experiència en una eina per ajudar altres joves i donar visibilitat en programes i en podcasts com el nostre, doncs aquesta problemàtica que encara afecta a milers de joves. Brian, com estàs? Benvingut.
3: Hola, què tal? Com esteu? Moltes gràcies per convidar-me, la veritat.
1: Gràcies per estar amb nosaltres i sobretot, per començar per alguna banda, demanem una definició, després entrarem molt més en detall, mm-hmm. però com podríem descriure què és aquest assetjament escolar doncs en el qual s'hi veuen, doncs, com dèiem, afectats moltíssims nens i nenes en la seva etapa escolar?
3: Doncs mireu, l'assetjament escolar està definit com a tal, com un assetjament que es fa de manera contínua a una persona, no? Sí que és veritat que la paraula d'assetjament han anat variant, depèn els anys, perquè ara no només passa un assetjament que sigui verbal, sinó que també és físic, i a mi, quan, de manera personal, quan estem parlant d'un assetjament físic, jo ja no ho dic com bullying, sinó ja ho menciono com una violència escolar. Mm-hmm. Llavors, crec que la paraula bullying ha anat evolucionant i cada vegada més s'està parlant, no?, per poder arribar a una solució.
1: Si et ve de gust, Brian, explicar-nos una mica, perquè la gent també et conegui, qui ens estigui veient o escoltant, quina va ser la situació que tu vas viure i també doncs, que ens serveix una mica per fer una mica de context, de per on has acabat passant.
3: Doncs mireu, jo vaig patir assetjament escolar durant 12 anys. Llavors, en aquests 12 anys vaig passar per diferents etapes, no només va ser a primària, sinó també a secundària. Comencem des d'una part molt infantil, on només hi havia un aïllament per part dels docents en aquell moment. Evidentment, també des del grup classe, perquè no em van saber incloure dins del grup. I va, de manera progressiva, pujant al verbal i al físic. Arribem a primària, on ja comencen les primeres agressions d'infants cap a la meva persona, per un tema físic, per un tema del meu cos, després pel meu ull, perquè jo tinc estrabisme en l'ull dret des que sóc petit, llavors aquest estrabisme el que fa és un desviament, no?, de l'ull, i la paraula per excel·lència, que sempre s'ha mencionat o s'ha dit, és una persona estràbica, és una persona bizca, llavors es ficava molt en mi per això, no?, o mires, aquelles risses, no?, que hi havia de fons al pati o inclús a l'aula, i això també va progressivament pujant a secundària, quan no només hi ha la part física i la part verbal, sinó que també comença el ciberbullying. Ciberbullying de passar tot el que hi ha dins de l'entorn escolar, dins de l'edifici de l'escola, a les xarxes socials. Insults, amenaces, coaccions... Bueno, una sèrie d'episodis que no van passar només a un centre, sinó va ser en tres centres diferents... I, bueno, la veritat és que hi ha episodis molt greus, des de llançar-me per una escala, que aquest el menciono sempre, o clavar-me un boli a la mà, insults molt i molt greus, bueno... Sí, coses molt greus.
1: De fet, Brian, amb això que explicaves d'aquestes agressions físiques, t'he vist en algun podcast, en algun programa, explicaves que quan passaven situacions, que ara com ho expliques, doncs són molt greus, com tu deies, però seguia la rutina i les classes i l'activitat de l'escola continuava, no? És a dir, que es donava com certa normalitat a que passessin aquest tipus de situacions entre alumnes dins d'una aula.
3: Clar, és que no hem d'oblidar que la paraula bullying és una paraula nova. Llavors, en aquell moment, que a mi em fa molta ràbia, però sempre s'ha dit, no, són coses de nens. I el bullying es tractava d'una manera natural, d'una manera sense cap tipus de protocol, perquè no hi havia. Llavors, clar, què passava? Que una persona es ficava a l'altra, bueno, són coses de niños, no? I ja, no es tractava. Es quedava allà o es parlava amb les dues parts de manera conjunta, quan això no es pot fer mai, no es feia ni a cap taula rodona, no es feia res, a l'aula, pim-pam, i clar, tot quedaves d'una... O sigui, com molt fred, no? Dient, ostres, què està passant, no? Jo sóc un nen i l'adult, que és el que està donant la cara en aquest cas, l'única cosa que està fent és parlar davant de tota la classe, és a dir, m'està... ridiculitzant en algun moment, o sigui, m'està fent el ridícul i no puc fer res. No, clar, tu com a nen, què fas? Després, amb els anys, evidentment, s'ha fet un protocol, hi han coses establertes, com per exemple fer una taula rodona, parlar amb les dues persones de manera individual, fer informes, fer, en fi, una sèrie d'ítems que s'han de complir, no? Com la paraula que, bueno, la frase que dèieu a l'inici, no? Que això del A, B, C, D, no? Que s'ha de tenir, que són diferents criteris que s'han de seguir, que s'han de tenir en compte de cara a un seguiment, per exemple, de primària i secundària.
2: En aquest temps vas tenir la sensació que podies recórrer als adults del teu voltant perquè t'ajudessin, o creus que no?
3: A veure, sí, de manera intencionada sí, perquè al final un nen busca un adult, no?, per demanar ajuda. El que sí que és veritat que jo va arribar un moment que vaig normalitzar el que em feien. Llavors, per mi era normal el bullying que m'estaven fent perquè no ho veia com a bullying. Aquest és un problema molt, molt, bueno, molt actual, no? Quan una persona rep algun tipus de violència, per exemple, desgraciadament de gènere, no? Generalment la persona que està dins no ho està veient. És les persones que estan fora que estan veient aquesta agressió, no? O aquesta violència continuada. Però la persona que està dins moltes vegades diu... Va, si no és per tant, no? Llavors, és una miqueta el que em passava a mi, que deia, bueno, no crec que sigui tan greu, al final són una cosa que em fan a mi o fan a dues persones més, però evidentment era una cosa continuada, era una cosa que em feia molt de mal i, de fet, jo no vaig dir res a casa perquè ho veia de manera normal, com dic. Anys més tard, evidentment, sí que ho vaig comunicar i vaig veure que el que per mi era un problema insignificant era un problema que estava patint molta gent i que, evidentment, en molts casos acaba molt malament.
2: Quines ajudes llavors et podria preguntar has demanat per un cop ja tu ets més conscient de que estàs patint un assetjament per refer-te tot plegat, per reconstruir la teva història, per posar-hi nom, per en sortir-te'n?
3: Bueno, principalment jo crec que l'ajuda que jo vaig demanar o la que em va funcionar va ser el fet de parlar, no? Parlar-ne amb la meva família i poder comunicar, no?, el que m'estava passant, dient, no sé com definir el que m'està passant, perquè hem de dir que jo era un nen, no era un adult. Llavors, amb les paraules que tens en aquell moment o la manera que tens d'expressar-te, informes, no?, tot el que t'està passant. I, evidentment, la meva manera d'expressar-me va ser, m'està passant una cosa, jo crec que això ja no és normal, s'estan ficant en mi, però de manera molt, molt, molt greu, i està passant una línia que jo crec que ja no és coses de nens, no? Ja no són bromes, no són tonteries. Clar, una broma deixa de ser una broma quan només fa gràcia a un grup, a un col·lectiu, no? La persona que està al mig no li fa gràcia, doncs potser aquí ens hem de donar, no? I això va ser la manera que jo vaig tenir de comunicar-ho a la meva família, però clar, també et dic que hi havia petites senyals, com per exemple jo aturava el despertador de la meva mare al matí, o sigui, a les tantes de la matinada jo em llevava i apagava el despertador, perquè clar, per mi aquestes 2 hores que potser ma mare s'ha dormit i no es despertava, eren 2 hores que jo no anava al cole i estava a casa sense patir cap mena de bullying. I al final, evidentment, ma mare no era tonta, ma mare era molt, molt, molt llesta i sabia que alguna cosa estava passant.
4: Clar, clar. Brian, amb això que ens expliques, i ara en parlarem també, perquè tu has aconseguit revertir aquesta situació, t'has fet integrador, t'has format, estàs fent moltíssima visibilitat, però en la teva època com a adolescent o com a més jove encara, amb què t'ha condicionat o què va marcar la teva manera de ser o de relacionar-te al fet d'haver patit bullying? És a dir, quines són les coses que creus que et van jugar també en contra o també en positiu, potser també doncs el fet d'haver estat víctima d'aquest assetjament?
3: Doncs mireu, jo tenia por escènica. Això és un... Vaig fer d'arbre a una obra de teatre perquè no volia fer cap paper. O sigui, jo tenia molta, molta, molta por a la comunicació, a les persones, i mireu ara, no? O sigui, també això de manera positiva. És a dir, he après a comunicar i he après a treure aquesta por, no?, que m'envoltava. Sí que m'ha quedat un petit trauma, podríem dir, i és a l'hora de relacionar-me amb les persones. El fet de, per exemple, no poder mirar els ulls a la gent. Es ficaven molt en mi per això. Llavors, l'aspecte de ser social amb gent i poder mirar els ulls i tractar-ho de manera natural, a mi em costa molt, perquè crec tota l'estona que m'estan jutjant d'una manera irreal, no? Perquè realment no ho estan fent, però el meu cervell ho interpreta que sí, no? O a vegades quan escoltes una risa o escoltes unes persones que estan allà parlant, així amb veu fluixa, ja penses que
4: estan parlant. T'ho portes cap a tu, no? Clar.
3: Sí, sí, sí, de manera no intencionada, yeah, interpreto que això que s'està fent és una taca cap a mi, no? I tot i que ho estic treballant i s'està treballant, de fet, l'última ha sigut treballar a un institut. Jo treballo ara a un institut, hi ha una escola de primària, i era el primer any que treballava a un institut, la primera vegada que treballo a un centre de secundària, però és que també era la primera vegada des que jo vaig finalitzar l'ESO que tornava a trepitjar un institut, perquè des que vaig acabar la quart d'ESO tots els meus estudis han sigut online. Jo no he pogut tornar a una aula. Les primeres setmanes jo estava plorant al lavabo. No podia. L'olor, la gent, la sensació... per mi era un món molt gran. Llavors, clar, també he après, amb aquesta nova feina de secundària, he après a treure'm un trauma que jo tenia allà, no?, com una espinita, de dir... mai més podré tornar a un centre de secundària. I mireu, he tornat.
2: I fas d'integrador llavors al centre?
3: Sí, sí, sí, sí. Bueno, ara estic com a vetllador per tot el percal que hi ha educació, que no hi ha la figura i de més, però sí, sí.
2: Llavors, entenc que pots ja copsar d'alguna manera en aquests anys que també has estat a primària canvis en la manera de tractar l'assetjament cap als infants. Estàs veient aquests canvis? Són canvis reals? Les mestres estan més formades en aquest sentit? Saben ajudar, saben acompanyar més tant la víctima com l'agressor, com el que dèiem, no?, com a les persones que presencien un assetjament?
3: Sí, de fet, anava a dir-t'ho des de així com més a nivell Catalunya, però aniré a nivell Espanya, perquè si hi ha una cosa positiva que faig també són xerrades a universitats i a instituts, però concretament em vull aturar un moment al tema de les universitats, perquè a nivell Espanya, per exemple, a València o a Madrid, algunes xerrades que he fet ha sigut a... futurs profes, no? A futurs profes de primària. I hi ha assignatures de la prevenció de l'assetjament escolar. No sé, que en molts centres no hi ha, no? Llavors, clar, ja estem sortint amb noves generacions de persones molt joves que ja saben perquè ho han vist en primera persona o perquè ho han estudiat, perquè hi ha...
2: perquè se'ls ofereix aquest estudi, no?
3: Correcte, perquè hi ha aquesta eina, no? Llavors ja són coses que abans no hi havien o que persones més grans, que ara mateix estan a l'educació, no ho han estudiat perquè no hi havia en aquell moment o perquè no es tractava, no? Llavors, clar, quan parlem d'educació o parlem d'estudis per les noves generacions, sí, s'estan implementant noves mesures per poder definir i poder aturar de manera molt, molt, molt prèvia a l'assetjament perquè no arribi a ser assetjament, però també t'he de dir que si hi ha una bona formació però no hi ha un bon protocol, no funciona, no? Llavors, el protocol d'avui dia no funciona. No funciona perquè són una sèrie d'ítems que si no estan dins o no estan establerts ja no és bullying. També estem parlant de ràtios. Ràtios que tenim als centres educatius, que també totes aquestes vagues que hem tingut aquests dies ve una miqueta arrel amb això, no? Perquè ens trobem, com mencionàveu, el tema de les classes que estan numerades per lletres, això té un perquè. Això té un perquè i és el fet de, primer, separar els nens per diferents nivells, en concret, persones que venen de fora, persones que venen o que tenen algun tipus de dificultat o que tenen algun tipus d'inclusió, inclús que necessiten, no?, d'aquestes persones de vetlladors, educadors, socials, però és que ara mateix no tenim això, o tenim molt poc personal pel tant ràtio que hi ha de nens amb necessitats. Llavors, això què vol dir? Que no estan cobertes, no estan cobertes. I el tema de la inclusió i el tema d'activar un protocol no és real. O sigui, no hi ha inclusió als centres educatius avui dia perquè no hi ha el personal i els protocols tampoc es poden establir o no es poden incloure perquè ara mateix no hi ha personal per fer seguiment. No hi ha per fer seguiment, no hi ha per fer un bon control, per fer un bon ús i també perquè ara mateix tenen més control de la imatge que vol donar un centre que de les actuacions que es fan. O sigui, hi ha centres que volen més tenir una ressenya positiva a Google que activar un protocol. I per activar un protocol s'ha de fer un seguiment i s'ha de fer de manera legal. No s'ha de fer de manera interna com molts centres educatius ho estan fent ara avui dia.
4: Brian, amb tot això que ens explicaves i parlàvem també al principi del programa, sí, una mica del paper que juguen doncs la resta del grup, la resta de la classe, no? I dels companys i companyes, doncs que d'alguna manera juguen un paper no actiu però que sí que formen part i que a vegades són testimonis fins i tot doncs d'aquestes agressions, d'aquests insults. Com s'hauria de treballar o com hauríem d'entendre també aquest paper, no? Perquè jo estic pensant amb aquests alumnes i a vegades fins i tot és més aviat salvar-se ells per estar en un grup concret determinats, no? I formar part d'un grup guai, no? I per salvar bàsicament doncs, la seva imatge, la seva reputació i no caure del grup gran, no? Del grup que lidera doncs, aquesta persona que fa bullying. Què s'hauria de fer o què es pot fer doncs, en aquestes situacions també?
3: Situacions vols dir en el cas de la gent que ho fa, vols dir?
4: No, la gent que no forma part de l'acció però que d'alguna manera forma part de la classe i és coneixedor, vale, d'aquestes circumstàncies.
3: Bueno, al final aquest perfil que estàs mencionant és els observadors, que jo crec que és el paper més important del bullying, perquè tothom som observadors en algun moment de la vida i dins de l'aula són tots els nens que estan veient l'acte del bullying i no estan fent res, no? Llavors, per mi formen part del problema igual que la persona que ho està fent, perquè una persona és activa, que és la persona que ho fa, i passiva la persona que està veient i no actua. S'ha de tenir molta coherència quan es menciona aquest tema, perquè jo sempre implico, no, als alumnes quan parlo a les xerrades, de dir: es que me dicen que soy el chivato. Cuidado. Hem de tenir ja una edat i hem de saber que ser chivato no és dir una persona adulta s'estan ficant o estan fent mal a un nen o a una nena. No, estàs fent que aquesta persona rebi ajuda i estàs anant a un adult que és el que has de fer. No? Evidentment, si passa una cosa al carrer, trucaràs al 112 i si estàs dins del col·le aniràs a un adult perquè és el que ha de fer l'adult també. Ha de parlar i ha d'actuar i mediar. Això és el primer. Després també et dic que els nens estan molt, per la meva percepció, sobretot a secundària, estan normalitzant la violència. Veuen la violència com una cosa normal o com una resposta i no com una cosa dolenta. Ho veuen com una cosa normal. Clar, aquí tenim un problema, perquè quan hi ha un problema ja de base o hi ha un conflicte i la seva solució, en comptes de demanar ajuda, és fer una baralla... Yeah. Clar, aquí també tenim establert que la societat evidentment està canviant, que ara connectes la tele i tot són desgràcies, però és que socialment parlant estem en un punt que només hi ha violència i a la vegada aquests nens s'estan nutrint d'aquestes violències, no? I també és un factor de risc que jo a vegades ho veig, no? També amb les famílies, que moltes estan desestructurades, molts problemes en general, i al final és el nen que ho paga.
4: Brian, de fet, amb el que ens estàs explicant i parlaves del teu cas, no, i parlaves de doncs, els canvis de centre, és veritat que en moltes ocasions el que passa és que la persona que és víctima d'aquest bullying, la solució acaba sent doncs, canviar-lo de centre, no? I acaba sent un afegit

0: no hi ha una llei bullying. El Codi Penal no surt, no s'estipula com a tal. Tu pots denunciar una persona per coacció, per delictes d'odi, per supressió d'identitat, però no pots denunciar una persona per bullying. Llavors, clar, no hi ha peix de llei, si no hi proves no hi delito, no? Mm. I l'escola moltes vegades, per no ficar-se en problemes, per no fer les coses com s'han de fer, recomana a la família de la víctima que marxi, que és com, hola, en sèrio? És molt trist, però és la realitat que estem vivint. Si hi ha centres implicats des del punt de vista educatiu, perquè sembla que estem parlant de coses externes, no, de, no sé, com que l'educació és una altra, que està en un altre món, està en un altre plano, si parlem d'una escola que realment ha d'educar, el que hauria de fer és parlar amb la família i que la família, o sigui, que l'escola prengui decisions correctes o directament que sigui l'escola que ha de denunciar en aquest cas que aquest nen està fent bullying. Però torno a lo mateix, el que passa és que no hi ha una llei i els menors de 14 anys són inimputables. Llavors, què passa? Què pot fer el que li foti i no té cap mena de conseqüència? Doncs en aquesta lluita estem.
1: Bueno, jo crec que, amb el que deies abans, no? que cada cop s'estan implementant més protocols, que cada cop hi ha més consciència, no? en els claustres de que la problemàtica és real, allò de que deies a l'inici, que et passava a tu a la teva època, de que és cosa de nens, és una frase que està pràcticament desterrada del vocabulari dels docents. També és veritat que totes aquestes problemàtiques de les que parlaves en la teva exposició, no? Hi ha moltes coses per atendre a l'escola, a l'escola se li estan donant moltes responsabilitats, no? I moltes funcions, i és veritat que quan hi ha un problema important has de fer un esforç extra, no? que és tot aquest seguiment del que parlaves, el que a vegades se t'escapen, no? O se'ls hi poden escapar coses. Hauríem d'ajustar, no? al màxim aquests esforços, ajustar al màxim aquest personal i també explicar, no? potser que aquests canvis de centre són mesures molt extremes que es produeixen quan hi ha situacions això, no?
0: Jo et diré que jo pensava que abans el ho dic des de fora, ara que estic treballant al col·le, l'altra perspectiva, però jo des de fora, abans de treballar als col·les, pensava, els profes tenen el problema de tot. Jo així ho pensava. Una vegada que he treballat dins del col·le i he vist com funciona tot, agafo les paraules teves. Crec que les institucions donen tota la responsabilitat i també totes les famílies o gran part de les famílies pensen que el problema és del col·le, dels profes, és que tot passa a dins, no? Quan realment s'està donant molta tasca, molta feina als docents i els docents deixen de ser docents. O sigui, jo crec que ara els profes ja no són profes. Són profes, metges, psicòlegs, policies... O sigui, no tenen una professió concreta. No poden ensenyar moltes vegades. Per què? Per ràtios que diràs, ha sigut així tota la vida. Ja, però pel fet que hagi sigut així tota la vida no significa que hagi estat bé. No? I les coses estan canviant, la societat està canviant, no es pot estar, per exemple, ara mateix a una aula a la societat que estem ara avui dia i amb la temperatura que estem, que fa 30 anys es podia estar, genial, no hi havia el canvi climàtic que hi ha avui dia, no? O per exemple, les inclusions que haurien d'haver-hi o les adaptacions que hi han d'haver-hi a l'aula no ho pot cobrir només una persona. Haurien d'haver-hi dos tutors o una persona d'educació especial per aula, que no hi ha. Llavors, clar, quan estàs parlant dins d'una aula i veus que realment ja no és només que tinguis nens ordinaris, sinó que tens amb discalcúlia, amb dislèxia, amb autisme, i aquests nens s'han de cobrir les seves necessitats. Clar, qui ho fa? Una persona. Però les famílies no ho veuen. Les famílies només veuen que el seu fill està allà i punto. I clar, també hem de tenir en compte això.
2: Doncs important. Brian, moltes gràcies per acompanyar-nos i recomanem a tothom que et segueixi a les xarxes socials, on també fas molt activisme, crees contingut, per tant, doncs també que la gent el recolzi i se'l trobi. Gràcies, Brian. Fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Que vagi molt bé. Nosaltres, Lluís, marxem amb una recomanació musical.
1: Marxem amb la Alanis Morissette.

0: Doncs amb aquesta cançó donem també les gràcies al Marçal CC i tornem la propera setmana. Que vagi molt bé. Adéu.
1: Adéu.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Molins de Rei al dia.
2: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
1: Molins de Rei al dia.
2: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
1: Molins de Rei al dia.
2: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
3: Adéu, filla. T'espero per dinar?
4: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
5: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Bona nit i bon dijous. Benvingudes i benvinguts al primer capítol d'aquesta nova temporada, la quarta ja, d'aquest programa de difusió històrica sobre l'Alemanya nazi, la Segona Guerra Mundial i l'Holocaust. Espero que hagueu pogut gaudir d'unes bones vacances. Jo, per la meva part, torno amb les piles carregades i amb moltes ganes per afrontar una temporada plena d'esdeveniments cabdals. Des de la invasió alemanya a la Unió Soviètica fins a l'entrada a la guerra dels Estats Units arrel de l'atac japonès a Pearl Harbor el 7 de desembre de 1941. També de la consolidació de la política antijueva que amb la invasió de la Unió Soviètica va començar a consolidar l'Holocaust, primer amb bales i finalment amb els camps de la mort. Així doncs, comencem. I ho faré reprenent el fil de l'últim capítol de l'anterior temporada, amb l'aventura colonialista de Mussolini que va conduir a l'entrada d'Alemanya a la Guerra del Nord d'Àfrica, la intervenció a Grècia després del desastre italià i com aquests fets van obligar a Hitler a endarrerir la seva ofensiva a l'est, fet que ja havia decidit a l'estiu de 1940. La Unió Soviètica era l'enemic a exterminar. També parlarem de les negociacions amb Franco per incorporar Espanya a la guerra i amb el règim de la França de Vichy per fer el mateix. Així que, sense més, començo.

Mentre pensava en la possible intervenció a l'Àfrica del Nord, Hitler havia proposat la invasió a la Unió Soviètica per la tardor de 1940, que Jodl havia exclòs per raons pràctiques. Així doncs, calia trobar altres mitjans per conservar la iniciativa estratègica. I estava obert a una sèrie de propostes. Ribbentrop aconseguí ressuscitar la idea d'un bloc antibritànic d'Alemanya, Itàlia, Japó i la Unió Soviètica, pel qual havia apostat abans de la guerra. La nova situació creada després de les victòries alemanyes a l'Europa Occidental obria també ara la perspectiva d'ampliar el front antibritànic mitjançant la col·laboració activa d'Espanya i la França de Vichy a la zona mediterrània, juntament amb una sèrie d'estats satèl·lits al sud-est d'Europa. Al Japó, la invasió d'Holanda i la derrota de França, juntament amb el greu debilitament de la Gran Bretanya, li brindaven la temptació irresistible amb l'esquer de les possessions britàniques, que incloïen Singapur, el Borneo britànic, Birmània i més enllà de la pròpia Índia, d'una possible intervenció per expandir el seu imperi. Els interessos del Japó en l'expansió cap al sud li feien desitjar ara destensar un xic les seves prolongades tensions en la seva relació amb la Unió Soviètica. Al mateix temps, Japó estava desitjant millorar les seves relacions amb Alemanya, enterbolides des del pacte Hitler-Stalin per tenir les mans lliures a l'Àsia sud-oriental. Sense que les possibles ambicions alemanyes respecte a Indochina i les Índies orientals holandeses els impedissin. Ribbentrop havia assegurat ja al maig als japonesos que Alemanya no tenia interès en aquells territoris. En aquells moments, Hitler s'oposava a qualsevol aliança formal amb Japó o ha de deixar-li les mans lliures a l'Àsia sud-oriental. Fins a finals d'estiu, en què es va convèncer de que Anglaterra no acceptaria la seva oferta i en què ja estava força preocupat per la possibilitat d'una propera entrada dels Estats Units a la guerra, no canviar d'actitud.

les negociacions s'iniciaren a finals d'agost i conduïren a la signatura del pacte tripartit el 27 de setembre de 1940, un acord en el qual Alemanya, Itàlia i Japó acordaven ajudar-se mútuament en cas de que un dels signants fos atacat per una potència estrangera no implicada en els conflictes europeus i xinès-japonès, referint-se, evidentment, encara que implícitament, als Estats Units. També l'almirall Rader aconseguia aprofitar-se de la vacil·lació de Hitler a finals d'estiu i a la tardor de 1940. Al setembre, el comandant en cap de la Marina presentà dos memoràndums en els que propugnava amb fermesa una estratègia dirigida a destruir la força d'Anglaterra al Mediterrani i a l'Orient Mitjà. El veritable objectiu de Rader en aquests memoràndums era aconseguir la marina més gran i potent del món per poder dur a terme l'estratègia prevista. Per Hitler, l'atac frontal a les possessions angleses equivalia a modificar completament una estratègia a la que s'havia atès durant molt de temps. Tot i això, mantenint obertes de moment les seves opcions respecte a la millor manera de treure la guerra a Anglaterra de la guerra i impedir que els Estats Units entressin en ella, no refusava l'ambiciosa proposta de Rader de fer-se amb el control de Gibraltar i del canal de Suez per arribar a través de Palestina i Síria fins a la frontera turca.

Tenir bases pròpies a Dakar, Casablanca i les Illes Açores enfortia la possessió alemanya a l'Atlàntic. El domini en el Mediterrani robaria als anglesos, en la grandiosa visió de Radar, el seu centre estratègic clau i els expulsaria de l'Orient Pròxim. Al mateix temps, asseguraria el control italià de l'Àfrica Oriental, permetent a Itàlia combatre a l'oceà Índic, i bloquejaria la possibilitat de que els estadounidens adquirissin bases en el nord-est d'Àfrica abans d'entrar a la guerra. Amb Anglaterra llavors obligada a demanar la pau, Alemanya estaria en una posició tan forta que ja no tindria res a tema dels Estats Units. Radar prenia també en consideració en aquest argumentari el que sabia que era la predilecció instintiva de Hitler d'un atac a la Unió Soviètica. Perquè amb Turquia en el nostre poder, deia, l'amenaça de la Unió Soviètica es reduiria. Seria discutible, afegia, que encara fos necessari llavors avançar contra els russos des del nord. Hitler no posà objeccions. Destacà que una vegada establerta l'aliança amb Japó, volia celebrar converses amb Mussolini i tal vegada amb Franco abans de decidir si era més avantatjós treballar amb França o amb Espanya. Creia que era més probable que l'elecció s'inclinés per França, ja que Espanya demanaria molt, per exemple, el Marroc francès, i oferiria poc. I efectivament, així va ser.

Franco havia considerat, amb una visió purament oportunista, la possibilitat d'unir-se a l'Eix a meitats de juny, pensant en el botí que podia obtenir-se en una guerra que estava a punt de guanyar-se, que en aquell moment tothom ho creia així. Volia Gibraltar, el Marroc francès i l'Oran, l'antiga província espanyola, part en aquell moment de l'Argèlia francesa. Hi havia en realitat tot tipus de raons perquè Hitler evités les propostes que poguessin posar en perill l'armistici. Al setembre ja semblava oportú i desitjable un malabarisme diplomàtic per assegurar el recolzament a l'estratègia mediterrània de França, Espanya i Itàlia. Ribbentrop i Serrano Suñer, cunyat i emissari personal de Franco, que ben aviat es convertiria en ministre d'Afers Exteriors, es reuniren a Berlín el 16 de setembre. A Serrano Suñer, partidari de l'Eix, però nacionalista orgullós, advocat pedant i fervent catòlic, Ribbentrop, arrogant i sense tacte, li inspirà una profunda animadversió. Refusà la petició de cessió d'una de les Illes Canàries com a base alemanya. No es va comprometre amb les altres propostes i repetir la llista de peticions de Franco del mes de juny. Hitler estava disposat a concedir al Marroc francès si Alemanya podia tenir bases i drets d'extracció de minerals a la colònia. Franco no volia saber res d'això. Serrano Suñer repetí l'alt preu d'Espanya per entrar a la guerra. L'únic que sortí de la reunió fou una oferta de Franco d'entrevistar-se amb Hitler a la frontera espanyola a l'octubre.

Abans d'això, el 4 d'octubre, Hitler tornà a entrevistar-se amb Mussolini al Brenner, igual que al març. Hitler atribuí a que els anglesos seguissin prolongant la guerra, malgrat els intensos bombardejos alemanys, a l'esperança d'una intervenció americana i soviètica. Creia, però, que el pacte tripartit havia fet disminuir el perill americà i que les tropes alemanyes traslladades a la frontera oriental eren un element decisiu per a Stalin. Tot seguit, plantejà la qüestió de la intervenció espanyola, exposant les peticions de Franco. Indicà que Alemanya necessitava una base al Marroc abans de que aconseguís les seves pròpies colònies a l'Àfrica Occidental. Cedir a les peticions de Franco, deixant de banda Gibraltar, podia provocar l'ocupació anglesa de les Illes Canàries i l'adhesió del nord d'Àfrica al moviment del general de Gaulle. Encara que França era un enemic natural de l'Eix, Hitler no descartava la possibilitat de guanyar-la per a la coalició antibritànica. Mussolini es mostrà conforme amb l'actitud que s'havia d'adoptar amb Espanya, reafirmant les peticions italianes de que França cedís Niça, Còrsega, Tunísia i Lituània, peticions que havien quedat pendents en l'armistici. La reunió havia estat cordial, però 8 dies després es posà una vegada més a prova la paciència de Mussolini, quan s'assabentà que els alemanys havien enviat una missió militar a Bucarest i que estaven fent-se càrrec de la defensa dels camps petrolers romanesos. La represàlia de Mussolini fou ordenar la invasió de Grècia a finals de mes per presentar-la a Hitler un cop consumada. Hitler s'havia mostrat en contra i desaconsellat de fer-ho en moltes ocasions.

El 20 d'octubre, Hitler, acompanyat per Ribbentrop, emprengué viatge en el seu tren personal cap al sud de França per trobar-se amb Pierre Laval, segon del mariscal Pétain i ministre d'Afers Exteriors del règim de Vichy. La reunió resultà encoratjadora. Laval, ple d'una empalagosa humilitat, brinda la possibilitat d'una íntima col·laboració de França i Alemanya, esperant, com a compensació per la primera, la conservació de les seves possessions africanes i que es veiés lliure de les quantioses reparacions, ambdues a costa d'Anglaterra, en quan pogués firmar-se un acord de pau. Hitler no pretenia precisar els detalls amb fermesa, alhora que deixà clar que algunes posicions africanes passarien a mans alemanyes després de la guerra, i es contentà en oferir l'incentiu de que la millora de les condicions per França dependria de l'amplitud de la col·laboració francesa i de la rapidesa en què es pogués derrotar a Anglaterra. Formulà així mateix una invitació al mariscal Pétain per celebrar converses en una entrevista que Laval es prestà a preparar immediatament. Seguidament, el tren de Hitler viatjà fins a Hendaya, a la frontera espanyola, per trobar-se amb Franco el dia 23. Des del punt de vista de Hitler, aquesta reunió era merament de sondeig. El dia següent, tal i com havia acordat amb Laval, parlaria amb Pétain amb el mateix sentit. El rebuig per part de les forces de Vichy d'un desembarcament britànic i gaullista a Dakar, el port francès de l'Àfrica Occidental, intensificar la ja existent preferència de Hitler i Ribbentrop cap a França per sobre d'Espanya si els interessos respectius d'ambdós no arribaven a un punt d'acord. D'altra banda, Hitler sabia que els seus alts comandaments militars s'oposaven als intents de fer participar Espanya a la guerra i que Weizsäcker havia recomanat enèrgicament que no valia la pena que Espanya s'unís a l'eix. El propòsit de Franco, en canvi, no era que Espanya intervingués en el conflicte, sinó obtenir el màxim benefici d'aquella participació.

La trobada començà amb retards. El tren de Franco arribava tard, malgrat haver de recórrer una curta distància. Mentre esperaven, Hitler i Ribbentrop es posaren a passejar per l'andana parlant de com conduir l'entrevista. Hitler digué que no volia posar per escrit cap concessió territorial als espanyols de les posicions franceses. Donada la verborrea llatina, era segur que se n'assabentarien els francesos. De totes maneres, continuà Hitler, no es podia esperar que els francesos cedissin alguna de les seves possessions als espanyols, a més del fet de que l'imperi francès es passaria llavors en bloc al general de Gaulle, el cap de la França lliure, exiliat a Londres, justament quan anava a intentar l'endemà convèncer Pétain perquè comprometés els francesos en una participació activa en el conflicte amb els anglesos. Això significava, en realitat, que Hitler tenia poc o res a oferir a Franco, que volia molt. Els contorns de la dificultosa reunió que seguiria ja estaven definits. Va tenir lloc en el saló del tren de Hitler. Franco, de baixa estatura, gros, moreno de cara, amb el sonsonet monòton de la seva veu, que recordava, com es diria més tard, el d'un almut musulmà, començà manifestant la satisfacció que sentia per tenir l'oportunitat de veure el Führer i donar-li les gràcies per tot el que Alemanya havia fet per Espanya. S'havien establert forts llaços entre els dos països durant la Guerra Civil i ell tenia l'esperança de que es mantinguessin. Seria, afegir, una satisfacció per a Espanya lluitar al costat d'Alemanya en la guerra que s'estava lliurant. Ara bé, els problemes econòmics del país ho feien inviable. D'altra banda, Hitler, de manera clara i decebedora per les oïdes espanyoles, dedicà gran part de la seva locució a rebaixar les esperances que pogués albergar Franco d'obtenir grans guanys territorials a costa d'un mínim cost.

començà descrivint la potència militar alemanya. Assenyalà després el principal problema, el perill que les colònies franceses es passessin a De Gaulle i els aliats, i que Anglaterra i els Estats Units ocupessin illes de l'Atlàntic, com les Açores i les Canàries, properes a la costa africana. Era necessari continuar, posar fi a la guerra ràpidament. Mentre continués la lluita contra els anglesos, Alemanya necessitava que França li servís de base i que prengués una posició clara contra Anglaterra. Digué que el que volia era formar un front molt gran contra Anglaterra, però els desitjos espanyols i les esperances franceses constituïen uns grans obstacles per obtenir-ho. Continuà parlant extensament, però sens dubte, per irritació de Franco, de lo interessat que estava en arribar a un acord amb els francesos. Estava disposat a oferir a França condicions favorables i a compensar-la en un acord de pau definitiu per les pèrdues territorials a l'Àfrica a canvi del seu recolzament per posar fi ràpidament a la guerra. Alhora, cada cop estava més clar que tenia poques coses concretes que oferir a Franco. Proposar una aliança amb l'entrada espanyola a la guerra el gener de 1941, que seria recompensada amb Gibraltar. Era evident, però, que en el pensament de Hitler no hi havia res destinat a Espanya del territori colonial del nord d'Àfrica que Franco desitjava. El dictador espanyol estigué una estona sense dir res. Després desplegà la seva llista de peticions exorbitants d'aliments i armes. Afegí, per si de cas, que en la seva opinió les esperances alemanyes d'un ràpid final de la guerra, Hitler havia començat dient que des del punt de vista militar la guerra estava pràcticament guanyada, eren exagerades i que la flota i el govern britànics, recolzats pels Estats Units, continuarien lluitant, si calia, des de Canadà. En aquell moment, Hitler s'enfadà tant que s'aixecà de la taula assegurant que no tenia sentit continuar, però es calmà i continuà. Les converses no produirien més que un acord sense continguts, que deixava els espanyols decidir quan s'incorporarien a l'eix, si és que alguna vegada arribaven a fer-ho. Quan Hitler abandonà la reunió, se'l sentí dir: amb aquest tipus no hi ha res a fer. El comentari de Franco al seu ministre d'Afers Exteriors fou: aquesta gent és insuportable, volen que entrem a la guerra a canvi de res. Ribbentrop estava indignat amb Franco, que li semblava un covard desagraït. Anava comentant el dia següent en el vol cap a Bordeus per entrevistar-se amb Petain. Uns dies després, a Florència, Hitler li explicà a Mussolini: prefereixo que em treguin 3 o 4 queixals a tenir que suportar una nova discussió de 9 hores amb Franco, que era un esperit valerós, però que no tenia les condicions necessàries per ser un polític o un organitzador. En un marc més íntim, cridava de contra aquell porc jesuïta i aquell orgull espanyol desencaminat.

Les converses amb Petén i Laval a Monterrey el 24 d'octubre no foren més fructíferes. Després de les inicials delicadeses diplomàtiques, Hitler destacà, tal i com havia fet en Franco, la potència militar alemanya, el dèbil que era la posició d'Anglaterra i el seu desig de que la guerra arribés a una ràpida fi. Cercava la cooperació de França amb la comunitat de països que estava organitzant contra Anglaterra. L'ancla dirigent de la França de Vichy ni es comprometé ni concretà. Assegurà a Hitler que es faria tot el possible per mantenir l'ordre en els territoris colonials francesos d'Àfrica i defensar-los. Podia confirmar el principi de col·laboració francesa amb Alemanya que Laval havia acordat en la seva reunió amb Hitler dos dies abans, però no podia entrar en detalls i necessitava consultar el seu propi govern abans d'assumir un acord vinculant. Laval afegí que Petén necessitaria convocar a l'Assemblea Nacional, fet que li resultava molt desagradable, per poder declarar la guerra a Anglaterra. Tant Petén com Laval indicaren que l'amplitud de la cooperació francesa dependria de que hi hagués per part d'Alemanya un tracte generós i de l'adquisició de territori colonial després de que s'arribés a una pau definitiva. Hitler no havia ofert res concret a Petén. No havia rebut a canvi seguretats concretes de cap gènere en el sentit de que França fos a col·laborar activament ni en la lluita contra Anglaterra ni per recuperar el territori perdut a l'Àfrica Equatorial francesa enfront de l'exèrcit de la França Lliure de De Gaulle i els britànics. Els resultats, per tant, foren intranscendents. Hitler declarà al final de la reunió que estava content i afegí després que Petén l'havia impressionat. Però al produir-se la trobada, després de la tensa discussió amb Franco i centrant-se per aquest motiu pel major interès en el paper de França al Mediterrani, no era sorprenent que Hitler i Ribbentrop tornessin a Alemanya amb una sensació decebedora per la vacil·lació dels francesos. Fou en aquest viatge de tornada, durant el qual Hitler, desanimat i convençut de que les seves intuïcions inicials eren correctes, que digué a Keitel i a Jodl que volia atacar a Rússia, com a molt tard, l'estiu de 1941. Al creuar la frontera alemanya, Hitler rebé notícies que no milloraren el seu estat d'ànim. L'informaren de que els italians estaven a punt d'envair Grècia. Es va posar furiós davant l'estupidesa de que s'emprengués semblant operació militar amb les pluges de tardor i les neus d'hivern de les muntanyes balcàniques. Malgrat això, durant la reunió dels dos dictadors i els seus ministres d'Afers Exteriors a Florència, el 28 d'octubre, que era bàsicament per informar de les reunions amb Franco i Petén, Hitler va mossegar-se la llengua sobre els seus sentiments envers l'aventura grega dels italians, i la reunió va transcorrer en pau i harmonia. Hitler parlà de la desconfiança mútua que existia entre ell i Stalin. Tot i això, digué que Molotov no trigaria a anar a Berlín. Va ser Ribbentrop qui el va convèncer aquell mateix mes perquè convidés el comissari soviètic d'Afers Exteriors a celebrar converses. Tenia la intenció, afegí, de dirigir les energies russes cap a la Índia. Aquesta curiosa idea era de Ribbentrop i formava part del seu pla per establir esferes d'influència per a Alemanya, Itàlia, Japó i Rússia, les potències que formaven el seu pretès bloc euroasiàtic, que s'estendria des de Japó fins a Espanya. Fou una idea, cal dir-ho, de curta durada. Va tenir molt poca vida.

A principis de novembre, quan informava els seus caps militars sobre les negociacions amb Franco i Petén, Hitler s'havia referit a la Unió Soviètica com a tot el problema d'Europa. I havia dit que era necessari fer tot el possible per estar preparats pel gran enfrontament. La reunió amb els seus caps militars mostrà, però, que encara seguien obertes les opcions per la continuació de la guerra, on hagués de ser, ja fos a l'est o a l'oest. El comandant Engel, el seu ajudant de l'exèrcit de terra, que havia assistit a la reunió, Hitler li havia semblat visiblement deprimit i havia donat la impressió de que en aquest moment no sap com han d'enfocar-se les coses. És, però, absolutament segur, a parer de molts historiadors, que la visita de Molotov fou el que va convèncer a Hitler, finalment, de que l'únic camí que li quedava per seguir endavant era aquell pel qual s'havia acabat inclinant des de l'estiu per raons estratègiques i el que se sentia inclinat de totes maneres ideològicament, l'atac a la Unió Soviètica.

Quan Molotov havia estat convidat a Berlín, s'estaven deteriorant ja greument les relacions amb la Unió Soviètica. Els designis soviètics respecte a parts de Romania, que s'havia vist forçada a principis d'estiu a cedir Bessaràbia i el nord de Bucovina i sobre Finlàndia, que en la pràctica era ja un satèl·lit soviètic des de la seva derrota en la recent guerra, havien provocat la intervenció directa d'Alemanya en aquestes zones. Hitler, inquiet pels pous petrolífers de Ploesti, havia accedit al setembre a la petició del general Antonescu de que enviés una missió militar a Alemanya amb diverses divisions cuirassades i diverses unitats de la Luftwaffe a Romania. Van ignorar-se les protestes soviètiques, que consideraven que el fet que els alemanys garantissin les fronteres de Romania violava el pacte de 1939. A finals de novembre, Romania entrà plenament dins l'òrbita alemanya en incorporar-se al pacte tripartit. D'altra banda, la posició alemanya sobre Finlàndia s'havia modificat cap a finals de juliol, que és quan s'havia plantejat per primer cop i de manera seriosa un atac contra la Unió Soviètica. S'efectuaren entregues d'armes i s'establiren acords que permetien a les tropes alemanyes el pas a Noruega, malgrat, novament, les protestes soviètiques. Mentrestant, s'havia incrementat el nombre de divisions alemanyes a la frontera oriental per contrarrestar la concentració de tropes soviètiques al llarg de la seva frontera meridional.

Ribbentrop, a qui no semblava intimidar el que les relacions germano-soviètiques resultessin cada cop més complicades, va convèncer Hitler, més escèptic d'entrada, de que existia la possibilitat de crear el bloc continental antibritànic, incloent-hi també a la URSS el pacte tripartit. Hitler indicà que estava disposat a veure què en sortia de la proposta. Però el mateix dia que començaren les converses amb Molotov, va emetre una directriu que, independentment de quins poguessin ser els resultats deia el següent: tots els preparatius ordenats verbalment per l'Est han de continuar. La invitació a Molotov havia estat enviada el 13 d'octubre, abans de que s'efectuessin els fallits sondejos a Franco i Petén. Molotov i el seu seguici arribaren a Berlín al matí del 12 de novembre. A Weizsäcker li va semblar que els desastrats russos semblaven extrets d'una pel·lícula de gàngster. L'os i el martell de les banderes soviètiques onejant al costat dels estàndards de l'esvàstica proporcionaren un espectacle extraordinari a la capital del Reich. Però no es tocà la Internacional per evitar, segons Goebbels, que els berlinesos, encara familiaritzats amb la lletra, s'unissin a ella. Les negociacions que es celebraren a l'estudi de Ribbentrop de l'antic Palau Presidencial del Reich, luxosament reformat, foren malament des de bon començament. Molotov, d'ulls freds, sempre alerta, amagat rere unes ulleres de muntura metàl·lica i amb un gèlid i breu somriure flotant en el seu rostre de jugador d'escacs, li recordà a Paul Smith, l'intèrpret, el seu vell professor de matemàtiques. Els seus comentaris, clars, directes i precisos, i les preguntes que formulava contrastaven amb les declaracions pomposes i buides de Ribbentrop. Molotov deixà passar sense comentari les afirmacions inicials de Ribbentrop, que assegurà que Anglaterra ja estava derrotada, i quasi ni reaccionar davant les seves clares insinuacions sobre que la Unió Soviètica hauria de dirigir els seus interessos territorials cap al Golf Pèrsic, l'Orient Mitjà i la Índia. Però quan s'incorporà Hitler a les converses en la sessió de tarda i aportà la seva àmplia gamma d'interessos estratègics, Molotov llançà un reguitzell de preguntes concretes sobre Finlàndia, els Balcans, el pacte tripartit i les esferes d'influència proposades a Àsia, que sorprengueren el director alemany i l'agafaren amb la guàrdia baixa. Hitler, sentint-se visiblement incòmode i molest, va demanar un oportú aplaçament.

Molotov, però, no havia acabat. Començar el dia següent on ho havia deixat la tarda anterior. No respongué al consell de Hitler de mirar cap al sud i cap a les obres de l'imperi britànic. Estava més interessat, digué, per qüestions amb una repercussió europea més evident. Pressionà a Hitler perquè aclarís quins eren els interessos alemanys a Finlàndia, que en la seva opinió contravenien el pacte de 1939, i el perquè de les garanties donades a Romania i de la missió militar enviada allà. Després preguntà quina seria la reacció d'Alemanya si la Unió Soviètica actués de la mateixa manera a Bulgària. Hitler només pogué contestar, i de manera poc convincent, que hauria de consultar-ho a Mussolini. A continuació, Molotov exposà els interessos soviètics a Turquia, donant seguretat als Dardanels i una sortida al mar Egeu. El banquet final a l'ambaixada soviètica acabà amb una fugida general, símbol del fiasco que havien suposat els dos dies de negociacions. Al sonar les sirenes avisant d'un atac aeri, Ribbentrop, fent gala una vegada més del seu instint infal·lible per ser maldestre, va treure de la butxaca un esborrany d'acord en el seu búnquer privat i va fer una última i vana temptativa per convèncer Molotov perquè acceptés una divisió entre les quatre potències d'una gran part del planeta. Molotov reafirmà fredament l'interès soviètic pels Balcans i pel Bàltic, i no pas per l'oceà Índic. Les qüestions que interessaven a la Unió Soviètica continuà de manera més expansiva que durant les negociacions pròpiament dites no eren només Turquia i Bulgària i el destí de Romania i Hongria, sinó també saber quines eren les intencions de l'Eix a Iugoslàvia, Grècia i Polònia. El govern soviètic volia saber també quina era l'actitud alemanya respecte a la neutralitat sueca. Després, i no menys important, entrà la qüestió de les sortides al mar Bàltic. Més tard, però aquell mateix mes, Molotov digué a l'ambaixador alemany a Moscou, Graf von der Schulenberg, que les condicions soviètiques per accedir a un pacte quadripartit incloien la retirada de les tropes alemanyes a Finlàndia, el reconeixement de que Bulgària estava dins l'esfera d'influència soviètica, la concessió de bases a Turquia, l'acceptació de l'expansió soviètica cap al Golf Pèrsic i la cessió, per part del Japó, del sud de Sajalín.

Molotov anomenarà aquestes qüestions el 26 de novembre. Hitler no necessita esperar tant. Considerava les converses de Berlín, segons li va dir el seu ajudant de l'exèrcit de terra, el comandant Engel, ja abans de que celebressin, com una prova per veure si Alemanya i la URSS estaven espasa contra espasa o pit contra pit. I el resultat de la prova estaven ja clars, en la seva opinió. Les negociacions de dos dies amb Molotov havien estat suficients per mostrar que els interessos territorials incompatibles d'Alemanya i la Unió Soviètica feien inevitable que es produïssin xocs en un futur pròxim. Hitler li explica a Engel que realment ell no havia esperat que sortís res de la visita de Molotov. Les converses havien mostrat, anotava Engel, cap on apuntaven els plans russos. Molotov havia deixat sortir el gat del sac. Pel Führer havia estat un alibi en realitat. Allò no seguiria ni tan sols com un matrimoni de conveniència. Deixar entrar els soviètics a Europa significava la fi de l'Europa central. Els Balcans i Finlàndia eren també flancs perillosos. La convicció de Hitler, que s'havia consolidat des de l'estiu, estava confirmada. L'atac a la Unió Soviètica havia de produir-se el 1941, en un moment indeterminat de la tardor. Probablement, després de la visita de Molotov, enviar els seus ajudants a buscar un enclavament adequat com a quartel general de la campanya de l'Est. Li recomanaren un lloc de la Prússia Oriental, prop de Rastenburg, i donar ordres a tot perquè iniciés la construcció i tingués acabat el quartel general pel mes d'abril. El 3 de desembre, felicitar el mariscal de camp, Fyodor von Bock, en el seu 60è aniversari i li comentar que el problema de rus s'està aguditzant. Parlar de que corrien rumors de contactes entre Rússia i els Estats Units i entre Rússia i Anglaterra. Era perillós esperar esdeveniments. Però, afegir, si s'eliminaven els russos de l'equació, les esperances angleses de derrotar Alemanya en el continent s'esfumarien. I el quedar els japonesos lliures del perill d'un atac soviètic per la rereguarda es faria més difícil la intervenció dels Estats Units. Dos dies després, el 5 de desembre, Hitler revisà amb Brauchik i Halder els objectius de l'atac previst a la Unió Soviètica. Les ambicions soviètiques als Balcans, assegurà, eren una font de possibles problemes per l'Eix. L'hegemonia d'Europa es decidirà en la batalla contra la Rússia bolxevic. Afegir, el rus és inferior. L'exèrcit està mancat de direcció. L'avantatge alemany en direcció, material i soldats assoliria el seu punt màxim a la primavera. Quan l'exèrcit roig sigui batut d'una vegada, continua Hitler en la seva burda infravaloració de les forces soviètiques, serà inevitable el desastre final. L'objectiu de la campanya, assegura, era esclafar els recursos humans russos. Els atacs claus havien de produir-se en els flancs nord i sud. Moscou, comentà, no era de gran importància. S'havien d'accelerar als màxims els preparatius de la campanya, que estava previst s'iniciessin a meitats finals de maig. Halder informà del que pensava Hitler en una reunió de caps militars que es celebrà el 13 de desembre. La campanya, els hi digué, exigiria llançar entre 130 i 140 divisions contra la Unió Soviètica a la primavera de 1941. No havia cap indici de que Brauchik, Halder o els seus subordinats posessin objeccions a l'anàlisi de Hitler. Aquest li resumia a Jodl el 17 de desembre la seva estratègia, destacant que hem de resoldre tots els problemes de l'Europa continental al 1941.
ja que els Estats Units estaran en condicions d'intervenir a partir de 1942. El dia següent, 18 de desembre, Hitler va emetre la directriu de guerra número 21, que començava així. La Wehrmacht alemanya ha d'estar preparada, també abans del final de la guerra contra Anglaterra, per esclafar a la Rússia soviètica en una campanya ràpida. L'operació havia estat batejada per l'Estat Major Militar amb el nom xifrat d'Otto. L'Estat Major Operatiu de la Wehrmacht s'havia referit a ella com a Fritz, a l'esborrany de la directiu número 21 mostrat a Jodl el dia 12 de desembre. Quan Jodl se la presentà a Hitler 5 dies després, aquest la rebatejà amb el nom en clau molt més imperiós de Barbarroja, una al·lusió al poderós emperador del segle XII, sobirà del primer Reich germànic que havia dominat l'Europa central i havia dirigit una creuada contra l'infidel. Hitler es disposava ara a dirigir la seva pròpia creuada contra el bolxevisme. Els dies 8 i 9 de gener de 1941, Hitler celebrà converses al Berghof amb els caps militars. Respecte a les raons per atacar la Unió Soviètica, repetia els arguments que duia exposant des de l'estiu anterior. Els seus arguments es recolzaven parcialment en una interpretació de les intencions soviètiques, més perfilades després de la visita de Molotov. Stalin era astut, digué Hitler, i s'aprofitaria cada vegada més dels problemes d'Alemanya. Però la qüestió, en el seu cas, era, com sempre, la necessitat d'eliminar el que ell considerava un suport vital dels interessos britànics. La possibilitat d'una intervenció russa a la guerra estava sostenint els anglesos, continuà. Només abandonaran la lluita si s'acaba amb aquesta última esperança continental. No creia que els anglesos estiguessin bojos. Si veien que ja no tenien cap possibilitat de guanyar la guerra, deixarien de lluitar, ja que perdre significaria que deixarien de tenir el poder necessari per mantenir l'imperi. Si eren capaços d'aguantar, podien formar de 40 a 50 divisions, i si els ajudaven els Estats Units i la Unió Soviètica, a Alemanya se li presentaria una situació molt difícil. Això no havia de passar. Fins llavors, sempre havia actuat seguint el principi d'esclafar les posicions més importants de l'enemic abans d'avançar una passa. Per tant, ara calia esclafar a Rússia. O els anglesos cedien llavors, o Alemanya continuaria lluitant contra Anglaterra amb circumstàncies més favorables. D'altra banda, esclafar a la Unió Soviètica permetria a Japó girar-se amb tota la seva potència contra els Estats Units, fet que faria quasi inviable una intervenció d'aquests al teatre europeu. Indicar altres avantatges més per a Alemanya. Reducció de l'exèrcit a l'est, major concentració de la indústria bèl·lica en la Marina i la Luftwaffe, fet que, segons ell, comportaria que en aquell moment Alemanya fos invulnerable. A més, el territori gegantí de Rússia contenia riqueses innumerables. Alemanya tenia que dominar-lo econòmica i políticament, però no annexionar-lo. Llavors, controlaria totes les possibilitats per desencadenar la lluita contra altres continents en el futur. Ningú la podria derrotar ja. Si l'operació es dugués a termini, concloia Hitler, Europa contindrà l'alè. Si els generals que estaven escoltant tenien alguna reserva, el cert és que no la manifestaren.

durant 1940 havien anat situant-se gradualment en primer pla les obsessions bessones de Hitler, eliminar els jueus i el Lebensraum. El procés no tenia res d'accidental. La radicalització de la política antijueva havia estat impulsada principalment per la capa dirigent de les SD, generalment sense una participació específica de Hitler, tot i que, sens dubte, comptant amb la seva aprovació. Fins que a Polònia, les mentalitats genocides, en condicions quasi genocides, havien adquirit un impuls propi. En el sector decisiu de l'estratègia bèl·lica, en el que la participació activa de Hitler era indiscutible i crucial, havia tornat a aparèixer la seva vella obsessió per l'espai vital, el Lebensraum, degut a les dificultats en què s'enfrontava en el seu intent de forçar Anglaterra a abandonar el conflicte bèl·lic. Ara, a la primera meitat de 1941, podien iniciar-se per fi els preparatius tècnics per aquell enfrontament que Hitler sempre havia desitjat. En aquells mesos, les dues obsessions bessones es fondrien l'una en l'altra. Estaven a punt de donar-se les passes decisives per la guerra genocida i d'extermini. La guerra paral·lela del Duce. Volia Mussolini la guerra que esclatà al setembre de 1939? És una pregunta difícil de respondre pels historiadors. La retòrica de la guerra, l'expansió territorial i el poder de la voluntat dels més forts sobre els més dèbils forma part del corpus discursiu de qualsevol moviment feixista. I Mussolini havia insistit en les seves propietats revolucionàries i higièniques de la guerra des de la primera reunió fundacional dels Fasci di Combattimento, el moviment polític que creà el 1919. En el seu programa i en els seus inflamats discursos, Mussolini anuncià que Itàlia necessitava i mereixia ampliar el seu territori per alimentar a una població en creixement. A meitats de la dècada dels 20, després de prendre el poder amb la marxa sobre Roma, anuncià que el nou model d'un nou home feixista seria el protagonista d'un nou imperi, a imatge i semblança de la Roma dels Cèsars. A finals de 1936, Albània fou ocupada pels italians, convertint-se de facto en un estat satèl·lit de Roma. En aquella època encara confiava en expandir l'àrea d'influència italiana als Balcans i evitar que Alemanya influís a Àustria. Fets que, com ja he anat explicant, no va aconseguir. Des de l'ascens al poder de Hitler, i malgrat els alts i baixos i els moments de tensió, per Mussolini, l'aliança amb Alemanya era massa temptadora. Les seves ànsies expansionistes trobaven, al seu parer, un aliat vital en l'Alemanya nazi. I el paper funest de la Societat de Nacions després de la invasió al 1935 d'Etiòpia, en deixar-li les mans lliures, el van refermar en aquesta estratègica expansionista, fent-se amb les illes gregues del Dodecaneso, que van passar a convertir-se en un protectorat italià, i a l'Àfrica Oriental. D'aquests èxits fàcils, els italians entregueren unes conclusions completament equivocades sobre les capacitats militars de les seves forces armades. I també, amb la invasió de Abissínia, van fer-se un brutal ús d'armes químiques contra la població civil amb l'aval del rei Víctor Manuel III i l'exèrcit.

fins aquí el programa d'avui, primer d'aquesta nova temporada. Moltes gràcies, bona nit, desitjo que demà tingueu una molt bona Diada Nacional de Catalunya i, si així ho desitgeu, ens retrobem d'aquí 15 dies.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Tal com raja, tres horetes de ràdio per compartir notícies...
2: Falses.
1: Anècdotes.
2: Avorrides.
1: Històries.
2: Pulloses.
1: Receptes.
2: Fastigoses.
1: Música.
2: Plasta.
1: Biografies.
2: Inventades.
1: Premis.
2: Ràcatos.
1: Follets. Si dius això, ningú escoltarà el programa.
2: D'això es tracta, Garcia. Ho pilles?
1: Has pensat que a tu tampoc t'escoltarà?
2: Retiro tot el que dic.
1: Mare de Déu, senyor.
3: Tal com raja, amb la família Garcia, la família Riu i el Follet... Els divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
5: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
6: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
5: Un kit d'emergències?
6: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
7: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
8: Ràdio Molins.
9: Aquest programa s'emet en segona audició.
10: La cançó del dia, amb Miquel Bofill.
11: Bon dia, bona hora i bon dijous. Avui començarem el dia a ritme de vals. Escoltarem el segon moviment, Moderato Tempo di Valse, de la serenata per a cordes composta per Pior Tchaikovsky a l'any 1880. És un vals que recorda clarament els valsos dels ballets del mateix autor, com el Llac dels Cignes, més que els tradicionals valsos vienesos de Johann Strauss. Té un aire lleuger, elegant i transparent. Pior Tchaikovsky fou un destacat compositor rus del romanticisme, considerat un dels músics més importants i populars de la història de la música clàssica. La seva música és famosa per la seva gran emotivitat, melodies inolvidables i de gran riquesa orquestral. Va ser el primer compositor rus a assolir una fama internacional. Gaudiu d'aquesta meravella musical.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dijous 17 de setembre de 2026 la compartim amb el Manel Cordero. Hola, Manel.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia. Hola, i bona hora. Mercè Charles.
2: Bon dia.
0: Bon dia. Núria Rubió, bon dia.
3: Bon dia.
0: Joan Domènech, bon dia.
4: Bon dia.
0: I Josep
4: bon
0: Vinyets, acabat d'arribar, bon dia i bona hora.
5: Molt bon dia.
0: Està respirant, encara. Descansa. Tot bé per això?
5: Sí.
0: Sort que
5: sí,
0: vas
5: sí.
0: a Balnearis i et cuiden i tens bon fons.
5: Sí, sort d'això, sort d'això.
0: Sort d'això, eh?
5: Sort d'això.
0: Ara plou o no?
5: No, no plou. Però pinta que pot ploure.
0: Sí, sí, sí.
2: Ah, no portem paraigües, eh?
0: No porteu paraigües. Mira que diuen que...
1: Sí,
0: passeja
1: de mulles, i arribar a casa et pots assecar, aixugar,
0: sí.
1: tornar a dutxar...
2: És que la tècnica és, si sortim i tornem cap a casa, si arribem mullats no passa res. Si és al revés, si sortim i no tornem fins molt més tard a casa, llavors paraigua, perquè, és clar no pots anar mullat tot el dia. Seguim previsió.
0: A veure, aquesta setmana, que han començat diverses obres, unes d'elles, que ja fa temps que van, són les obres de l'estació, però ens han anunciat des de Renfe que han començat els treballs en horari nocturn.
4: Sí.
0: Des d'aquest dilluns i fins a final de gener és aquesta nova fase d'obres a l'estació de Molins de Rei, que es fa en horari nocturn per incompatibilitat amb la circulació de trens. A veure, vosaltres que sou veïns del barri de les Conserves, heu notat...
2: Aquesta nit no, perquè no, hi havia molts trons i llams.
0: Aviam,
2: per
0: aquesta
2: tant.
0: Nit no, aquestes primeres nits.
1: Però em sembla que treballen...
0: Tu vius a les Conserves?
1: Eh? No, però
0: digues.
1: Mirat... Em sembla que treballen... que treballen, fan horari un horari de nit, o de 11 a 8, o de fan 8 hores, fan 8 sí. o 9 hores,
0: sí.
1: o
0: el
1: que sigui. Sí,
6: abans de les 5 tot està sí. net i polit.
0: Clar.
1: Però preparen la feina, preparen tot, i llavors el merder, per dir-ho d'alguna manera, el fan de 1 a 4. Ah. I durant aquestes 3 hores, que sí que es concentra la feina, i després vull recullen i pleguen. El fer-ho d'una a quatre segurament molestaran menys el veïnat. Aquesta és, és el diguem-ne, la seva organització de la feina, per lo que tinc entès, eh?
0: Sí, perquè t'ha arribat. En aquest cas, aquestes primeres nits no ho sentit res.
2: Nosaltres, de totes maneres, no donem exactament a davant de la via, sinó que estem en un lateral...
6: A uns 60 metres.
2: 60 metres. Sí. 60 metres. Vull dir que no...
6: Home, que ja n'hi ha prou.
1: Però... Sí, no, ara, home, Déu-n'hi-do.
2: Quan piten els trens sí que els sentim, eh? La,
6: sí. Els home, clar, pitos sí. els tenim memoritzats.
0: Sí,
6: però... Fins i tot els que van cap a les Terres de l'Ebre sona diferent, de sí. manera que no cal mirar. Si
2: Manel és un tècnic, que acaba de passar un de...
0: Atenció, tal,
2: acaba de passar un
0: bé.
2: De...
1: Ui, sí, bueno, jo vivint al barri de la Granja, jo ja... Quan passen els... Jo noto quan passa un mercancies, que m'agrada molt dir mercancies.
0: Un mercancies, això és d'antes.
1: M'agrada molt dir un mercancies. Diu, mira, acaba de passar... Està passant un mercancies.
0: Un mercancies.
1: Que són aquells que duren i duren.
2: Sí,
1: i duren.
2: Sí, sí.
1: M'agraden els mercancies, m'agraden molt.
0: I com perceps, doncs, el matís, Manel?
6: El matís, no, que hi ha tres tipus de tren.
0: Atenció.
6: Els rodalies,
0: rodalies... Tu sense veure'ls, eh?
6: Sí, rodalies, que sí. és una façana frontal on estava el conductor, que
0: sí.
6: fa com una pendent.
0: Sí.
6: I llavors aquests són rodalies que com a màxim arriben fins a Sant Vicenç de Calders.
0: Va.
6: I després hi ha uns altres que quan la costa no està correcta, és a dir, si hi ha perill de no sé què, o han robat coure o no sé què,
4: sí.
6: doncs aleshores passen per aquí i la façana del primer vagó és diferent. Fins i tot l'entrada, i aquests són els que van a Morla Nova.
2: I sonen diferent, no?
6: I sonen diferent, sí. Sí.
0: Molt bé, veus que bé.
6: Bueno, res, no serveix de res, però és bo saber-ho.
0: Ha coincidit també aquesta setmana que ha començat les obres del pont sobre les vies del tren.
4: Sí.
0: Important, que aquestes duraran 4 mesos, en principi.
1: I hi ha un recorregut alternatiu, no?
0: Sí, sí, Jaume Balmes, Penny...
1: Per la Penny,
0: o pel carreronet de la Penny, exacte, o pel Mestre Blanc, i si no, pel pas sota vies de...
6: De l'estació
0: de les Conserves.
2: Quin problema tenia?
0: S'havia de reformar, és del 2003, i en aquest cas doncs, la superfície ja estava bastant tocada i es reformarà. Sí, fa que sí amb el cap.
5: No, no, és que és veritat, s'han fet
0: tu algun, com a expert.
5: No, expert no, però s'han fet algunes xapusses,
0: sí, alguns arranjaments,
5: pedaços que no...
0: I ara es fa una reforma integral.
2: I els ascensors també els arreglaran.
0: Veurem.
5: És d'esperar que sí.
6: I quan els espatllaran?
1: L'endemà, i llavors no hi ha manteniment.
0: I què cal fer amb això, doncs? Unes càmeres seria la solució?
6: No sé, perquè
2: educar,
6: el tema de vigilància...
2: Educar.
6: Vigilància de vandalismes i tot això està...
0: Clar,
2: no tot està amb l'educació.
6: No està de moda intervenir-hi, perquè, per exemple, si de 10 dies, 6 dies al vespre, s'ha robat coure de l'estació de França...
1: Avui s'ha tornat a robar coure.
6: Això és gairebé... Si durant 6 dies no han dit res, ni ha passat res... Això vol dir que tu pots ser el que vulguis si ho vas dosificant. Mira, aquest allò me'n vaig a caçar de la selva i he robat 200 d'allò. L'altre... Sí. És a dir, que no notin massa freqüència, perquè això ha sigut... Jo trobo que és de cara a la galeria, perquè posar Mossos i empresa de seguretat amb això, home, és que ja hi hauria de ser-hi. No, Mossos no ho sé, però empresa de seguretat o de la mateixa Renfe, Adif o com les digui, haurien de vigilar això. I el tema dels grafitis, doncs és un tema ja molt recurrent, que doncs fa bastant lleig, eh? Suposo que el que ho fa, o els que ho fan, bueno, hi troben una certa satisfacció personal, no? No ho sé, com vulguem dir, mira quina obra més bona faig. Però aquest és un tema que no té solució. Hi ha alguns països, hi ha alguns països que no es limiten a dir, és que si han hagut actes vandàlics, no, vigilen qui són i aleshores planifiquen la cosa per veure com ho poden arreglar.
2: A mi fins al dia de l'estació de França, en certa manera, és clar, hi ha trams de vies que estan al mig del camp, al mig d'això, que dius, home, doncs potser sí que és fàcil. Però quan l'altre dia van dir que han robat a l'estació de França, vaig dir, és que això és una vergonya, a l'estació de França. Vull dir, en el centre neuràlgic. Vull dir, és que és una vergonya.
6: I a sobre, alguna emissora de ràdio, no aquesta, van dir que estan substituint molts trams amb coure, amb fil de coure, amb fil d'alumini. Cable d'alumini, perquè també és conductor d'electricitat, però no amb tanta eficiència.
2: I és més baratet.
6: I és més barat. I, per tant, no és un botí tan desitjat per als que s'hi dediquen.
0: Bé, tornem a casa nostra. Sou usuaris habituals del pont sobre les vies, vosaltres o no?
2: Jo sí.
0: Tu sí, Mercè Xarés, per anar cap a la piscina? O...
2: No, o sigui, normalment el divendres acostumo a anar a la piscina i quan surto de la piscina llavors me'n vaig als Encants.
0: Molt bé.
2: Que jo deia, sempre entre amigues diem el Mercadillo.
0: El popular Mercadillo.
2: Sí. Sí, que s'hauria de dir l'Encantillo.
0: Els Encants.
2: Encantillo, en lloc de Mercadillo.
0: La informació de l'Ajuntament sempre és mercat ambulant.
2: Sí.
0: Encants.
2: Encants en català
0: pur. I el nom popular, diguem, Mercadillo.
2: Mercadillo, sí. Encantillo.
0: T'agrada anar als Encants el divendres?
2: Sí, és quan surto de la piscina, travesso i...
0: Doncs ara hauràs d'anar a fer un recorregut alternatiu.
2: Bueno, vull dir, és igual.
0: Sí, cap problema.
2: Vull dir, per mi m'és igual, però suposo que hi ha gent que li serà molt més dificultós perquè ho utilitza cada dia o com sigui, perquè hi ha una parada de bus allà. Jo m'havia fixat que hi havia gent que parava el bus allà, travessava el pont i es trobava al mercat allà mateix, sí, o el que fos. O sigui que molt usuari d'autobús, suposo que sí que ho trobarà a faltar. Dic, no sé...
5: Bueno, però tampoc la volta des d'aquí no és tan gran, perquè passes pel lateral, pel costat del pavelló, surts ara a la pena i baixes.
2: Sí.
5: De totes maneres, l'altre, que jo estava escoltant lo de l'ascensor, sí que pot ser el vandalisme i tot això, però ja arribes a un punt que dius, vols dir que tot és això? Perquè si aneu a l'ascensor del mercat o que va al pàrquing, també s'espatlla cada 2x3 i no és la primera vegada que està espatllat i no una estona, sinó al final és que dius, hi ha el vandalisme i també el manteniment, que és que quan tu truques perquè arreglin un ascensor triguen mesos.
1: Triguen molt.
5: Sí, perquè no és una cosa imminent de que dius s'ha espatllat i a les 24 hores et venen i t'ho arreglen.
2: No, i a més no, no hi ha tècnics, eh? no hi ha gent especialitzada en les coses, perquè nosaltres, que tenim a casa unes persianes d'aquelles que em diuen grad hermètic...
0: Com?
2: Grad hermètic. Sí, perquè, o sigui, fan laterals i pots seguir el sol i es van molt bé. Els vam posar quan vam fer la casa fa 50 anys i sempre ens venia un cop a l'any un senyor de manteniment que treia el seu tornavís, treia les seves eines i allà sobre la taula pues feia l'arreglo. Un dia aquest senyor, igual que nosaltres, va complir 65 anys, es va acomiadar molt bé i va dir: senyors, s'acomiaden de mi, però també s'acomiaden del meu mètode de treballar.
0: De les eines.
2: De les eines. A partir d'ara, vostès oblidin-se d'això i quan tindran un problema els diran que s'ha de canviar la persiana. O sigui que no hi ha especialistes...
0: Bé, això és en clau més casolà.
2: Casolà, i l'altre dia veia un reportatge de cotxes, també de manteniment de cotxes, que deien exactament el mateix. Abans, anys enrere, amb un tornavís i un no sé què, i no sé quantos van dir nom d'eines que jo no conec, diu un mecànic... t'arreglava qualsevol coseta. Avui dia no ho esperis, perquè et vindrà algú amb una pantalla i te'l posarà sobre del cotxe i et diagnosticarà el què, i segons el què, pues ja pots dir bye bye, que vol dir adéu.
1: Són dos bons exemples, però és que ha canviat molt tot evolucionat. El que m'has dit de la persiana és m'ho crec, eh? Vull dir, ja no hi ha arts i oficis, allò d'un...
2: Manetes no existeixen.
1: Sí, solució, canviar la persiana. Per què? Diran que fins i tot potser és més barat canviar la persiana que la pròpia reparació.
2: Oh,
1: que això també pot passar amb els cotxes i amb tot.
6: Frigorífics.
1: Les coses...
6: Sí, es canvia.
1: I en quant al tema dels ascensors, hi ha moltes empreses d'ascensors, perquè hi ha molts pisos amb ascensors.
2: I tant.
1: Vull dir, els blocs de pisos, la majoria tenen ascensor. Per tant, hi ha moltes companyies d'ascensors. Eh? I a nivell municipal, doncs, també es podria contractar un bon servei de manteniment, i que el del mercat o el del pont de la via, doncs estiguis una persona que avisant-la i vingui de seguida. També és veritat que segons el tipus d'avaria que tingui l'ascensor, jo ho sé a nivell de comunitats de propietaris, però a vegades vull dir, és molt complicat arreglar-ho, perquè resulta que és una peça, que aquella peça no n'hi ha, l'han de demanar, perquè a més és d'importació, i bueno, jo em vaig tirar 3 setmanes sense ascensor a casa. Ja. No, i això no fa massa, estic parlant de fa 4 dies. Ara imagina't gent amb reduïtat...
0: Amb mobilitat reduïda,
1: sí, que això...
2: O sigui, esperar anar amb un pis amb ascensor no és una seguretat per la gent gran o la gent de cadireta de rodes. Sí. Més val una planta baixa.
1: Sí, sí, clar, en aquest cas, sí, però sí...
6: Si vols reclamar...
1: Els blocs de pisos tenen molts pisos i són molt alts.
2: Digues allà.
1: Sí, sens dubte. Ja, sí,
2: aquest bloc que han fet nou, que deu estar a punt de...
0: A veure, quin bloc nou? Perquè n'hi ha diversos.
2: Conserves, no...
0: Guardioles.
2: Guardioles, sí. Aquell... que he sentit a dir que ja aviat es sortejaran els pisos...
6: Els de fusta.
2: Cosa així,
0: sí. Aquesta tarda, sí.
2: Doncs aquests en tenen molts. El de dalt de tots, si ha de pujar i baixar a peu diverses vegades, ho té negre, eh?
0: No, però hi haurà ascensor.
2: Sí, però es pot espallar.
1: Sí.
3: Bueno,
6: com tot.
0: Sí, clar.
1: No, és el que deia, que no tot s'arregla en el moment. De vegades el tècnic de lo que sigui, hi ha moltes companyies, Otis i tots aquests, venen i pim-pam, ja està arreglat. No, manteniment, tot això, va molt bé, a més tens contractat el manteniment, però de vegades, si hi ha una avaria greu, jo ho he viscut, de que tarden molt i molt.
0: Això és per una banda, i per l'altra parlàvem de l'incivisme.
1: I després parlàvem de l'incivisme.
0: Sí.
1: L'incivisme forma part de
2: l'educació.
1: De l'educació.
2: No fa
1: tants anys, estava de moda cremar contenidors.
6: Vols dir que no, ara no? O...
1: Bueno, ja no són crementants com abans. Vull dir, potser hi havia una espècie d'insurrecció, però també era incivisme, eh? Vull dir, que es cremaven contenidors. És que, esclar, l'espai públic és l'espai públic. La gent... Un... Tu, jo de vegades ho dic, que quan surts de casa estàs a l'espai públic i hi ha gent que es pensa que allà es pot fer el que vulgui, perquè tu ets l'amo.
2: Bueno, jo crec que ho vaig dir ja, això fa bastants anys, que jo anava pel carrer Barcelona, un nano va menjar un carmelo, va agafar un paper i el va tirar a terra.
1: Sí.
2: Jo el vaig recollir i li vaig donar a la seva mare. I li vaig dir, miri, ha tirat aquest paper el nen, potser que li ensenyi a tirar l'ales d'això. I em va contestar, diu... Sabeu que em va contestar?
0: No ho sabem.
2: Em va contestar, i què farien els escombriaires de carrer?
1: Sí, sí.
2: I jo em vaig quedar molt parada i vaig dir, ah, molt bé, passi-ho bé, bon dia.
0: Passi-ho bé.
5: Aquesta és la teoria que es fa servir. La gent et diuen això i diu, per això paguem neteja. Però si és cert que la neteja no és per ser un guarro, com dic, diem sí, amb la seva paraula, sí. Perquè tu tens un paper o pots llençar l'altre dia, sense anar més lluny, que això ja era el colmo de tot, vaig anar a comprar aquí al Mercadona, encara que no s'haurien de dir noms, però diu...
0: Ja l'has dit, no passa res.
5: No, però vull dir, per dir, com si hagués sigut... Però baixo el cotxe i al costat de la paperera, d'una de les papereres que hi ha a baix al pàrquing, una bolsa d'escombraria, dic jo. Deu ser el lloc de deixar-la.
2: Bueno, el nostre barri és normal, eh?
5: Algú que la per llançar-la i no se'n van recordar quan va anar a buidar el carro dintre el cotxe, diu, ai, porto la bossa, la vaig deixar allà i aquí es queda. I això ho hem vist inclús al carrer. Jo he arribat a veure bolses d'escombraria amb una paperera quan només has de travessar el carrer i hi ha els contenidors a l'altra banda.
1: Jo també ho he vist, això. Sí.
5: Dius, tant costa que és 10 passos més.
2: Educació.
5: I això passa el mateix amb la brutícia, amb els papers, amb una llauna de Coca-Cola, en qualsevol cosa. La gent tenen la costum de tirar-ho, ja ho netejaran.
0: Demà farà una setmana de l'11 de setembre, encara com es mantenen tots els rams en el monument de Rafael de Casanova, la plaça del Palau, que es fa l'ofrena. Sempre he pensat, a veure quan duren, i que no s'han tret encara, o almenys ahir no s'havia tret, es mantenen. Ho dic perquè és, diguem, atractiu pels incívics, no?
1: El d'Aliança no l'han boicotejat.
0: Ja no hi ha anat un per un.
5: No hi és. Jo el que no em vaig recordar de mirar si l'endemà hi era encara.
1: Per curiositat, ho dic perquè...
0: No hi ha anat un per un.
1: Vull dir, pensava aquest com millor se'l carreguen, però...
2: Bueno, s'ha de respectar la...
1: Sí, no, jo no, i tant que s'ha de...
2: Escolta'm. S'ha de respectar la idea.
5: Els de Flors em sembla que són dels primers que desapareixen. Els que estan encara, com diu l'Oriol, són aquella fusta que posen amb els rams de llaurer. Aquests encara hi són tots. I els de Flors, sé que recordo passar l'altre dia, em sembla que només hi havia el del Foment i poca cosa més.
1: Les catifes són les que desapareixen.
5: Sí, aquests van desapareixent. I el de l'Aliança ja no hi era. Aquest segur que... Jo estic més que segur que el mateix dia ja va desaparèixer.
1: Jo vaig estar a l'acte i ja se'ls hi va trencar. Ja se'ls hi va trencar. Malauradament se'ls hi va trencar sense voler. És que no...
0: Què et sembla que amb algunes crítiques que diuen doncs, que l'acte potser hauria de tenir un gir, se li hauria de canviar alguna cosa, que li falta contingut o ànima, diguem, a l'acte institucional?
1: Jo el vaig trobar...
0: Correcte?
1: Correcte, sí. Es va fer l'ofrena de les entitats, totes les que vam participar-hi.
0: Com ja és habitual.
1: I després va haver-hi un parlament de l'alcalde, que va estar bé, i ja està.
2: I sardanes.
1: I sardanes. Bueno, sí.
0: Sí, sardanes, sí. Correcte.
2: Sempre n'hi ha hagut de sardanes.
0: Va ser maco. Sempre a final de
1: l'acte. És com ha de ser, vull dir, no sé... No cal fer més... que es fos més rimbombant. No sé les crítiques d'on venen, eh? Però vull dir que... Jo em va semblar totalment correcte. Vull dir, l'acte de reconeixement i d'homenatge l'11 de setembre va estar... És el que havia de ser, penso jo, eh?
0: Josep?
5: No sé, jo estic una mica que possiblement sí que se li hauria de començar a donar un gir. Jo tinc la idea de que aquell dia hi havia menys gent que altres anys, menys banderes, no es veia només en tota l'estona, sembla que vaig veure una sola bandera. Quan es van tocar els Segadors, tampoc era allò una unanimitat de que la gent cantant els Segadors, ni molt menys. Vull dir, possiblement sí que s'hauria de donar una mica de gir, perquè ha quedat ja tan estacionat en què sempre és el mateix, que la gent ja passa una mica. Jo aquesta és la percepció que vaig tindre aquest dia, de que hi havia gent, però no hi havia la mateixa gent, no hi havia, no es, és el que he dit abans, no es veien tantes banderes, els Segadors es va cantar molt fluixet, no sé si és que la gent ja no el sap cantar, possiblement el jovent...
2: Jo ho vaig cantar,
5: no,
2: eh?
5: Sí, no, però... I una de les coses que això sí que em va agradar, que va dir el senyor alcalde, que l'any anterior vam parlar de fer aquella regidoria de
0: política lingüística.
5: I no havia sentit quasi bé parlar més fins ara. Suposo que deu funcionar, no és una crítica, perquè no estàs a dintre de l'Ajuntament com per saber. I pues sí, era allò, però des de dintre de l'Ajuntament és on hauria de funcionar, perquè hi ha molta gent de l'Ajuntament, no sé tanta, però si te'n vas a la Guàrdia Urbana, això ho veuràs molt clar, que parlen castellà.
2: Sí.
5: I t'has de dirigir amb ells o d'allò, o et contesten en castellà. Perdona, tu estàs aquí en un lloc de treball en el qual t'exigeixen un nivell de català. Sí. Com a mínim, a tots els puestos, a tots els llocs que treballen dintre de l'Ajuntament, tots els funcionaris, se'ls exigeix el nivell bàsic de saber-lo,
1: no,
5: parlar i entendre. No escriure'l, però... Et trobes un municipal i parlen castellà i dius... Escolta,
2: i si tu li parles en català, et contesta en català?
5: Contesta, segueix parlant en castellà, suposo.
2: Però sí. Tu li pots demanar, escolta, sí, que saps català, sí que pots parlar
5: No, però és que ja hauria de ser per inèrcia, és que sí. Si ho tens que saber...
2: Bueno, pues, des de dalt se'ls hi han de dir.
5: I a dintre, suposo que també, si vas a algun departament d'allò, també et trobaràs algú que parli en castellà. Jo on t'ho he vist més és amb aquest aspecte, amb el de la policia, però amb els altres també segur que n'hi trobes. I dius, de què ens serveix que en surtis allà i en diguis això, si des de dintre és quan fallem també amb aquest tema de la llengua?
1: Jo crec que a la Guàrdia Urbana els funcionaris municipals o els serveis municipals, vull dir, se'ls ha de demanar el nivell C de català, que és un mínim. A l'ensenyament, al departament d'ensenyament, tots els que són funcionaris i mestres o professors, vull dir, que o sigui... o primària o institut, mestres i professors han de tenir tenen el C de català.
2: Joan, però una cosa és tindre'ls i l'altra cosa és utilitzar-lo, eh?
1: Bueno,
2: aquí ja està la qüestió, bueno, perquè
1: i aleshores s'ha d'utilitzar.
2: És possible que el que s'hauria de dir és que tota persona que entra a treballar amb un nen públic dins del treball ha de parlar en català. Fora del treball és lliure de parlar el que vulgui, en tot cas. Però allà dins ha de parlar català.
1: I
2: quan ve algú, adreçar-se-li en català, i bueno, si la persona no ho entén, llavors es fa l'esforç. Però si hi ha dins de l'oficina, per dir alguna cosa, el que priva és entre els empleats parlar castellà, ja ho hem perdut tot. No. Vull dir que potser hauria de ser una exigència simpàtica, que... no obligada,
5: no,
2: a dir,
5: és que,
2: escolta...
5: És que ho és, tu tens que tindre aquell nivell. Cosa que
2: no,
5: també sempre...
2: Ja dic, el nivell no és el que
5: és. I una cosa que sempre he dit, i és que encara amb això, amb aquesta obligació, és justa, és molt curta, perquè amb algunes feines... Amb el coneixement de només parlar-lo i entendre'l, en tens prou. Però n'hi ha altres que només t'ho exigeixen aquest nivell, però hauries de saber també escriure'l. Jo, com que estava en una bolsa de treball, havia fet feines, era per manobra a la brigada. Evidentment, com a auxiliar de la brigada, no cal que sàpigues saber-lo parlant, tindries prou. Però vaig fer moltes tasques de conserge en col·legis, inclús de conserge a l'Ajuntament. Jo penso que amb aquesta feina ja només el fet de saber-lo parlar no és suficient, perquè t'arriba un correu, t'arriba qualsevol cosa, has de fer un informe d'alguna cosa que ha passat, i ho has de fer, i que ho fas en castellà, perquè no te n'exigi que tu sàpigues escriure català, eh?
2: Uh-huh.
5: Vull dir que es queda curt. Bueno, I això funciona així, va.
2: Bueno, una cosa que podem fer els de peu, que és el que jo acostumo a fer quan vaig pel carrer i veig un empleat, un que està escombrant, o una que està tirant aigua, o així, hola, bon dia, O sigui, sempre m'adreço en català. Sí, el Manel a vegades diu, però si no el coneixes, dic, bueno, però faig país. Jo dic, hola, bon dia.
0: Tu consideres que dient hola, bon dia? Bé, això és, és educació.
2: Jo dic, hola, bon dia, el senyor que està escombrant la cera.
0: Per tu és fer país, això.
2: Per mi és fer país. I a Gira, i més de la meitat em diu buenos días, senyora, però algú em contesta bon dia, algú em torna a contestar bon dia.
5: Hable'm en castellà, no?
2: No.
5: Això és una cosa. Però
2: no, no, però és una manera de fer país. Vull dir, empleats del nostre municipi que estan fent una feina pública, que algú se'ls adreci en català, jo penso que és fer país. No, no cal dir, vostè parla el català, sinó, hola, bon dia. Si està plovent, dient, home, està plovent, eh?
0: Plou, oi que sí que plou? Sí,
2: està,
0: sí.
2: Està plovent, vostè sí, seguirà treballant si està plovent, vull dir, alguna cosa així. No, vull dir, perquè és donar peu a que parlin en català. Vull dir, anant cap a la piscina, hi ha aquell trosset molt estretet. Gairebé t'has de separar perquè si ve algú amb cotxet, vull dir, no passem els dos. Pues jo, encara que no ho conegui, pues bon dia, bon dia.
0: Però, correcte. És militància, però també és educació.
2: Sí, però bueno,
0: no és molt de poble, no?
2: Bueno, però el Manel bon és dia. El que diu, aquest que acaba de passar el coneixes? No, però li dic bon dia.
0: Bé, jo ho trobo bé, això de dir bon dia.
6: També hi ha altres coses curioses, no? Gent, per exemple, famílies que són hispanoparlants, castellanoparlants, i entre el pare i la mare i els nens, doncs van passejant, etc, etc. Doncs o van a comprar o no van a comprar, però quan compren, poden fins i tot parlen entre ells en castellà. Però quan es despedeixen, fan servir dues síl·labes. Adeu! És com si el País Basc també ho fan agur, egunon,
2: agur i xacolí.
6: No sé si fixeu-vos-hi bé, l'adeu ho fa servir pràcticament tothom, si és que l'ambient és així. Ara, si un dice adiós, muy buenos días, les presento, no, és veritat, però adeu es fa servir amplament, eh? Fixeu-vos bé.
2: No sé. Sí,
6: no, no té més importància, però això dels idiomes és...
1: S'ha de tenir molt en
6: perseverància,
1: compte.
6: Paraules, perseverància. I també és veritat que escola es fa servir el català, sobretot sí. En els graus més baixos d'edat. Sí. Perquè de vegades hi ha el pare i la mare que van passejant el cotxet i el nen i tal i qual, i ells, entre els dos, parlen en castellà, però al nen s'hi adrecen en català.
1: Ja parlen en català. Sí.
6: Això ja és una bona senyal, no?
1: Sí.
6: Està bé. No tothom...
0: El pati ja és una altra cosa.
5: Parla castellà més
1: aviat. D'alhora del pati ja se n'ha parlat molt, sí, amb el tema del castellà. Però jo per resumir-ho, jo diria que nosaltres vivim al nostre país, que el nostre país és Catalunya, i per entendre'ns, comunicar-nos i necessitar-nos, que ens necessitem entre tots, s'ha de parlar en català. Ara, és veritat que hi ha molta diversitat cultural, per sort, vull millor que n'hi hagi, com més diversitat cultural hi hagi, més savis serem
0: sí,
1: tots.
0: Sí, la reivindiques? Savis,
1: jo la reivindico. I si la de vegades no hi ha manera, doncs, bueno, nosaltres tenim la gran sort que sabem parlar un altre idioma, que és el castellà, i ens per entendre'ns, vull dir, però sempre s'ha de tenir present que la nostra primera llengua és el català, i ens hem de comunicar, entendre'ns i necessitar-nos en català. Mm-hmm. Això és el que jo penso.
2: Hi ha molta gent castellanoparlant que són de fora d'aquí, que diu que no comprenen com tenim una agilitat mental tan gran de poder parlar català i castellà a la vegada. Vull dir, que ens... O sigui, en el fons ens admiren poder tindre aquesta fluïdesa d'idiomes,
1: eh? Dominem perfectament els dos idiomes, però sí, això també passa... no sé, els meus anebots, vull dir, com que van néixer els meus nebots, com que van néixer a Estats Units, pues, parlen català, castellà i anglès com amb la mateixa fluïdesa,
3: sí,
1: totes tres llengües. I nosaltres dos que tinc, alemany i
3: però,
1: català i castellà.
3: Sí, però és molt curiós, clar, perquè
1: van néixer allà, clar, i ja néixes amb...
3: Però fixa't que és curiós, els de casa nostra parlen francès a l'escola. Però,
1: també,
3: però o sigui, a casa parlen català sempre. Però jo he observat que quan s'ha de parlar algun tema escolar que els nanos porten de l'escola, el parlen en francès, perquè, és clar, els hi han d'explicar que a l'escola els hi han dit ta-ta-ta-ta-ta, i en lloc de fer la traducció, a vegades estem parlant en català tranquil·lament allà, i arriba un de l'escola i es posa a parlar francès. I dius, escolta tu, però si estàvem parlant català... Ai, sí, disculpa, però és que li estava explicant a la mare que avui el professor ens ha dit tal, tal. Clar, com que el professor els hi ha dit en francès allò, doncs li expliquen a la seva mare o al seu pare, li explica en francès. Cabo. Llavors, esclar, si tu li dius, escolta, però jo no, encara que ho entenguis, però dius, escolta, tu m'ho pots dir en català? Ah, sí, sí, tal, però el bilingüisme en les famílies en què hi ha una escolarització, com tu dius, dels teus nebots, d'una mena, però la llengua materna és l'altra, al mig de la casa, al mig de l'entorn d'àpat, de dinar o tot, es barregen les dues llengües d'una manera bestial, eh?
1: Jo ho trobo envejable, això, però...
6: Hi ha excepcions, com per exemple a Bèlgica, tu vas a la regió de Flandes, eh?
1: Sí.
6: I en allà, si vas pel carrer dius alguna cosa, escolti, en francès. Voldria anar cap a Brussel·les i tal, sí, diu, no l'entenc, perquè en allà o parles
1: flamenc
6: i anglès,
1: bueno, i anglès,
6: i el francès no poden... És un cas especial.
3: Bueno, sí, perquè estan una mica apuntant amb els francesos. Bueno,
6: és que, per exemple, tothom ha de... Cada territori té una majoria del que sigui. Nosaltres diem què passa al món. A Suïssa, per exemple, per donar un exemple, a Zúric tothom parla alemany, sí o no? I en canvi a Ginebra parlen francès. Però el que parla francès o parla alemany és prevalent a Zúric a l'alemany. I, en canvi, a Ginebra no. És, a veure, Extremadura, que és prevalent? El castellà. El català podria ser-ho. Podria ser un idioma més a tenir en compte i a parlar. I totes les autonomies tenir una noció, encara que sigui bàsica, eficient per comunicar-se. Però no hi ha moltes portes i ulls tancats.
1: Sí, sí.
0: Canviem de qüestió perquè arribava la informació la setmana que ve, ja tenim diverses activitats. El dilluns a les 7 de la tarda s'inaugura els jardins de Joan Janés i Cògol en el marc de la plaça de l'1 d'octubre. Això va passar per ple. I en aquest cas, doncs, els jardins que conformen, doncs, la plaça de l'1 d'octubre portaran el nom d'en Joan Janés, que recordeu ens va deixar l'any 2023, regidor d'esports entre els anys 79 i 87, soci fundador del Club Natació Molins de Rei, president de l'any 88 al 2008 i president honorífic des de l'any 2009, a més de ser fill predilecte de la vila des de l'any 2009 també. Serà, doncs, aquest espai, aquests jardins, doncs, que s'inauguren dilluns, que ve, dia 21 a les 7 de la tarda. Sí.
3: Qui havia vist aquella plaça amb aquell amb aquells pals allà?
1: Sí.
3: I ara, vull dir...
1: La plaça d'octubre.
3: Sí, sí. D'on goig veure tanta planteta, tanta herbeta, sí, sí, per terra.
1: No, és que és una plaça que queda maca.
3: Sí, és maca, sí, sí.
1: El museu i de...
5: Abans que plaça...
0: Encara la biblioteca.
1: La biblioteca, perdó. Ara confonia la plaça, ho reconec.
0: Sí, sí, sí.
1: Ho reconec.
0: Correctíssim.
1: Sí, sí, sí.
5: Home, que anava a dir, els que som els que ja tenim una data, allò també la recordem plena de naus, allò era una fàbrica.
3: Oh, tant, allò era la fàbrica, bueno, per això la biblioteca és fàbrica.
5: Han anat tirant, l'últim que van tirar va ser el que era la manyeria i alguna cosa, edificis que quedaven en... fora de lo que era la fàbrica al centre, el nucli, sí. Però...
3: I sort que es va conservar la que és la biblioteca, que és com un record de lo que havia estat Molins de Rei, sí. No?
5: Bueno, encara hi ha restes, hi va, hi ha
3: sí,
5: l'entrada de l'aigua per on entrava... Sí. I...
2: Sí, va ser una bona pensada.
3: Va ser una bona pensada, gràcies a tot un equip de gent que, que van defensar-ho moltíssim, no, no, i que se'ls agraeix gran... com a vilatans, s'agraeix molt aquesta gent puntera que va defensar-ho totes.
0: No, acompanya aquesta convocatòria del dilluns, un text de Josep Pla, que diu: de vegades la llum del dia s'allarga. Era un tro, no?
3: Era un tro, sí, sí.
0: No, era el Joan que tocava el micro.
3: No, era un tro. Ai, Déu meu.
0: Sí o no?
5: Pot ser que plogui, encara.
0: Pot ser. Sí, sí. El text de Josep Pla diu: de vegades la llum del dia s'allarga, és la primavera. De vegades la llum del dia s'escurça, és la tardor. Seguint un ordre immutable es produeix aquesta oscil·lació. Acompanya, doncs,
3: que
0: el
3: bonic.
0: Text. Sí. De convocatòria d'aquesta inauguració la setmana que ve.
5: I això que, ja que has dit això, això és un acte més dels que hi ha dintre de la Festa Major, que podem recordar que demà comença, demà hi ha la crida.
0: Caram.
5: És que sembla que ho tinguem Sant Miquel, és el 29, però demà ja comença la festa, oficialment la Festa Major.
1: Són molts dies.
0: Demà tenim els Miquels i en parlarem, perquè també tindrem l'autor del cartell, amb Miquel Païssa.
3: I això de la crida, que no és
5: el pregó.
0: No, són dues coses diferents.
3: Sí, la crida que sí... Què és?
0: Encara no ho saps? No hi has anat mai?
3: Sí, potser ho he oblidat.
0: M'estranya molt.
3: Potser ho he oblidat.
0: No ho oblidis.
2: Em sembla que va començar la crida que volia que substituir el pregó. Oi, us en recordeu?
3: Bueno,
2: jo tinc aquesta...
3: Esclar, és que tinc un dubte.
0: És com un tret de sortida, però l'objectiu era fer-lo compatible amb un pregó, però no al mateix moment, no el mateix dia, sinó tret de sortida més festiu la crida i després...
3: I la crida que hi ha gegants i...
5: És que va ser com un impàs, perquè veníem d'uns quants anys, bastants, de que el pregó ho feien entitats o col·lectius que feien aniversaris o coses. Perquè jo recordo els gegants, els han fet, ho ha fet el Camell, ho han fet els esplais, vull dir... es va passar a la crida i sembla que, per lo que deia la Núria, que és així, que semblava que, dius, això substitueix el pregó. Semblava, però no, perquè la gent són molt reàcies i el pregó és el pregó és una cosa típica de la Festa Major. I l'any passat ja es va tornar a fer el pregó i la crida, per lo qual es va veure que són perfectament compatibles, i aquest any és tot el mateix patró que es fa la crida aquest divendres, que és quan surt tot el bestiar i tota la cultura popular.
0: Tot el que heu pogut veure a la planta baixa del Molí aquests dies...
3: Surt a fer una...
5: Perquè no surten només al camí d'allò, sinó que també venen els bastoners, ve a les bars, vull dir que...
3: I quina hora és això?
0: Mira,
3: no, és
0: doncs
3: bo.
0: Obrim
3: és bo que ho diguem.
0: És bo, i ho estem dient molt sovint. Un quart de nou.
3: La crida és un quart de nou.
1: Això va des del 18 fins al 30, no?
0: Home, a veure, 29,
5: 29, no acaba el 29.
1: Perquè el 29, exacte, fins al 29.
4: Molts dies,
5: Pensa que
1: molts dies,
5: Pensa que tots els actes principals...
1: No molts dies.
5: Estan per davant. La trobada, el correcuita del camí, tot això està per davant de Sant Miquel.
0: Això està per davant.
5: Sí, clar. Sant Miquel quedarà, lo dels Miquels, la ballada de sardanes, la missa, el cercavila dels gegants i el correfoc i algun acte, hi ha més actes, però vull dir que és el final. Quan estàvem acostumats que si Sant Miquel acaba un dimecres, un dijous, el millor acabava el cap de setmana següent.
0: Però recordeu que és dimarts, Dimarts que ve. Diem l'hora perquè la gent ho sàpiga, a les 8 del vespre.
3: Bueno, voldria molestar, però jo crec que s'ha d'informar de tot, no?
0: Sí, home, clar, això ho fem. I, com molt bé dit el Manel, amb la Míriam Cano, que serà aquí el Foment. A les 8 del vespre, dimarts.
3: Dimarts.
0: D'acord, entrada lliure, nosaltres també l'oferirem en directe.
4: Dia 22 de
0: setembre, efectivament. Sí. Li vols preguntar alguna cosa més de la crida?
3: No, vull dir... deuran sortir d'on estan ara posats, no?
0: Avui s'acaba l'exposició.
3: Avui s'acaba l'exposició.
0: Sí. Aquesta tarda.
5: I es van a recollir allà, normalment ningú va al seu port, es van a recollir allà i es comença allà a la plaça de Catalunya. És que sempre diem plaça de l'Ajuntament, plaça de la Vila, però és plaça Catalunya.
3: Plaça Catalunya.
5: Al final...
0: Tu reivindiques que es digui plaça Catalunya?
5: A veure...
0: A veure.
5: No, reivindico o no, a mi també m'agrada Plaça de la Vila, sí, però quin nom t'he posat? Plaça Catalunya. Passa el mateix quan a la plaça de la Bàscula ha sigut molts anys Plaça d'Espanya, fins que es va reivindicar i es va posar Plaça de la Bàscula, i va estar un temps que era Plaça d'Espanya i Plaça de la Bàscula per nivells burocràtics de correus, de tot el paperang d'indústria que hi ha, i coses.
1: La Bàscula.
5: Però aquí oblidem que si tu vas a un castell que posi el nom, posa Plaça Catalunya. Que li vulguem, que la coneixem tothom per Plaça de la Vila, Plaça de l'Ajuntament. Mm-hmm.
2: No, però tens raó, perquè si ve algú de fora...
3: Des de que tinc gust de raó, sempre sigui Plaça de la Vila, per mi.
2: Sí, però si ve algú de fora, veurà
3: Plaça. Sí, vivia molt a prop.
1: Plaça de la Vila, però té raó, és la Plaça Catalunya, sí, sí.
0: Plaça de l'Ajuntament.
3: Però hi ha coses que no penses, eh? Molta gent diem Plaça de la Vila.
0: Sí,
1: sí.
3: Oi?
1: Sí, sí, i tant.
3: Almenys els del poble, del centre.
2: Però llavors jo vinc de fora.
0: Vens de fora,
2: tu. He d'anar a... Miro el famós...
1: GPS.
2: I busco la plaça de...
5: Catalunya, perquè Plaça de la Vila, teòricament, no t'hauria de sortir.
2: I pregunto a algú del carrer, la plaça Catalunya, i generalment ningú m'ho sabrà dir.
3: Clar.
2: Plaça Catalunya, Plaça Catalunya, tens Plaça Catalunya. Mm. I llavors el que ve de fora diu, és que he d'anar a l'Ajuntament a fer un paperet. Ah, val, vostè vol anar a la plaça de l'Ajuntament o a la plaça de la Vila.
5: Home,
2: o sigui que aquí hi ha...
5: No, ha sortit això, però vull dir, és així.
0: Atenció al debat,
5: la realitat és aquesta. El que fem servir habitualment nosaltres és un altre, com va passar amb la plaça de la Bàscula, que és un dels exemples, ja està.
0: Queda clar. Queda
2: claríssim.
3: Perquè són noms que neixen del poble. Els fem nosaltres.
5: Rafael de Casanovas, encara em va preguntar una vegada un, des de quan es diu Carrer de Baix, i perdona, sempre ha sigut Rafael de Casanovas. Carrer de Baix és com el coneixíem habitualment, no s'havia dit.
3: Carrer de Baix
5: el
3: i carrer
5: Major. És Carrer Major ara, però antigament coneixíem el Carrer de Dalt, el Carrer de Baix, el Carrer Major, i era Alfons II d'Aragó.
0: Alfons II d'Aragó, eh? Sí, sí. Tu deies així, no, Joan?
1: Sí.
0: Al carrer Alfons II d'Aragó.
3: El de Baix.
1: El Carrer Major.
3: El Carrer Major, el de Dalt.
1: M'agrada molt el Carrer Major, però era
0: Alfonso
1: II
0: d'Aragó.
1: Alfonso
0: II.
1: Sí, Alfonso II.
2: No, és que queda maco els carrers majors, Plaça Gran, Plaça...
5: El Carril també el van arribar a canviar amb el temps.
2: Oi, el Carril!
0: Oi!
2: Ui, allò va ser...
5: Carrero Blanco.
2: Va ser èpic.
1: O sigui,
2: va durar molt poc, Blanco. Allò va ser anecdòtic,
1: bueno,
2: no?
1: Bueno, jo al carrer dels meus pares, General Mola.
0: Bé, però llavors esteu parlant, depèn del context polític.
1: Home, General Mola,
0: ha tingut un...
5: Però molava, no?
1: Que General Mola, que era un... Bueno, un carnisser. I Carrero Blanco, mare de Déu. Ja me'n recordo, ja.
2: De les poques coses, o moltes, que hi pot haver-hi bones als Estats Units, és això, que per evitar aquestes coses els hi posen números als carrers.
0: Bé, això a Nova York.
2: A Nova York, el 14, el 15, el 13...
1: És veritat,
2: i dius, bueno, d'aquesta manera no hi haurà problemes.
5: No és l'únic lloc, hi ha moltes poblacions o grans capitals que zones els hi posen noms d'arbres o noms de flors o noms de... Sí, jo recordo ara, sense anar més lluny, és a Còrdoba, hi ha una zona que tots són noms, calle del Laurel,
2: sí, Laurel, les Acàcies,
5: tots són arbres.
2: Sí.
0: Això és una zona.
5: Sí, el que dèiem de números o posar-li noms específics d'animals, de plantes,
0: de ciutats.
5: Sí,
6: a Barcelona també el barri de Zona Franca, Cantunis, tot això també cada carrer té un nom d'una una eina que serveix per que s'industrialitzin les coses, es facin artesà.
0: Sí,
6: cinzell...
2: Home, aquí la granja, també.
5: No vagis tan lluny, la granja.
2: No vagis a la granja.
5: Sí.
2: Granja, són
5: Carrer de la Sínia,
1: Moixada, Arada.
2: Arada.
5: És així.
6: Sí.
0: Bé, però en aquest cas estem a Molins de Rei i de moment direm Plaça de l'Ajuntament Catalunya / de la Vila.
5: Ha sortit per lo de la Crida, eh? No,
0: sí, però tu és un tema que et preocupa especialment. No et preocupa, que hi tens interès.
2: No, a tots, vull dir, perquè és clar, vull dir, són tres noms diferents.
0: Espera, deixa'm agafar el programa i què? On, què posa el...
3: Què posa el programa?
0: Plaça de Catalunya.
5: Home, si, si l'Ajuntament posa...
0: Plaça de Catalunya.
5: Posa
3: pues haurà de canviar el rètol.
5: Plaça de la Vila, ja comencem. Encara així, jo no puc afirmar, però quan estava de concert allà a l'Ajuntament em sembla que havia arribat a veure alguna carta que posava plaça de l'Ajuntament o plaça de la Vila. I deia, escolta, si això ve de l'Ajuntament no podem fer aquesta equivocació.
0: Bé, ja us ha arribat el programa a casa?
3: Sí? No, a casa nostra sempre casa... arriba al final, si arriba.
4: A casa sí.
0: A casa sí, eh?
4: Sí.
0: A l'església, si Barri Granja no, conserves no.
5: L'endemà de la presentació ja el tenia la bústia.
0: Ah, tu també, eh?
1: Bústia,
0: dos sí, tres no.
3: Nosaltres hi ha hagut algun any que no ens ha arribat o ens ha arribat quan hi ha passat la festa.
0: Aquí en tenim, si voleu. En tenim uns
3: quants. Doncs mira, n'agafarem un.
0: Us ho ofereixo de tot cor.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Molt bé. Doncs ho deixem aquí.
1: S'ha d'agafar programa perquè, insisteixo, són molts dies, eh? De festa, 11 dies.
3: Molts actes,
1: jo hi tinc molta mania amb això, masses dies.
0: Però és que no tots, hi ha una programació d'activitats.
1: Les tiren com un xiclet.
3: Bueno, jo però és per que, tothom.
0: Ara em treus aquest tema que ja no podem debatre.
3: La setmana que ve. Vinga, la setmana el xiclet ve per la setmana que ve.
1: Perdoneu.
0: Manel Cordero, Mercè Charles, Núria Rubió, Joan Domènech, Josep Vinyets. Gràcies. Que acabeu de tenir una bona setmana, eh?
3: Igualment a tothom.
0: Fins dijous, que vagi molt bé. Adéu-siau.
7: Recupera aquest i tots els nostres programes a radiomolinsderei.cat.

0: el cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.seat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Molins de Rei al dia.
3: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
2: Molins de Rei al dia.
3: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia, de dilluns a divendres, a Ràdio Molins de Rei.
2: Molins de Rei al dia.
3: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
4: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: En la sintonia de Ràdio Molins de Rei és l'hora de... La veu, l'espai líric de la ràdio nostra, pensat i presentat per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda. Comencem, doncs, el programa d'aquesta setmana, el qual comencem escoltant un fragment, jo diria que molt conegut, com és el fragment Un di felice de La Traviata de Giuseppe Verdi. Sentirem aquest fragment d'Un di felice amb unes veus molt estimades per nosaltres, com és la de Jaume Aragall en el paper d'Alfredo i Pilar Lorengar en el paper de Violeta. Sentim aquest Un di felice per començar el programa d'aquest dilluns.

Bé, hem començat el programa amb aquest duo tan bonic de La Traviata de Giuseppe Verdi, aquest duo tan bonic que ens l'han interpretat aquestes veus també tan estimades per nosaltres com va ser Pilar Lorengar i Jaume Aregall. Hem sentit un Di Felice de La Traviata i ara anem a fer un petit salt, anem a escoltar una veu del present. Anem a escoltar a Juan Diego Flores, que com saben vostès ara és el tenor de el tenor espinto, el tenor líric de moda, perquè és que realment té una veu i un molt bonica i un fàcil agut. L'escoltarem amb un fragment de l'òpera Semiràmide de Rossini. Aquesta obra, que és una òpera en dos actes de Gioachino Rossini, encara que ens sembli que això de dos actes sigui poca cosa, en realitat no ho és. És una òpera que gairebé dura 4 hores, però tot ella és molt bonica. Aquesta temporada passada la vam fer en plan concert en el Liceu i realment vam sortir tots meravellats de la música de Rossini, aquesta música tan variada, aquesta música tan difícil per altra banda però tan bonica. Escoltarem, doncs, no m'entretindré ara a explicar tot l'argument d'aquesta obra perquè estaria més estona explicant l'argument perquè és bastant confós, que no pas la durada d'aquesta òpera. Doncs ara el que farem serà escoltar aquesta veu tan bonica de Juan Diego Flores que ens interpreta l'esperança più suave y a questa alma lo singiava. Escoltem doncs aquest fragment del Semiràmide de Rossini. Sentim-ho.

Hem pogut escoltar aquesta veu fresquíssima de Juan Diego Flores amb aquesta escena d'aquesta òpera Semiramide de Rossini, aquesta ària L'esperança più suave ja questa alma lusingava. Hem sentit doncs la interpretació de Juan Diego Flores i ara doncs deixem una mica l'alegria perquè ara entrem una mica ja en drama, ara això sí també amb música molt bonica. Escoltarem ara un duo amb unes veus també podríem dir una mica de que ja fa uns quants anys que ens van deixar però que continuen fresques amb aquests enregistraments. Ens anem a escoltar un fragment de l'acte quart d'Aïda de Giuseppe Verdi i és el fragment Ja i sacerdote adonant-s'hi, és a dir, és el moment en què han agafat Radamés, que el creuen traïdor de la pàtria perquè ha deixat escapar precisament Aïda i el seu pare, que era el rei enemic, i aleshores lògicament serà jutjat. Aquest duo ens trobem que Apneris, que està enamorada de Radamés i el que vol és salvar-lo perquè sap que està molt perdut i li demana que es disculpi, però és clar, Radamés, per defensar Aïda, doncs no es disculpa, calla tota l'estona. Ja sacerdote adonant-s'hi, és a dir, que ja els sacerdots s'estan reunint per fer el judici. Sentirem aquesta escena de l'Aïda de Giuseppe Verdi, que serà Amneri, serà Sandra Warfield, i el Radamés serà James McCracken. Sentim-ho.

Hem pogut escoltar aquest fragment, aquest Jai sacerdote d'Unansi, de la ira de Giuseppe Verdi. Continuem encara amb Giuseppe Verdi. Sentirem ara un altre duo, però serà un duo entre tenor i baríton. És el duo Solemne Inquestora, que pertany a la Força del Destino. No entrarem en detalls ara del que representa aquest moment, però el seu dia ja l'explicarem, perquè és molt interessant. Sentirem el Mario del Mónaco en el paper d'Alvaro, i Ettore Bastianini en el paper de Carlo. Sentim-ho.

Aquest era aquest duo Solemne Inquestora que l'han interpretat Mario del Mónaco amb la seva gran veu en el paper d'Álvaro i Héctor Bastianini en el paper de Carlo. I ara tornarem a sentir la veu de Juan Diego Flores i l'escoltarem amb una cançó, el podrem escoltar amb una cançó d'una òpera d'aquestes òperes bufes, que és Il matrimonio segreto. Sentirem el fragment Pria quest punti il cielo aurora, que és el moment que es podrem escoltar. És una òpera de Cimarosa, i en el qual pues, aquesta òpera és molt, hi ha bastant de cosa estranya, però lògicament acaba bé. El matrimoni secreto és una parella que estan casats en secret i però volen fer casar amb ella amb una altra persona rica, i és clar, això no pot ser. Escoltem doncs aquest fragment que canta doncs del matrimoni secreto de Cimarosa, Pria quest punti in cielo l'aurora, i tornem a sentir a Juan Diego Flores.

Hem sentit aquest fragment del Matrimonio Secreto de Domenico Cimarosa, que l'hem pogut escoltar amb les veus de Juan Diego Flores, i acabarem el programa amb un dels duos més bonics que s'han escrit, d'aquests duos amorosos que s'han escrit en el món de l'òpera, com és el Jean i la Nota Densa, que és el duo d'amor entre Desdèmona i Otelo, és a dir, estic parlant de l'òpera Otelo de Giuseppe Verdi, i sentirem les veus de Renata Tebaldi com a Desdèmona i Mario del Mónaco com a Otelo.

I he acabat així el programa amb aquest duo tan bonic, ja en el Notte Densa de l'Otello de Giuseppe Verdi. Realment hem pogut escoltar avui unes veus que ja ens han deixat ja fa temps, però que podem constatar encara que són unes veus, eren unes veus magnífiques. Quan es parla de Mario del Monaco, a vegades doncs es diu això, aquesta veu tan potent, però no en tenim un testimoni. En canvi, així amb els enregistraments podem constatar que efectivament la veu de Mario del Monaco era d'una gran potència, era un gran Otello, i també podia haver sigut, també era un gran Radamés, encara que avui no l'hem escoltat amb la ida, però també va ser un gran Radamés. Hem escoltat aquestes veus del passat, també hem pogut escoltar la veu de Juan Diego Flores, que és molt diferent, però és clar, el que canta un no ho pot cantar l'altre. Per això va bé tenir veus de tota mena. Bé, hem escoltat doncs el programa d'avui, espero que els hi hagi agradat, hem entrat en el món de l'òpera d'aquests duos i espero que els hi hagi sigut de l'agrat de tots vostès.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.